0: a la ciutat de Milet o de Millet, no sé ben bé com s'hauria de dir, perquè es feien amb pell de gos i estaven molt ben treballades. Sort que és ràdio, això, i no podeu veure la cara que acaba de fer l'Anna.
1: Sí, és que ara no m'ho esperava, això.
0: Perquè seria meravellós, però és una llàstima, és el que té la ràdio. Doncs, i de fet, surten retratadíssims, aquests objectes a la comèdia d'Aristòfanes, a Lisístrata, que és una comèdia meravellosa, sí. Que s'han fet pel·lícules i demés, però la comèdia en si ja és meravellosa. I després en museus com l'Hermitage o el Museu de Belles Arts de París es poden veure diversos vasos no de figures vermelles, no? Aquests vasos típics grecs, que expliquen historietes a través d'aquestes figures, on es veu l'ús d'aquests dildos, no? Estem parlant el segle VI, el segle V, abans de Crist, amb aquesta finalitat, diguéssim, d'oci, no? O de gaudi, però també amb una finalitat, en alguns casos, mèdica, no? Perquè també tant Plató com Hipòcrates parlen de la histèria femenina, no? Que és aquesta cosa, aquesta malaltia o aquesta suposada malaltia, no? Que ells deien que tenien les dones, que es formava dins de l'úter, no? I que aquest malestar, no?, acabava derivant amb aquestes malalties i que l'única forma de posar-hi remei era aconseguir l'orgasme de la dona i que a través del flux vaginal s'expulsés tota aquesta, no?, aquesta mala cosa que hi havia dins, i per això doncs també utilitzaven aquesta mena de d'estris, no?, i aquesta mena de joguines, no? Passem als romans, perquè també tot té la seva versió amb els romans. En essència, seguim sent romans, i també tenim documentats en alguns casos. De fet, ara fa poc, el 2023, es van revisar uns materials d'un... al Regne Unit es van revisar uns materials d'un campament romà del segle II, i una cosa que el 92, quan es va descobrir, se'n deia que era una eina de cosir, o no, una vinculada d'això, doncs ha resultat que no, que és un, que és un dildo fet de fusta, i a més, en alguns casos diuen que molt utilitzat, està com a, fins i tot molt gastat, i aleshores van determinar això, doncs, que efectivament també era una joguina sexual. A partir d'aquí, doncs, i al llarg de la història, imaginació al poder, podem trobar fets d'os, no?, d'ivori, de fusta, de fet a la Xina al segle XV eren de fusta que l'alacaven, no?, per tal que fos, doncs, més còmode, i li feien, doncs, diverses formes, diverses textures, doncs, per poder estimular d'una manera o d'una altra. I és cert que, per exemple, en el cas de l'època medieval, doncs, evidentment, quan s'imposa el cristianisme, algunes pràctiques queden relegades, sobretot perquè al final el que estigmatitza el cristianisme no és tant el sexe pel sexe, per dir alguna cosa, sinó el fet de que no hi hagi reproducció, és a dir, que no hi hagi una finalitat reproductiva al darrere. Per això, a vegades, en els contextos de l'època medieval i també l'època moderna, la Inquisició i demés, pràctiques com la sodomia, no?, l'homosexualitat o inclús el sexe anal, encara que fos heterosexual, es penalitzaven, o la masturbació es penalitzava, pel fet de que se suposava que la llavor es perdia, no? I aquest era el veritable delicte, no? Que perdre, doncs, aquesta llavor, no? Però creus que això els va fer desaparèixer del mapa?
1: Intueixo que no.
0: Doncs fas bé d'intuir que no, perquè com a mínim, no sé això, però en d'altres llocs, però com a mínim a Catalunya no els van fer desaparèixer del mapa, perquè tenim un document meravellós del segle XV, que és anònim, o se suposa que és anònim, però que està escrit en català, i que és un llibre que es diu Speculum al Foder, que és un tractat de sexualitat medieval. És un dels tractats...
1: Per favor, els catalans, amb els seriosos i treballadors que som.
0: Doncs se n'hi ha dit, fins i tot, se n'hi ha arribat a dir el Kama Sutra català.
1: Oh!
0: I, com et dic, del segle XV. Per tant, no estem parlant de fa 4 dies, sinó que,
1: fantàstic,
0: en aquest cas, sempre al capdavant. Doncs, com et deia, és un tractat de sexualitat que parla de totes les postures que et puguis imaginar per fer, que parla també de salut sexual, que parla d'afrodisíacs, hi ha receptes per estimular i de més, i també anomena l'ús d'eines que es poden utilitzar en aquest context, com ara el godomací.
1: Goduma sí.
0: T'ho dic així en rotllo un pan ASMR, saps per què?
1: Jo, és que ara sí. M'ha sonat totalment el jugador aquest del Barça, que té un nom molt semblant a això,
0: bueno, sí,
1: però
0: sí.
1: No va per aquí, no, penso. No. Eh?
0: Vale. Doncs és això, és precisament un consolador, no? El que passa és que en català doncs, ho podem dir d'aquesta manera, i de fet el term cat és una de les excepcions que recull per dildo, no? El que en anglès pots dir dildo, en català pots dir godomací.
1: Quina meravella.
0: I fins i tot queda com a, no, com a, no sé, com... com a més seriós, no? Més
1: de... Avui t'has guanyat tant el sou només amb això, de veritat.
0: Doncs és una paraula medieval que deriva de l'àrab i que segurament el que fa és referència a una ciutat líbia que era molt coneguda pel cuir, pel treball que feien de cuir i de més. De fet, pots trobar... és una tècnica també de treball del cuir, el godomací. Mm-hmm. Doncs segurament ja està clar de què estaven fets en aquest cas, aquests consoladors de l'època medieval catalana, que estaven fets segurament doncs, de cuir, però així m'ha pres aquesta paraula fantàstica.
1: Meravellosa,
0: godomací. I molt nostrada, no? A partir d'aquí... Clar, això, diguéssim, és el model analògic, podríem dir, no? Però sempre hi ha aquell pas més enllà, no? Que és aquella cosa de que facin coses, no? Que siguin màquines, no? Aleshores sí que tornem a passar de la revolució industrial, on tot, no?, es tecnifica molt més, i és a partir del segle XIX, quan aquests objectes en part inanimats comencen a fer coses, que és vibrar, bàsicament, no? Perquè potser diem consolador, però també en podem dir vibrador a vegades, no? I acaba sent semblant. Doncs això és perquè precisament al segle XIX es reprèn amb força la idea aquesta de la histèria femenina, de que totes les dones estàveu boges, sí, perquè no per dins ja teníeu aquesta, no, aquest humor que en deien que us feia tornar boig, o boja en aquest cas, i que l'única forma era doncs, aquesta, la de masturbar la pacient, perquè això ho havien de fer els metges fins que arribés a l'orgasme i podés expulsar doncs, tot aquest malestar que tenia dins. Però clar, què passava? Que es cansaven aquests pobres metges.
1: És una feinada física insuportable.
0: Bueno, n'hi va haver un, no?, que es deia el Joseph Mortimer Granville, que va dir, bueno, potser podem inventar alguna cosa. No? I aleshores va ser, o amb ell se li reconeix, que pel 1880... aquesta primera patent d'aquest vibrador que feia tota aquesta feina. Al principi només a les clíniques no hi havia... I de fet, però ell, quan va saber que allò no s'estava fent servir per fins estrictament mèdics, va ser el primer de renegar de la seva invenció, però ja era tard, no? I el 1902 ja van començar a sortir alguns vibradors comercials, és a dir, ja no havies d'anar a la consulta del metge, sinó que ja el tractament, entre cometes, te'l podies fer a casa... Però, sobretot, el canvi es donarà, seguirà sent un objecte mèdic. És a dir, al final, en aquest cas, el vibrador comercial que et deia el 1902 es ven com un electrodomèstic més. Uh-huh. I, de fet, aquesta electrificació d'aquest electrodomèstic va arribar abans que molts altres, com la planxa o com, no?, com la rentadora, per dir alguna cosa. No? Però a partir del 1952, l'Associació Americana de Psiquiatria diu que la histèria femenina, o sigui, diu el que tothom, bueno, tothom sabia, vull dir, diu el que és veritat, que és que la histèria femenina és una idiotada, no? I que no és, que és una no és pas una malaltia, sinó que és un mite. Per tant, ja, diguéssim, allò ja no tractava res, no? I aleshores sí que ja comença a desenvolupar-se també conjuntament, amb la proliferació de les pel·lícules pornogràfiques, no? I una miqueta l'alliberament d'alguns sectors de la societat, que comença doncs a veure's com a tal, com una joguina sexual, no? Fins avui, que és un, no?, un objecte, diguéssim, no diria quotidià, és a dir, quotidià, perquè
1: és
0: en moltes cases, sí, sí, efectivament, no? Tot això segueix havent-hi, no?, un cert tabú, no?, encara no, poder no s'expressa o no expressem amb la claredat que poder expressem altres coses, no?, si tenim o utilitzem aquesta mena de joguines, i de fet fins al punt de que hi ha diversos llocs al món encara avui que estan prohibides aquestes joguines, no?, que no pots tenir un dildo a casa. Per exemple, alguns països islàmics, com l'Aràbia Saudita o els Emirats Àrabs, a Tailàndia no es poden comprar ni vendre, per tant, no? És una miqueta com il·legal, no? Com si fos una droga. Les Maldives també estan prohibits, i també alguns estats d'Estats Units, com per exemple Alabama, Mississippi o Texas, tenen lleis que limiten... tenen lleis contra l'obscenitat que limiten, persegueixen o prohibeixen que la tinença o la venda de joguines sexuals, no? Per exemple, en el cas de Texas hi ha una llei del 1973 que estableix que no es poden tenir més de 6 joguines sexuals. D'acord? I encara menys fer-ne ostentació, ensenyar-les, a més no pots anar no, amb una titola de goma pel carrer, perquè doncs això et poden detenir, no? I aleshores es creen paradoxes molt boges, com que en aquest mateix estat de Texas no tens un límit d'armes que puguis tenir a casa. O sigui, no pots tenir 6 tites de goma, o sigui, no pots tenir 7 tites perquè no pots tenir 6.
1: Però pots tenir 17 escopetes.
0: Exacte, però pots tenir no, 40 revòlvers, que no passarà absolutament res, no? I, de fet, hi ha hagut diverses protestes en aquest sentit.
1: Sí? No hi vam anar?
0: Sí, perquè el 2015, per exemple, a Texas es va aprovar una llei que el que feia era que permetia anar armat, que evidentment els majors de 21 anys que tinguessin llicència d'armes, que allà pot ser qualsevol, bàsicament, poder anar armat dins els campus universitaris, inclús dins de les classes.
1: Però
0: evidentment el que no podies fer és portar una joguina sexual, no? Aleshores, per protestar contra aquesta llei de les armes, va néixer un col·lectiu d'estudiants que es feien dir Cocs, no Glocks, és a dir, Tites, no Glocks. Glocks és una marca de pistoles, per tant, Tites, no pistoles, que la forma de protestar que tenien era evidenciar aquesta estupidesa del sistema, i el que van fer va ser, van repartir més de 4.000 dildos, no? 4.000 tites de goma, i protestaven ensenyant aquestes tites de goma, la gent se les penjava a la motxilla, les anava passejant, per tal doncs d'evidenciar aquesta, no? aquesta incongruència del sistema de poder portar un arma dins d'una classe universitària però no poder portar una titola de goma.
1: És ben bé que si en algú són bons els americans en fer eslògans, a veure, torna-me'l a dir.
0: Cocks, not Glocks.

0: Avui em permetràs que parli el que em doni la gana sobre sexe i art,
1: bueno, perquè...
0: clar, no ho hem fet mai tu i jo junts res... ara això ara sona com que es pot
1: llegir
0: de moltes maneres.
1: Torna a posar la musiqueta aquella dels No Rombes, sisplau.
0: No, t'anava a dir que no hem fet mai cap projecte ni ens hem muntat mai cap història així relacionada amb el sexe. Llavors, quan vam muntar...
1: Vols que passegem titoles de goma?
0: Doncs m'ha semblat meravellosa la campanya, què vols que et digui? No, però he pensat, quan vam muntar aquest capítol, aquesta secció sobre el consolador, i pensava, ara és la meva per deixar anar tot el que no he explicat sobre art i sexe. Per tant, a vegades m'allunyaré una mica el consolador, però sí que m'ho perdonaràs.
1: I tant.
0: Hem començat amb Sex, una cançó de la gran Madonna que pertany a l'àlbum Rebel Heart del 2015. Però recomanarem molt més fort un àlbum que es diu Eròtica, de l'any 92. L'any 92 només van passar coses bones, com el nostre naixement i el naixement d'Eròtica, perquè Eròtica... va ser, és que això, aquestes coses tan magnífiques ja no es fan. Va ser un àlbum que es va acompanyar d'un llibre de fotografies que es deia Sex, també. Llavors, era la Madonna amb unes imatges molt explícites que van revolucionar el món, i vaja, si busqueu algunes imatges sobre aquest llibre, va ser una cosa brutal. Realment és un àlbum molt conceptual sobre el sexe i l'amor. Hi ha pop, hi ha dance, i ella, una cosa que li encanta, genera un alter ego dins d'aquest àlbum, però també hi ha una altra cara de l'amor, que és... o de les relacions del sexe, que és molt més dura, i són les cançons en les quals ella parla dels amics que ha perdut a causa de la sida, no? En qualsevol cas, Eròtica va ser el primer àlbum de Madonna, perquè després tornaria a passar, que li van posar l'etiqueta de Parental Advisory, no? Com d'alerta als teus fills si escolten això, igual que ara l'Spotify té aquesta lletreta, la E, per al contingut explícit, doncs Sex, que realment crec que sí que la necessitava, també tenia aquest avís. I com tu deies abans, que encara hi ha països que prohibeixen dildos, Eròtica va ser prohibit a Xina, per exemple, no es podia comprar, no? Havent començat amb Madonna, me'n veieu un altre projecte que es pot veure actualment al MACBA, que es va fer durant els anys 2006-2009, que el va fer la Mireia Sallarès, i que es diu Les Muertes Chiquites. Ara està exposat allí. És una projecció que s'acompanya de moltes altres...

0: i els hi pregunta pel plaer sexual. Llavors, el que fa la Mireia Sallarès, en realitat, no és només un tema de documentació i de curiositat, sinó que el que està fent és posar a la vista algo que és molt privat, com és la sexualitat, no? Tu mateix has dit que encara ens fa una mica de recança parlar de certes coses, i és veritat, nosaltres som millennials i sí que en parlem, però tampoc és una cosa que parlis com de parlar, jo què sé, de com es fan uns canelons. Llavors, Les Muertes Chiquites ha sigut un premi, un projecte molt premiat, que podeu visitar al MACBA, però a mi el que m'agrada de Les Muertes Chiquites precisament és això, que posa en un espai museu, en un espai centre d'art, en un espai públic, algo que es fa privat, perquè sempre quan les coses són privades són una mica més complicades, no? Què vull dir que són més complicades? Que si no en parlem, no sabem. Si no sabem, tenim dubtes. Si tenim dubtes, no sabem si està bé o està malament. Llavors, que tot això es comenci a relaxar una mica i se'n facin projectes artístics, doncs a mi em sembla fantàstic. No obstant això, sí que hi va haver una... M'ha agradat molt abans quan has dit eina, una joguina sexual, una eina sexual, que sí que va fer que de cop i volta tot el país parlés d'aquesta joguina sexual fa 4 dies d'això, i va ser el famós Satisfyer. Mm-hmm. Que el Satisfyer realment no és un vibrador, és un succionador, és a dir, el que fa és succionar. I sí que va aconseguir que es parlés molt d'això, es van regalar molts Satisfyers, i he trobat una dada que m'ha deixat morta, que és que l'any 2019, en comparació amb el 2018, les ventes de Satisfyers van pujar un 440%. Menys mal que l'any següent va ser la pandèmia i tothom ja en tenia un, perquè si no, com ho haguéssim fet? S'hagués
1: col·lapsat.
0: Fort, fort, fort, sí, sí. En qualsevol cas, el Satisfyer es calcula que necessites 2 minuts per arribar a la muerte chiquita, per arribar a l'orgasme. Llavors, clar, això és com màgia, pura, dura i absoluta, no? I tot el que el 2019, 20, 21 semblava que seria el nou amàs i tothom volia un Satisfyer i no donaven a l'abast a fer-ne, el que estan dient ara moltes sexòlogues és que alerta, perquè si el teu cos s'habitua a aquest tipus d'orgasme, després, si has d'arribar a l'orgasme d'una manera més analògica, amb més temps, més manual, o amb menys destresa...
1: O amb algú més sapastre.
0: O amb algú més sapastre.
1: Que és molt possible.
0: Doncs serà molt difícil. Llavors, jo com a senyora molt analògica que sóc, que ja ho saps tu, alerta amb la tecnologia, perquè, bàsicament, ho vaig llegir així del qual, el que diu és que el cos el que es fa és... es fa amb andrós. Mm-hmm. Llavors, doncs, per què m'he d'esforçar si hi ha una màquina...
1: Ah, s'habitua.
0: Exacte. Potser li hauríem de fotre la culpa al Mortimer, que era aquell senyor que explicaves tu, que es va inventar el catxarro aquest perquè les senyores histèriques deixessin d'estar histèriques. Si les persones que ens escolten volen conèixer més tota aquesta aventura del doctor Mortimer, hi ha una pel·lícula que es va fer l'any 2011 que explica una mica com va ser aquest procés. A mi em sembla una pel·lícula tirant a justeta, no t'enganyaré.
1: Sí, jo no l'he anomenat precisament perquè... Sí, no. Bueno, sí.
0: Sí, ho havíem de fer, parlant d'això, ho havíem de fer... Bueno, és allò típic de diumenge a la tarda, una mica de comedieta, una mica d'història d'humor...
1: S'aprofita una miqueta del tema, no? I una miqueta d'aquesta al·licient, no? Va, d'això tothom la voldrà veure, però bueno.
0: És que jo recordo com la van vendre aquesta pel·lícula i jo vaig caure i vaig pensar, uou, que interessant. Després la veus i dius, ai... Pues justet, justet. Però en qualsevol cas, la deixem anar. Clar, al final la histèria, jo una cosa que volia dir molt fort, era algo que uns senyors deien que era. És a dir, és un constructe fet des d'allò masculí, no? Llavors, per criticar una mica tot el saber senyoro, et porto una performance que es va dur a terme el gener del 2024 a l'Art Santa Mònica, que la va dirigir l'Helena Frach, que és una artista que viu i treballa a Barcelona, i que la performance es deia El saber senyoro me come el coño. Llavors, a mi em costava molt explicar què va ser El saber senyoro me come el coño, llavors el que he fet és literalment agafar el text i te'l llegiré, ¿vale?
1: Molt bé.
0: Perquè més, és que crec que s'entén molt bé. Diu... El saber senyoro és aquell saber que, si no surt d'un senyorot, no val. Són totes aquelles coses que saben els senyorots i que tu no saps. Tu saps cosetes, però no és el mateix. Són tots aquells gestos, actituds, maneres de transmetre i mirades que ocupen tot l'espai i travessen tots els discursos. Aquests senyorots compten amb tota la seguretat que tu ni somies i poden ser experts en qualsevol

0: qualsevol àrea del coneixement. Però no et preocupis, per rajar sobre el saber senyoro hem muntat una taula camilla a la qual hem anomenat Grup Jordi Hurtado. Un nom estratègic i mutant com mutants són els nostres cossos. Courem els sabers al voltant del braser a través de la paraula compartida. El saber senyoro, me come el coño, és un espai obert per pensar a través de la paraula dita i col·lectiva tot allò que té a veure amb els sabers dominants. Així mateix també provarem d'esbrinar com es poden construir uns altres saber. Que s'ha entès?
1: Estupendament.
0: Jo trobo que és meravellós que al final aquesta performance del saber senyor o me come el coño és el que fem les amigues quan quedem sense tios, que és començar a rajar de tot allò que t'han explicat els homes i els jefes per ser homes i ser jefes. Però bé, em va semblar meravellós que això es fes dins d'un espai com Arts Santa Mònica i que dignifiquéssim aquests espais, no?, per rajar d'aquest tipus de coneixement patriarcal, no?, que és el que també va dur a terme o el que va sostenir la idea de histèria, que perquè ho sapis, que això també ho vaig trobar i em vaig quedar loca, com molt bé t'ho has explicat abans, la histèria deien que estava a l'úter, llavors que era com algo que es anava movent, i vam descobrir amb la meva amiga Judit, que és psicòloga, que per tractar de la histèria, sobretot a l'època clàssica, el que havies de fer era o olorar coses o posar-te coses que fessin olor a la vagina per anar movent la histèria, com una mena de paintball, saps? Vale. Per anar-la movent.
1: Bueno, com si fos una rata que li has de posar un tros de formatge perquè vagi, que no?
0: Jo ja no vols, volia no? dir així de greu, però sí, mort, per qui anava la cosa. Però bé, per acabar i aixecar una mica, posem música, que si no acabarem molt tristes.
1: Vinga, va.

És tan maga aquesta cançó, Àlex. És Adore You, de la Miley Cyrus. La va llançar l'any 2013. És una balada. I si... Bueno, jo vull pensar que és una balada cap a ella mateixa. Oficialment és una balada cap a un amant, una cançó d'amor cap a un amant, però si tu mires el videoclip, que és el que m'interessa d'aquesta cançó, apareix ella mateixa autogravant-se, fent-se com una mena, no, de vídeo d'aquests caseros eròtics. Està dins d'un llit, està amb roba d'aquesta color carn, típica de la Miley Cyrus, que depèn del plànol, bueno, pues sembla que estigui com despullada, i el que va fent doncs és acariciant-se, és tocant-se, i evidentment el que deixa entreveure és que s'està masturbant. I a part de que la cançó és molt maca i ella canta espectacular, en aquesta època estava com una regadera, però no deixa de ser un artista, és un moment aquest de la masturbació que es fa supermaco, no? No es fa com res vergonyós ni vulgar. Llavors, encara que la cançó oficialment la canta un amant, jo vull pensar que se la dedica ella mateixa, que és el que hem vist al final que ha fet amb la seva última discografia, cantar-se cançons d'amor cap a ella mateixa, i també una mica em serveix com per reivindicar el plaer un mateix, perquè sempre hem pensat, i tu i jo som millennials i ens ha passat, vull dir, no som de l'època de Franco, tu i jo, sembla com aquesta cosa que el sexe és allò que has de compartir amb un altre i que hi ha d'haver un coit, hi ha d'haver una penetració. El sexe són tantíssimes altres coses que, vaja, que són incomptables, i una que jo trobo que és meravellosa és aquesta capacitat que tenim de fer-nos plaer a nosaltres mateixes.

0: Però que de debò, que és per una amiga.
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Una setmana més us acompanyem des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa. La nostra dedicació és al senderisme, l'excursionisme i els viatges. I tot això ho materialitzem en tres continguts que despleguem al llarg dels propers 25 minuts. Els tres continguts del dia són els que ara mateix us avancem des de la zona de titulars. Buseu és un antic poble abandonat al Pallars que el Jordi Canut i la seva família van anar restaurant finca a finca. L'objectiu? Fer-hi una reserva de fauna salvatge oberta a les visites gràcies a un projecte basat en la fotografia. És el Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. I avui aquest serà el nostre objectiu. El Xavi Tions escriurà una ruta senderista circular al voltant del poble de Sant Bartomeu del Grau, que per entre plàcids i verds paisatges porta el caminaire cap a dues boniques ermites, Sant Genissa de Besa i Sant Jaume de Fonollet. I comencem cicle als quaderns del viatger. L'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje, ens parla avui i en les pròximes setmanes del seu viatge a Sri Lanka, la gran illa situada al sud-est de la península indostànica. I xinoxà no arribarem així fins al final del capítol 572 dels Sendes. Però ara el que toca és posar-nos en marxa. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Fotografia i natura en un racó del Prepirineu. Un projecte ecoturístic que ha aterrat en un dels molts pobles abandonats de les nostres muntanyes, en una vall secundària, amagada, silent, poc accessible. Un antic nucli que, arran de la voluntat d'una família, fa anys que va engegar una experiència ideal per a qui li agrada la fauna i la fotografia. Als Sendes anem a petar de nou a l'extrem sud del Pallars Sobirà, en concret al municipi discutiblement anomenat Baix Pallars i que nosaltres reivindiquem pel seu topònim històric, Gerri de la Sal. A llevant del nucli s'estén una petita vall distribuïda d'est a oest, on hi ha el poble abandonat de Buseu. I és aquí on es desplega el projecte Buseu Wild Pyrenees Nature Photography, dit en català, Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. Proposa l'experiència de fotografiar fauna salvatge enmig d'una reserva natural privada, propietat, com dèiem, de la família Canut Tomàs. L'ideòleg i impulsor és el pare de família, en Jordi Canut, qui comença descrivint-nos de què es tracta aquest projecte.
1: De fer una activitat que pot ser d'un dia, pot ser de tres, i fins i tot hi ha gent que està d'una setmana sencera, gaudint de la fotografia de fauna salvatge autòctona. És a dir, tu t'incorpores a un hide, el que s'anomena un hide, o un amagatall, que hi ha un vidre espia davant, amb el qual els animals de fora no et veuen a tu dintre, però tu des de dintre veus el que hi ha fora. El vidre és perfecte per fer fotografies, perquè si fas soroll els bitxos no marxen.
0: Així doncs, entre les 300 hectàrees aproximadament que té la reserva s'hi han ubicat un conjunt de hides o amagatalls estratègicament distribuïts en diferents punts per gaudir contemplant i fotografiant fauna molt variada, sense pressa. Aquests en són els principals animalons que hi podrem veure.
1: Hi ha un hide gran, el que serien les carronyaires, on hi ha trencalós, voltor negre, aufrany i voltor comú, evidentment, perquè és el més abundant, que hi ha una capacitat de 9 persones, després hi ha un lavabo al mig i 4 persones més, és a dir, podrien vindre 11, 12 persones. Després hi ha altres hides on hi ha un abeurador d'aigua i, a més, a la nit es pot fer fotografia d'espècies nocturnes, com pot ser la fagina, com pot ser la guineu, i fins i tot amb un altre hide pots fer tema cèrvol i tema senglar. I al hide de l'àguila daurada hi ha dos hides de 2 persones cadascú, o sigui, un màxim de 4 persones.
0: L'experiència a Buseu es pot fer en un sol dia, en 3 o, per exemple, en una setmana. Es tracta que el visitant, en conveniència amb els propietaris, combini les sessions de matí, de tarda o de nit als diferents hides o amagatalls segons les seves preferències de fauna. En Jordi explica que les aus rapinyaires acostumen a ser les més sol·licitades i cal anar-hi ben d'hora.
1: Lo normal és que el dematí es fa el hide de les carronyaires, sobretot el del trencalós. Lo que ve la gent aquí és a veure lo que hi ha poc, lo més escàs i lo més espectacular, que és el trencalós. També s'aprofita, mentre es fa aquesta activitat, fer l'aufrany en aquesta època, des de març fins al setembre, o bé el voltor negre, o bé el voltor comú, doncs ja s'aprofita i es fa tot. Això s'entraria al dematí, entre 8:30 a 9 del dematí, i s'estaria fins al migdia, fins a la una, a les dues, a les tres. Sempre quan la gent vulgui acabar, doncs, hi ha cobertura, em truquen per telèfon i els anem a recollir. El que no es pot fer és sortir del Hyde, en plan, això, ja he fet les fotos, me'n vaig. No.
0: Hem parlat dels haids, de les aus rapinyaires, el dels cèrvols i senglars, el de la fauna nocturna, com ara fagines i guineus, el de l'àliga daurada, i encara en queda una altra modalitat distribuïda al llarg de la finca. Es coneix com l'aixopluc.
1: És un haid que no hi ha vidre, que allà acaben entre 10, 12 i fins i tot fins a 18 persones sense vidre, i allà es pot fer els, bàsicament per tema de vols. I els trencalossos i la resta d'ocells, doncs ho pots fer per tema de vols amb un fons molt bonic, no? Has d'estar en silenci també, i això es pot fer. Això sempre ho fem a l'estiu, al mes de juliol i agost, perquè la llum no és tan bona. I els bons fotògrafos en juliol i agost venen poc. Per què? Perquè saben que la llum és molt dolenta. I aquests bitxos tenen més activitat més de cara al migdia.
0: Buseu és un poble prepirinenca, com molts d'aquesta petita vall situada a l'est de Gerri de la Sal es va abandonar als anys 50 i 60 del segle passat. Al nord el tanca el Parc Natural de l'Alt Pirineu, al sud la Serra del Bou Mort i cap a l'est una remota carretera que continua cap a la plana de Taús i la Ribera d'Urgellet, ja a l'Alt Urgell. A Buseu s'hi accedeix per una carretera comunal que surt de les proximitats de Gerri, que passa per Baén i que continua cap als castells i, com dèiem, Taús. Per accedir al poble, però, cal haver fet reserva, ja que és propietat privada i la possible massificació davant visites turístiques no concertades podria espantar la fauna.
1: I allà hi ha un desvió que fica a Buseu, hi ha 450 metres que arriba allà, aquella carretera és nostra, la vam pagar nosaltres i està dintre de la nostra finca. Això ja d'entrada limita de que no pots entrar allà si no hi has fet una reserva. És a dir, la gent que ve allà més aviat pot molestar perquè hi ha gent que està fent l'activitat de fotografia al costat de la casa i tu, pots, sense voler, pots molestar la gent que està fent aquesta activitat. S'ha de reservar amb temps i mitjançant la pàgina web o bé trucant per telèfon.
0: Aquest és un projecte que neix de la voluntat d'aquest biòleg i president de l'Associació de Persones Amigues del Parc Natural de l'Alt Pirineu, en Jordi Canut, i també de la seva família, l'Anna Mari Tomàs i els seus fills Gerard i Cristina. Tot plegat arrenca pels vols del 2003.
1: Vaig contactar amb una persona que tenia aquesta finca, que era una de les 5 propietats particulars que hi havia en aquest poble, i en un procés de 8-10 anys vaig comprar les 5 propietats, que eren les 5 cases que hi havia aquí. Jo volia el terreny per fer l'activitat aquesta d'ecoturisme, no? Però, clar, què feia la gent? Em venia també la casa. Jo no la volia per res, la casa. Jo el que volia era el terreny. I a partir d'aquests 8-10 anys vam comprar les 5 propietats i llavors què vam fer? Vam fer una SL, amb més gent de la família, i vam fer una societat limitada per tirar endavant aquest projecte d'ecoturisme, que és el que hi ha ara.
0: Un projecte que cal fer sempre, en aquest cas, seguir-lo sota reserva prèvia i que s'adreça especialment a aquest perfil de visitants.
1: En principi és la gent que ve a fer l'activitat de gaudir de la natura, però a més hi ha fotografia. I si a més té càmera fotogràfica, molt millor. Pensa que fotògrafs professionals, avui en dia, els podries comptar amb dos mans. Una cosa és gent que fa les fotografies, però que no viu d'això. És molt difícil viure realment de la fotografia. Evidentment, venen per això, i són gent que venen a gaudir del tema, a tindre l'experiència d'estar davant d'una espècie amenaçada, com pot ser el trencalós o el voltor negre, i fa les seves fotografies, o sigui, fa els seus fotos com el seu record.
0: L'activitat Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus es pot fer en un sol dia, tot i que, com hem sentit, també es pot allargar a 3 o fins i tot a una setmana. Per aquests casos, s'ofereix l'opció d'allotjament en alguna de les cases de Buseu que els Canut Tomàs han anat rehabilitant amb els darrers anys. Aquestes són les opcions.
1: Es fa el Full Pack Experience, que és un dia fent 2-3 activitats de hike, o es fa el Full Experience de 3 dies, que també es pot fer, llavors et quedaries a dormir a la casa, que és que fas el hike nocturn, etc. Tot depèn, o bé simplement fer el hike del trencalós, o bé simplement fer a l'endemà el hike de l'Àguila Daurada. Són independents, eh? O sigui, si fas un hike del trencalós, que és des de les 9 del matí fins al migdia, no pots fer l'Àguila Daurada, l'hauries de fer a l'endemà. Nosaltres tenim un habitatge d'ús turístic, que la gent es pot quedar allà, amb habitacions, amb quarto de bany, etc. Hi ha una cuina que pot ser compartida, en funció si hi ha més gent i tal, però que es pot fer l'activitat que la gent pugui vindre directament a fer hike i marxar tranquil·lament.
0: Buseu és, doncs, un projecte ecoturístic que, per les seves característiques, és sostenible i no massificat. Ha permès rehabilitar un poble, primer amb allotjament a manera de refugi i després com a allotjament rural. Primer va atraure estrangers i, a poc, també s'hi han anat afegint gent de la terra. És tan sostenible i de quilòmetre zero que en Jordi Canut ens ho il·lustra amb un exemple ben clar.
1: Nosaltres tenim un conveni en Casa Tomàs, un obrador que estan fent embotits, venen carn i tal, i tot el que els hi sobra, el que haurien de llançar, en comptes d'incinerar-ho, de cremar-ho, ho vaig a recollir jo, un conveni de cessió i tal. No em costa res, però ells estalvien el fet de que no ho han de cremar i s'estalvien diners. Però clar, jo cada setmana he d'anar a recollir el menjar. Per mi és una feina molt forta, però és que no em costa res. És a dir, hi ha una simbiosi i a més és quilòmetre zero. El que s'ha de cremar és llançar els voltors i el trencalós, també les potes de corder, i quilòmetre zero i sostenibilitat total i absoluta.
0: Si us agrada la fotografia i us fa gràcia viure l'experiència d'immortalitzar aus i altres animals a molt pocs metres de distància, entreu a buseuproject.com i coneixereu tots els diversos packs i experiències. Una mena de safari, però fet en altres latituds, les prepirenenques, on xafardejarem sense ser vistos els moviments dels animals. En un entorn solitari i tranquil, on el ritme el marquen per sobre de totes les coses el dia i la nit, al pas de les estacions.
2: Sendes.
0: I és temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Maria, Déu vos guard, com anem?
0: Molt bé, avui anem a una d'aquelles comarques que queda entremig de tot, però que no és de pas de res, pràcticament, eh?
3: Retornem a l'altiplà del Lluçanès, perquè fa un parell d'anys ja vam fer una proposta per Sant Agustí de Lluçanès i Alpens, a la part nord del Lluçanès, la darrera comarca creada, el 2023, i avui ens n'anem cap al sud d'aquesta nova comarca. I, exactament com passava en aquell cas, el municipi d'avui va rebutjar unir-se a la nova comarca i, malgrat formar part del Lluçanès històric, està adscrit administrativament a Osona. Parlem de Sant Bartomeu del Grau i el que us proposo és fer una caminada fàcil, un recorregut circular en sentit horari, que ens durà a passar per la Font de la Plaça, baixar a traspassar el torrent del Pont Gran i després anar a visitar dues esglésies romàniques, com són Sant Genís-se de Besa i Sant Jaume de Fonollet, amb el torrent de la Sala entremig, i pujar fins a la Creu de Pedra abans de tancar el cercle planerament seguint el camí ramader.
0: Doncs bé, aquesta és la proposta d'aquesta ruta. Com deies, aquesta anomalia, podríem dir, un poble que pertany de forma natural al Lluçanès, però que està adscrit a Osona. Coses de la geografia política, mira. Bé, anem amb el punt de sortida.
3: Doncs anem a començar a caminar a Sant Bartomeu del Grau. És un poblet d'en prou feines, 1.000 habitants, envoltat de camps de cereals i farratges. Si hi accedim des de Gurb, podem deixar el cotxe a la vora de l'Ajuntament i la plaça, i el que fem és sortir del poble cap a Ponent, seguint els senyals del GR3, per un carreronet davant del forn, i en baixada suau ens du en un no-res a la Font de la Plaça, construïda sota un gran arc de pedra tancat amb uns pedrissos i situada en un rodal d'arbres en forma de plaça que li dona nom. Poc més enllà de la Font de la Plaça, resseguim uns camps de cereals, fem un tram per l'obaga d'un bosquet de pins i, sense contemplacions, pel mig d'uns camps, baixem a una pista frescal paral·lela al torrent del Pont Gran. Abans que la pista desemboqui en un altre camp, la deixem per anar a creuar el torrent i a l'altre cantó, sota uns grans plataners, trobem la Font de la Codina. És una font petitona, col·locada en un marge de pedra, amb una pica petitona de pedra també a sota. I de la font el que fem és sortim de seguida a una pista, a tocar de la carretera, a les envistes de la gran masia de la Codina. Aquí el que hem de fer és un tram d'un quilòmetre i mig aproximadament per la carretera, envoltats de farratges i ramats de cavalls pasturant i algun petit bosquet d'alzines, i passar les vistes de la masia de les Ferreres fins a l'inici del camí de Sant Genís. És una pista ampla, ben indicada, i el següent trencall trobem un curiós indicador en una gran pedra arenisca marcada amb grans fletxes blanques sota dos noms, Sant Genís i La Sala. Aquí nosaltres el que fem és agafem a l'esquerra cap a Sant Genís i en un no-res arribem per entre camps adevesats a la masoveria de Sant Genís. És una gran casa de pedra i a tocar Sant Genís s'adevesa, que pren el nom de la propera masia de la Devesa. És una petita església romànica del segle XI amb un campanaret d'espadanya annexat a una antiga masoveria per la part de ponent i a llevant destaca l'absis amb arcuacions llombardes, que és potser la part més ben conservada, tot i que no és del tot visible perquè hi van construir un porxo al costat. D'aquí, de Sant Genís, per entre boscos una mica enverdissats, baixem a traspassar el torrent de la Sala, és el punt més baix de l'itinerari, i per l'altre cantó tot un seguit de pistes envoltades de camps de cereal clapejats de boscos ens pugen a Sant Jaume de Fonollet, una altra església romànica, bessona de l'anterior, també del segle XI, una mica més gran, molt ben conservada i situada en un entorn bonic i molt cuidat, tot enjardinat, amb uns grans xiprers i amb un curiós campanar d'espadanya d'època no romànica que, amb el temps, s'ha anat transformant en un campanar de planta quadrada. I destaca a la paret de ponent una petita finestra en forma de creu i una antiga porta, i a llevant l'absis, també amb lesenes i arcuacions llombardes, i a la façana de migdia un bonic portal que conserva encara el forrellat romànic. Tot això al costat de la gran masia de Fonollet, en un entorn obert, amb vistes, realment agradable d'estar-hi. I la mateixa pista que ens ha dut a Sant Jaume ens continua pujant per entre boscos fins a sortir al capdamunt d'un llom, on creuem la carretera de Sant Agustí de Lluçanès i acabem de pujar fins a la Creu de Pedra. Enmig d'un bosquet, és una creu de terme gòtica, petitona, al costat del camí ramader que agafem cap a la dreta, un antic camí de transhumància que ens permet contemplar enllà vistes cap a la part alta de la plana de Vic, tancada per Bellmunt, el Puig Sacalm, els cingles de Cabrera i Aiats, veiem també el Coll Sacabra i les Guilleries fins al Montseny. I amb aquestes vistes entrem de nou a Sant Bartomeu del Grau, ara per la banda nord, on aprofitem per anar a donar un cop d'ull a l'església parroquial de Sant Bartomeu, un gran edifici barroc, i acabem de traspassar el poble contemplant els edificis històrics amb llindes de pedra fins a recuperar el cotxe.
0: Una bonica ruta, la que ens ha proposat avui el Xavi Tió per aquestes terres entre el Lluçanès i Osona, que té, com sempre, la seva fitxa tècnica. I la comencem amb la distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 12 quilòmetres i mig.
0: Desnivell?
3: Encara no, 300 metres de desnivell positiu acumulat.
0: En quant de temps la farem?
3: Posem-hi unes 5 horetes bones perquè ens entretindrem, sobretot a les esglésies romàniques.
0: Cal dir que en el cas de la Sant Genís podem tenir la sort de trobar-nos amb els masovers de Sant Genís, que molt amablement ens la van ensenyar, i que, doncs, de bon grat ho faran perquè són gent molt hospitalària. Grau de dificultat, de l'1 al 5?
3: Doncs no més d'un 1 sobre 5, és una passejada amable. I a internet trobareu la proposta d'avui, a Wikiloc, amb el nom Sant Bartomeu del Grau, Sant Genís-Sedevesa, Sant Jaume de Fonollet, entre parèntesi, Ruta del Romànic, d'un dels usuaris més actius a Wikiloc, que es diu Teti Titu.
0: Molt bé, doncs gràcies, Xavi. Ens retrobem la setmana vinent amb una altra ruta.
3: Salut i República.
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i avui us parlaré del meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
0: Amb una superfície total que seria l'equivalent a dues Catalunyes, Sri Lanka és una illa densament poblada per 21 milions d'ànimes i que se situa al sud-est de la Índia. Té forma de pera, o més ben dit, de llàgrima. De fet, la coneixen popularment com la llàgrima de la Índia. Avui, als quaderns del viatger, comencem una incursió d'una setmana als indrets més destacats de l'antiga Ceilan, que, com veureu, l'Helena va unir a bord d'un tuk-tuk. Ara mateix ens ho explica, acompanyada, com sempre, de música del país.
4: En aquests 7 dies que vaig estar per Sri Lanka, vaig començar el viatge a Colombo, que és la capital. Seguidament vaig anar al nord, a Willapattu, per veure animals salvatges. I després, en aquesta zona, també vaig visitar Siriguilla i les coves de Dambula i més manades d'elefants a Mineria, que és un parc natural conegut. Després vam baixar fins a Ellai Kandy, que és la part de les Terres Altes de Sri Lanka. Finalment també vam estar a Maldives uns dies, amb dues experiències molt diferents, en un resort uns dies, però també en una illa local. Colombo és una ciutat no molt densament poblada, que és una cosa que pots pensar que Sri Lanka potser ja s'assembla molt a la Índia, que hi ha molta gent, però no n'hi ha tanta gent. És una ciutat fàcil de visitar a peu, no molt gran, i destaca doncs alguns temples budistes que n'hi ha a la ciutat i també una gran torre al costat del riu amb la forma d'una flor de lotus. Llavors és una torre a la que si puges doncs tens unes vistes panoràmiques de la ciutat. Vam estar una tarda fent una volta i esperant la nostra segona aventura, que va ser ja llogar un tuk-tuk. Un tuk-tuk és un mètode de transport molt utilitzat a Àsia, sobretot. És com una motocicleta, però amb tres rodes, una al davant i dues al darrere. I poden viatjar el conductor, que va al davant, i al darrere doncs, fins a tres persones. Llavors és una forma de transportar-se molt ràpida. És com anar com una bicicleta, vas girant, vas fent bastantes maniobres i allà s'utilitza molt, sobretot l'utilitza la gent local com taxis. El tuk-tuk és una manera còmoda per transportar-se per Àsia, sostenible, econòmica, fan servir benzina 92, que és una miqueta més econòmica i està molt extès al seu ús. En aquest viatge era la primera vegada que jo conduïa un tuk-tuk. Al principi la veritat és que em va costar una mica perquè és com una motocicleta però manual, llavors entre els canvis de marxa, el trànsit, perquè és un trànsit tot i que no hi ha tanta gent com a la Índia, sí que condueixen una mica diferent que aquí amb avançaments que potser et fan apretar una mica el manillar, el fre, i el primer dia va ser una mica complicat conduir el tuk-tuk. Sí que el vaig calar forces vegades, però després amb la pràctica doncs, ja li vaig anar agafant el truquillo i finalment, doncs, al final del viatge, la veritat és que ja disfrutàvem. Era com anar amb una motocicleta i sobretot doncs, servia per gaudir del paisatge i per integrar-nos més en com podia ser un dia a dia d'una persona que viu a Sri Lanka. Les carreteres de Sri Lanka estan en bastant bon estat. Són carreteres a la zona en la que jo vaig moure'm bastant rectes. No van fent zigzags. L'únic que normalment són de dos carrils i sí que hi ha doncs, el trànsit de les furgonetes, dels autobusos que condueixen molt ràpid, dels cotxes. I bé, amb un vehicle que és petitet i que va a 40 km per hora, doncs a vegades potser el millor era anar una mica lentament, a posar-te no al centre del carril, sinó a un costadet, i deixar doncs, que t'anessin avançant. També cal tenir en compte que condueixen com a Anglaterra, per l'esquerra. Llavors, tot això al principi, doncs, jo crec que estan justificades haver calat 30 cops o més el primer dia al tuk-tuk. Vam iniciar el nostre viatge des de Colombo fins a arribar al Parc Natural de Willapattu, que està al nord del país. El principal reclam i pel que vam escollir aquest parc natural era pel fet que podies veure uns lleopards. Lleopards és un parc natural on es coneix que hi ha lleopards. A Sri Lanka fer safaris és bastant econòmic. Òbviament no veus tants animals com a l'Àfrica, però té la contraprestació que és relativament accessible. Per fer un safari és molt recomanable contractar un guia amb conductor perquè les carreteres dins dels parcs solen estar bastant malament, plou i la veritat és que es necessita molta experiència i amb un guia que estigui conduint, normalment aquestes persones doncs ja saben on estan els animals, tenen, vulguis o no, la vista molt entrenada per detectar els animals i t'ajuden a veure doncs, ocells, van veure també algun llangardaix, algun cocodril, no van veure el lleopard, però va ser una experiència molt interessant. Els parcs naturals de Sri Lanka, i concretament aquest de Willapattu, solen ser parcs selvàtics. No són parcs de sabana, perquè Sri Lanka és un país amb un clima tropical. De fet, destaca moltíssim la seva vegetació. És un país molt verd, dona la sensació d'estar rodejat de selva. I aquests parcs són d'aquest tipus. Per això, a vegades, pot costar veure animals i per això crec que és molt recomanable anar amb un guia.
0: Punt i final, si voleu saber més coses de Sri Lanka, haureu d'esperar el proper programa. Moltíssimes gràcies per arribar fins aquí, aquest programa que fem a l'Andreu Ortega des de les vies de so, al Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres i de la presentació i edició en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar-nos aquest programa i anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Són les 3 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
3: Terry Houdini deia que el que els ulls veuen i les orelles escolten, la ment ho creu. El famós escapista sabia de què parlava. La seva màgia ho era, en tant que els espectadors també estaven ben predisposats a creure-hi. Els seus admiradors miraven i escoltaven, segurament sense qüestionar-ho massa. Així, l'efecte feia precisament l'efecte. Amb els poders de les pedres passa una mica el mateix. No és estrany que, durant segles, els minerals hagin estat molt més que objectes bonics. Suposadament, calmaven la ment, protegien dels mals esperits o curaven cors trencats. Però avui encara hem de preguntar-nos quina part d'aquests efectes és real i quina només existeix dins la nostra ment. Safirs que calmaven la ment, ametistes contra l'embriaguesa, quarts roses per guarir cors trencats, emocionalment, és clar. Botigues de minerals energètics, polseres vibracionals, collarets que alineen els xacres i promeses de curació que no passen mai per un assaig clínic. Però què hi ha realment dins d'un mineral? Energia? Vibracions? Informació ancestral? O simplement àtoms ordenats amb molta paciència geològica? Perquè sí, els minerals tenen propietats fascinants. Duresa, conductivitat, estructura cristal·lina... L'origen també s'estudia. Volcànic, metamòrfic... Però d'aquí a curar l'ansietat, equilibrar el karma o desbloquejar traumes de vides passades, segurament hi ha un bon salt. Avui parlarem de minerals màgics i pedres curatives. Mirarem d'on surten aquestes creences, per què funcionen, quan funcionen i què diu realment la geologia, sobretot plegat. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on les pedres són dures, però les dades, encara més.
2: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
3: I per començar, amb una base ben sòlida, i mai millor dit, hem demanat a l'Íngrid Soriguera, geòloga, professora associada de didàctica de la geologia a la Universitat de Barcelona i divulgadora científica, que ens doni la seva rocosa opinió.
4: Hola, Sergi i companyia. Avui el vostre programa va sobre les propietats màgiques dels minerals. És així, oi? El que faré és definir-te el que és un mineral i a partir d'aquí vosaltres mateixos traieu les conclusions pertinents. El primer de tot, un mineral és una substància natural, d'origen inorgànic i inert, mancada de vida. És una substància sòlida, amb una composició química més o menys fixa i una estructura cristal·lina determinada. A partir d'aquestes característiques, cada mineral té les seves propietats fisicoquímiques que es fan servir per diferents usos. N'hi ha que són més tous, n'hi ha que són més durs, n'hi ha que són més, tenen una lluïssor més metàl·lica, n'hi ha d'altres que tenen gust salat, com la sal, etc. Per tant, les propietats fisicoquímiques dels minerals són molt utilitzades a tot arreu i cada dia en fem servir, de minerals. El nostre mòbil està carregat de minerals. No sé on és la màgia, però l'ús és ben extès a tot arreu. Gràcies.
3: Doncs, Íngrid, gràcies per haver volgut participar avui i ja saps que estàs convidadíssima al podcast sempre que vulguis. Esperem comptar amb tu ben aviat. I ja ho veieu, l'Íngrid ens preguntava, es preguntava on era aquesta màgia, no? A veure si entre tots la podem trobar o, com a mínim, la podem desmentir, fins i tot. En tot cas, entrem en matèria i saludem el nostre especialista de detectar energies, també, sobretot quan no existeixen. Jordi Vilà, promotor de la plataforma geòleg.cat, professor de geologia i divulgador científic. Jordi, què et trobem fent avui? A veure, què és això? Què són aquests... aquests utensilis que tens? Què estàs fent? A veure...
5: Estic fent vibrar un cuenco tibetano.
3: Ah!
5: Se'n diu cuenco, oi que sí? Ho dic bé, cuenco?
3: No ho sé. No et sabria dir català com es diu.
5: Tinc tot de minerals a dintre i els fiques, estic fent vibrar, a veure si entre ells fan alguna cosa.
3: Ah, ja sentia aquesta olor d'encens, és això, no? Que cremaves encens, em sembla, també.
5: També estava cremant encens, estava fent tot junt. Estava fent tot junt. I potser per això ho estic fent malament. A part que jo vibro, segurament vibro diferent, eh?
3: Vibres en una altra freqüència. Clar, això...
5: Vibro diferent, sí.
3: Això has de parlar amb professionals del tema, eh? Que n'hi ha que ho saben fer i que, a més, ho cobren bé, eh? Vull dir que, escolta'm... Bueno, doncs, escolta, no sé, ja ens diràs a veure com evoluciona la teva energia i si ens alinees als chakras.
5: La meva recerca, sí. Sí. Veure, mira, ho ha dit molt bé l'Ingrid, que són un mineral, és una substància inorgànica, inerta, amb una composició química definida, això és molt important, i una estructura cristal·lina ben ordenada. Això és molt important per dir el que no és un mineral. Anem a veure què no és un mineral.
3: Va, a veure, provem-ho.
5: Perquè també pensa que hi ha, no sé si t'has acostat mai a una botiga d'aquestes de venen minerals per curar, minerals amb propietats màgiques, coses així.
3: Sí, sí. Doncs, però que a vegades es confonen amb coses serioses. Bueno, seriós, vull dir, és a dir, utilitzen, com hem dit algun altre cop, també en aquest àmbit i en aquest sector, barregen llenguatge científic, no?, amb d'altres coses clar. Que no sabem ben bé si són gaire científics. Científiques, oi?
5: Després en parlarem, a veure si aconseguim treure'n alguna cosa de ciència, a veure si podem. Uh-huh. Però mira, què no és un mineral? Per exemple,
3: no
5: els materials sintètics. Un material sintètic no és un mineral. Que a vegades et venen coses o es venen coses amb... Són resines sintètiques, en diuen, per exemple, els orgonites. Uh-huh. Sí, segur que n'heu vist alguna vegada. Algú de per aquí segur que n'heu vist alguna vegada.
3: Sí, home. A part que és un nom que sona com molt extraterrestre, eh? És com molt molon.
5: Sí.
3: Els vidres tampoc.
5: Els vidres tampoc. El vidre és molt, molt important discernir això, eh? Un vidre em refereixo a que a vegades trobes una estructura que sembla un cristall, però no té una estructura cristal·lina ordenada.
3: A veus?
5: Això, per exemple, l'òpal no és un mineral. És un mineraloide, se'n diu. Bé, una roca, evidentment, no és un mineral perquè acaba sent el conjunt un agregat de molts minerals diferents.
3: Mm-hmm. Això és important, aquest matís,
5: substància... I qualsevol substància orgànica no ho és, com ara les resines, per exemple, l'àmbar, que te'l poden vendre com a mineral.
3: No és un mineral.
5: És una resina fossilitzada, bàsicament. Bé, sabent això, sabent aquestes primeres cosetes, què té un mineral? Què pot arribar a tenir? Un mineral té unes propietats fisicoquímiques molt concretes. Duresa, densitat concreta, conductivitat elèctrica, en alguns casos. I ho remarco perquè la conductivitat elèctrica segurament la fan servir per dir que té unes propietats que poden traspassar...
3: Transmet energies, exacte. Sí.
5: Tenen propietats òptiques... Deixen passar la llum? No. A vegades la deixen passar en una direcció només determinada. Tenen magnetisme. Ep. Compte, magnetisme.
3: D'aquí plou la criatura.
5: Sí, i tenen una... El quars, per exemple, té una propietat molt interessant que és que és piezoelèctric.
3: Explica-ho això.
5: Això vol dir que si li dones a tu energia, el quars es deforma microscòpicament. I, de fet, els rellotges funcionen així.
3: A veure.
5: T'has comprat mai un rellotge de quars?
3: Sí, home.
5: Doncs funciona amb una pila petita. Uh-huh. Aquesta pila petitona transmet energia en un quars, en un cristall de quars, que està tallat d'una manera determinada. I aquest quars vibra d'una manera determinada. Vibra. Té una freqüència determinada. I aquesta freqüència es fa servir per determinar els segons exactes. I que no vingui d'aquí també tot això de les
3: vibracions... Clar, això anava a dir. Se n'ha parlat molt, de la vibració, que va més enllà dels minerals. Es parla això de vibrar determinada freqüència, no?
5: El que passa és que vibra una freqüència de 32.768 hertzis, que això clar, vol dir que és un 3 elevat a 15, que això és una barbaritat, és una animalada.
3: Però tu creus que d'aquí ve...
5: I microscòpicament.
3: D'aquí ve la frase aquella de que algú et transmet bones vibra? Ve per aquí,
5: potser sí.
3: Segurament, això, eh?
5: Potser sí.
3: Altra cosa és que realment no tingui res a veure i que tot sigui una derivació popular, lògica, que, més o menys lògica, no?, que ve d'aquí, però en el fons és un cert desconeixement, no?
5: Sí, bé, ara que dius això, potser et porto una mica d'història els minerals. Mira, ja et pots imaginar que quan algú en el passat... més llunyà, trobava un mineral amb unes propietats òptiques, uns colors determinats, maco, cribent, cristal·litzat, hauria pensat, m'acaba, quina cosa, no ha sortit això.
3: I
5: ho ha fet, no? A l'Egipte, per exemple, el lapislàzuli l'associen als déus i al poder, a la turquesa, quan els enterraven a tots els faraons, els hi posaven minerals, no? La turquesa és la protecció, L'or és eternitat, perquè l'or no es fa malbé, però és, bé, l'or no és un mineral, és un metall. A la Mesopotàmia també feien servir aquestes pedres i minerals, i a la Grècia clàssica, fins i tot el Plini el Vell, que et sonarà,
3: sí.
5: Té alguns escrits on es descriuen pedres i els atribueixen propietats màgiques. Però, esclar, aquí...
3: Sí, que ve de molt lluny, de sempre, diguem.
5: Sí, sí, sí. I si vas tirant, doncs mira, l'edat mitjana, doncs tens tot de lapidaris i màgia cristianitzada, més aviat, que s'associen totes aquestes pedres i minerals a virtuts morals, proteccions, influències divines. I aquí passa una cosa molt clau, que el poder no ve del mineral en si, sinó que ve de Déu, però Déu el transmet a través d'aquests minerals, no?
3: Sí, és el canal, el mineral, diguem.
5: Sí, exacte. Però bé, això, tot això que t'he explicat és història més remota, no té res a veure amb el que va passar durant el New Age, el moviment New Age, als anys 60-70.
3: Es va posar de moda.
5: És quan realment... Sí, és quan aquí es va portar una barreja d'orientalisme mal entès...
3: Tot allò d'aquells hippies, no? Woodstock i tot
5: sí.
3: Allò, també.
5: Ah, exacte, i allà amb tot aquelles, amb tots aquests minerals, doncs se'ls van començar a donar llenguatges pseudocientífics, que és el que dèiem abans, on es parlen de vibracions, on es parlen de freqüències, fins i tot d'energies quàntiques.
3: Sí, home, sí.
5: Però no hi ha una continuïtat respecte al món antic.
3: Ah.
5: Al món antic se'ls atribuïen un poder... I el New Age, a partir del New Age fins ara, se'ls atribueixen unes propietats màgiques. És una mica diferent.
3: És un matís,
5: el poder antic venia a través dels déus. I ara, a partir del New Age, s'atribueix només al mineral.
3: El mineral en si és el que té a mà el poder, d'acord? No necessita d'una intel·ligència superior, diguem.
5: Sí, no és una tradició antiga recuperada, és més aviat una reinterpretació moderna i fent servir trets de diverses cultures, sobretot de les orientals.
3: I aquí s'hi han fet doncs, polseres, teràpies, no?
5: Home,
3: tot el que vulguis i més,
5: Aquí, perquè si ens poséssim ara a dir les propietats que poden arribar a tenir els minerals, doncs no, bueno, podem estar-nos-hi una estona.
3: Però mira... Perquè, Jordi, una pregunta. Tu creus que, és a dir, això que et parlaves del magnetisme, de la conductivitat, tu creus que, ni que sigui remotament, pot existir alguna propietat curativa associada a un mineral?
5: Propietat curativa, per ser, no... Bé, pot ser la font, si tu tritures bé un mineral, potser necessites una certa substància perquè, en base en altres, crea una medicina. Potser això pot passar.
3: Un principi actiu, diguem. Podria arribar a tenir alguna coseta.
5: O fins i tot un verí. Res més lluny, l'arsènic. El mercuri s'extreu dels minerals directament. Doncs d'aquí sí que tu pots treure coses que afecten el cos directament, però d'una manera física i directa. No d'una manera mental i vibracional i energètica.
3: O sigui, una pulsera de maragdes, diguem, per ser, potser no fa gaire gran cosa. Diguem.
5: Sí. Tu digue-li, demana-li això amb el miner que està traient maragdes avui.
3: Clar, també.
5: A veure si li produeix algun benefici treballar allà envoltat de tonelades d'aquest mineral.
3: Clar, i amb si el reuma igual li cura, poder no.
5: A veure si li passa.
3: Clar.
5: Demana-li això a qualsevol miner, en qualsevol mina del món, i sobretot amb les afectacions corporals que tenen quan treballen amb els minerals.
3: També està ben vist, això.
5: No sé. Jo en tinc molts de minerals a casa i he hagut d'anar moltes vegades al metge.
3: Estàs ben fotut.
5: Sí. Tinc molt fotut, jo.
3: Doncs potser és al revés, potser et fan més mal que bé, vigila-t'ho, això.
5: Sí, sí, sí. Però això, quan ho he dit a gent que realment té aquesta creença, em diu, és que no vibres igual que el mineral.
3: Ah, esclar, és això. És la vibració.
5: Clar. Clar, clar, clar, la vibració. Però clar, si jo em pregunto, què vibra? Què està vibrant en el mineral? A quina freqüència està vibrant? I com es mesura? Jo em puc sincronitzar amb el mineral? No, de cap manera, perquè jo no tinc una estructura cristal·lina definida.
3: No.
5: El mineral sí. Jo no vibro, perquè no tinc una... El mineral pot vibrar de manera atòmica. Però en cap cas es pot transmetre.
3: Sí, els enllaços atòmics del mineral sí que poden tenir una vibració associada al seu estat, no?
5: Sí, però bé, a veure, la vibració s'associa a qualsevol material sòlid, perquè si els àtoms no vibressin, els electrons caurien al nucli i hi hauria un hecatombe aquí.
3: Està clar.
5: És a dir, si hi ha temperatura, hi ha vibració.
3: Escolta'm,
5: encara que sigui 0,01.
3: Aprofitem i saludem el nostre científic, diguem-ne també, l'altre científic resident que tenim al programa, col·laborador fixe, Albert Palou, biòleg, divulgador i relacions institucionals del grup d'investigació Beta. Què tal? Bona tarda. Com estàs?
6: Hola, bona i màgica conversa.
3: Bona i màgica conversa, efectivament. Estàs vibrant molt fort o què?
6: Estic vibrant molt fort de poder participar d'aquest tema avui tan apassionant.
3: Així m'agrada. Escolta, tu has experimentat alguna cosa entorn de l'ús dels minerals amb unes finalitats vibracionals, mèdiques, curatives?
6: Jo, si voleu, estic disposat aquí davant de tota l'audiència dels Països Catalans a fer una confessió.
3: A veure, ep.
5: Ai.
6: És que jo tots, durant l'elaboració de tots els podcasts, almenys d'aquesta temporada, jo tinc un mineral a les mans, en tot moment.
3: A veure...
5: Quin és? Que et diré què et fa.
6: És un ull de tigre.
3: Un ull de tigre?
6: Sí, vaig comprar-lo...
3: Si vols, mira, què és un ull de tigre? A veure, explica-ho.
5: Ja t'ho puc dir, el que és un ull de tigre. Un ull de tigre és una varietat de quarts.
6: Molt bé.
3: Un quart.
5: Pràcticament tot el que compres són varietats de quarts.
6: Té un color així com de cafè i fa unes aigües així daurades, bastant bonic.
5: Ah, exacte.
3: És a dir, que l'Albert Palou té un amulet.
6: No, depèn. Sí, el faig servir per una cosa que és més banal del que sembla.
3: I que fem
6: tots. I que avui he descobert que té un nom. I que si dius primer el nom, la gent es pensarà que és alguna pràctica, diguem, estranya.
3: A veure, sorprèn-nos.
6: És que jo aquest ull de tigre que tinc sempre a les mans mentre fem els podcasts és la meva eina per fer fidgeting.
5: Ai.
3: Sí. Això és per tots els públics, compte, eh?
6: Sí, no, el fidgeting sona estrany, però bé, el fidgeting és aquest tipus de moviments repetitius que fem constantment.
5: Jo necessito un boli, per exemple, sí.
6: Sí, o hi ha gent que es mou l'anell, hi ha gent que simplement fa voltar els dits, hi ha gent que fa moure la cama, aquests moviments...
3: Allò de tenir algú a la mà, eh?
6: Aquests moviments involuntaris, que moltes vegades no te n'adones, però pràcticament tota la població, totes les persones ho fan. Mm. I això té una explicació psicològica, eh? Això, en un moment en el que has d'estar atent, hi ha gent que això li ajuda a rebaixar tensió, a tenir una sensació de control, i el cervell li ajuda, a vegades, a focalitzar-se. Llavors...
3: Fidgeting, eh?
6: Jo, la meva manera de focalitzar-me quan estem fent el podcast és tenir un ull de tigre a les mans, que vaig comprar al Mercat Medieval de Vic. No l'he fet vibrar mai amb els gongs tibetans, encara, però bueno, m'ajuda i li vaig donar voltes als dits.
5: Saps que l'ull de tigre porta confiança, protecció i decisió?
3: Mira, doncs quadra, és perfecte.
5: Veus? Però és quarts, eh? No oblidem que és quarts, eh? Bueno, el quart rosa, però... que també és quarts, porta amor, autoestima i relacions.
3: Bueno, en tot cas...
5: Que l'ametista, que també és quarts, porta calma mental, meditació, relaxació i protecció exterior i espiritual.
6: És aquest cas... És el punt que li canvia el color i ho canvia tot. Això.
3: Ja ho canvia tot.
5: És una impuresa, pots comptar.
3: En tot cas, a
5: l'Albert queda... De manganès...
3: No. Queda acreditat que li fa l'efecte desitjat.
6: Sí. A més, com que te'l venen polit en aquestes botigues de minerals màgics, té una textura molt, molt agradable i llavors això de tenir-lo a les mans... que està bé, no et fas mal.
3: Està bé, sí, no té cantus, no és cantallut, no ratlla ni talla, eh? Molt bé, molt
6: bé.
3: Per tant, la teva experiència amb els minerals màgics fins ara és aquesta.
6: Absolutament positiva, sí.
3: Veus? Doncs va, veus? Sí. Animem a la gent a donar negoci al mercat. Perfecte. Per tant, que ningú se'ns enfadi, que malgrat que les propietats que les discutim, no diem que no s'hagin de continuar venent minerals, que són bonics, que ens alegren l'ànima, eh? I a sobre, a l'Albert li ajuden a fer un programa de ràdio i un podcast.
6: Ah, sí, aviam. Tot el que sigui decoratiu sempre està bé.
3: Molt bé. I a part d'això, cap més experiència així...
6: No, he estat donant... Clar, això és difícil. Ja sabeu que moltes vegades m'agrada mirar si hi ha articles científics o científics que s'hagin dedicat a intentar estudiar o a justificar de manera més maldestra que això té un efecte que existeix, o científics que s'han dedicat a intentar rebatre-ho. Mm-hmm. I en aquest cas, com que ho explicava el Jordi al principi, és més una herència cultural d'una creença gairebé religiosa, antiga, que hem heretat malament, per dir-ho d'alguna forma. Hem traslladat a la nostra època una creença religiosa sobre unes coses i ens l'hem adaptat una mica a la nostra manera, com ens ha donat la gana i com ens feia feliços, que és una cosa que fem bastant a la nostra època. No hi ha un debat científic al voltant dels minerals màgics i que potser podríem buscar. Llavors, m'he entretingut a fer una cosa...
3: Aviam, perquè segur que tu sempre tens una mena una mica recargolada.
6: Clar, he pensat que si els minerals tots tenen efectes positius... Mm. Hi ha d'haver minerals que tinguin efectes negatius, també.
3: Home, segur que hi ha nèmesis dels minerals, clar. Sí.
6: He buscat...
5: La criptonita.
6: Sí, un punt i a part, un moment, fem un parèntesi, no som terroristes, òbviament.
3: No.
6: Si volguéssim fer mal amb mineral, vull dir, existeix l'urani, existeix el plutoni, que són coses més serioses, això aquí és... No anirem per aquesta banda. Però,
3: cas, ho serien per les propietats químiques que tenen aquests minerals i s'haurien d'utilitzar i processar d'una determinada manera, eh?
6: Sí, doncs estan navegant una mica per les webs d'aquesta gent que parla de minerals i no ho acabo, sempre t'ho diuen amb la boca petita.

0: Bé, bé, bé, bé, bé.
1: I ara utilitzaràs minerals per veure si te'n surts, aquesta vegada?
2: Sí, sí, sí, clar. Ja vam intentar-ho un altre programa, va ser una mica trist el resultat.
1: Sí.
2: Avui he pensat, ostres, podríem agafar un mineral...
1: No et rendeixis.
2: I fer-lo servir per causar el caos als països catalans.
1: Aviam, a veure, de què estem parlant? I que el caos, què es concreta?
0: Home.
1: Aviam.
2: Bueno, primer, clar, quin material fa servir? Llavors, he buscat una mica el que es consideren minerals que poden ser perillosos si en fas un ús perquè poden tenir un efecte massa fort.
1: Uh-huh.
2: Entengueu això com vulgueu. N'he trobat tres, així és com més destacats. Una és l'obsidiana. Uh-huh. No sé si en Jordi, si Jordi vol anar fent una falca de cada un dels minerals. L'obsidiana es considera que pot tenir un efecte tan intens que pot desenterrar traumes que tenies ja sobrepassats a la teva vida. O sigui, traumes antics poden ressorgir per culpa de l'obsidiana.
1: Sí, té un caràcter psicològic, diguem.
0: Sí. Jo tinc un trauma amb l'obsidiana, perquè l'altre dia en manipulava i em vaig tallar. L'obsidiana talla molt. Però que sapeu que no és un mineral, és un vidre.
2: Vaja.
1: Ojo.
0: Atenció, no té una estructura cristal·lina definida.
1: Per aquest per queda tant, descartat.
0: No vibra, no pot vibrar.
2: Vaja.
0: Bueno, pot vibrar de manera harmònica.
1: Val. Per tant, queda descartat com a mineral.
0: Som-hi. Següent.
2: Descartem l'obsidiana.
1: Ai, que
2: he trobat un altre candidat, era la turmalina negra.
1: Això sí que és mineral, això, Jordi? Sí que entrem o no?
0: Sí, és mineral. Sí. Jo en tinc, Tinc un quilo aquí a casa.
1: Un quilo.
2: Has de vigilar. Has de vigilar perquè sí que és un mineral que protegeix molt fort.
1: Ah.
2: Però té una energia tan intensa que l'has de netejar especialment bé. Perquè, si no, acumula les energies negatives molt ràpid i és perillós. Per tant, el dels gongs i la lluna plena ho has de fer amb més intensitat que els minerals normals amb la turmalina negra.
0: He de cantar o alguna cosa quan ho faig o no?
2: No ho sé, potser no cal.
1: Perquè quan dius que s'ha de netejar, és que és allò amb un aladín d'aquell o com va això? No, això és la plata, l'aladín.
2: Les de fer uns rituals durant les nits de lluna plena. Després podem parlar d'això.
1: Ah, molt bé.
2: Llavors, clar, he pensat que la turmalina negra... Clar, només et serveix si està, diguem, carregada negativament.
1: Clar.
2: I buscant, he trobat un mineral que m'ha semblat ideal per fer aquesta operació James Bond.
1: A veure.
0: A veure.
2: Que és la moldavita.
0: Sorprèn-me.
1: Ojo, moldavita,
0: Gran.
1: Jordi, diguem, il·lustra'ns. Moldavita?
0: Sí, podem començar dient que tampoc és un mineral.
2: Hòstia, no fotis.
1: Ah, però llavors ara li desmuntes tot l'invent.
0: És un vidre. La moldavita té una història geològica apassionant i espectacular. La moldavita es va formar fa uns 15 milions d'anys. Es troba ja en jaciments només pel sud d'Alemanya, República Txeca. Es va formar en un impacte d'un meteorit.
1: Uh-huh.
0: I quan va caure aquest meteorit va fondre part de l'escorça. Aquesta fusió parcial de les roques van sortir volant. Es van solidificar a l'atmosfera com a gotes de silici. Aquestes gotes van caure i això és la moldavita que avui es troba. És silici de color verd. No deixa de ser silici, és a dir, és com l'obsidiana.
1: Obsidiana. Sí, però o sigui, no té aspecte de maragda. És un verd maragda o no? És més fosc?
0: És un verd molt maco. Verd gespa, diríem.
1: El buscarem. Li has desmuntat a l'Albert seves intencions, però en tot cas, ja que se les ha treballades, que ens ho expliqui quin és el pla.
2: Passarem per damunt de l'opinió d'un geòleg i farem veure que és un mineral, encara que no ho sigui.
1: A qui li importa, no? Vull dir, el senyor que els ven segurament no li importa gaire, també.
2: No, ja veuràs que no, perquè...
0: Jo ja et dic que els que els ven no li deu pas importar.
2: No. El problema, la moldavita és ideal per fer una operació així malvada perquè és un mineral que és... Bueno, mineral, perdó. És un... No, com li he de dir? Mineraloide.
0: Mineraloide.
1: Una pregunta. Sabem l'origen etimològic de la paraula? Per què es diu moldavita? Ho sabem, no? Té a veure amb el país, Moldàvia, no?
0: No, perquè no hi ha jaciments a Moldàvia.
1: Clar, això ho hem de buscar.
0: Però no et sabria dir. No et sabria
1: busquem, busquem. Doncs va, endavant.
2: L'efecte de la moldavita és l'acceleració espiritual excessiva.
1: Ah?
2: Que es tradueix
1: acceleració en... espiritual.
2: Acceleració espiritual excessiva.
1: Ah, val.
0: Remarques com una moto, vamos.
1: No sé què vol dir l'acceleració espiritual en si mateix, ja, excessiva.
2: Això causa marejos, ansietat i desestabilització vital.
1: Oh.
0: Mm-hmm. Ve del riu Moldava, de la República Txeca. Ja està.
2: Ja sabrem una cosa més. Bueno, doncs he pensat, anem a dissenyar l'operació Moldavita per desestabilitzar els països catalans.
1: Bé.
2: Hi ha un punt que hi ha gent que diu que clar, els minerals tenen efecte només en funció del teu zodíac, del teu estat de vibració o de si l'efecte que fan és per tu o no. Que això que últim m'ha causat bastanta sorpresa. Bueno, no, és que no és per tu.
1: O sigui, podria ser que no et toqués.
0: Sí, és que n'hi ha que no són per tu, eh?
2: Clar, és que no, l'aspirina no t'ha passat el mal de cap avui perquè no era per tu.
1: Clar, no era per tu. Clar, a vegades pot ser això, és allò...
2: Llavors, clar, països catalans, 14 milions i mig d'habitants. He pensat que la dosi que potser es podia intentar fer arribar a cada català, ara hem sigut molt centralistes, a cada habitant dels països catalans, o el País Valencià...
0: Sí.
2: Balears.
1: Balears, Alguer.

0: etcètera.
1: Sí, sí, llocs des d'on ens poden escoltar.
0: Tenim tres una grams... geografia àmplia i corulla.
1: Tres grams de molt de vida per persona.
2: Vall d'Aran.
1: Sí. Tres grams de molt de vida per persona. Bàsicament, l'operació és fer arribar això, cada habitant dels Països Catalans estigui en contacte amb tres grams de molt de vida per causar el caos absolut, desestabilitzar, marejar la gent, causar ansietat i cada... No sé si es distingiria molt del normal, eh? Però...
0: No, exacte. Ai, com ai, està ai. El pati, poder...
2: Jo crec que necessitaries finançament, eh?
1: Sí, cal, o sigui, tres grams per persona comptant que l'aprofites bé i que no te'l roben durant el procés. Necessites 43 sí. tones i mitges de molt de vida.
0: De molt de vida. Que poder no n'hi ha tant al món.
2: Gaire.
1: Es calcula que al món n'hi ha 275 tones.
0: Ah, doncs mira.
1: Vull dir que aquí...
2: Sí, costa,
1: entra, entra. I he trobat un rang de preus, no sé si ben bé per on tirar, he trobat entre 50 i 1.000 euros al gram.
0: Gram?
2: Més aviat 1.000.
1: Al gram.
0: Tant?
1: Sí.
0: Sí que va buscat, sí. Això.
2: Sí, sí, sí.
1: Clar, com que he trobat que hi havia gent que el venia per 50 euros, que potser és un vidre brut, eh? D'aquests d'ampolla de cava. Bueno, he tirat per a veure que et costi uns 500 euros al gram.
0: Bueno.
1: He sigut generós, ja que el compres
0: a l'engròs... Però val, d'acord, sí, home.
1: Compres a l'engròs i et fan un preu.
0: Fan un preu. Va, són 20... Geòleg.cat segurament ja s'hi està posant.
1: Sí, geòleg, vas allà...
2: Fas ara, no estava fent números.
1: Fas un any 21.750 milions d'euros.
0: Bueno, això per causar el caos, eh?
1: Només el material, eh?
0: El material.
2: Clar, el president Illa no et faria una línia de crèdit?
1: Sí. Bueno, això...
0: Això és posar-s'hi, aviam. Sí.
1: Clar, però llavors, tu tens el material, però l'has d'activar.
0: S'ha d'activar, clar, hi deu haver alguna tècnica, hi ha algun detonador.
2: Però no ve activat, o sigui...
1: Li has de fer la
2: neteja
1: lunar, perquè tingui els efectes.
2: Hosti, clar. Clar.
0: Ah, has de netejar 46 tones de...
1: 43 tones i mitja 43. De netejar. He fet un càlcul basant-me en el mineral que tinc aquí sempre a les mans i més o menys he vist que cada... Clar, perquè els has de... no es poden posar en capes. Ha d'estar... Si n'hi ha un sobre l'altre, no funciona.
0: Han
1: d'estar escampats en una capa plana. He anat calculant el pes del mineral que tenia aquí sempre a les mans i la mida i he calculat que per netejar les 43 tones i mitja les has d'extendre en una superfície equivalent a 62 camps de futbol.
0: Home, 62 camps de futbol.
2: Ah, ara m'agrada, camp de futbol, sí.
0: Ha costat molt, sí. A la Terra no és plana, que surti l'unitat de mesura camp de futbol, eh?
1: Sí,
2: internacional.
1: Si permeteu fer servir una altra unitat una mica més centralista, són 22 illes de l'Eixample, de Barcelona. De superfície plena de trossets de molt de vida. Una nit de lluna plena, si no, no et funciona. Has d'intentar que no els toqui el wifi i que no hi arribi llum de fluorescents.
0: Ostres.
2: Això és complicat.
0: No els hi pot tocar el wifi? No, això és molt difícil, ara, eh?
1: Si els hi toca el wifi o llum de fluorescents, la neteja de lluna plena no serveix per res.
0: Home, doncs no sé pas com ho farem, eh?
1: I estem obviant que en teoria haurien d'estar dins un bol tibetà. Per tant, imagineu-vos la construcció d'un bol tibetà de la mida de 62 camps de futbol, la vibració i la molèstia que causaries als veïns que riuten del camp.
2: Home, amb lo que esteu, sí.
0: A veure, cal dir que tot això munta bastant de caos, eh?
1: Sí, llavors he obviat el lloguer dels camps de futbol i del personal i he dit, bueno, clar, però llavors això com ho fas arribar a la gent?
0: Clar, com has de distribuir? Representa que ja... Vale, acceptem que ja hem fet la neteja àurica aquesta i tota aquesta història, no? Ja ho hem fet?
1: Sí.
0: I ara què?
1: Jordi deia amb sobres, clar, bueno, és el més fàcil.
0: Amb sobres.
1: Fas un mailing.
2: Mario, jo aprofitaria quan envien la propaganda electoral.
1: Sí, sí, sí.
0: Ah, mira, fer un enviament massiu, no? I posar-hi
2: sí.
0: un...
2: Allà, un fer... sobret del PP.
0: Una pedreta de...
1: Ja està, un sobre per cada habitant dels Països Catalans, amb 3 gramets de molt de vida dins, enviats al mateix dia i que tothom l'obri al mateix moment per generar el caos. Si ho fa certificat, són 100 milions d'euros, però costa 5 euros certificar una carta.
0: Bueno, 100 milions d'euros, eh?
1: Sí, he pensat una altra opció, m'ha semblat encara, és molt de malvat de James Bond, eh? Que seria incorporar molt de vida a l'asfalt de les carreteres.
0: Home, però clar, no arriba a tothom, això.
2: I mal rotllo que generis.
0: Però no arriba a tothom. Que,
1: bueno, no.
2: Ja n'hi ha que passen ràpid.
1: Aviam.
2: Quin estrès.
1: Clar, té un fallo de punt de partida d'intentar fer les coses dissimuladament, que és que reasfaltar tots els països catalans de cop es nota.
0: Sí, és una feinada. De fet, ara Barcelona està tot aixecada i ja és una tocada de nassos bastant considerable.
1: Sí. Llavors, he trobat uns càlculs... M'ha costat de fer perquè les bases, sí, no hi havia unes fonts gaire coherents. He trobat que hi ha uns 22.500 quilòmetres de carreteres als Països Catalans.
0: Ah, que ho has comptat, eh?
1: Sí, he anat sumant diverses fonts, només interurbanes.
0: Uh-huh. Bueno.
1: Bueno, vull dir que imagineu-vos. Llavors, descomptat els preus mitjos de reasfaltar coses, clar, suma-hi uns 14.000 milions d'euros més.
0: Es dispara, eh? Home, el del sobre surt més bé, eh?
1: Sí. Però, bueno, clar, tu has de veure l'efecte final. És que, clar, és meravellós. És veure tots els habitants dels Països Catalans desestabilitzats, amb aficions estranyes, al bar, intentant superar depressions i comprant vols tibetans i fent cursos de creixement personal per internet.
0: I llavors, la cosa és, vale, i tu, com a dolent de James Bond, què? Tot això?
1: No sé, no he acabat mai d'entendre la finalitat dels dolents de James Bond, perquè no sé mai què en treuen del seu mal.
0: Clar, perquè tot aquest caos que has generat, tu com l'aprofites? No gaire, tampoc, perquè també tens tu el teu entorn grilladíssim, no? Clar, què fas?
2: Però estan tots crispats.
0: Clar, tothom crispat com una mala cosa, com una canellada plena de... que s'ha fotut tot el sucre del dinar, no? De les postres.
1: Doncs, ves que no hagi passat, ja.
0: Poder és veritat, per això estem com estem. Sí. Una mica... Doncs calla, ja mirarem la carretera, l'asfalt, que no hi hagi molta vita. Escolta, molt bé, quins càlculs que ens has fet, espectaculars. Vull dir... No deixes mai de sorprendre'ns. Escolta, Jordi, ho dèiem abans, però de veritat que no, que això dels efectes curatius dels minerals és tot una mentida, o què?
2: Home, s'ha d'anar molt de compte, això. Evidentment, no és cert que els minerals curen, i menys quan estàs en contacte amb ells. És una roca, un cristal·lín, un mineral, és una substància cristal·lina ordenada, i tu ets una persona. Uh-huh. Si tu tens una malaltia, pren-te una medicina.
0: Clar.
2: Però compte que aquí, vull dir, el ventall és extensiu de tot el que poden curar. Des d'una migranya a addiccions, a tenir les defenses baixes, a coses que ja ens hem de posar més seriosos, com el càncer, el Parkinson, cuidado, eh? Uh-huh. Vull dir, la gent que va allò a curar-se aquestes malalties amb minerals, compte. I fins i tot malalties molt minoritàries com la que pugui tenir jo, que és diarrea. Però entrant ara amb els minerals, hi ha coses més curioses, com ara és el quars. A mi em fascina el quars, Sergi.
0: Quars, hi ha molta varietat,
2: no? El quars, sí. O sigui, el quars té una estructura cristal·lina determinada, que és diòxid de silici. Mm. Pot tenir inclusions i se li faran colorets a dins. Sí. I ja està. Tu veuràs un coloret morat...
0: És una pedra bonica,
2: no? Tu veuràs un color vermell, sí. Tu veuràs colors grocs, tu veuràs de molts colors, perquè té una inclusió a dins.
0: Mm.
2: Però aquell quars és un quars. No perquè sigui d'un color, té una propietat diferent.
0: L'estructura és la mateixa,
2: Les propietats físico-químiques no canvien.
0: Mm.
2: Però nosaltres tendim a donar-li propietats diferents. Perquè és bonic, doncs això dèiem, l'ull de tigre és un quars, l'ametista, el quars rosa, el quars transparent...
0: Això anava a dir, l'ametista és un altre dels mítics, no? També, aquelles geodes que venen moltes vegades, també...
2: I el quars fumat, el quars verd, el quars blau, el quars vermell, el quars negre, el quars rutilat... Bueno, hi ha tots els tipus de quarsos diferents i tots tracten una cosa diferent, saps? Però, esclar, no, jo com a geòleg he de dir, escolta, em sembla que els tinc tots, els quarsos a casa.
0: Deus tenir tota la col·lecció.
2: I, sí, no sé si jo tinc equilibri físic, creativitat, ara tinc aquí coses que fan, eh? Protecció, meditació, coses espirituals, jo no...
0: Ho tens tot.
2: Estigui fora de casa, que els tinc tots allà, estigui dins de casa, estigui dins de casa, que els tinc tots allà, els quarsos, o estigui fora, jo em trobo sempre igual. Vull dir que llavors... No tinc, no sé.
0: No jo
2: tenia un professor, me'n recordo, sí... Me'n recordo que tenia un professor que deia, mira, la pirita, que és aquell cub metàl·lic, si realment et porta els diners, et porta prosperitat i abundància, diu jo seria el tio més ric del món, diu, perquè tinc quilos de pirita a casa meva.
0: I no. Resulta que és que no.
2: No, jo
0: conec, això anàvem a parar el que dèiem al començament, és que no és per tu.
2: No, no és per tu,
0: ha de ser per tu. Això és com, saps allò que diuen que quan et quedes un gos, és que és el gos que t'ha escollit a tu i no al revés, doncs això amb els minerals deu ser una cosa així, no ho sé.
2: Sí, esclar, és això, eh, aquí no connecta, no se'm connecten amb els chakras, no m'amplifiquen la intenció.
1: És com el Bluetooth.
2: No. O l'altra cosa és que potser no els he carregat abans, que és el problema, que també poden retreure això.
0: O el que deia l'Albert, que no els has netejat bé, no? S'han de netejar, fer un determinat ritual, l'has de saber, hi deu haver algun manual d'instruccions, hi deu haver algú que s'hi dedica.
2: Sí. Pensa que has sentit, hi ha més coses, eh? Aquí també els pots netejar amb aigua, i aquella aigua, com que vibrarà igual que el mineral, tu aquella aigua l'embotelles i ja tens per una setmana, vas bevent d'aquella aigua que vibra com el mineral.
0: Ah, veus? Clar. Sí. Doncs,
2: això
0: que ho allargues,
2: no? És, Sí, física no va.
0: Això no, saps, no es vincula una mica amb allò de la memòria de l'aigua que havíem parlat en alguna altra edició?
2: Sí,
0: no
2: és el mateix. És el mateix.
0: Que tu submergeixes un quarts en allà i resulta que aquella aigua se'n recorda durant molt de temps
2: del
0: que allà hi havia allò posat allà dintre, no saps ben bé.
2: Hi havia un quarts vibrant d'una manera positiva.
0: Clar,
2: i la gent que m'ha dit, jo ho he provat i a mi m'ha funcionat. No ho dubto. No ho dubto, en cap moment. El que passa és que no ha estat això el que segurament ha funcionat.
0: Clar.
2: És probablement la suggestió.
0: Perquè és el que dèiem, no? El que més similar a que algun efecte és que puguis tenir, no sé, una pedra d'urani radioactiva i que t'irradiï i et provoqui algun mal en algun moment determinat.
2: Aquí sí que tindràs un efecte complicat. Digue-li a Marie Curie.
0: Clar, tot plegat és allò de com que és una cosa intangible i és una cosa, doncs, gairebé que forma part de la màgia, no? És normal, no?, que a vegades s'ompli amb aquest tipus d'explicacions tot curioses. Però bé, no sé, escolteu, jo crec que podríem donar entrada ja al nostre tècnic, el Xavi. No sé com va ell de... com va de minerals. Xavi, bona tarda, com estàs? Vas bé?
3: Hola, què tal? Molt bones.
0: Molt bé, hola. Què tal? Tu què? Tu tens també una pulsera d'aquelles que et fa curar, que et fa rebaixar l'estrès?
3: Bueno, no ho sé, tinc una pedra que us he ensenyat abans d'entrar aquí, que deien que a mi me van dir que això evitava les vibracions de l'ordinador i tal. I després
0: les vibracions de l'ordinador, eh?
3: Sí, de les coses electromagnètiques que transmet l'ordinador.
0: Que les absorbia, no?
3: Sí,
0: i
3: sí,
0: clar,
3: sí.
0: Te les evitava tu.
3: Clar, deixa-la aquí.
0: Doncs, no. Però no ha fet l'efecte, eh? No, fa temps que conec i no ha fet gaire efecte, això, em sembla.
3: Jo crec que ha fet l'efecte contrari, estic pitjor.
0: Poder sí, ho ha multiplicat.
3: Sí.
2: L'ha amplificat.
3: Sí. Però bueno,
0: així estàs.
3: Sí, i bueno, sí, alguna pedrota més per aquí dec tenir, però no, ben bé no sé què són, per tant.
0: Jo un dia em van dir que me'n comprés una que m'evitaria la caiguda del cabell i no sé, em sembla que em van enganyar, eh?
1: Bueno, no saps què hagués passat si no la tindries.
3: Clar.
0: També és veritat, perquè això del cabell, una mica de barba la tinc, però en fi, tens raó. Bueno, Xavi, va, què ens portes? Portes alguna cosa interessant, segur
3: que sí. Sí, avui us porto diferents coses que han passat durant el segle, sobretot 19, 20 i 21, relacionada amb el tema de minerals, cristalls en formes geomètriques... a través de teories pseudocientífiques que li han atribuït doncs, propietats energètiques, curatives o espirituals, més o menys el que heu explicat vosaltres. S'ha de dir que cap d'aquestes idees estan demostrades científicament, que és la gràcia, per això us ho porto. Però el més divertit és que barregen el misticisme amb el llenguatge científic. O sigui, intenten explicar tot des d'un punt de vista molt científic, però després de científic, quan ho acabes d'analitzar, no té res, perquè és tot... Bueno,
0: és allò que és tot confús, eh?
3: Sí.
0: I que...
3: Són paraules difícils, sempre... complicades de pronunciar, per semblar que és molt...
0: Tot és molt quàntic.
3: Sí, exacte,
0: sempre.
3: Però no sé què vol dir. Vale, avui us porto uns quants casos documentats sobre gent que s'ha dedicat a crear, diguem, teories a partir de certs cristalls que donen una sèrie de propietats. I comencem per... que això no sé si són cristalls o no, que són les sals minerals. Sals minerals podem contestar com a... cristalls o no? O com a pedres, o com a minerals, o com a què?
0: Sals minerals. Jordi, a veure.
2: Si estan dissoltes, no, però si a vegades cristal·litzen, sí.
3: O sòlides, aquí són sòlides.
2: Sí, pot ser que n'hi hagi... Sí, sí, sí. Jo
0: és a dir, la sal marina, sí. La sal marina és una sal, i és un mineral.
2: La sal, sí, la sal, la, sí, exacte, és un mineral. És un
0: el clorur de sodi, no?
2: És el clorur de sodi, exacte.
0: Que fa un cristall...
2: Fa pensar, sempre sí, que és quadradet. Després, ara pensava en el quadradet i el pla i tot això, lo de la Terra plana.
0: Ah.
2: És que s'està acabant la temporada i no...
0: Bueno, però hi ha més dies que llonganisses, home, no et preocupis.
2: Vale. No, perdona, no volia
0: tallar,
2: Xavi.
0: No, ja
2: perdona.
0: Està, no passa res. Jo molt bé, l'apunt...
1: Però això vam quedar que en parlàvem en una reunió que jo no hi l'he vista, no hi he estat, no
0: bueno,
1: sé si s'ha fet.
0: Escolta'm, és que anar fent reunions...
2: Jo
0: al
2: sí,
0: final,
2: jo hi vaig ser-hi, eh?
0: Acabes...
1: Ah,
0: bueno, va, Xavi, escolta'm, tira.
3: Era la reunió aquella de les túniques, era allò?
0: Va, que la gent...
2: Sí, sí, aquella. La del Siris.
0: Se'm revolucioneu i no acabarem mai. Va.
3: Doncs bé, un senyor que es deia George Washington Carey, que era un autor nord-americà vinculada a un pensament, podem dir-li alternatiu, no? Podem dir fins i tot New Age, el que heu parlat abans, que és una miqueta anterior, que combinava salut, filosofia i astrologia, aquest senyor, a finals del segle XIX i principis del XX, que a més aquest home va fundar la seva pròpia universitat bioquímica, que
0: home, he intentat buscar
3: què era,
0: eh?
3: I no he trobat ben bé què era, però bueno, era una espècie de llados d'aquest, no? Que tenia la... la seva universitat de no sé, de fer-se fort, pues, aquest senyor de
0: la calle.
3: Sí. Doncs bé, aquest senyor era el seguidor d'un altre home, d'un metge que jo crec que és alemany, tot i que es va formar a París, que és Wilhelm Heinrich Schussler. No? Uh-huh. I aquest senyor tenia una teoria que era de les sals celulars. Celulars.
0: Celulars.
3: Sí. Vale?
0: I segons... Sals celulars,
3: sí, sí.
0: Jordi, apunta el concepte, sals celulars.
3: Jo no sé si existeix o...
1: Això és,
3: no,
1: és nou, això.
3: No existeix, això. Vale.
0: Sals celular.
3: Doncs, bueno, el senyor aquest, el Wilhelm aquest, deia que el cos funcionava correctament només si teníem una quantitat determinada de sals minerals en l'organisme. Però hauria de ser una proporció exacta. Si t'equivocaves, doncs mal. I que cada desequilibri del mineral d'aquestes diferents sals que no teníem provocava una malaltia concreta. I és més, no només això, sinó que aquestes sals estaven relacionades directament amb els signes del zodíac. I per tant, si ho tenies tot harmonitzat i estava harmonitzat amb el teu signe del zodíac, per tant, tot anava bé. Quan desbarajustava el tema, doncs tot malament. Bàsicament, era una teoria que barrejava filosofia, astrologia i volia... Pues, parlar de termes científics, però clar, no sé.
0: Però clar, això, què compensava? Va bene i sostar, o com anava això?
3: Bueno, aquest senyor deia que bàsicament els minerals, aquestes sals minerals que ell deia, eren un organitzador del cos. Uh-huh. El que feien era organitzar, entenc, temes de xacres i tal. Però, bueno,
0: tenia una universitat, eh?
3: Home, de bioquímica. Clar. Sí, sí. Clar, això no hi ha cap evidència biològica ni... entenc que de cap altre tipus que sigui demostrable, que hagi demostrat que aquestes sals celulars funcionin i que s'ha classificat com una pseudociència i per tant...
0: Tenim un biòleg i un geòleg a la sala, no sé, què en penseu?
2: Bé, sí que necessites sals per anar funcionant, per fer l'electròlisi, per fer diferents processos celulars, el que passa és que, clar, si se comencen a mesclar amb l'horòscop...
3: No.
0: Sí.
2: Tenim un problema, aquí tenim un problema.
1: Sí,
2: tot
1: acaba sent sodi, potassi i ions que, que permeten sobretot moviments entre la cel·la, entre les membranes, vull dir, però bueno.
0: Poc té a veure amb Gèminis o amb...
1: No, m'imagino tenir trossets de quarts a dins la cèl·lula, com... No sé,
0: no,
1: ho veig més complicat.
2: No. No.
0: Bueno, ja veus, Xavi.
2: De quals sòlids, no.
0: No funciona.
3: No. Però bueno, ara us porto, ja que heu parlat tant de quarts, jo us porto de diferents tipus de quarts.
0: A veure, va.
3: Hi ha un altre senyor...
0: Sí que n'hi ha molts.
3: Però no tipus de material, sinó tipus de com està tallat, eh? Un moment.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ho ha dit en Jordi abans, sí, sí. No? Oh. Que entre el color, la manera del tall, etcètera...
3: Sí, sí, sí, sí. Molt important, eh? Perquè seguíem un senyor que es deia Marcel Vogel, que aquest home era un científic amb una carrera contrastada, bàsicament, perquè va treballar durant molts anys a IBM, i el senyor va participar en diferents investigacions sobre magnetisme i sobre trobar diferents materials per donar diferents usos. Per tant, era un científic...
0: Un tio sèrio.
3: Sí. Però als anys 60 va dir, mira tu, estic fart jo aquí de l'IBM, d'aquests ordinadors, cap als 60 els ordinadors eren gegants, estic fart. I vaig a començar jo amb les meves teories. I aquest senyor va començar a defensar una teoria que era que els cristalls de quart podien interactuar amb la ment humana. I que a més podien amplificar pensaments, emocions i intencions. I va crear una cosa que eren els cristalls de Vogel, que tallant els quarts en diferents angles i en diferents cares, doncs podies canalitzar l'energia mental i, bueno, i diferents àmbits del caràcter espiritual de les persones. I, per tant, jo us he trobat alguns talls que feien aquest senyor d'aquests quarts. Llavors, hi ha el quarts de Vogel de quatre cares, que això el que crea és estabilitat, és la base de l'estabilitat, i s'utilitza per sanar i visualitzacions. Vale? Si tenim un quarts de quatre cares, fa per això. També hi ha el quarts de sis cares, que està associat als viatges astrals i a la recepció d'informació d'entitats superiors.
2: Sí, aquest en tinc.
0: Però com funciona això? Un cop ho tens, llavors has de fer alguna cosa per... No sé.
3: Bueno, clar, aquest senyor tenia
0: les instruccions.
3: Clar, o sigui, aquest senyor, havies de fer una sèrie de rituals i, bueno, com encarregar-lo, allò, ficar-lo en el cuenco tibetano, fer-li sal i fer-lo vibrar amb la lluna, bueno, i carregar-lo d'energia, llavors feia aquestes coses.
0: I llavors tenies un viatge astral, sorties del cos, et veies des de sobre, què passa? No sé.
3: Sí, no sé, no m'he atrevit a buscar més, no vaig dir
2: que sigui. No, t'amplifica.
3: Que no tinc cap
0: cas. T'amplifica tot el que seria l'astralitat.
3: Sí. Clar, però també hi ha un quart de vuit cales. Que aquest serveix per l'expansió de la consciència i de la superconsciència i dissipa il·lusions mentals i ajuda a guarir els traumes profunds.
1: Ojo.
3: Aquest,
0: també. Bueno, això ja és més sèrio.
3: Sí. Llavors,
2: he de dir que les vuit cares amb el quarts no existeixen.
3: Ah.
2: Però bueno, no existeixen de manera natural. Bueno, que és un artifici.
1: Em poses dues de quatre, eh? Està.
3: Ah. Sí. I el de nou cares existeix?
2: No, encara menys.
0: Doncs... Tampoc, no, clar.
3: Doncs el de nou cara serveix per connectar-te amb el buit i processar i filtrar informació.
0: Ah.
3: Vale? Però hi ha un de 12, cares. Vale. Que el que fa
0: un
3: és...
0: Un dodecaedre de quarts.
3: De quarts, sí. Que el que fa és enfocament de la consciència i potencia la manifestació i recepció de la informació. O sigui, serveix per estudiar, bàsicament.
0: És un, ah, clar, és una antena, de fet.
3: Sí.
2: Un wifi.
3: Sí. Hi ha més, hi ha un de tres cares que serveix per accedir a les coses desconegudes. Un de 13. De 13, per la connexió amb la consciència divina i universal. Un de 16, que reforça la determinació i la perseverança. I un de 24, que amplifica pensaments i visualització. I un de 33, que jo no sé com pots fotre 33.
0: 33.
3: 33.
2: Vinga.
3: Expansió 33, del pensament i crea patrons d'informació infinita que irradien, cap a l'exterior.
0: Carai.
2: Sí, sí. Ja t'ho diria jo que...
0: Punxegut, sí. Aquest, eh? Amb 33 sí. Cares.
1: I si els ajuntes tots?
3: Que tens la bola de drac, suposo. No sé.
0: La bola Genki. Sí, sí,
3: sí. Que s'ha de dir que la trajectòria científica d'aquest senyor, després de deixar IBM, doncs no...
0: Va anar pel pedregar, vols dir? Mai millor dit.
3: Vull dir que la comunitat científica va dir que això que diu aquest home, que no, que, a veure, que no està demostrat i que no serveix per res, que, bueno, que si la gent és feliç tenint quarts, que no passa res. Però que aquestes propietats segurament no funcionen. Però hi ha una altra senyora, que es diu Katrina Raphael, que aquesta també va modernitzar el tema de la curació amb cristalls. Que aquesta senyora, he buscat, si busqueu a internet, té molts llibres escrits sobre el tema del... Sobretot del...
0: Clar, perquè fins ara hem trucat coses que potencien, no?, sí. Gairebé poders místics de la ment
3: exacte,
0: i...
3: Sí. Sí, sí,
0: vale,
3: sí.
0: Vale, i ara tu ja entrem en el terreny de la curació.
3: Bueno, amb el tema d'això de n'hi ha xacres i tot aquest tema. Saps? La curació, no del cos, bueno, també del cos, però més del cos de l'ànima, anivellar energies i aquestes coses. Però aquesta senyora diu que cada mineral té una freqüència energètica específica. Que no sé si
0: allò que dèiem al principi, sí.
3: Vale. I que determinats cristalls poden actuar sobre òrgans o emocions concretes, que també ho heu dit, i que, per tant, si col·loquem cristalls a diferents parts del cos, el que serveix és per afavorir la curació. Si fa mal un dit, et fiques, jo què sé, una ametista d'aquestes i et cures el dit.
0: Val? I et cures el dit.
3: Clar, aquesta senyora s'ha de dir que ha fet diferents llibres. Si vindeu, entreu a Amazon, trobeu molts llibres que parlen d'aquesta senyora, que parlen sobre el tema. Va fer molts tallers, sobretot als anys 70 i anys 80, amb informació sobre les propietats biològiques concretes que tenia cada tipus de mineral. Clar, això s'ha de dir que no ha reportat cap efecte demostrable i que sí que s'ha definit com un placebo, però, bueno, el que dèiem abans, si a la gent li va bé fer-ho, doncs, bueno, li va bé, doncs,
0: sí,
3: que ho faci, no? I, per acabar, us portaré la teoria de les energies que provoquen les piràmides. És a dir, normalment que les piràmides són font d'energia, bàsicament, perquè estan fetes per extraterrestres, això ho sabem tots, no?
0: Tot va d'energia, sempre, el concepte de l'energia, que justament no fa gaire,
2: sí,
0: precisament...
2: Quina energia? Elèctrica?
3: No. Bueno, energia.
2: És que clar.
3: Poders.
0: Fa no gaire que hi havia una enquesta de posicionament sobre creences al nostre país, al Principat de Catalunya, que justament deia que un percentatge, no recordo quan, no voldria equivocar-me, un percentatge altíssim de la població, i quan dic altíssim vull dir majoritari, si no recordo malament, creu, justament, en l'existència d'energies, no? Energies doncs a l'ambient, energies quan entres a un lloc determinat, no? I recordo, no fa gaire, fer el comentari en un grup de bons amics que estava, vaig dir, escolta, jo és que aquestes coses no me les crec gaire, i em miraven tots com les vaques al tren, volguem dir, caram, no? I doncs jo sí que hi crec, no? És innegable, per mi és un tema experiencial, és una experiència, jo no noto que hi ha energies, no?
1: Tu has de justificar que has ordenat els mobles d'una certa manera a partir del Feng Shui quan algú et rebat perquè tens el capçal del llit sota la finestra, no sé, cosa així.
0: Sí, sí, sí.
3: Però això per justificar-te perquè tens mal gust, no? És que ho diu el Feng Shui.
0: Exacte. Què deies, Xavi?
3: Doncs res, bàsicament, el tema de la piràmide. El tema de la piràmide potencia l'energia, no? Concentra l'energia en un punt. Però suposo que el ser forma piramidal, doncs clar, en forma de triangle, la punta doncs porta energia, no? Però què passa si col·loques un mineral dins d'una piràmide? Doncs que el poder d'aquest mineral es potencia, perquè, clar, la piràmide potencia. I això el que fa és, doncs, en el mineral, doncs, hi dona superpoders, per dir d'aquí d'una gran manera, però també en altres elements, perquè si fiquem aliments dintre d'una piràmide, segons aquesta teoria, es conserven millor i també serveixen per la regeneració cel·lular. I ja conclueixo que s'ha de dir que aquestes són les afirmacions que van ser posades a proves per diferents experiments i no es va observar cap efecte mesurable.
0: Res.
3: Ni en les piràmides, ni en els minerals, ni en els aliments, ni en res.
0: És perquè no era per ells.
3: Segurament.
0: Ja no era per ells.
2: No vibraven.
3: No.
2: No vibran com han de vibrar.
1: Clar.
0: Sí. Aquesta és la conclusió.
3: Per cert, això se'n diu pseudociència geomètrica, això de les piràmides.
0: Pseudociència geomètrica.
2: Té nom i tot.
3: Clar, perquè una piràmide és una figura geomètrica, no? Clar,
1: i si poses un mineral en forma de piràmide dins una piràmide?
3: Llavors sí que tens la bola de drac, de veritat.
0: Clar.
2: Tot el món, eh?
0: Prova-ho, prova-ho, prova-ho. Tu que ets el dolent de James Bond, prova-ho.
3: Però jo tinc un cubo de Rubik en forma de piràmide, que és impossible de fer. Bueno, o jo no sé fer-lo. Potser si el faig, tinc de superpoders.
0: Ara entenc perfectament perquè formes part d'aquest programa, Xavi.
3: No, sincerament. No, no, no,
0: bueno, doncs res, escolteu, gràcies per tot. Gràcies per aquest, diguem-ne, aquesta edició tan mineralògica i tan magnífica. Gràcies, Ingrid, Jordi, Albert, Xavi. Hem pogut separar una mica la geologia, la psicologia i la fantasia. Recordeu que les pedres són meravelloses. Ens expliquen la història de la Terra, de volcans, pressions extremes, i ens permeten viatjar a temps immemorials. Però si algú us diu que un mineral us curarà l'ànima, pregunteu-li com, amb quina evidència i en quin estudi rigorós s'ha avaluat. Si no hi ha dades, potser només hi ha decoració. Nosaltres seguirem excavant, no per trobar energies ocultes, sinó per trobar bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu que la Terra no és plana. I les pedres tampoc fan miracles. Fins aviat.

0: Bona tarda, són les 6 i 8 minuts i sigueu benvinguts a un nou programa del De Sèrie, aquí a Ràdio Rubia, el programa on parlem del món de les sèries de televisió amb tota l'actualitat, el món de les plataformes, amb les estrenes, notícies, anàlisi, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindreu, com sempre, un servidor, Víctor Pérez, com a presentador, i a la Núria Molina, la nostra col·laboradora i amant de les sèries. Bona tarda, Núria.
1: Bona tarda.
0: Amb calor, deia la Núria, no?
1: Sí. Arribant. Ara ja comença el calor.
0: Però aquí estem fresquitos, no?
1: Sí.
0: No, no podemos quejar. Encara que nosaltres pujarem la temperatura d'aquí, sempre perquè parlem tant de sèries,
1: sí,
0: no?
1: Sí, que se calienta l'ambiente.
0: Doncs avui parlarem d'una sèrie que, bueno, últimes setmanes, abril, dèiem que hi havia molts estrenes potents, no? I estem parlant de sèries pues, més conegudes. Però avui serà una mica diferent perquè parlarem, ens anirem fins a Amazon Prime Video per parlar d'una sèrie més petita i segurament doncs, més desconeguda. Es tracta de Jury Duty, que és una antologia entre moltes cometes de ficció que posa al mig de la seva història escrita a un protagonista que no sap que està dins una sèrie de televisió. Ens preguntarem si a nosaltres doncs, ens poden colar això, que és interessant també, perquè és una proposta doncs, molt diferent al que estem acostumats a veure, una sèrie que va estar nominada als Premis Emmy a millor comèdia. Així que també parlarem una mica més en general de la sèrie. La segona temporada es va acabar fa un parell de setmanes. I també doncs, hem de parlar, com deia, dels estrenes. Tenim un altre cop una setmana amb estrenes bastant destacades. I a xarxes doncs, parlarem d'Eufòria, evidentment, i també de la polèmica amb el protagonista de Percy Jackson, que coses que no ens gusten, no?
1: Sí.
0: Doncs abans d'això, com sempre, arrenquem amb les estrenes i actualitat de la setmana.

0: Doncs la setmana passada parlàvem de The Pitt, no?, de la seva segona temporada, i aquests dies doncs hem tingut més detalls sobre el futur de la sèrie, tant de la tercera temporada com sortides d'actors, Núria.
1: Doncs sí, amb la recta final de The Pitt, Noah Wyle ha concertat una entrevista a Variety on ha explicat alguns detalls sobre la sèrie. Explica que la introducció de Lice en aquesta temporada era important i que des d'HBO es va demanar que hi hagués un balanç amb la trama. Wyle confessava que tenia por que hi hagués retalls, però finalment no feia falta una gran explicitat, perquè els espectadors ja comprenien el context. També es parla d'un possible canvi d'estació i que la tercera temporada passi en un hivern fred i ple de neu. Noah Wyle també ha lamentat la partida de l'actriu Supriya Ganesh, que interpreta la doctora Mohan, però expliquen que serà una part natural de la sèrie, ja que a Urgències el personal canvia constantment.
0: Està, és una bona raó, no? Però igualment ens sorprèn una mica, no?
1: Sí.
0: Perquè també podrien desaparèixer altres personatges, no només aquesta doctora, no?
1: Clar, o sigui, s'entén el tema aquest, no?, de que vagin rotant els personatges. Jo crec que també està bé, perquè així també dona una mica més, no?, d'agilitat a la sèrie, i de moment els personatges introduïts nous aquesta temporada han funcionat bastant bé, llavors, de moment, doncs, pinta bé. Però és això, però clar, fa pena, perquè penses, hi ha molts personatges que t'estimes molt, no?, i de cop que marxin. Però bueno, també, òbviament, amb la trama de la Moa en aquesta temporada també s'entén que marxi, vull dir, ja es veu que busca unes altres prioritats i que l'estil de vida d'Urgències, vull dir, és molt frenètic i no tothom pot aguantar això durant tants anys, llavors s'entén també.
0: També sobre el futur de la sèrie parlava de que veurem neu a The Pitt. Bueno, no sé si és la novetat que esperem alguns.
1: Bueno, ja.
0: No, però al final The Pitt parlàvem del aquest possible problema que podria tenir amb la repetició, no?, de l'estructura de la sèrie.
1: Sí.
0: Jo estava pensant que potser veiem una temporada on seguim el torn de nit en canvi del de dia,
1: ja,
0: per exemple.
1: Això,
0: no?,
1: és una cosa que s'ha comentat molt a xarxes, però no té pinta que hi hagi idees de fer-ho, o almenys pel que han dit els creadors de la sèrie. Però bueno, que estaria molt interessant, perquè de fet jo crec que el torn de nit potser inclús és més intens, perquè és quan acostumen a passar més coses, jo crec. Vull dir que a veure què...
0: Veurem què passa. També és interessant el que diu el Noah Wyle de Lice, no?, perquè ho parlàvem aquí la setmana passada, que podria haver sigut una cosa molt posada perquè sí i sense una relació mínimament coherent amb la trama, però sí que s'ha fet bé. Jo crec que igualment també té raó ella, amb el context, sobretot els espectadors dels Estats Units ho entenen perfectament, però sí que és veritat que per als espectadors, doncs, d'altres continents com nosaltres, que nosaltres ho entenem també, però potser hi ha gent que es queda més en xoc d'això que és o què està passant, però s'explica bastant bé, jo crec que encaixa bastant bé al capítol.
1: Sí, perquè al final jo crec que podrien haver optat potser per una cosa com molt més, o sigui, o explícita o com més exagerada, però jo crec que The Pitt està bé perquè segueix, no?, aquesta línia d'intentar ser realista i llavors pues, portar aquests problemes de dir en plan, tampoc no exagerar-los tant, sinó intentar portar-los de la millor manera possible i entenent això que segueixen estant treballant i que les coses continuen, vull dir, que està allà l'Ice i es presenta el problema, però la trama ha de continuar 100%.
0: Doncs la trama s'acabarà demà,
1: sí.
0: Això també ho sabem, eh? Demà és l'últim episodi, el 15è d'aquesta segona temporada de Pitt, que ha estat 3 mesos, més de 3 mesos en emissió. Ja per fi la gent que no podia veure-la, no?, que estava esperant, ja pot començar a veure aquesta segona temporada de Pitt tranquil·lament. I ara doncs, anem a canviar de costat, podríem dir, de polèmica, una polèmica que sempre ha estat al món de les sèries, una polèmica molt tonta, perquè no hauria ni d'haver existit, però bueno, que és aquest personatge que era un dels protagonistes de Breaking Bad, aquesta sèrie mítica, no?, que era la Skyler, i que molta gent pues, va començar a odiar en aquella, una època on no hi havia tant boom de xarxes, no?, però si hagués sigut ara, mare meva.
1: Yeah, yeah.
0: I el protagonista de Breaking Bad, que és Bryan Cranston, que era el Walter White, doncs, ha sortit a defensar el personatge, Núria.
1: Doncs sí, Bryan Cranston va defensar el personatge de la Skyler a Breaking Bad, quan en Frankie Muniz, el seu company de repartiment de Malcolm in the Middle, va expressar que odiava a la Skyler i que en Walter hagués estat molt millor sense ella. En Cranston va defensar l'Anna Gunn, qui va rebre moltes crítiques durant l'emissió de la sèrie, i va dir que no entenia com la Skyler era qui rebia crítiques quan el seu marit l'abandonava sense explicacions, quan estava embarassada, mentre ell feia cristall i provocava la mort de tants.
0: Un tema que ja hem parlat més d'una ocasió,
1: sí,
0: no? Però deia la gent, Bryan Cranston ha tardat més d'una dècada en defensar Skyler. Jo m'imagino que ja ho pensaria, de primeres.
1: Sí.
0: I qualsevol persona que vegi amb dos dits de frente, no?, aquesta
1: sèrie,
0: vull dir.
1: A veure, jo crec que passa una mica, no?, com hi ha moltes pel·lícules o sèries que passa molt que jo crec que els homes també idolatren com la figura, per exemple, del Walter, que és com, vull dir, és que la idea de la sèrie és que l'odis, en plan de que és una mala persona, s'acaba convertint en una persona horrible. I això, jo me'n recordo que quan vaig veure la sèrie, bé, clar, jo la vaig veure quan ja feia anys que havia sortit, i jo estava una mica condicionada, perquè clar, jo havia sentit tant això de l'Skyler, no sé què i tal, i clar, jo estava condicionada pensant, bueno, hi haurà un punt de la sèrie que farà alguna que dic, bueno, justificarà això. Pues qui estava veient la sèrie i dic què se suposa que ha passat? Perquè, o sigui, més enllà de el momento este con el jefe i tal, però que és lo màxim que passa, en plan, però la resta de coses penso està totalment justificada, totes les seves reaccions, i de fet és això, el Walter és la mala persona de la història, vull dir, i ja veiem com acaba, vull dir que y merecido.
0: Qualsevol, ja total de la sèrie, en qualsevol moment ja ho veus això, però sí. Sobretot, si acabes de veure el mític episodi de Ozymandias i segueixes pensant això, tenim un problema.
1: Sí, sí, total.
0: És que, bueno, estava bastant clar, no?, tot el que passa a la sèrie, però una sèrie que sempre recomanem, que no ens oblidem mai, ja l'ha vist quasi tot el món, no?, però bueno, si alguna persona en la faz de la Tierra que no hagi vist Breaking Bad, pues que la vegi, i després... Sí. Better Call Saul, que és la... Que molta gent, hi ha moltíssima gent que ha vist Breaking Bad i no ha vist Better Call Saul, això.
1: Criminal.
0: No se puede permitir.
1: Criminal.
0: No se puede permitir. Que, per cert, tot això ve a raïs, no, d'això de Malcolm in the Middle, no? La sèrie de comèdia que ha tingut una mena de seqüela,
1: sí,
0: que està ara a Disney+. Plus. No té males crítiques, tampoc, però bueno, jo no puc parlar tampoc massa d'això, perquè no he vist la sèrie,
1: no,
0: però bueno, és una sèrie mítica.
1: Sí.
0: Així que bueno, ahí está el dato, que la teniu a Disney. Doncs anem a acabar amb les notícies parlant d'una de les sèries, doncs, que més ho han patat els últims anys a HBO, que és The White Lotus. Ja es va anunciar que la quarta temporada, doncs, seria a França, però ara tenim una localització, doncs, més coneguda, no?, com a protagonista.
1: Doncs sí, oficialment ja sabem més detalls de la quarta temporada de The White Lotus. Ja sabíem que la temporada es rodaria a França, però aquesta setmana hem pogut saber que la trama tindrà lloc al famós Festival de Cinema de Cannes. La localització principal serà Cannes i el propi hotel, però també es rodarà a Saint-Tropez, Mònaco i París.
0: Interessant, no? Li enganxa bastant a la sèrie, també s'ha de dir, almenys el rotllo que porta totes les temporades. Una temporada que teníem molts actors i actrius confirmats, no? Però sí que és veritat que potser no de tan renom com altres temporades, menys la Helena Bonham Carter, no?
1: Sí.
0: Que era, pues, la gran estrella d'aquesta quarta temporada. Però igualment això li dona un factor, pues, potser més atractiu a aquests nous episodis, no?
1: Sí, sobretot això, no, el context aquest del món del cinema i el famoseo, no, inclús, que això no ho havíem tingut realment a les altres temporades. Llavors pot ser interessant. Jo pel que he vist també és com que hi haurà potser alguna escena que recrearà el Festival de Cannes com a tal. Llavors també jo crec que serà interessant veure com es desenvolupa, no, tot això, i veure quines trames acaben havent, i també qui es mor, no?, que és la trama de cada temporada.
0: Sí.
1: Però sí, té molt bona pinta. França és diferent, perquè ja havíem estat a Europa, havíem estat a Itàlia. França, a veure què és el que ens porta, perquè jo no he estat a Cannes, però no sé si és molt paradisíaco, no lo sé.
0: Bueno, Mònaco també, evidentment,
1: sí,
0: és un escenari
1: sí,
0: que enganxa moltíssim amb la sèrie. A mi m'ha donat una altra vibra. Després de saber aquesta notícia, m'enganxa més. La temporada que quan vam dir el primer cop a França, era com, bueno, a França, però a veure on a França.
1: Sí, clar.
0: És a París, que també sortia a París, però si només fos París, és com, bueno... No sé jo si amb el rotllo de The White Lotus encaixa, no?
1: També s'ha de dir que em fa gràcia que ara justament també d'estudio que estan gravant i que és el Festival de Venècia, o sigui que tindrem una mica emissió de sèries en festivals de cinema, o sigui...
0: Perfecte. Però és que a veure si també fan com a d'estudio The White Lotus i hi ha personatges que fan d'ells mateixos.
1: Sí, això seria graciós.
0: Podrien aprofitar, no? Ja que el mes que ve, no, és el Festival de Cannes, que surti al Modóvar a The White Lotus, no? Per exemple. Podria passar, no?
1: Estaria bé.
0: Doncs, bueno, veurem, sortir l'any que ve, segur, aquesta quarta entrega de l'antologia estrella, no?, de HBO. I ara sí, anem a parlar ja de les estrenes d'aquesta setmana. El primer d'ells ens anem fins a Apple TV, es va estrenar ahir mateix, dimecres 15 d'abril, i és una sèrie que té bastanta bona pinta, que es diu Margo tiene problemas de dinero. Se centra, precisament, doncs, en la Margo, que és una jove que ha abandonat els seus estudis universitaris i aspira a ser escriptora. Sense feina i sent mare soltera amb 20 anys, és filla d'una excambrera de la cadena Hooters i un exlluitador professional. La Margo es veurà obligada a tirar endavant amb el seu nadó, amb una pila de factures i cada vegada menys recursos per pagar-les. És una sèrie d'Apple, com deia, amb un repartiment, pues, bastant estrella, no? Tenim a la Elle Fanning com a protagonista, recentment nominada, no?, a l'Oscar per valor sentimental. Tenim a Michelle Pfeiffer, a Nico Ferman o a Nicole Kidman. O sigui, bueno, palabras mayores, no? Aquesta sèrie que està basada en el llibre de Ruffy Thorpe i que està escrita i creada per David E. Kelley, que és un guionista molt conegut a televisió, entre altres, doncs, per Big Little Lies, per exemple. Doncs veiem imatges i comentem què ens sembla aquesta nova sèrie d'Apple TV. It's just like... Don't you be listening to the nonsense coming out of people's mouths. We're on the precipice of greatness.
2: How did I let this happen?
3: I dream about the girl I used to be.
4: Marco, why are you here? You can go anywhere.
2: Like Harvard?
4: Yes, like Harvard.
2: Oh. To all the silly boys. So how's school? Scars they taught me.
5: Oh my God.
2: You were gonna be somebody.
6: Who was I gonna be?
5: Whatever you wanted.
2: But you chose to keep me. I ruined your life. You ruined my life so pretty.
7: I need to make money. I'm open to any job there is. Digging ditches even.
8: Looks like you've already dug one.
7: In order to earn income for my child, I've been doing some work on the internet.
9: For your first taco mix, we'll make you a scary girl.
7: I'll marinate on it.
10: This is not you.
11: Well, my mom worked at Hooters and my father was...
0: Doncs has copiat una trama d'Eufòria, no? Que hem vist, potser, ai, ojito, sí. Però potser una manera millor tractada, això ja no ho sé. No he vist el primer capítol d'Eufòria, després la Núria ens ho explica. Però aquesta sèrie que deien d'Apple TV, jo crec que la veuré segurament, té bona pinta.
1: Sí, a veure com tracta, no? Que és un tema interessant, sobretot als Estats Units, no? Que hi ha tot aquest tema de la salut pública i les ajudes i els recursos que pot tenir les persones que, bueno, que es troben en aquestes situacions, però pot estar bé, no sé, i també té com aquest punt, no? Jo crec, de comèdia, que també potser serà interessant, que és un tema que suposo que normalment s'ha tractat més en potser un tema dramàtic, no? I veure així com es fa en comèdia, veure com es tracta, que també és aquella fina línia, no? De la comèdia i el que es pugui tractar, però té bona pinta i, òbviament, els actors, vull dir, nada que decir.
0: Maravilloso, sí. Molt bones crítiques per la sèrie, que ho estic llegint per aquí, o sigui que, bueno, en principi, pues, una altra bona sèrie que ens porta aquest any la plataforma d'Apple. I anem al segon estrena de la setmana, segurament, doncs, el més potent d'aquests dies, que és la segona entrega d'una sèrie que va arrasar en el seu moment als Emmys com a minissèrie. Ara s'ha convertit en antologia. Parlem de Bronca, que s'estrena avui mateix a Netflix amb aquesta segona temporada, que se centra en una jove parella que és testimoni d'una alarmant baralla entre el seu cap i la seva dona, que acaba desencadenant jugades d'escacs de favors i coaccions dins l'elitista món d'un club de camp i el seu multimilionari propietari coreà. Una sèrie que ja la primera temporada, com deia, protagonitzada pel Steven Yeun, no? I la Ali Wong, pues, va guanyar tots els Emmys possibles, els Globus d'Or, tots els premis, i en aquesta segona, doncs, es reinventa d'alguna manera, no?, una nova història, però imaginem que compartint temàtiques, no?, que vam veure la primera entrega, en aquest cas amb un repartiment també estel·lar, amb l'Oscar Isaac i la Carey Mulligan, sobretot com a principals protagonistes d'aquesta sèrie, que ens va encantar, no?, la primera temporada ja fa 3 anys, 2023, així que anem a veure com llueix aquesta nova entrega de Bronca.
12: Are you and Josh happily married?
13: All the lights go down as I crawl into the space.
12: I think deep down we both knew it was a temporary band-aid.
13: Fight flying on the screen.
12: Band-aid for what?
13: Life tearing at the sea.
12: For the immense pain of knowing that you picked the wrong person. Did I not realize this sooner?
14: I'm gonna record it.
15: Shit.

0: Doncs a part d'Oscar Isaac i Carey Mulligan, que són, bueno, dos actorazos, tenim també a Charles Melton i Kaylee Spain, que són dos actors d'una generació més jove, no? També que han fet pel·lícules els últims anys, pues, destacades. Mm. Jo, Kaylee Spain, des que vaig veure Priscilla, vamos, yeah, espectacular.
1: Enamorada
0: d'ella. És una actriu brutal. Mm. I també tenim a la Jung Ju Jung, lo he dicho bien, que va guanyar l'Oscar per Minari. O sigui, mm-hmm, bueno, tenim també actors, pues, sí, de diferents generacions. També tenim, que, mira, ho tinc per aquí, el Song Kang-ho, que era un dels protagonistes de Parasite, que era el pare de família. O sigui, bueno, un repartiment bastant increïble d'aquesta sèrie que està creada per Lee Sung-jin. I, bueno, veient les imatges, doncs té una gran, molt bona pinta, no?
1: Sí, vull dir, és això, Bronca va ser una de les sèries així més importants, de minissèries més importants, i ara, vull dir, aquesta segona temporada també pinta molt bé, vull dir, bon repartiment, té una trama que pinta també interessant. També és veritat que canvia una miqueta, no? Que sembla que aquesta gent és molt més pija que la primera temporada. Mm-hmm. Però bueno, a veure quins lios i quines coses passen entre ells i, no? Que per mi, Bronca, jo crec que les coses més interessants que va tenir, no, era la psicologia darrere dels personatges, i que és el que els portava, no, tenir aquesta obsessió per resoldre, no, tota la trama que van tenir ells dos de barallar-se allà a l'aparcament. Llavors, a veure què passa aquesta temporada, però té molt bona pinta, de veritat.
0: Em tornaré a veure la primera, eh? Mira, ara que estàs parlant, és la primera, és molt bona. I d'on partíem, no? D'un pitido en un aparcament,
1: sí,
0: no? Tota la que es liava. Era brutal, no?
1: Sí.
0: Les crítiques, per cert, són una miqueta pitjors que la primera, mm-hmm, tot i això, bastant bones. O sigui que ja parlarem d'aquesta sèrie de Bronca, segurament properament al programa. I acabem, ara sí, amb l'última estrena, que ens anem fins a HBO Max. Ens arriba el dilluns 20 d'abril, i és la quarta temporada també d'una sèrie que, bueno, més audiència tenen últimament a la plataforma, que és From, que se centra en el misteri d'un poble de malson al centre d'Amèrica, que atrapa tots els que entren. Els seus habitants lluiten per mantenir una aparença de normalitat, però també han de conviure amb les amenaces del bosc que els envolta, incloses les aterridores criatures que surten quan es pon el sol. Una sèrie que, pues, segueixen comparant sempre amb Perdidos. Jo, bueno, no m'he lanzat todavía. He de dir que no té tan mala pinta, eh? La sèrie, que ara que potser des de fora es veu diferent, està protagonitzada pel Harold Perrineau, que precisament, no, era un dels protagonistes, almenys a les primeres temporades de la sèrie de Perdidos. Així que, bueno, veurem com llueix aquesta nova entrega i si et donen més ganes de veure-la.
2: Something's different. I'm changing. I don't know if I like who I'm becoming.
3: There are a lot of people wanting to know what happened down there.
4: Mom, who is that? Why isn't he back yet?
5: Tabitha.
2: We need to talk. It means everything they show us is real.

0: Però bueno, té molta audiència, vull dir... A veure, suposo que si té audiència és perquè...
1: Alguna cosa tindrà.
0: Exacte, una cosa ha de tenir.
1: Sí,
0: però,
1: sí.
0: Però bueno.
1: Bueno, és una sèrie que, pel que he escoltat, pues, planteja moltes preguntes, és de molt de misteri, cliffhangers, a mi això m'encanta de primeres, sí. Eh? Però bueno, veurem també si es resol això. A que sí, també està confirmat ja per la gent que la vegi que la cinquena està renovada per una cinquena i última temporada, també From. Doncs a partir del dilluns la teniu a HBO Max, serà emissió setmanal. I ara sí, ja deixem l'actualitat i anem a parlar de la petita sèrie de la setmana que tenim avui, que és la sèrie de Jury Duty, parlem de la seva primera i segona entrega.

0: Doncs no sortiran els Chicago Bulls a jugar, que molta gent doncs, recorda aquesta sintonia, no?, pel mític Michael Jordan, però és una de les sintonies doncs, que surt a la segona entrega de Jury Duty, que, clar, és una sèrie pues, especial i que, diguem, que banda sonora com a tal...
1: No té, no?
0: I, bueno, per això, pues, tenim que buscar-nos idees. Doncs, Núria, anem a parlar d'aquesta sèrie que dèiem d'Amazon Prime Video, que dèiem que va ser nominada al Premi Emmy a millor comèdia, però potser no tanta gent coneix.
1: Doncs, Jury Duty es tracta d'una comèdia filmada en format fals documental, on tothom és actor, excepte el protagonista. Aquesta persona creu que tot el que està vivint és real, mentre la resta tenen un guió sobre el que van improvisant. A la primera temporada es tractava del Ronald Gladden, un ciutadà corrent que era cridat per formar part d'un jurat popular als Estats Units. Ell no tenia ni idea que tot el judici era una farsa orquestrada. En canvi, la segona entrega canvia l'escenari cap a un entorn corporatiu. La trama segueix a l'Anthony, un empleat temporal d'una empresa que de salsa picant, que es veu convidat a un retir d'empresa on es veurà immers en situacions inverosímils sense tenir coneixement de que res del que viu és real.
0: Encara hi havia molta gent que debatia si hi havia algo comprado, no? Que l'actor, en veritat, o sigui, que no era actor, era actor també. Això s'ha gent diu, però a veure, quina gràcia tindria.
1: Ja, clar.
0: Bueno, ho podríem fer, llavors quin gran actor és, també t'ho dic,
1: també.
0: Però bueno, jo penso que no, que el que estem veient és de veritat. I dit això, doncs anem a veure imatges d'aquests nous episodis de Jury Duty.
2: Hello, my name's Anthony Norman. I'm here at... Sorry.
3: You can do it again.
2: Okay. Rocking grandmama, sorry. This is my first day here. I'm basically here to do whatever they need me to do.
4: We got sales, customer relations.
5: You want to try this? It's wasabi octopus.
4: It's okay, I appreciate it. This is our CEO.
6: Dougie's office soon. My son's going to be the new CEO, and he is going to be great.
7: I've only been back for 6 months. I lived in Jamaica for 4 years.
8: In Jamaica, we said.
9: Don't do that.
4: We're about to go on our big retreat,
7: yep.
4: And that's what you're helping out with here.
10: We have got team building. Fantastic motivational speakers.
11: God, kill me!
10: And then not to mention the Rockin' Grandma's Talent Contest.
12: ASMR. I work remote, but Doug's last retreat before he dies.
13: No, he's not sick. Oh. He's retiring.
12: Not because he's dying?
13: No.
12: Well, that's good.
10: Someone has filed.
0: Doncs una sèrie on es poden veure les influències de The Office, sobretot, no? I sèries que promovien, no?, aquests fals documentals que habitualment tanta comèdia genera si està ben fet, no?
1: Sí.
0: Doncs, Núria, parlant en general de la sèrie, no només de la segona entrega, què et sembla aquesta Jury Duty?
1: Doncs és això, és un format que ja només plantejar-lo és molt curiós. I és que jo crec que l'execució també, vull dir, està superben feta. Crec que és una sèrie que és això, que pot sortir molt malament, molt ràpid, perquè al final estàs treballant amb una cosa que està guionitzada, però tu has de treballar perquè aquella persona en concret no sàpiga que tot això està guionitzat. Però crec que està, o sigui, es nota que també està en mans de professionals, de gent que les sabe. I no sé, tota la sèrie va... o sigui, es va desenvolupant tan bé totes les sketches, les situacions així comèdiques estan molt ben fetes i és això, jo crec que estan molt bé perquè jo crec que s'han trobat bé el punt de que no sigui tan surrealista, és a dir, que siguin coses que són gracioses i que si et passessin a la feina pues fliparies una mica, però que no acabin de ser això massa com t'ho diria, en plan...
0: Rocambolesques.
1: Sí, que puguin semblar, no?, irreals i que l'altra persona

0: I en plan, què està passant? Però és una sèrie que està molt bé, que és molt divertida. A més, això, la veus superràpid perquè són capítols de mitja horeta. Es passa superbé. I sobretot això, que estàs, no?, tota la temporada com amb la tensió de dir que no ho descobreixi, que no ho descobreixi, no? I és això, i tot el procés està molt bé. També és això que abans ho comentava una mica, que els protagonistes que agafen, no?, són persones que ja se'ls veu que són com muy buena gente, en plan que és com elles es creuran tot el que els hi diguis, no? Llavors jo crec que això també contribueix una mica que tot segueixi, sobretot a l'Anthony es veu molt aquesta temporada que passa qualsevol cosa i de seguida està per les persones, en plan intenta ajudar com pot, intenta motivar-los, no? Vull dir que és algo que és molt bona gent, llavors això també jo crec que ajuda que la trama vagi avançant. I això.
1: Són trossos de panes.
0: Sí, i a més està molt bé perquè també tots els personatges que hi ha, o sigui, tots els que són actors, crec que els construeixen molt bé perquè és això, que tinguin com personalitats molt concretes, però que és això, que no es passin, no, de ser personatges de The Office, per exemple, que dius en plan... per exemple, ara sortia el tràiler la noia aquesta que és informàtica, no?, que té les habilitats socials fatal, i la pobra, i això, per exemple, és un personatge que a mi m'agrada molt, i no sé, tots tenen com personalitats molt diferents, però que contribueixen, no?, a crear un grup i que realment sembli, en aquest cas, a la segona temporada, que era més d'empresa, l'altra temporada sí que era més igual perquè al final, vull dir, era un jurat, són persones aleatòries.
1: Molt,
0: no?,
1: diferent, a les dues entrades, perquè sí, la primera parlant que era d'un jurat i d'aquí, no?, el nom de la sèrie, eren molt, aquesta és molt més ambiciosa, no?, podríem dir, tant a l'escala de la sèrie, que estaves, pues, al final en un jurat en una sala, i aquí estem en l'aire libre, no?, que és molt més complicat tot de compaginar, de l'equip de càmeres, de la gent que està por ahí amagada, perquè al final hi ha un equip allà de càmeres que el protagonista no sap que existeix. Ell sap que l'estan gravant fins a cert punt, però no fins al punt que nosaltres estem veient, no?
0: Com
1: a espectadors. Després estava el tema de que aquesta segona entrega ens ha presentat un grup de persones, uns actors que haurien de conèixer-se d'abans i tenien que tenir relacions. A la primera temporada, com, bueno, ningú es coneix, és un jurat popular, bueno, tampoc han de tenir com... No és tan, potser no és tan complicat, no?, de fingir el que vol transmetre la sèrie. També és veritat que la primera temporada tenim aquest factor que per mi em va agradar moltíssim, que era l'actor del James Marsden, no?, que feia d'ell mateix, que ho va fer genial, que va estar nominat també a l'Emmy. I potser això ho trobo una mica en falta a la segona, però per a la segona és un altre context, és molt més diferent, però també està bé que innovin, perquè no deixa ser també un factor més antològic per la sèrie, que també jo crec que li funciona molt bé.
0: Totalment. No, a més d'això, que és una sèrie que realment és això, vas veient com lo complicat que és això, compaginar-ho tot, vull dir que tot surti a la perfecció, i això, sobretot el que deies tu, que clar, tots els actors han d'aprendre com un lore, per dir-ho d'alguna manera, tenir-lo super interioritzat i això, i no, en plan, tenir-lo super interioritzat i en cada moment saber i que tota la història quadri, vull dir, que clar, és això, poden sorgir preguntes, vull dir, l'Antoni pot fer preguntes i potser són coses que no s'han parlat prèviament, vull dir, s'ha de tenir com tot molt al detall perquè no s'escapi res, vull dir que a nivell de producció és una barbaritat, vull dir, i a la primera temporada, els últims episodis, que és com que es revela, no?, com la manera en què ho han gravat, la manera en què ho han fet, com ho havien planificat tot, vull dir, veus la brutalitat de la quantitat de coses que han de preparar perquè això surti bé, perquè al final, vull dir, si no els hi surt bé, el millor és la mierda.
1: Qualsevol error es pot pagar molt car, perquè el nivell d'improvisació que té la sèrie, pues, evidentment, és molt gran, perquè que diem, a veure, el protagonista, sent tota la bona persona que tu vulguis i sent tot lo predecible, no?, que podríem dir que és, perquè segons els guionistes, ja ho veuràs, a la segona temporada, ja com ells al guió tenen com certes coses que tenen clar que la persona real que tenen farà, i és com, bueno, tu pots tenir clar
0: però després potser no.
1: Et pot sorprendre, no?, d'alguna manera, no?
0: Total.
1: I això, pues, pot fer que la sèrie, pues, es fastidi d'alguna manera, però sí que és veritat que hi ha un talent aquí dels actors, no?, a nivell d'improvisació, que sempre es parla, no?, d'això d'improvisar a les pel·lícules i a les sèries, però això és un altre nivell.
0: Sí.
1: Vull dir, és a temps real i a veure què passa aquí. I al final, pues, han de treballar molt bé el personatge i, bueno, pues, depèn del nivell de cada actor, pues, li pot costar més o menys, no?
0: Total.
1: I després està el tema que parlant del càsting de la persona, no?, d'aquest protagonista, que ja es parlava, bueno, tant a la primera com a la segona, una, estan entre més de 10.000 persones per agafar una, que és protagonista, que per cert, a les dues temporades, pequeño spoiler, a qui no l'hagi vist, els hi donen a part un premi econòmic.
0: Ah,
1: que això passava la primera temporada i també, pues, doncs, passa la segona el mateix, que és com, a sobre és que, ¿quién no le gustaría esto?
0: Ja.
1: Vull dir, que m'agafin a mi.
0: Bueno, a l'Antoni com a mínim, que l'han contractat a una empresa a pagar-li el sueldo, ¿sabes?
1: El sueldo, ¿no? Sí, clar. Però en aquest cas, hòstia, és que fas la sèrie donant 100.000 o 150.000 dòlars que eren i tu passaràs de puta mare, bàsicament, no? Ell, al final, situacions inversibles i tal, però bueno. I després el tema de que dèiem, agafen molt bones persones, però a nivell de que diem, bondat pura.
0: Mm.
1: No seria interessant canviar això de cara a segons temporades? Agafar gent que no sigui tan bona?
0: Ja.
1: És un repte, és un repte molt major, no? Jo
0: és
1: crec.
0: Que, clar, això és com experimento social, no? Saps?
1: Totalment.
0: Com allò de com es deia el programa aquest que feien a la tele d'Andalusia, que deien allò de que eres buena persona, en plan... Com es deia?
1: Tio? No me'n recordo, això que dius...
0: La Toñi Moreno, això, sí. Que feia el programa aquest. Doncs pues és una mica com això, però cogerlo a gran escala, clar.
1: És que, cuidado.
0: Clar, agafar una... O sigui, seria interessant... Però, clar, és això, és el que dèiem, que al final ha d'haver-hi un cert tema de planificació i han de saber més o menys cap a on tirar a la persona per entendre més o menys cap a on poden tirar la trama.
1: Totalment.
0: Clar, si la persona és muy mete mierda, per exemple,
1: sí.
0: Pues se puede liar, no? Perquè...
1: A mi m'agradaria perquè que poguessin... Clar, això és molt més difícil a nivell de guió i de, que dèiem, de la improvisació, però tu imagina't que pots fer un guió a partir de tres opcions de que la persona faci tal cosa, tal cosa, tal cosa. O sigui, seria una brutalitat.
0: Yeah.
1: El Black Mirror Brandersnack, no? De Jury Duty. Bueno, aquí
0: total,
1: coses loques. Que no passarà, no passarà això, evidentment. Després salta el tema que parlàvem. A nosaltres ens la colarien, això? O sigui, parlant, depèn del context.
0: Mm.
1: Si et donen un treball somiat, per dir-ho així,
0: sí.
1: Clar, potser amb l'alegria que tens al cos, pues, te la menges totalment, no?
0: Sí.
1: I estàs allà a la sèrie i, bueno... Però jo crec que a persones potser... Nosaltres no sé si som tan innocents com a la gent que veiem a la sèrie.
0: Clar, perquè... O sea, ya tenemos mucha calle de series.
1: Sí, aparte, sí. No ayuda eso. No.
0: No, pero no ho sé, es que... Claro, yo para mí siempre el fet aquest, ¿no? De que com facin un documental o que documentin coses, per mi ja és com estrany, perquè és com una cosa que jo al dia a dia no m'hi he trobat mai. Llavors, clar, per mi és estrany que vulguin documentar certes coses. Clar, llavors ja quan comences així, és com que ja... potser comences a elevar alguns interrogants, però clar, si no coneixes la sèrie, no pots arribar a pensar que és que t'estan fent una broma. Vull dir, és que és una cosa, clar, que jo crec que no et planteges perquè no penses en plan de, ah, sí, però faré una sèrie per, saps, en plan, fer-me una broma a mi. En plan...
1: No, ja, clar, evidentment, és molt... Dius, no pot ser això.
0: Clar, clar.
1: Però bueno, en aquest cas, ha passat. Sí. Una mica, també recordava ara pensant en el show de Truman.
0: Sí, és total, eh?
1: Sí, sí. Mira que vaig veure la primera temporada del 2023 i no havia caigut en que això, però evidentment doncs és una influència clara, no? Doncs ja diem, és una sèrie que recomanem molt. Veurem si aquesta segona temporada, jo crec que la primera va ser una miqueta més famosa, entre cometes, no? Veurem si aquesta segona arriba a tenir premiacions, no ho tinc tan clar, la veritat, encara que a nivell crític ha tingut millor crítica que la primera temporada. Molta gent li ha agradat més que els primers episodis. Jo ho veig més o menys similar. Potser sí que em va agradar més sent bo al final de la segona. Al final de la primera em va resultar potser una mica més emotiu pel tema del James Marsden i tot això. És que aquesta amistat, aquesta relació, no, que es va fer entre el protagonista i ella, encara que en aquesta segona és més l'Anthony, el fill del jefe, podríem dir, no? Però sí que és veritat que hi ha un moment, que ja m'ho explica la Núria, quan ho vegi, que li sembla, al final de la segona, que hi ha un moment, per mi, que és molt emotiu. Jo crec que és el moment de la sèrie a nivell de llorar, no? Jo crec que està molt ben treballat, i a part, és un tema que a vegades hem parlat aquí, i també és interessant. I, per cert, hi ha representació lesbiana, que no ho hem dit. És el personatge que has dit, t'agrada, no? Però,
0: bueno,
1: lo vamos a añadir, no? Que també...
0: Sí. Bueno, i li gusta Bons, vull dir.
1: Sí, és veritat. Aquesta sèrie que jo he vist de refilón, que donava la sexta en el seu moment, no? Sèrie que té 14 temporades, ja ho sé, gràcies a...
0: Cortita.
1: A Jury Duty, no? També tenim el tema que no hem parlat a nivell empresarial. Bueno, no sé si tu has arribat a veure això, hi ha una empresa que vol adquirir a l'empresa principal, a l'empresa de salses, de la que he parlat.
0: O sigui, ho mencionen com al principi, però no entren molt.
1: Bueno, doncs parlen també de temes empresarials, d'adquisicions empresarials, de com es volen aprofitar d'empreses no més petites, que també és un tema que ho fan a nivell comèdia, però bueno, també han de caure i està molt bé, no? També en un context més de comèdia que no ho tindrien per què fer, i ho fan també en aquesta segona entrega de Jury Duty. Doncs, bueno, una sèrie que recomanem, des d'aquí la teniu a Amazon Prime Video, que mira, avui no us podem queixar, senyors d'Amazon.
0: Sí, sí. Bueno, mira...
1: Has recomanat una sèrie d'Amazon.
0: Al final l'haurem de, saps, a fer un poco pasitos para...
1: Que la primera temporada, per cert, aquesta sí que és original de Prime Video, però la primera era com una cosa que es deia Amazon Freebie, que jo no sé què és això, però era com una subsidiària o subempresa de dentro de Amazon. Bueno, una cosa rara, no? Però bueno, aquesta segona és de Prime Video normal i corrent. O sigui, bueno, ahir la teniu a la plataforma. I dit això, doncs anem a parar una miqueta, com sempre, una cançó, en aquest cas que la recomana la Núria, que jo aquesta artista no... No. No sé quién es, Núria.
0: La cançó és From the Start, de Lovie. Ja apareix a la sèrie de Netflix, Sirenes, a la seva primera temporada, al segon episodi.
1: Una sèrie que vam parlar l'any passat, una d'aquelles setmanes que no teníem sèries de què parlar, sí. I vam parlar d'aquesta sèrie de les Sirenes, però l'Aufi no tinc ni idea de qui és, Núria.
0: És
1: coneguda, pregunto, o medianamente coneguda?
0: Sí, va actuar al Coachella aquesta setmana, per exemple.
1: Hòstia, doncs ja està. Suficient, sí, és coneguda. Doncs escoltem a l'Aufi i tornem a una estoneta amb el nostre Top 10.

0: Doncs anem amb el nostre top 10. Avui, vamos, anem al segon. L'escaleta va a l'hora. Bueno, falta que ho digui perquè ara ens liem. Però bueno, anem amb el número 10.
1: Al número 10 tenim Rooster a HBO Max.
0: La sèrie d'escales de Ted Lasso que parlàvem, no?, amb l'Steve Carrell. No sé, que està bé, però té que crecer un poquito. Hay que exigir más, no? Però bueno, està bé la sèrie. No sé si parlarem d'ella perquè estava mirant que hi havia una setmana que no tenim... No està massa clar. O sigui, Núria troba alguna sèrie també.
1: Bueno,
0: no te digo que no, eh?
1: Haremos equipo de investigación.
0: Sí. No, anava a imitar Gloria Serra, no. Millor per un altre dia. Passem al nou.
1: Al número 9 tenim DTF St. Louis a HBO Max.
0: Que va acabar la seva única temporada, que és una minissèrie, aquest dilluns a la plataforma. Acabo de veure l'últim episodi, però deia que era una sèrie interessant. Una sèrie que està guai, millor que Rooster. Una sèrie... Bueno, rara, podríem dir. Hi ha gent que compra Tox Fargo, Hermanos Coen, algo així. Potser no tant, jo crec, però bueno, sí que és veritat que es podria apropar a una proposta d'aquest estil. Recomanada, sí, totalment. Jason Bateman i David Harbour, ja dic, molt bons actors. Passem al 8.
1: A número 8 tenim Algo Terrible Está a Punto de Suceder a Netflix.
0: Que dèiem que havia tingut bones dades la sèrie aquesta de Netflix, una sèrie curteta d'episodis curts, però bueno, ja està baixant, evidentment, tampoc ha sigut el hit de l'any per Netflix. A veure, Bronca. Ui, a veure, m'interessa. Jo no crec que tingui massa visualitzacions, no? No sé.
1: Veurem. Clar, la primera temporada va ser una sorpresa, clar, jo crec. A veure aquesta segona, sí. Perquè jo tampoc no he vist com massa promoció de moment de la sèrie.
0: No. Vull dir que... No, i a part... Que és una sèrie que han passat 3 anys des de la primera entrega, i això habitualment, a no ser que sigui un èxit brutal, afecta sempre a les sèries en qüestió, no? Passem al número 7. Hi ha una que la tenim al número 1 que no li afecta això. Ara ja parlarem.
1: Al número 7 tenim Los Testamentos a Disney Plus.
0: Aquesta continuació, no, del cuento de la criada, que està funcionant bé a la plataforma de Disney. Crec que ja dèiem que jo, pues, en aquest programa no tenim el plaer, no, de veure-la, encara que li desitgem el millor a Chase Infinity. Ja
1: sí.
0: Que me cae bien. Però ja està. Dejándolo ahí. Passem al 6.
1: Al número 6 tenim Vicios Ocultos a Apple TV.
0: Que, pues, s'està en el número 6, aquesta sèrie del John Hamm, que és la sèrie més vista ara mateix, a la plataforma d'Apple. No sé, la primera temporada també va ser molt vista, no sé qui té aquesta sèrie, però bueno, quan surt a Apple, està número 1.
1: Bueno.
0: Així que bueno, a l'espera d'altres hits de la plataforma, pues, aquí està aquesta sèrie del John Hamm. Passem al 5.
1: Al número 5 tenim Daredevil, Born Again, a Disney+.
0: La última sèrie de Marvel, que segueix també tenint bones dades a la plataforma. Ahir va sortir el seu 5è episodi d'aquesta segona entrega, que d'augment està funcionant molt bé a nivell de trama i a nivell també, com dèiem, d'audiència. Veurem el dia, Núria, doncs...
1: Ja, és que...
0: El plaer.
1: Clar, és que vaig veure l'original, sí, vaig veure aquesta...
0: Molt de temps. No, això ja és treball per la temporada que ve. De
1: clar, el verano, el intensivo de verano. Sí. Potser s'ha fet los cuadernillos, no? En pla, me pongo a ver si...
0: Així per Avengers, per Vengadores Doomsday, per si surt, que no ho sabem, jo crec que no sortirà, però bueno.
1: Bueno.
0: No sé, com sembla que sortirà fins la meva àvia, bueno, a la pel·lícula.
1: Claro, bueno, a lo mejor solo coge un ladrillo y ya está.
0: Y ya,
1: ¿no?,
0: está, ¿no? Sorte un segon y ya está. Bueno, podria ser, sí. Passem al 4.
1: No, al 4 tenim Besos Kitty a Netflix.
0: Aquesta sèrie creiem que era la número 1 a Netflix, segueix sent la número 1 aquesta setmana, però ja ha baixat bastant les seves dades i per això doncs, no la tenim ja, que estava al número 2. Ara sí, passem amb un top 3 potent.
1: Al número 3 tenim The Pitt a HBO Max.
0: Que quasi aguanta. El número 1 a HBO, però bueno, l'ha perdido. Ja dèiem, els metges perden contra els drogadictes, no? D'eufòria.
1: És que...
0: Ja vam dir la setmana passada que passaria, però bueno, The Pitt aguanta el tipus, no? I demà s'estrenarà, pues, aquest final de temporada i potser doncs, tornar-lo, ja ho veurem. Doncs anem al 2.
1: Al número 2 tenim The Boys a Prime Video.
0: Que ha pujat moltíssim, ja aquesta setmana The Boys, sí, pues, ja ho sabem, molt famosa, i que la Núria ja està ahí.
1: Sí. Amb la quarta.
0: A punt. Quant et queda, Núria, per acabar?
1: No sé per on està. Ha d'estar per la meitat o així, crec. Bueno, em falten, crec que 2 capítols per acabar-la, em sembla que era.
0: Pues
1: sí,
0: ja,
1: més o menys.
0: 2 capítols més 3 a la cinquena, et queden 5 capítols.
1: Sí,
0: ja està per estar al dia. O sigui que podríem parlar ja la setmana que ve de que la Núria està ja al dia. I a The Boys, bueno, ha sigut un bon run. No, sí, molt bé. Sí, sí, jo esperava que potser trigaria més la Núria, però no. Això demostra, pues, que li ha agradat la sèrie, evidentment, no? I que, pues, això fa que vagi amb els capítols amb més velocitat, no? Encara que nosaltres no som de grans maratons, jo crec,
1: no.
0: Els dos, o sigui, jo no sé, jo si veig una sèrie més de 3 o 4 capítols, ja ha de ser la sèrie una cosa...
1: Ja, sí, no, al dia jo veig un màxim 2, en plan, jo no me pongues...
0: Ha de ser una obra mestra, perquè vaja més.
1: Sí, me tiene que volver loca.
0: I el número 1, com dèiem, pues, no podia ser d'altra manera.
1: El número 1 tenim Eufòria a HBO Max.
0: Un primer capítol que jo no he vist, però que ja ha aixecat, bueno, molts comentaris,
1: molta polèmica.
0: Molta polèmica, però que està, doncs, com la sèrie més vista, no, la mateixa HBO i en general a plataformes. I no sé si vols comentar a l'episodi o a xarxes, Núria, te dejo elegir.
1: Bueno, una miqueta, a veure, dir que està bé l'episodi, però jo crec que no comença com les altres temporades, que, hòstia, me'n recordo la segona temporada, el primer episodi, que era un bombazo. I aquí no comença tan així. Sí que la primera part crec que em va agradar més, però, bueno, després la derivació que fa, bueno, a veure com va seguint. Perquè també hi ha molts personatges que no surten aquest primer episodi, llavors com...
0: Vale.
1: Bueno, ok. Llavors, bueno, a veure què és el que faran. Però, bueno, al moment és, pinta estrany. Bueno. És estrany, perquè és molt diferent a les altres temporades.
0: Evidentment.
1: Llavors,
0: clar. No podia ser una altra manera,
1: sí,
0: després
1: sí.
0: de 4 anys d'espera i tot el que es comentava, no, de la trama. Doncs bueno, ja veurem, he vist que es diu Andale, el primer episodi, sí. Ja el títol m'ha agradat. està divertit, no? Doncs bueno, ja parlem d'Eufòria, evidentment, quan surtin més episodis, però ara, com sempre, anem a acabar el programa amb l'actualitat al món de les xarxes socials. Doncs comencem amb una sèrie que vam comentar precisament aquesta temporada, i és Percy Jackson, la sèrie de Disney Plus. És que hem tingut una polèmica, no?, amb l'actor protagonista, Núria.
1: Doncs sí, ja sabem que la fama pot comportar certes privacions a la vida personal, i els actors de la sèrie Disney Plus, Percy Jackson i Los Dioses de l'Olimpo, han començat a notar les conseqüències. Walker Scovel, que interpreta el protagonista de la sèrie, ha publicat una story d'Instagram dient que no anirà a la seva graduació i demanant que es deixin d'enviar amenaces de mort a noies que viuen per la seva zona o a qualsevol persona en general. Les declaracions s'han, doncs, fet virals i han generat bastant debat a xarxes.
0: Clar, aquesta gent que fa aquestes amenaces, o sigui, quin és el sentit? O sigui,
1: és que...
0: Si ho fan, entenc que són noies també, no? O com funciona això?
1: Suposo.
0: O gent que està obsessionada amb aquest actor i no vol que se lo roben, no?
1: Sí, bé.
0: Aquesta seria la història, no?
1: O sigui, és que hi ha tantes coses que estan malament, en el sentit que, o sigui, per començar, amenaça de mort, en general, persones que no saps sí. Ni si tenen una relació del tipus que sigui, ah, que sí, amb sí. ell, a part que tampoc, o sigui, una altra cosa és que tampoc sabem quina sexualitat té aquest noi.
0: Sí, a part que és menor d'edat, per cert.
1: És també. Menor d'edat. Vull dir, és que hi ha tantes coses que estan malament que és com podria fer un listado.
0: Sí, sí.
1: Però està molt bé també et dic que l'actor hagi sortit a dir això. Vull dir, crec que és una cosa que t'ha de fer molta por. Vull dir, al final no saps ben bé aquestes persones si van en sèrio o no. I crec que està molt bé que surti endavant i que ho digui això, sobretot amb l'edat que té, que és molt jove. I que això, que, bueno, a veure si... No sé si aconseguirà que pari, perquè aquestes coses mai paren, però, bueno, com a mínim fer aquest toc d'atenció i que no li faci por dir les coses en veu alta, que és important.
0: No, ja sabem, no és la primera sèrie que passa això
1: Sempre ha passat.
0: I continuarà passant, i més amb actors joves, que sol passar, o amb temes, com sempre, amb temes racials, sol passar sempre, però, bueno, al final és que t'has de treure les xarxes. O sigui, és que no és una altra opció. És així de trist, però bueno, és el que hi ha.
1: Sí.
0: Doncs ja comentarem també més coses de Percy Jackson, que en teoria aquest any tindrà tercera temporada, deien que s'estrenaria d'aquí poc. I anem a acabar parlant de nou d'Eufòria, perquè evidentment doncs, la tenim al número 1 al top 10, perquè pues, també ho ha patat a xarxes, no?
1: Doncs sí, el primer episodi de la sèrie de Sam Levinson ha sigut un dels grans temes d'aquesta setmana a xarxes. S'han viralitzat moltes escenes, però la més parlada ha estat el mètode per traficar drogues de la Rue i de la Faye, que alguns han titllat d'exagerada o de fetichista. Altres moments destacats han estat la relació d'en Nate i la Cassie i la possible relació que tindrà amb la Maddie.
0: Ja tinc més hype de veure l'episodi, evidentment. És que ja només per la polèmica i el que genera Eufòria, ja és que és una sèrie que de primera tinc ganes.
1: És que és això, o sigui, clar, hi havia algunes escenes... A mi també fa gràcia perquè jo crec que hi ha gent que també mira la sèrie con los ojos cerrados, també te digo, en plan, hi havia coses que dic... Bé, sí que és veritat que el Sam Levinson sempre ha tingut aquest estil com molt subido de tono i coses d'estes que, vull dir, això és evident. I The Idol jo crec que va ser, vamos, el hito de eso, però bueno, hi ha coses que sortia que penso en plan, no sé, això no és fatici... O sigui, és que hi ha un moment que és com que t'ha de donar fàstic
0: ja,
1: i és com...
0: Pifina.
1: I és la intenció, en plan, no sé, vull dir, no sé, hi ha coses d'aquestes que tal. I després això, bueno, tot el tema de la Cassie i tal, que jo, mira, aquesta trama no estoy entrando mucho, que està sent... O sigui, està sent tan lamentable que estic d'acord amb el Nate. O sea, ¿sabes? En plan, aquest és el punt, ¿sabes?
0: Bueno.
1: Però bueno, és això, que de moment jo el primer capítol és com hi ha coses que estan bé.
0: Veurem què passa, no?
1: Però ha de seguir la temporada per veure què opino.
0: També perquè... el que deies que pues, no surten tots els personatges, també s'ha de veure més en un context més general, no? La temporada acaba de començar, però bueno, almenys la tenim per fi a HBO. I al final recordem que és una sèrie d'HBO, que la gent que té la pell fina, pues, si és d'HBO passa això, ja ho sabem.
1: Sí, sí.
0: Doncs amb aquesta polèmica que sempre existirà amb Eufòria, acabem amb aquest programa de sèries. Esperem que hagi gaudit tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries, Núria. Ens veurem la setmana que ve, però farem una especial, estarem en directe per les calles de Rubí, per parlar d'adaptacions i de sèries, no?, pel dia de Sant Jordi. I per acomiadar-nos en el dia d'avui us deixem amb el tema All Good Things, com s'ho anem, de l'artista canadenca Nelly Furtado. La cançó publicada el novembre del 2006 dins l'àlbum Blues apareix al 15è episodi de la tercera temporada de CSI Nueva York, no? Ens encanta dir aquestes coses. A vegades volem posar una cançó i busquem i al final trobem alguna sèrie, no? A la que surt. Doncs això és tot. Moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Molt bon dia. Ja tornem novament al programa de tota la setmana. Jo esperant el Litu, què tal? Sí, senyor. Litu, què tal? Programa de salut, benestar, programa de tot. Avui parlarem d'algú que inclús no us imagineu, que també entra dintre una mica del concepte humà a nivell profund. Parlarem de mentalisme. Programa número 34. I el convidat, un convidat estel·lar que es diu David Baró. Fa temps que vaig darrere del David Baró i avui ha vingut aquí als estudis de Ràdio Rubí. Avui m'escolteu des de la 99.7, avui no hi ha streaming perquè estic a l'estudi número 2. Algú m'ha preguntat per què no estàs a l'estudi, que ha vingut el papa. No, no ha vingut el papa, no li han deixat al santo pontífice l'estudi, hi ha altres cosetes, però bueno, em podeu sentir perfectament i penjarem alguna imatge perquè pugueu veure també part del programa amb el David, que ara us ho presento. Els comandaments de la nau. Home, tinc el Robert Fernández Morante, que és un crac, ja el coneixeu del Rubison, Avui he canviat de tècnic, he canviat d'estudi, avui he canviat de tot. I, de fet, com que no em veieu, he vingut en pijama, Gràcies per estar aquí en aquest programa número 34 i gràcies també per totes les preguntes que m'heu enviat per poder fer-li amb el nostre convidat, amb el David Baró. Es nota, que us agrada el tema del mentalisme, que us agrada la hipnosi, us agrada tot, Sou la bomba, Ara resoldrem algunes cosetes. El tema de fons que jo li vull plantejar al David és, bàsicament, el tabaquisme. Farà uns dies, el dia 30 de juny, havíem passat el dia sense tabac. I, home, jo crec que és un bon moment, ara que ha passat pocs dies, podem parlar una mica d'aquest tema. ¿Vale? On podeu fer les preguntes per poder optar a la nostra tassa del programa? Pues ara mateix el Robert Fernández ens ho diu. Ahí ho teniu.
1: Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo por Instagram en ¿Y tú qué tal Radio Rubí? Por WhatsApp al 687707203. En directo llamando al 93-588-5960. O si lo prefieres, escríbenos un mail a ituquetalradiorubi@gmail.com.

0: Dijous 11 de juny, Dia Internacional del Joc. Molt important, perquè des del 14 de març del 2024 la ONU va decidir proclamar oficialment aquest Dia Internacional. S'ha de jugar, s'ha de ser feliços, s'ha de ser encara molt nen, eh? 11 de juny, també un dia una mica no tan divertit, però bueno, que hem de commemorar, que seria el Dia Mundial també del càncer de pròstata, una patologia que encara afecta a més d'un milió i mig de persones en tot el món. Hi ha algunes de les senyals que s'ha de tenir en compte amb aquesta patologia, com poden ser, per exemple, la demora a l'hora de començar a orinar, esforç també a l'hora d'anar al lavabo, disminució de la força o intensitat, allò que diuen del xorro miccional, increment de la freqüència a l'orinar també, quan notes allò que la bufeta no s'ha acabat de buidar, pèrdua de pes, disfunció erèctil, presència de sang en l'orina i també amb la matèria seminal. Dolor als malucs, columna vertebral, i vaja, tot plegat tenint en compte que l'edat i factors genètics també poden influir. I per últim també dic que, com a Dia Internacional, fem també menció d'un síndrome estrany, d'una malaltia rara que es diu la KBG. No la KGB, la KBG. És un síndrome estrany, una malaltia de les que s'anomenen rares per mutació genètica d'un gen que es diu ANKRD11. Després li preguntaré al Robert a veure si se'n recorda. Moltes felicitats a tots els que feu... Riu al Robert, clar. Bueno, ells s'han recordat de la KBG, eh? No de la KGB. Moltes felicitats i, ho dit, que passeu un gran dia 11 de juny. Dia que, bueno, anem a parlar d'algú tan interessant com és la hipnosi, eh? Una hipnosi que, justament, quan vaig pensar, home, hem de parlar d'hipnosi i hem de portar una persona que entengui perfectament de tot això, és el gran, eh? Allò que he buscat, mentalista, i diu, dels millors que tenim al nostre país, amb el David Baró. David, molt bon dia, maco.
1: Bon dia, Pep, què tal?
0: Mentalisme.
1: Sí, i tant, mentalisme, eh? Quin misteri.
0: Hi ha una cosa que em va agradar molt quan he llegit molt de la teva biografia, que és el fet de que no podem estar quiets i deixar de preparar-nos, d'estudiar, d'aprendre, no?, en definitiva.
1: Sí, jo no paro d'estudiar i per això acostumo a dir que el que jo tinc són estudis, perquè clar, comprendràs que la gent em pregunta si tinc poders. Quan veuen un espectacle, les coses que faig, o fins i tot relacionat amb la hipnosi, sempre surt la paraula poder o tenir un do. No, jo tinc estudis. Sempre dic el mateix, el que jo tinc són estudis. Tot el que jo faig s'estudia. Per tant, una persona que estudiï mentalisme, que estudiï hipnosi, psicologia, que estudiï tot el que jo estudio, també podrà fer-ho. No tinc cap poder especial.
0: Molta observació a la gent, suposo.
1: Sí, tant. De fet, directament del mentalisme, la realitat és que llegim a les persones. Uh-huh. L'expressió facial, sobretot, que parlem molt des d'aquella expressió facial, el llenguatge no verbal, sí. Aquesta comunicació no verbal ens dona molta informació. Per això, quan ens posem a confessar realment què fa un mentalista no llegeix. Diguéssim, els pensaments, jo no escolto el que tu estàs pensant, eh? Jo no escolto la teva veu interna, eh? Jo no escolto veus, no, això seria esquizofrènia, no fotem. No escolto veus.
0: I tant, i tant.
1: Sinó que el que llegeixo és la teva expressió facial i molts detalls, no? Llavors, si s'acostuma a dir que allò de que la cara és l'espejo de l'alma, per tant, el que tu estàs pensant es reflexa en la teva cara, doncs llavors potser sí que t'estàs llegint la ment, però a través de la cara.
0: El David és una persona que ja ve de família d'artistes.
1: Mm-hmm. Sí, senyor.
0: I fas una mica així el teu primer abordatge escènic amb 9 anys?
1: Sí, senyor, jo acostumo a fer la broma de que sóc la vieja glòria més jove del món.
0: Home, jo crec que sí, amb 9 anys que hagis fet ja una actuació, deu ser la bomba.
1: Sí, mare meva. Perquè bé, l'any passat vaig celebrar doncs, els 40 anys d'artista, no?
0: Sí.
1: O sigui... perquè ara en tinc 49 i vaig començar amb 9 anyets. Per tant, 40 anys trepitjant escenaris quan sóc... A veure, em considero bastant jove encara. Doncs, sí. Per això dic que sóc una vieja glòria molt, molt jove. Vaig començar amb la ventriloquia. Jo vaig ser el ventríloc més jove d'Espanya. Amb 9 anyets, amb molta influència d'aquell moment José Luis Moreno i Mari Carmen.
0: Home, Déu-n'hi-do, José Luis Moreno, mare meva.
1: Tothom que m'ha vist fer ventriloquia em diuen que sóc un moreno espectacular. O sigui, que tinc molta influència.
0: Però jo, sense moure la boca, jo... Sí?
1: Bé, la Mari Carmen i el Moreno movien bastant la boca, sobretot sí, la Mari Carmen, sí. Pobreta. Pau, descansi. Jo em deien que era molt moreno perquè jo, quan feia ventriloquia, estava amb el somriure sempre, no? amb el somriure posat a la boca mentre parlava, que és el que feia el Moreno.
0: Uh-huh.
1: Més amb el somriure, no tant amb una boca mig tancadeta com aquesta influència americana de grans ventríl·lecs que hi ha americans i tenen la boca pràcticament tancada, sinó amb el somriure, no? Per això em deien que semblava el Moreno.
0: Si haguessin de parlar del David Baró, per si hi ha algú encara que no el coneix, David Baró és un mentalista, conferenciant i autor especialitzat en memòria, sugestió psicològica aplicada, hipnosi i percepció. El seu treball combina entreteniment, divulgació, apropant sempre al públic amb conceptes relacionats amb el funcionament de la ment humana, i en la seva trajectòria professional, doncs, home, déu-n'hi-do, ha actuat en teatres, events corporatius, congressos, espectacles de proximitat, i a més desenvolupa continguts divulgatius sobre memòria e hipnosi. També cal dir que és un gran reconegut en el tema del mentalisme perquè va destacar com a primer Premi Nacional del Mentalisme a Càceres el 2014. Home, déu-n'hi-do, no tens... és com per fer-s'ho, no?
1: No em puc queixar, que he anat aconseguint forces coses i això dona molta satisfacció i molta responsabilitat, perquè, per exemple, doncs, el Premi Nacional, que en aquell jurat hi tens doncs, dels millors mags d'Espanya valorant, perquè és un premi doncs, que et donen els teus propis companys i companyes de professió, doncs uau, jo en aquell moment allà jo hi tenia, per exemple, el mestre Anthony Blake o el mestre Juan Tamariz. Reverència, que quan anomenem en Juan Tamariz o l'Anthony Blake, aquí hem de fer una reverència, i clar, una responsabilitat espectacular.
0: Tenim una connexió mental, jo crec, important, perquè, bueno, justament avui, quan t'havia de trucar, m'estaves trucant, al mateix minut, i justament quan et volia parlar del mestre Anthony Blake, l'estàs anomenant ara mateix. Què significa tenir un mestre, un padrí, si em permets dir-t'ho així, com l'Anthony Blake, que en el llibre que he portat avui, Els misteris de la ment, llibre meu, que he portat aquí, que avui demanaré que em signis, va fer el pròleg. Déu-n'hi-do. Anthony Blake, no parlem de qualsevol.
1: Sí, doncs que et dic, doncs, un gran honor, evidentment, el gran referent, Acostumo a dir que a Espanya o no saps què és el mentalisme o coneixes l'Anthony Blake. Per això directament, quan a vegades ens diuen, però què és un mentalista? Dius, Anthony Blake. Ah, vale, sí, ja sí tu. Perquè, clar, es va fer famós l'1, 2, 3, quan tota Espanya mirava l'1, 2, 3 als anys 80, perquè, a part, no hi havia més que televisió espanyola. Per tant...
0: Sí, era... El que... Tota l'audiència és nostra.
1: Sempre em diu el Blake, diu, ara em diu el Blake, ara lo tenéis difícil, per haceros famosos.
0: Sí.
1: Perquè, claro, jo salia en l'1, 2, 3 i me veien 40 milions d'espanyols.
0: Déu-n'hi-do,
1: Ara, no sé, per exemple, l'Hormiguero, que té 3 milions a vegades d'espectadors.
0: Sí, de vegades 4, però vaja, 3, sí.
1: Compara amb 30 milions que tenia aquesta gent.
0: Està molt, molt per sota.
1: Clar, es van fer superfamosos i un gran honor. Doncs tot el que he après, jo he estat en molts seminaris i ha sigut molt mestre directe meu en l'Anthony Blake i segueixo en contacte amb ell i que m'escrivís el pròleg, doncs clar, un lujasso.
0: Un pròleg, per ser molt maco, però jo no desvetllaré res perquè l'heu de comprar. De fet, hi ha altres llibres. A mi aquest dels misteris de la ment, sincerament, crec que és una mica tot un resum de moltes cosetes i, a part, ara el despleguem una miqueta, si vols, però... que deixes una mica tant exercicis que es poden fer, coses... O sigui, expliques molt de lo que és la tècnica del David Baró.
1: Sí, correcte. És que fixa't que jo tinc tres línies. Tot això que has comentat meu professional realment està en tres línies, no? O sigui, mentalisme d'espectacle, llavors la hipnosi clínica, principalment per deixar de fumar, com estaves abans comentant, i la meva tercera línia, que sóc formador de venedors amb tècniques de mentalisme. I els tres llibres és un llibre de cada faceta, no?
0: Sí.
1: Els misteris de la ment que estem comentant, més cap a l'espectacle, tacle mentalisme. Llavors, Hipnosis clínica positiva, que és el llibre clínic de la hipnosi, i l'altre llibre que és El vendedor hipnòtico, que és el mètode que ensenyo doncs, jo sóc professor de la Cambra de Comerç de Sabadell, de la meva ciutat, allà professor habitual, o em contracten les empreses per formar els seus equips comercials amb aquest mètode. Perquè aquestes tècniques que utilitzem els mentalistes per influir en els espectadors, un venedor o una venedora doncs, ho pot utilitzar per vendre més.
0: De fet, haig de dir que la gent de la casa del llibre que em van explicar molt bé quan volia un llibre jo que pogués preparar una bona entrevista amb el David, em van aconsellar aquest, perquè em van dir, si vols... ja cara enfocat al comerç empresarial i tal, més persuasiu, em van dir comunicació efectiva, influència psicològica, i dic, hòstia, el vendedor hipnòtico, o sigui que et coneixen també a les llibreries. Sí. Molt bé, molt bé. Però David, estem en un moment on, tot i que les dades que reflexa el Ministeri, no sé si, home, jo vull imaginar que siguin correcte, si no ens prenen el pèl, perquè jo vaig pel carrer i veig que fuma molt la gent. Mm-hmm. Jo no he fumat mai, i sempre respecto a qui fumi, no? Però aquesta preocupació que tenim del tabaquisme, aquesta preocupació dels vapers, no?, com a substitutiu, per què no agafem com a substitutiu una tècnica que et permeti deixar de fumar o, com a mínim, no tenir aquesta dependència del tabac?
1: Sí, esclar, mira, el representa que la situació actual, jo sóc soci de la societat, de l'Associació Catalana de Tabaquisme, l'ESCAT, i vaig a congressos de tabaquisme. Llavors, doncs el d'aquest any, perquè això es fa cada febrer, el d'aquest any ens van tornar a dir que la cosa va bastant bé, que tal, perquè, clar, anys 80 fumava el 60% de la població.
0: Poca broma,
1: que fumava més gent fumant que gent sense fumar, o sigui, més de la meitat, no? El 60% de la població fumava als anys 80. Val. Ara es parla d'un 25, que jo no m'ho crec massa. Però perquè
0: jo tampoc.
1: Jo veig molta gent fumant.
0: Sí.
1: Val? I el gran problema és que ve cantera, perquè sí que és cert, jo aquest any faig 50 anys, la meva generació està deixant de fumar, els meus pacients em diuen, m'estic quedant sola, no? Quasi que no fuma ningú del meu entorn. Però lo trist és que vés a un institut, que tots són vapers, tot és tabac, o sigui, que sembla que estiguem als anys 80, o sigui, que ve cantera.
0: Sí,
1: aquest,
0: senyor,
1: és el problema. Tota la feina s'hauria de fer molt orientada a que no comencin els adolescents.
0: Exacte.
1: Perquè com tota addicció, el gran problema no és deixar de fumar, el gran problema és mantenir-ho. Mm-hmm. La gent recau perquè un cop ja estan enganxades. Que des d'un plantejament potser més biomèdic, no? És quan diuen que això és una addicció, que és una malaltia, tota addicció, i que és crònica. Per tant, la persona exfumadora sempre serà exfumadora en perill de recaure. Què és l'ideal? Doncs com tu i com jo, no fumadors. No haver començat mai.
0: Clar.
1: Per això hauríem d'anar als instituts. Jo faig xerrades als instituts.
0: Molt bé.
1: Perquè aquí és on hauríem d'anar, als instituts. Perquè ja no comencin.
0: Sí, això està molt bé, però clar, hi ha gent que sí que va començar l'hàbit, que el té molt instaurat i que necessita dels teus serveis, perquè hi ha molta gent que t'està escoltant precisament per això. Uh-huh. Jo recordo que podeu trobar Hipnosi Clínica David Baró, ¿vale?, entre altres coses, no només deixar de fumar, sinó també control de la dieta, fòbies i pors, estrès i ansietat, o alteració de la son, que déu-n'hi-do, d'això també podríem fer un programa,
1: sí,
0: un dia.
1: Déu-n'hi-do.
0: I a 3wdavidbaró.cat, ¿vale?, i si voleu algun telèfon al 93 715 56 88 o el 655 688 021. Això ho deixarem també a la nostra xarxa social, ¿vale?, a l'I tu què tal, perquè ho podeu tornar a veure, i ara abans d'acabar el programa tornaré a repetir tot això, però bueno, posant David Baró té plana web, el David Baró està a xarxes socials, però vamos. Però clar, David, quan pot anar, quina edat, moltes preguntes de les que m'han arribat va per aquí, amb quina edat pot anar una persona per hipnosi, no? Això de la hipnosi, no? Posant-nos en el context de deixar de fumar.
1: Val, doncs evidentment a qualsevol edat. De fet, una de les meves frustracions és que jo no tinc pacients joves. O sigui, els joves, és el que dèiem, fumen, però clar, ho veuen tot molt llunyà, i és aquella cosa que ens ha passat tots a la joventut, doncs que clar, que ens sentim immortals, no? A part, el tema d'aquesta droga, del tabac, és que clar, allò de que el perill està lluny és el que fa que realment aquella persona, quan s'està fumant un cigarret, pensa, aquest cigarret no em matarà. Aquí i ara, aquest cigarret no em matarà. I és veritat, aquest cigarret no, però clar, acumulativament, però com que la cosa queda llunyana,
0: clar,
1: quan ja se li comença a veure les orelles al llop, però clar, el tema és que no sigui tard, eh? Et deia, els meus pacients, la mitjana és que tenen 40, 50, 60, 70 anys o més, però el problema és que moltes vegades ja tenen un hemapoc, un emfisema pulmonar, tenen un càncer de pulmó, o sigui que ja, millor que ho deixin, però és una mica, potser que ja venim una mica tard, no?
0: Sí.
1: Quan abans es deixi, millor. Però a mi em sap greu, jo realment per sota de 30 sí que n'he tingut, i sobretot noies, per exemple, que es volen quedar embarassades, evidentment han de deixar de fumar.
0: Clar.
1: No em fumeu embarassades, per l'amor de Déu. Per tant, a qualsevol edat, i quan abans millor.
0: Uh-huh. Anem a fer una autòpsia de lo que és una hipnosi. Com es desenvolupa? Què es fa?
1: Vale, és molt complex, perquè fixa't que tu truques aquests telèfons, la meva secretària et dirà, doncs et bloquejo una primera cita amb el David Baró de 2 hores. La primera cita són 2 hores, per què? Perquè necessitem estona. La primera part és la part informativa on jo faig una xerrada que explico què és i què no és la hipnosi, perquè el gran problema de la hipnosi és el desconeixement. I la confusió, com que està barrejat amb espectacles i pel·lícules i coses, i pèndols, i clar, la gent... Val? O sigui, tu, per exemple, tu ets fisioterapeuta, entenc que quan ve un pacient al teu centre no li has d'explicar ni la història de la fisioteràpia, ni li has de desmitificar mites, ni perquè no està la fisio barrejada amb bruixots.
0: Bon exemple.
1: Què em passa a mi? Coi, que la hipnosi... Va, directament, suposo que hi haurà gent que no vindrà mai perquè directament ja fa por, no? Per això faig divulgació, per treure-li aquesta por. Per tant, el primer que jo haig d'explicar són moltes coses i desmitificar moltes històries, val? Que en podem parlar després, si vols. La hipnosi no és dormir, la hipnosi no espera el control, la hipnosi no és perillosa... Bé, és tot el que hem de desmitificar, no? Llavors, la persona m'explica la seva relació amb el tabac i aquí ve el tema. Hem de decidir que la hipnosi és per aquesta persona. La hipnosi no és per tothom, és molt específica i no és per tothom. Per això, llavors, doncs, sabem que hi ha altres maneres. Vull dir que després et podria derivar al CAP, que allà et parlin dels TSN, tractament substitutiu amb nicotina, que són els pagats de nicotina, o la medicació, el Rifcarum, Todacitant, el Champix, tota la medicació que hi ha, no? Perquè la hipnosi no és per tothom. Per tant, aquí valorem. I això fins i tot fa que aquesta primera part en mi és gratuïta. És gratuïta, o sigui, jo no vull que ningú perdi el temps, jo tinc molta intenció de fer divulgació. Si decidim que la hipnosi no és per aquesta persona, doncs ni tan sols li cobro res, val? Llavors, a partir d'aquí, quan decidim que sí, llavors ja és quan fem la sessió d'hipnosi. La manera més ràpida de definir la hipnosi és estat de concentració mental conscient. És un estat de concentració mental. És molt semblant a fer una meditació guiada. Això seria l'analogia més ràpida, eh? És com una meditació guiada. Per tant, la persona està conscient, la persona no perd el control en cap moment. Això és tot el que em toca de desmitificar per culpa dels espectacles. Per tant, jo sóc part culpable, eh? Perquè jo he sortit de TV3 fent així la persona caient a tot allò que hem vist en els espectacles.
0: Sí, sí, sí. Home, és que la gent recorda allò dels taurons, allò de... Segurament, no sé quantes vegades t'han preguntat què número de loteria va sortir.
1: Exacte, sí.
0: El mentalista ve lo que passa, eh? Quan has arribat t'he dit, mira a veure què té en el cap el Robert, no? Tampoc, el tècnic, no va d'aquí la cosa.
1: No, per això dic que jo sóc part culpable, tot i que no ho trobo un problema, perquè, al contrari, això vol dir que jo connecto tota la hipnosi. Conec la hipnosi d'espectacle, conec la hipnosi terapèutica, clínica, pregunta'm el que vulguis. O sigui, als anys 80, perquè un senyor es menjava una ceba pensant que era una poma quan es feia hipnosi en espectacle? Jo t'ho explico, o sigui, jo conec tota la hipnosi. Perquè

0: Com que la hipnosi és tan desconeguda i té aquesta aura de misteri, històricament el que s'ha fet és anar-li canviant el nom. La sofrologia, que això als anys 60 el doctor Caiceo doncs, va inventar la sofrologia. Sofrologia és hipnosi barrejada amb una mica de zen. Però bé, li canviem el nom i ja ho correm i tots. Ara, per exemple, hi ha un moviment que es fan dir els Theta Healers, que fan Theta Healing, i tu busques la definició de què fan els Theta Healers i et diuen que treballen amb la persona quan la persona està en zeta, diguéssim, no? Les ones cerebrals, que són beta, alfa, zeta i delta.
1: Correcte.
0: Quan la persona està alfa, zeta, allà podem treballar. Dius, coi, això és hipnosi.
1: Jo recordo allò que deien per encima de la línia, per sota de la línia, eh? Una cosa...
0: Doncs això és hipnosi.
1: Déu-n'hi-do.
0: Per què li canviem el nom? Vale, doncs jo ho entenc, per què li canviem el nom. Perquè la paraula hipnosi fa por i està barrejada amb espectacles, però és el mateix, tots estem fent el mateix amb altres noms. Jo no li canvio el nom, prefereixo fer divulgació i explicar què és la hipnosi. Comptes de canviar-li el nom, se li ha intentat canviar el nom moltes vegades.
1: I es veu que això de la hipnosi pel tema del tabaquisme, déu-n'hi-do, data dels anys 50-60, ja fa temps, he trobat que la hipnosi aplicada al tractament del tabaquisme té els seus orígens en la hipnosi anomenada de clínica moderna. No sé si tu em corregeixes si dic alguna cosa que no. Una disciplina que es va començar a desenvolupar en el segle XIX i que al llarg del segle XX ja es va incorporar progressivament a la psicologia i medicina. Actualment la hipnosi diuen que es considera una eina complementària que pot ser útil per a algunes persones, especialment quan es combina amb suport psicològic, estratègies de canvi d'hàbits i una forta motivació personal, que és el que tu estaves dient abans. Són més difícils les dones o els homes?
0: No és un tema d'homes o dones. És un
1: ni per hormones? No, però quan diem això, diem, no, todos somos iguales, no, però és que... som hormones totalment diferents, no? Els homes no tenim la menopàusia, no?
0: Sí, correcte. Però el tema que important és el grau de sugestionabilitat, És a dir, el sugestionable que sigui una persona, Entenent, doncs, com a sugestió, quan el teu cervell fa cas a unes ordres perquè se sent bé fent aquelles o sigui, seguint aquelles ordres, no? Vull dir, hi ha persones doncs, que són molt sugestionables, per exemple, les que ploren en el cine. Jo sempre pregunto, tu has plorat en una pel·lícula? Perquè si em diuen sí, he plorat en una pel·lícula, aquí ja m'estan donant bon rotllo.
1: Anda.
0: El cine és hipnòtic. És un estat d'hipnosi totalment natural, perquè en el cine, fixa't, apartem el fet racional de que són actors i actrius fingint, i ho sabem, i és la veritat, però hem après a apartar, per exemple, Tom Hanks per creure'ns a Forrest Gump. Doncs això és hipnosi. Val? Si la persona em diu que ha plorat en una pel·lícula, doncs, vale, doncs pot ser més o menys sugestionable, no? És un tema estadístic. Tots els papers, els estudis que podríem trobar, parlen de que hi ha un 20% de la població que serien altament sugestionables. I això, que hi ha aquest 20% superior, que és el que fa que la hipnosi sigui molt famosa, perquè, clar, compte que el 20% dels meus pacients et diran que jo tinc poders, que la hipnosi és màgica. No, jo no tinc poders. Ells són màgics. Jo els hi dic màgics. Ells i elles resulta que són altament sugestionables, formen part d'aquest 20%, i, clar, la hipnosi els ha funcionat, que van por ahí dient que això és màgia. No, és que ells són molt sugestionables, val? I això ho hem sabut sempre a l'espectacle, és el gran secret. Jo pujo a un escenari i miro el públic, sé que el 20% cauran, és estadístic. Els haig de trobar, perquè sóc jo que busco. Un espectacle, jo faig exercicis.
1: I aquells que miren cap al cantó o contrari i tal, són...
0: Bueno, que ja pinten també a vegades, però jo faig una prova...
1: Molt bé.
0: Fixa't, Pep, jo faig una prova que feia el professor Fassman. Ara m'he anat als anys 30, el primer mentalista català, famós Fassman, nascut a Sort, el 1907, primer mentalista català.
1: Sí.
0: He estudiat molt també en Fassman, conec la seva filla, la biògrafa, la Maria Mir... I en Fassman feia una prova que jo segueixo fent la mateixa. Li dic a tot el públic, poseu les mans com si estiguéssiu resant, així entre lligades, com si estiguéssiu resant, poseu les mans així. Ara imagineu pegamento a les mans s'estan enganxant, bla, bla, bla. Separeu les mans i no podreu. El 80% de la gent separaran les mans i hi haurà un 20% que començarem a sentir què passa? Jo no puc, jo estic enganxat. I se'm comença a aixecar el 20% del públic amb les mans enganxades. Són aquests els sugestionables. Els trobo en 2 minuts.
1: Sí. M'has parlat d'aquest i, bueno, tinc aquí un carruatge de gent que segurament coneixeràs com el Luis Boyano, Juan Roldán, el Luis Pardo, que el vam tenir precisament amb els Murphy.
0: Companys tots, i tant.
1: Javier Luxor, Larry, Max Verdier... un llarg... aquí, no, carruatge de noms que us coneixeu tots.
0: Com que som pocs, tampoc som tants. Com que som pocs, ens coneixem tots, i tant.
1: David, m'agradaria fer una mica així de desplegament dels misteris de la mente i parlant per punts, hi ha un... em va agradar molt, que és el de l'art de la memòria, on dius o expliques

0: que una bona memòria no és un don innat, no? Sinó que és una habilitat que podem entrenar.
1: Sí, sí, sí. Podem entrenar la memòria de manera... com a entrenament, no? O sigui, és que hi ha certs detractors de les tècniques de mnemotècnia perquè diuen que és memòria falsa. Uh-huh. Bé, no és que sí, memòria falsa, és que és memòria associativa, que és com més... podem recordar les coses quan està relacionada la memòria amb l'emoció. Clàssic exemple, tothom recorda, tothom que tingués doncs, certa edat, tothom recorda què estava fent quan van caure les Torres Gemeles. Tothom recorda què estava fent en aquell moment.
0: Correcte.
1: Perquè, clar, en canvi, a l'11 de setembre d'un altre any no recordes què estaves fent. Uh-huh. Però l'11 de setembre del 2001 saps què estaves fent, perquè va passar allò, i allò és... un impacte, no? El que fem amb mnemotècnia és unes tècniques que fem de manera, digue-li si vols, artificial, que el que volem recordar ho associem a coses que ens impacten, sobretot a imatges que ens impacten, perquè es quedi ben gravat, no? Tu, quan comences a estudiar les tècniques de mnemotècnia, el primer que penses és, però això per què no és una assignatura de l'escola? O sigui, això per què no m'ho van ensenyar, si és una passada? Doncs perquè hi ha detractors que diuen això, doncs que no és memòria natural, no? Bé, jo trobo que és absolutament unes tècniques, una meravella. Que sí, que jo, per exemple, les ensenyaria a l'ESO, no a l'EGB. Primer que fem memòria natural i després doncs podríem utilitzar aquestes tècniques, no? Tornant en Blake, a mi aquest any em van donar, perquè me la va otorgar ell mateix, la menció iberoamericana a la memòria, perquè vaig demostrar, jo he memoritzat 5 llibres, 1.152 pàgines, i la demostració és que l'espectador agafa un llibre, llegeix una mica, jo li dic el número de pàgina que està llegint.
0: Ostres.
1: Això ho anem repetint, i tinc 1.152 pàgines al cap. Amb aquestes tècniques
0: regles
1: que ensenyo.
0: Regles mnemotècniques, sí.
1: Exacte, regles mnemotècniques.
0: Que dintre d'aquest llibre, ho estàvem comentant abans d'entrar a micros, que sí, que deixes part de la teva essència aquí perquè entenguem, i és veritat, fas unes frases, uns números que combinem, exacte. Sí, és correctíssim.
1: Per exemple, en consulta he ajudat a opositors a notaria, perquè els opositors a notaria, a ser notari i notària, han de memoritzar literalment unes barbaritats que dius, coi, doncs utilitzem tècniques, o sigui, perquè vols matxacar-te la memòria natural memoritzant totes les lleis i tot el que ha de fer un notari. Doncs utilitzem aquestes tècniques.
0: Sí, i així en el llibre em vas fer pensar també amb un pacient que hem parlat també abans de... ja no qüestions de deixar fumada, sinó persones que poden tenir doncs, un Alzheimer, un problema de demència. I recordo que l'altre dia amb un client en principi d'Alzheimer li vaig preguntar, què, com ha ido el dia tal? Què has comido? I justament ell no li sortia que havia menjat, però em va acabar dient dibujos animados, espinacas, sí, no? Sí, per arribar a espinacas, sí. Em va dir fuerte. I vaig dir, ostres, espinacas. I va dir, això, no?
1: Exacte,
0: Popeye. Havia buscat dibuixos animats, m'havia recordat de Popeye, no? I al final, imagina't, no?
1: Sí, sí. Associant.
0: Així que, això, aquest llibre, molt recomanat, sincerament, El podeu trobar a qualsevol llibreria, Los misterios de la mente, del David Baró. Ara farem com una petita pauseta que anem a sentir el consell del nostre farmacèutic del I tu què tal, el Javier Gutiérrez, i si et sembla bé, quan tornem parlem de fenòmenos inexplicables, David.
1: Wow.
0: Vinga.
2: Consejo del día.
3: Hola, buenas. Soy Javi, farmacéutico de I tu què tal. Esta semana os quiero hablar sobre el tabaquismo. Es un problema muy importante de salud que no va ligado simplemente a ser un mal vicio o que te falte fuerza de voluntad. El tabaquismo se da porque el tabaco contiene una sustancia altamente adictiva, que es la nicotina, que lo que hace es que tengas una dependencia psicológica de esta droga. Esta necesidad también de fumar va muy ligada a las rutinas que se pueden tener. Por ejemplo, pues la hora de tomar café, el ir a comer fuera, el quedar en sociedad, que agravan estas ganas de querer fumar. Desde la farmacia os podemos ayudar y mucho. Primero es valorar el grado de dependencia que se pueda tener, ya que no todo el mundo está igual, no es igual de dependiente del tabaco. Podemos ayudar a escoger una fecha para dejarlo y hacer un seguimiento para ver cómo está funcionando. También nos podemos ayudar, hay ayudas en la farmacia para facilitar quitarnos esta dependencia a la nicotina, como pueden ser los parches, los comprimidos, chicles o incluso sprays de nicotina. Y en casos más agudos o de que sea más complicado, también podemos valorar derivar a un médico, ya que existen tratamientos con receta para dejar de fumar. Un mensaje muy importante que me gustaría dar desde la farmacia es que si lo has intentado y has recaído, no significa que es un fracaso. Es que esa ruta no era la idónea y hay que buscar otro plan o hay que volverlo a intentar. Y que ánimo, que se puede salir del tabaco.

0: Clar, quan tens aquí el David Baró, li estava dient ara, mentre sentíem una mica el consell del Javier Gutiérrez, dic, David, quasi m'has d'assignar que tornaràs la propera temporada, perquè això no es pot parlar en una hora ni de broma. David, fenòmenos inexplicables, eh? Parles també en el llibre de temes com la telepatia, els somnis premonitoris, les experiències properes a l'amor i altres fenòmens paranormals. Això també agrada, eh?
1: Això sí que és un meló. Això sí que és un meló espectacular.
0: Allò, com diu a la meva mare, que t'està sentint també, una tajadita, eh? Te pongo una tajadita,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, això sí que és un meló. Clar, és que jo, els espectacles de mentalisme, barregem coses sempre des de la part que té el mentalisme d'il·lusionisme, que el que té potent... O sigui, jo sóc mag, eh? Jo segueixo sent mag, el meu pare era mag, jo segueixo sent mag. Uh-huh. Vull dir, repeteixo que no tinc poders. El tema és que, clar, fem coses misterioses i, per exemple, en un espectacle, el espectacle Anemen, jo feia una sessió d'espiritisme amb els morts del Titanic. Clar, aquell número, bueno, guapíssim. Dintre d'un teatre i un espectacle i tot, evidentment, allà no hi havia res real, eh? No estàvem contactant amb cap esperit dels que van morir en el Titanic, ni res. Però què passa? Que llavors, el que dic al llibre, quan estàs a l'entrada saludant a la gent, doncs la gent t'explica coses, la gent et pregunta coses i tal, i clar, jo, doncs, tinc aquella inquietud d'estudiar totes aquestes coses, sempre des del meu escepticisme, perquè jo soc molt científic, i alhora des del respecte, perquè, escolta'm, jo respecto molt les creences. Quin és el tema? Jo sé que la gent que ha viscut coses no estan mentint, ells estan explicant el que han viscut, i això ha de quedar clar, que no estan mentint i que ells han viscut allò. El tema és que potser li donen una explicació i des de la ciència, si a mi... Jo trobo una explicació científica sempre em convencerà més, no? Uh-huh. Jo ho dic, ho acabo dient en el llibre, vaig a fer una mica d'espoiler, eh? Jo acabo dient, jo per tot el que sé, no em puc creure segons quines coses. Ara, reconec que m'han arribat a fer dubtar. Clar, jo al llibre entrevisto una psíquica, bueno, o suposta psíquica, no?, que estàvem en una cafeteria, jo fent-li l'entrevista, i per exemple em diu, perquè tu quanta gent veus aquí? Jo conto, dic, doncs 14 persones. Diu, doncs n'hi ha 15, perquè jo em veig 3. Va, jo aquí ja flipant, no? I clar, era molt, molt, molt creïble, no? Però és que, clar, en què insisteixo? És que aquella senyora no estava pas mentint. Aquelles tres presències que ella percebia, que era una al·lucinació, era real, no ho sé. Jo em poso aquí a estudiar tot. Ara el tècnic s'està flipant amb nosaltres.
0: El Robert... Home, poder, a més, els que escolteu l'Itu què tal a la nit, a les 11 de la nit, tenim los misterios del Robert Fernández. Perdona, David, continua.
1: No, per favor... Llavors, goita, és que a més m'enxampes que jo ara he llegit molt i he estudiat molt els treballs del doctor Saúl Martínez Horta, que està molt on fire,
0: Però on fire, on fire.
1: Neuropsicòleg de referència, de l'Hospital Sant Pau. Llavors, jo, a més, que ara, quan acabi el grau de psicologia, estic fent el treball de final de grau.
0: Sí, m'estaves dient i...
1: Pràcticament ja ho tenim. Jo faré màster en neuropsicologia, a mi la neuro és el que més m'interessa. I, clar, el doctor Saúl Martínez Horta és també molt escèptic, alhora molt respectuós, i ell el que diu és, sí, però si jo vull creure, el que passa que si trobo explicacions científiques, doncs hi ha malalties com el Parkinson que estan associades a al·lucinacions. Sí. La persona té unes al·lucinacions, però perquè té, doncs, aquella acumulació de proteïnes i tal, doncs perquè té aquesta malaltia, no? O sí, gent amb Alzheimer que tenen al·lucinacions, i que l'explicació no l'hauríem potser de buscar en coses esotèriques, si hi ha una explicació de que allò ho està fent el cervell, no? Per tant, sí, jo aquella tercera part del llibre em vaig ficar aquí en un jardí i...
0: Sí. Però bueno, que moltes vegades també, a nivell inclús teatre, saps que hi ha metges que també estan fent ara mateix conferències...
1: Sí, tant.
0: Hi ha un molt de conegut,
1: sí,
0: val?
1: Tant, que de qui parlem, sí.
0: Experiències cercanes a la muerte, clar, però tu estàs dient un metge, clar, t'ho està dient un mèdico. Clar, no sé fins a quin punt el que el metge està dient...
1: Si tornem a la hipnosi, a la història de la hipnosi, i hi ha un metge, jo t'anomenaria en Brian Weiss, sí, que és l'autor de Muchas vidas y muchos maestros, que és qui va posar, anem a dir, entre cometes, de moda, les regressions a vides passades.
0: Sí.
1: Clar, parèntesi, vides passades. Un moment, aquí hem de creure en la reencarnació, perquè si no creus en la reencarnació ja no té cap sentit les vides passades, no? Va, doncs en Brian Weiss també era un metge i la va liar, jo considero que la va liar parda, però d'una manera espectacular. Jo he llegit el seu llibre i, clar, ostres, jo trobo altres explicacions, però vaja. Això fa que, per cert, ara he dit això, A mi la gent em demana regressions i jo mai faig regressions. Mai faig regressions. Regressió, diríem que, doncs també, en una sessió d'hipnosi, d'anar enrere en el temps, eh? Ni a la pròpia vida de la persona, ni molt menys vides passades, ni tot això. Per què no faig regressions? Perquè la nostra memòria, això també neurocientíficament molt estudiat, la nostra memòria no és fiable. La nostra memòria és reconstructiva.
0: Seria com el chat GPT aquest, que lo que no sabe se lo inventa o...
1: Exactament.
0: Ah, amigo, veus?
1: Nosaltres inventem moltíssim, sense mala fe, però reconstruïm,
0: omplim forats. Sí, senyor, perquè moltes vegades dues persones que han estat en un mateix lloc diuen les coses totalment diferents, sí.
1: Aquí ho tens, o estàs recordant alguna cosa de la infància, la teva mare, no, nen, que això no va ser així, que va ser això, però clar, cadascú s'està fent la seva versió. Per tant, de què servirà anar a fer una regressió si la persona el que recordi, un gran percentatge no serà veritat? I a més és que això és perillós, perquè es poden implantar falsos records. Aquí la doctora Loftus és mítica amb els estudis de la memòria i en implantar falsos records, que ha estat molt criticada als Estats Units perquè és la que està criticant molt el tema dels testimonis visuals. Uh-huh. Un testimoni visual a un judici és una cosa tan delicada, perquè si la memòria no és gens fiable, com ens podem creure aquell testimoni, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Per tant,
0: sí.
1: A mi que no em demani ningú regressions, perquè jo no faig regressions.
0: Hi ha també aquí alguna coseta. Bueno, jo, així, resumint, diria que, bueno, que el llibre m'ha agradat moltíssim i serà dels que tingui jo al meu prestatge. Però vaig fer com un resum que dius que, bueno, en aquesta part de fenòmens inexplicables, el teu enfoc vindria a ser, corregeix-se també si no vaig bé, mantenir poder una actitud oberta, però també crítica i racional, i analitzar testimonis a investigacions disponibles sempre, no? Una mica així, tema comparatiu, saber cadascú què opina, què tal, i respectar totes les idees, no?, que la gent va...
1: Exacte, exacte, respecte, i, però tenir un punt de vista crític, no? O sigui, saber, doncs, buscar informació. És el que més els hauríem de dir a la canalla. I més ara, amb les xarxes socials i amb tot, que no es creguin qualsevol cosa, sinó que tinguin un esperit crític, no?
0: Jo, David, vaig treballar molt temps, uns 6 anys més o menys, i és molt temps, i moltes hores allà, a l'Hospital del Tòrax de Terrassa.
1: Ah, uau.
0: Has anat allà alguna vegada?
1: No.
0: Saps que hi ha visites guiades?
1: Ah, sí?
0: Sí, sí. Podies anar un dia.
1: Val.
0: Allà també vam tenir fenòmens inexplicables, que si vols algun dia...
1: Uau.
0: I et faig com l'Anthony Blake, et faig un pròleg. Sí, sí, sí, que era una mica misteriós. Uh-huh. David, tornant a les sessions novament i com a fil conductor del tabaquisme.
1: Sí.
0: Vale, que has parlat de la predisposició de la persona i que si poder no d'això, doncs, bueno, es descarta, no han de pagar ni res. Jo crec que el tema dels diners és el de menys quan realment busques una solució. Però què ha de saber una persona realment que va a la consulta i s'ho planteja? A part del que has explicat, no?, de la metodologia... Quin grau d'èxit pot tenir si realment és competent?
1: Val. A mi, evidentment, com que em demanen grau d'èxit, doncs jo porto 9 anys a la consulta i cada any faig la meva estadística i 80%.
0: M'agrada.
1: Jo tinc un 80% d'èxit, que està dividit. Per tant, tornem al que et deia. Tenim una campana de Gauss perfecta, eh? 60%, 20 per sota, 20 per damunt.
0: Sí.
1: El 60% són persones que l'hipnosi els ajuda a deixar de fumar, però han de posar de la seva part. I han de voler molt, i jo dono eina. La gent fa hipnosi a casa.
0: Val? Sí.
1: Perquè això sempre és autohipnosi, de fet. Jo dono l'eina i la gent treballa per anar-se mantenint. Aquestes persones són el 60%. No et diran que la hipnosi sigui màgia. Els que et diran que la hipnosi és màgia són el 20% superior que us deia abans.
0: Uh-huh.
1: Per tant, aquest 60 i aquest 20 suma el 80% d'èxit. No? El que ha de saber la gent? Doncs, evidentment, el que estàvem dient. Ni cap medicació, ni cap pagat, ni cap cosa... deixaràs de fumar si tu no vols. Evidentment, has de voler. Això està claríssim. Tots són ajudes, però tu has de voler. Perquè tot i volent, sempre hi haurà una part de tu que no voldrà.
0: Clar.
1: Que és quan anem a la famosa metàfora, angelito y demonio. O sigui, aquella baralla que tenim, aquella baralla interna, no? La persona es baralla amb si mateixa. Una part vol deixar de fumar, l'altra no. Aquella dissonància cognitiva, que diríem des de la psicologia, eh? Aquella dissonància. La persona està fumant i sap que allò és molt dolent, que tard o d'allò el pot matar, i alhora ho està fent. Doncs aquesta baralla. Com que sempre hi haurà una part que no voldrà, doncs la part que vol ha d'estar potent,
0: molt
1: ha d'estar receptiva i forta.
0: Clar,
1: perquè
0: sí.
1: La part que no vol sempre hi serà. Et deia allò de l'exaddicte, que podríem dir directament que no existeix. Tu saps que un exalcohòlic, li dius exalcohòlic i et dirà, no, jo no sóc ex, jo sóc alcohòlic amb rehabilitació.
0: Clar.
1: Segueixo sent alcohòlic, no puc tocar una gota. Doncs el fumador igual, i sembla que no ho tinguin tan clar. perquè fumadors recauen. A mi m'expliquen recaigudes. Vaig estar 10 anys sense fumar, vaig recaure 15 anys, 25 anys. M'han arribat a dir 30 anys. Això és el que demostra que això és crònic. Per tant, han d'haver-hi moltes ganes i per això jo dono l'eina pel manteniment. A mi em preocupa el manteniment.
0: El manteniment.
1: Deixar de fumar no és pas tan difícil. Lo difícil és mantenir-ho.
0: Clar, vindria a ser una mica quasi com a la persona que va al dietista, nutricionista, i diu, que m'ha de pesar, m'ha de medir, no sé què tal, i ja només pel fet de no passar la vergonya, moltes vegades, no, la persona fa els deures, o com a mínim que té una persona que li està donant tots els consells, tot el que ha de fer, no, però al final tot passa per la teva actitud, clar.
1: Exacte, i sí, el mantenir, és el que, aquí tornem a lo mateix, quanta gent ha fet, que no són recomanables, evidentment, eh? Quanta gent ha fet dietes milagro, coses d'aquestes, sí, ha perdut de cop 10 quilos, i després els ha recuperat, ha fet un rebote espectacular.
0: Sí, senyor.
1: Que lo difícil és mantenir, clar.
0: Ahí està. Ja sabeu que el David Baró el podeu trobar a la seva clínica a Sabadell, teniu molts mitjans per poder trobar-lo, info@davidbaró.es o www.davidbaró.cat, i el telèfon també de contacte al 655 68 80 21. David Baró, és un crac. David, jo he seleccionat algunes preguntetes que han arribat en aquesta quasi darrera part del programa, a una secció que nosaltres diem el Rubí Xafardea, perdó, Rubí Pregunta. Anem a sentir-lo.
2: Rubí Pregunta.

0: Bueno, el Rubí pregunta, o Rubí xafardea, hi ha preguntes de tot tipus. M'han arribat 60 només amb l'estona que estem parlant.
1: Wow.
0: Sí, perquè tinc aquí un comptabilitzador. Carai. I, bueno, i més les que ja tenia, que aquesta gent entren, ja ho saps tu, Robert, al sorteig de la nostra famosa tassa, eh? Saps que li vam donar la tassa al papa, al santo pontífice? El vaig haver... Sí, gràcies per la benedició, sí. El vaig haver d'esperar allà per... No sé si va ser pel carrer de Balmes o por ahí. Què passava? Vaig agafar un nano i dir, papa, i quan vaig fer el canvi li vaig donar la tassa, vale? I tu diràs, i per què no ha vingut aquí? Ah, molt senzill. Mira, per dos raons. Poder el David sí que s'ho imaginaria. La primera, perquè el papa volia l'estudiu. I com que estic a l'estudi 2, doncs no ha vingut. I l'altra perquè em va dir el xòfer que el papamòbil no pot entrar en zones de baixes emissions. Què t'ha semblat, eh? Que està bona, Robert. Mira, preguntes pel David Baró. Hi ha molta gent que diu, mira, aquesta és molt rara, eh, David. Siempre que miro a alguien a la nuca, se gira y me mira.
1: Carai, i la pregunta?
0: Sí, sí. Pues la pregunta és...
1: Ah, no, la pregunta quina és?
0: ¿Por qué? ¿Saps aquesta història de que mires a una persona molt fixament i s'acabes girant? Tenim algun poder mental o hi ha alguna energia que...
1: Ostres, a mi no em consta, eh? A mi se'm dispararia l'escèptic que acostumem a dir casualitat.
0: Sí.
1: A mi se'm dispararia l'escèptic. Però ara, més aviat, el tema és que existeix el que diem l'esbiaix de confirmació. I això fa que només recordis el que t'ha impactat. O sigui, quantes vegades aquesta persona deu haver mirat la nuca, aquella persona no s'ha girat, i aquesta no la recorda. Recorda les vegades que s'ha girat, que això seria l'esbiaix de confirmació.
0: Veus? Sí, sí, sí.
1: T'he dit que jo no m'acabo de creure que només fumi el 25% de la població. Val, però és que jo tinc un esbiaix de confirmació, jo veig molta gent fumant perquè ja sóc jo que els busco sense voler.
0: Exacte.
1: Per tant, suposo que aquí pot haver-hi aquest esbiaix.
0: Per aquí deu anar. Aquesta era la Lídia Ruiz. Em diu la Sònia Galeno, diu, David, sempre que vaig pel carrer i veu alguna persona que s'hi sembla una altra, al final l'acabo veient. No sé si va per el mateix...
1: Sí, sí, sí.
0: Això és mentalisme, això és sort, això és casualitat. A mi m'ha passat, eh? Sí, a tu també, sí, segurament, no?
1: Sí, sí, sí, tant. Aquestes coses, sí, és el que et dic, que li donem potser massa importància, però vaja, la resposta seria...
0: Però estàs veient que al final la gent està veient com el mago Merlín, eh?
1: Una... Sí, oi? Això que deia.
0: Sí, ni... No, no sé, és una cosa... Bueno, jo moltes vegades també estic fent el cafè al matí i... penso, mira com si sembla que hi ha el Robert i passa, i és el Robert que està passant. Però bueno, no sé, Sònia, si t'hem pogut ajudar, però ja veus que molta vegada és el que tu dius. Mm-hmm. Quantes vegades pensem en algú i no, i no passa. Què hi ha de veritat, diu la Anna Saez, sobre els somnis premonitoris? Has parlat una mica abans,
1: sí, has dit.
0: Però bueno, això se li ha de fer també molt de cas, has de fer una estadística de...
1: Clar, és que estaríem els mateixos, eh? El tema dels...
0: Saps, perdona, David, que no, hi ha llocs, tu que has viatjat tant, vens de Colòmbia fa poquet i de Madrid i tal, hi ha llocs, Andalusia ho he vist molt, que somiem amb algú i ja tenen un nom amb una terminació de número, he somiat amb un difunt.
1: Has
0: de comprar la terminació 00 perquè és Los Muertos.
1: Sí.
0: Sabies això, sí, no?
1: Alguna cosa havia escoltat, és que amb somnis, igual que el tema doncs, del significat dels somnis, de la interpretació, bueno, el famós Freud ja la va liar, la interpretació dels somnis i de més.
0: Sí.
1: Sí que hi ha tot un camp, que és les parasòmnies. Les parasòmnies, doncs que, perquè això ja són trastorns i afeccions doncs, com la paràlisi del son, que molta gent ha tingut paràlisi del son, per exemple. Però somnis premonitoris, doncs és que jo et diria el mateix. Quantes vegades somies alguna cosa i no ha sigut premonitori de res? I evidentment aquesta no la recordaràs, és que, és que clar, fixa't, vaig donant la mateixa resposta a totes les preguntes.
0: Sí. La Lluïsa Martínez diu, David, què te fascinó más de pequeño, la màgia o la mente humana? És bona aquesta, eh?
1: Uau, molt bona, molt bona. Clar, el meu pare era mag i jo, de petit, doncs, clar, diguéssim, la màgia, eh? O sigui, el tema de la ment, el mentalisme el descobreixes dintre de l'il·lusionisme,
0: sí.
1: Però clar, ja era bastant gran. Jo quan vaig descobrir aquesta branca més del mentalisme i t'atrapa que has d'estudiar, doncs, aquestes coses més de la ment i no tant de manipular cartes i monedes amb les mans, eh? Però de petit, clar, la màgia.
0: Hi ha moltes que preguntes allò si recordes la teva primera actuació, ja has fet una mica de menció del tema, també que et va portar a especialitzar-te en el mentalisme, si no ho he sentit, podeu mirar una mica. quan se t'ha reconegut com a mentalista i a més se t'ha donat un premi, com va ser el 2014, quina sensació tens personal? És una satisfacció, suposo, no? Molt gran, no? De dir, ostres, allò que volia fer ho he aconseguit, continuo treballant amb això, però tothom que diu David Baró sap que és mentalista.
1: Sí, sí, evidentment, satisfacció i el que dic responsabilitat. En quant al premi, no va ser com una culminació d'una carrera, si va ser l'inici, si aquesta va ser la sorpresa. Jo vaig aparèixer en el Congrés Nacional de Màgia, que no em coneixia pràcticament ningú, i menys com a mentalista, perquè jo diria que portava 4 anys especialitzat en mentalisme, no portava més, i que va ser la gran sorpresa que guanyés jo el premi. O sigui, que no va ser la culminació, va ser l'inici.
0: I ja, mira, em van quedant poquetes per poder fer-te per hora, que ja estem quasi ja quasi m'estan fent fora aquí, eh? Diu, bueno, una noia que diu que es diu Raquel, no m'ha posat el cognom, t'he visto en 5 monos, eh?
1: Sí,
0: t'he vist en 5 monos. Para cuando otro espectáculo, David?
1: Sí, exactament, no, jo sempre estic donant voltes i ja tinc un nou espectacle donant-me voltes pel cap, però exactament no ho sé quan tornaré a estar en teatre, però vaja, si em segueixen. Jo principalment estic molt actiu a Instagram,
0: sí.
1: @davidbaromental, i allà ho anuncio tot, per tant, anunciaré el nou espectacle al seu moment.
0: Paco Rodríguez diu, la intuïció existe o és una il·lusió, David? Això és examen de... Això és treball de final de carrera, eh?
1: Clar, la intuïció, pues, per definició, el coneixement d'alguna cosa sense raonaments. O sigui, no raona, sinó pum, et ve, no? Ostres, clar, això, jo crec que sí que existeix. El que no és clar, no sabria donar-te cap explicació científica ni cerebral.
0: David, el que tens aquí un repertori de dones preguntant, que té la Maria Morales, diu que com se puede detectar si alguien miente. Ui.
1: Al 100% no podem, eh?
0: Però això del llenguatge visual, dels ulls i tal...
1: I jo vaig fer un postgrau amb el que és detecció de la mentida a la Universitat Udima de Madrid, i el primer que et diu el professor és no es pot detectar la mentida al 100%. Que quasi dius, vale, doncs ja me'n vaig, perquè vinc a fer un curs d'això i em diu que no es pot. Sí, al 100% no es pot. Però hi ha molts indicis que es poden estudiar, sí.
0: I la Ruth Llucià, per acabar aquí ja com... Ja el repertori de preguntes, et foto les dues que ha fet. Una, qual ha sido tu actuació más difícil, David, i si alguna vez salió algo completamente mal?
1: Completamente mal, no, perquè tenim molts recursos i jo acostumo a tenir plan B, plan C, plan D, com a mínim. Però sí que m'ha tocat moltes vegades remar, que remar vol dir quan la cosa no està sortint com ha de sortir i comences a remar per solucionar el tema, però alhora a mi això m'agrada, em dóna vidilla,
0: sí.
1: Que la cosa surti bé la primera no té tanta gràcia com que hagi de remar. Sí.
0: De fet, m'has dit el primer, que t'agraden molt els directes, amb el qual és un tio amb recursos per salir de los tiburones, i si voleu veure com surt els taurons i tal, heu de mirar al YouTube, només que poseu David Baró sortirà mogollon de coses, persona molt activa. I David, jo crec que és una de les entrevistes que se m'ha passat més ràpida, de llarg.
1: Que guai, a mi també. Sí,
0: tenia gràcies. Moltes ganes de conèixer-te, ets un tio encantador. L'Anthony Blake diu que parles amb els ulls, i és veritat, parles amb els ulls, parles amb la cara, tens uns coneixements que jo crec que són inexplorables. I a Ràdio Rubí sempre tens casa teva per venir i bueno, que vull que deixis aquí constància i jo et regalaré una tassa quan tornis.
1: Moltes gràcies. I tant, tornarem.
0: Si la té el Papa, León XIV també la tindrà el nostre amic David Baró. David, una forta abraçada, molt agraït, i heu dit, ens veiem novament aquí a Ràdio Rubí i allà on estiguis.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I a tots vosaltres, moltes gràcies. Gràcies també al meu gran amic i tècnic Robert Fernández, que ha estat aquí controlant-ho tot, fent aquí, i amb el màgic de Queen. Setmana que ve parlarem de fibromialgia i també parlarem de situacions de malalties post-Covid amb un gran metge que parlarà des de Madrid. Ojo, no us ho perdeu. I ens veiem propera setmana. Forta abraçada.

0: Ràdio Rubí, notícies. Bon dia. La jugadora rubinenca Chantal Giné ja és a Bèlgica amb la selecció espanyola per disputar el Mundial d'Hockey Herba, que arrenca just demà dissabte, 15 d'agost. L'equip ha completat una preparació intensa i afronta la cita mundialista amb molta il·lusió i bones sensacions. La selecció espanyola compartirà la primera fase amb Irlanda, Bèlgica i Nova Zelanda, tres rivals exigents. Giné considera que és un dels grups més complicats i assenyala especialment el potencial físic dels equips. La rubinenca enfronta el seu tercer mundial després de les experiències de Londres i Terrassa. Ara veu un equip més madur i més conscient del repte que té davant.
1: I bé, aquest, jo crec que tenim un equip una mica més madur i una mica més conscient de lo que és un, de lo que és un mundial.
0: Amb la selecció espanyola situada en sisena posició abans de començar la competició, Giné destaca la confiança en el grup i en el cos tècnic. L'objectiu, començar amb bon peu i competir al màxim nivell en una cita mundialista que afronta amb molta il·lusió.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: El Centre d'Alternatives Culturals, el CRAC, proposa una activitat cultural aquest dissabte a 8:15 del vespre, la projecció d'una pel·lícula elegida a través de les stories d'Instagram. Les eleccions finalistes han estat Diaris de Motocicleta, El Gran Dictador i Perdona que et molesti. La primera, Diaris de Motocicleta, és la història de Che Guevara de jove. La segona, El Gran Dictador, és el celebradíssim clàssic de Charles Chaplin. I la última, Perdona que et molesti, és un film sobre un teleoperador que descobreix l'explotació laboral del sistema corporatiu. Serà una activitat gratuïta al seu edifici al carrer Sant Joan número 1.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
0: L'Ajuntament ha instal·lat dues noves veles per fer ombra a la zona de jocs infantils del Parc de Can Oriol i l'Ateneu Municipal. Una actuació que permet crear espais més frescos i confortables perquè infants, famílies i ciutadania puguin gaudir-ne també durant els mesos de més calor. Aquestes dues veles formen part de les actuacions de generació d'ombra previstes per aquest 2026 dins del Pla de Refugis Climàtics 2026-2030. Recorda que tens a la teva disposició els altres espais amb ombra i climatitzats repartits per la ciutat. Els pots consultar a la web www.rubi.cat/refugisclimàtics.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I fins aquí les notícies. Per més informació, connecteu d'aquí una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí. L'emissora del Vallès.

0: immortalitzada aquesta cançó, ja veieu, amb les veus de Ella Fitzgerald i Louis Armstrong. El que passa és que aquest tema, que popularment coneixem com You Say Tomato, en realitat es diu Let's Call the Whole Thing Off, que ve a ser una, la traducció vindria a ser com, en plan, deixem-ho estar, eh? És igual, no passa res, deixem-ho estar. I és un tema que van escriure George Ira Gershwin, grans compositors, en fi, de música dels anys 30-40, i la van fer com a banda sonora, va ser el 37, això, la van fer com a banda sonora, cançó principal de la pel·lícula Shall We Dance, una cançó en què hi havia un número molt xulo de patins, de claqué en patins, eh? Amb Fred Astaire, bé més que claqué, no eren patins, era un número de patinatge amb Fred Astaire i Ginger Rogers, i de fet doncs tenim una versió també cantada per ells dos. Però potser la que ha passat més a la posteritat, la que ens ve més al cap, no? És aquesta en què Louis Armstrong i Ella Fitzgerald doncs, feien aquest duet fantàstic, aquesta combinació de veus. Tot plegat per dir-vos que és difícil triar entre si dir tomato o tomato, potato, potato, o si dir gazpacho o salmorejo. I és que de tomàquets va el programa d'avui. Aina Barbany, Cardedeu TV. Bon dia, Ràdio Televisió. Dic TV, no, Ràdio Televisió, si no, no estaríem aquí. Hola, Aina, què tal?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Doncs mira, hi ha una mica de divendres, ja patinant, eh? Mai millor dit, sí, com l'escena sí, aquesta sí. De la pel·lícula, patinant, perquè ja és com que ja no podem... No, no teniu encara una mica de ressaca post-eclipsi a Cardedeu?
1: Sí, una miqueta, miqueta sí. Eh? El que passa és que, ja et dic, aquí ja ha començat sí. La festa major
0: clar.
1: I la gent ja està a tope. De fet, avui, em sembla, ja hem començat a rebre àudios per al tema del dia, que és gazpacho i salmorejo, quin preferiu, no? El gran dilema
0: el
1: de l'estiu.
0: El gran dilema.
1: Sí, i tenim algun àudio ja que bueno, se sent una mica d'ambient festiu. És a dir, jo crec que
0: escoltem
1: ens han enviat...
0: Escoltem ara, sí.
1: Si no, després.
0: Vinga, no, sí, em sembla bé, sí? Si ens posem el to. I tant.
1: Doncs mira, és la Maria de Cardedeu,
0: hombre.
1: Que fa uns dies estava fent el Camino de Santiago, doncs avui la tenim a les matinades de la Festa Major d'aquí, de Cardedeu.
2: Bon dia des de les matinades de Cardedeu, plena festa major, bon dia obert per vacances.
0: Bon
2: gazpacho, 100% gazpacho, el salmorejo després es repeteix tota la tarda, és horrible.
1: Bueno, doncs tenim aquesta primera resposta, que gazpacho.
0: Molt bé, Aina, una cosa, les matinades a quina hora són i en què consisteixen?
1: Doncs mira, si no vaig malament...
0: Més o menys, eh? Vale, és aviat.
1: Comença a les 7. Mm. Llavors, consisteix en que el poble acompanya els músics a tocar música pels carrers. I com que els músics toquen música, els veïns els hi posen esmorzar. Llavors, què passa? Que el poble segueix els músics i igual que mengen els músics, menja el poble. Sabeu? Llavors és com que van passant per les cases i els veïns donen menjar principalment a la gent que toca música, però també
0: a tothom,
1: pot ser que... Si s'obre, doncs...
0: Tot el seguici. Però escolta, baixen en plan de tenir un menjar o han de pujar a cases?
1: No, baixen menjar i hi ha molts veïns que s'organitzen. Per exemple, hi ha un carrer que treu taules i llavors... Doncs,
0: deixen allà tot el menjar perquè vagin picant.
1: Exacte, llavors és una cosa molt clàssica, molt mítica d'aquí. Jo he de confessar que bueno, ho he intentat més d'un any i he arribat just a l'inici de les matinades i de cop ja m'he quedat que no podia més i he tornat cap a casa. És a dir, que mai he aconseguit fer-les.
0: Jo per mi, clar, perquè és una prova de resistència, gairebé. Jo per mi que això li passa a molta gent, eh? Aina, si vas de festa, no? És el que tenen les matinades.
1: Exacte, pot passar. Però bueno, ja veieu que la Maria, tot i fer el Camino, està allà.
0: Clar, és que ella va preparar-se el Camino per poder ara fer les matinades. El Camino era no res.
1: Això mateix. Sí.
0: Vinga, doncs el debat està sobre la taula. Gazpacho, salmorejo, o jo vaig dir ahir ajo blanco, que també té els seus... També és fresquet i té els seus... Bueno, no sé si molta gent li agrada per aquí l'ajo blanco, però hi ha llocs d'Espanya que sí que se'n mengen més. No sé, a veure què es diuen.
1: Que ens ho facin arribar a través d'Instagram i, si no, al nostre WhatsApp, vale, que el número de telèfon és 696-164-665.
0: Va, repetim-ho, sí, perquè això del WhatsApp com que l'hem d'incentivar. Què més? A veure,
1: 696-164-665.
0: Vinga.
1: D'acord? Podeu enviar notes d'àudio allà i us les posarem en la propera connexió que fem.
0: Queda dit, queda explicat, ja sabeu que a les 10 escoltarem els vostres missatges. Aina Barbany, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
3: obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local. Amb Núria Cartanyà.
0: Doncs sí, ja veieu, l'Obert per Vacances avui ve vermellet i és que parlarem molt del tomaca. Aquí diem tomaca, ja sé que en altres llocs dieu tomaca o altres històries, com allò, com el que ens deien la Ela i el Lluís, però no, aquí diem tomaca i així ho direm durant tot el matí, però sentirem diverses maneres de dir-ho perquè, de fet, ens arribarà un reportatge a vora les 10 que ens han portat els companys de Sant Cugat sobre una varietat, una de les moltes varietats autòctones i amb denominació d'origen que tenim a Tarragona, a Catalunya, perdoneu, que és el tomàquet mandó. Es conrea a Collserola, el tomàquet mandó, i, bueno, jo tinc curiositat per saber si és apte per amanir, per fregar, per fer gazpacho o salmorejo. Ens ho explicaran en un reportatge, com dèiem, dels companys de Sant Cugat. No serà l'única població o zona que visitarem. A més, físicament, avui marxem cap a Arenys, perquè allà estan de festes, festes de Sant Roc. Aquí a Tarragona són festes d'un barri, però allà són tota una festassa. També visitarem a Premià, de la mà del Manel Ferrer, l'arxiu de Premià. Sabrem, vaja, quins documents guarda i com els distribueix i també com en fa promoció, com en fa divulgació, que per això estan els arxius, no només per conservar, també per divulgar tot el patrimoni que tenen. I avui us convidem a fer un parell d'excursions. Mira, una visita, una guia ràpida per diferents pobles de Catalunya que ens diuen que no ens els podem deixar de visitar abans de que s'acabi l'estiu. Sabrem quins són. I per altra banda, en la ruta de muntanya, avui ve una mica especial. Us proposem una ruta de muntanya, però subterrània. I és que anirem a les coves de l'Espluga per conèixer el passat prehistòric d'aquesta zona. Què m'he descuidat? Doncs bé, que posarem a punt el nostre català, revisarem una miqueta aquelles paraules que no diem bé o que manllevem d'altres llengües i no caldria, i sobretot també la primera entrevista arribarà en forma d'informació pràctica. Per tots aquells que comenceu vacances, avui és a 14, per tant aquest cap de setmana és com el trencament del mes d'agost, no? Hi ha persones que comencen, tornen i marxen, pels que feu bàsicament una quinzena de vacances. Bé, no sé com us ho munteu, però sí que és veritat que el dia 1 d'agost i el dia 15 d'agost són moments de molt de trànsit a les carreteres. Per això volem quatre consells per saber que tenim el cotxe, el nostre vehicle, a punt per poder viatjar. Avui visitarem un mecànic. Són a grans atrets i espero no haver-me deixat res els continguts de l'Obert per Vacances avui, que comença, com és habitual, amb la ronda d'actualitat.
3: Obert per Vacances.
0: Comencem amb la primera connexió. Des de Girona FM saludem el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
4: Molt bon dia, Núria.
0: Esteu bé?
4: Sí, com sempre.
0: Sí. Bueno, la primera notícia que ens portes és sobre seguretat ciutadana, crec, Lloret de Mar, que detecta 10 multireincidents, 260 detencions, i diu que es presentarà com a acusació. Estem parlant de casos de furts.
4: L'objectiu, expliquen des de l'Ajuntament de Lloret, és aconseguir més condemnes contra els lladres multireincidents i que alhora serveixi com una forma de dissuasió i evitar més furts. A més, el fet de personar-se en els procediments judicials amb furts assenyalen des de Lloret de Mar que respon a la necessitat de portar elements de valor dels quals només disposa l'administració local. Adrià Lamelas és l'alcalde de Lloret.
5: A partir d'ara, Lloret de Mar ens personarem com a acusació particular contra els delinqüents multireincidents que operen a Lloret de Mar, per justícia i per dignitat, perquè no podem permetre que a Lloret, doncs, hi hagi persones que com per exemple, que hi ha 10 persones que aglutinen 260 delictes. Això no té cabuda, no ho podem permetre, ni Lloret de Mar ni cap altre municipi, i per tant el meu deure com a alcalde és buscar tots els mecanismes, totes les eines i totes les opcions que tingui per garantir que aquestes persones, doncs, per desgràcia, hagin d'estar on estan o no han d'estar, que és a la presó o on pertot.
4: En aquesta mesura, l'Ajuntament creu que servirà per mantenir viva l'acusació i el procediment en defensa de l'interès general, amb independència de si la víctima és persona o no. Així s'evitarà la impunitat per incompareixença de la víctima i es podran activar les resolucions cautelars d'allunyament i d'ingrés a la presó.
0: I a Llançà han detingut una dona per generar un incendi forestal de 1.200 metres quadrats.
4: Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 56 anys. Ho van fer a la Jonquera per uns fets que remunten al 2 d'agost a 4:45 de la tarda, quan es va generar un incendi en una zona boscosa del Cap Ras. Els Mossos i els agents rurals van comprovar que les flames havien començat a prop d'una zona on hi havia una dona acampada i per això van iniciar una investigació conjunta. Finalment van determinar que l'incendi s'havia produït després que algú fes foc per coure menjar. A partir d'aquí van començar a treballar per saber la identitat de la persona que acampava a la zona.
0: Mor ofegat un home de 70 78 anys mentre es banyava a la platja Gran de Palamós.
4: El telèfon d'emergència 112 va rebre l'avís ahir cap a 3:15 del matí, alertant que una persona es trobava malament mentre era a l'aigua i el van haver de treure i portar-lo a la sorra per intentar reanimar-lo. Segons va informar Protecció Civil, el sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar dues ambulàncies, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra també van activar 3 dotacions i la comitiva judicial va fer aixecament del cadàver. Amb aquesta víctima ja són 19 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar oficialment la campanya de bany.
0: Doncs moltes gràcies per la informació que ens arriba des de Girona. Pau Villafañe, una abraçada i un molt bon cap de setmana, company.
4: Bon cap de setmana.
0: Saludem ara tot seguit la Tina Forés, des de Cugat. Tina, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
0: Mira, amb una primera notícia que ens parla de tecnologia, la IA dispara la demanda de centres de dades i posa a prova la xarxa elèctrica.
6: El sector considera que Barcelona reuneix les condicions per consolidar-se com un dels principals hubs del sud d'Europa, però alerta que el principal obstacle per al seu desenvolupament és la disponibilitat d'energia. El catedràtic del Departament d'Enginyeria de la Universitat Pompeu Fabra, Vladimir Estivill, assegura que aquest nou escenari planteja un dilema moral, o sobirania digital, o impacte mediambiental.
7: Tens un dilema moral, un dilema ètic, de... Posem aquestes centres de dades, garantiem la sobirania d'aquestes dades, o ens quedem una miqueta enrere i amb risco, vols posar la millor tecnologia que dona el millor servei, però hem de ser conscients que aquesta tecnologia té uns certs impactes ecològics.
6: Paral·lelament, entitats ecologistes avisen que l'elevat consum elèctric d'aquestes instal·lacions pot comprometre altres usos industrials i denuncien el risc d'una gentrificació energètica. Mentre aquest debat continua obert, el govern ha decidit apostar pels centres de dades com una infraestructura estratègica per al desenvolupament de la intel·ligència artificial i la sobirania digital, i ja ha identificat 26 projectes potencials per impulsar Catalunya.
0: Molt bé, per altra banda, també hem de lamentar un altre mort per ofegament, en aquest cas el d'una dona de 84 anys, ha passat en una piscina de Castelldefels.
6: Sí, exacte, es tracta de l'onzena víctima mortal en piscines catalanes, és a l'inici de la campanya de bany, que va començar el passat 15 de juny. L'avís al telèfon d'emergència 112 el van rebre a les 3 del migdia d'ahir per informar d'aquest incident. Malgrat les maniobres de reanimació, no es va poder fer res per salvar-li la vida. Des de l'inici de la campanya, una trentena de persones també han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants.
0: I una darrera notícia que ens du encara a fer balanç d'una manera doncs, sanitària de l'eclipsi, i és que prop de 450 urgències oftalmològiques han tingut lloc en 2 dies, tot coincidint, com dèiem, amb aquest episodi de l'eclipsi.
6: Gran part de les persones que van acudir a urgències per afeccions als ulls ho van fer el mateix dimecres, amb 239 urgències hospitalàries i 165 als CAPs. Les consultes per afeccions als ulls van augmentar, però tan sols van suposar entre un 2% i un 3% del total de l'activitat d'urgències hospitalàries. Alhora, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 115 trucades i 109 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi solar. 10 d'aquests van requerir la mobilització d'ambulàncies.
0: Tina Forés, des de Cugat Mèdia. Moltes, moltes gràcies i bon cap de setmana.
6: Igualment, Núria, que vagi bé.
0: I ara marxem cap a Terres de Ponent. Arnau Vilà, Emunt, bon dia.
8: Bon dia, Núria.
0: Bon dia, no sé cap al Pirineu, eh?
8: Doncs no, sobretot aquest cap de setmana.
0: Sí?
8: Cap de setmana.
0: Mira, us dic el titular, diu: el Pirineu de Lleida frega el ple aquest mes d'agost, especialment durant aquestes 2 setmanes centrals. Suposo que busquem fresqueta. Com ho tenim, això?
8: Sí, perquè el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu superar els 48.000 visitants entre avui, divendres i diumenge, amb una ocupació hotelera d'entre el 90 i el 100%. Els càmpings i bungalows arriben al 95%, mentre que el turisme rural registra una mitjana del 85%, amb comarques com els Pallars, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Solsonès i l'Aran al complet. Les altes temperatures han disparat també les activitats d'aigua, amb més d'un 80% dels serveis de rafting, caiac, piragüisme i barranquisme ja contractats. La majoria de visitants són catalans, tot i que creix l'arribada de turistes francesos, belgues i neerlandesos.
0: Així estan les coses al Pirineu. Ara ens posem més seriosos per explicar-vos que la Policia Nacional ha detingut almenys 33 persones en un operatiu contra una presumpta xarxa de tràfic de persones amb finalitats laborals, tot plegat vinculat a la campanya de la fruita.
8: La majoria dels arrestos s'han fet en una central fructícola de Soses, al Segrià, on els agents haurien localitzat treballadors sense documentació que presumptament haurien treballat utilitzant la identitat d'altres persones. Els empleats haurien estat contractats a través de filials i empreses de treball temporal i l'operació ara continua oberta i la brigada d'estrangeria investiga les persones que presumptament haurien reclutat els treballadors i n'haurien gestionat l'arribada a les empreses del sector.
0: També ens arriben els primers balanços sanitaris des de Lleida. Els serveis sanitaris han atès a Lleida més d'una vintena de persones per molèsties oculars després de l'eclipsi.
8: Sí, també tenim dades a la demarcació de Lleida i en total 13 van acudir als serveis públics d'urgències, 5 d'elles a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i 8 als centres d'atenció primària. En cap dels casos, però, s'han detectat cremades de retina. Les afectacions principals han estat molèsties, sensació de coïssor o l'empitjorament de patologies oculars prèvies. També s'han atès 3 persones per lesions lleus, principalment per caigudes en el moment de l'eclipse.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Arnau Vilà, des d'Emunt. Moltíssimes gràcies, companya, bon cap de setmana.
8: A tu, Núria, igualment.
0: Una abraçada.
8: Adéu.
0: Vinga, va, que ara tornem cap a casa i ho fem amb el Pep Sunyer un dia més. Pep, bon dia.
9: Bon dia, Núria.
0: Mira, si veniu a Tarragona ens veureu que ja tenim el programa oficial de les festes de Sant Magí, que de fet ja han arrencat i estan en marxa i aquest cap de setmana serà potent. Acabem de passar les de Sant Roc, però encara tenim, no?, a nivell de titulars i del que parla la gent, aquella ressaca de l'eclipsi. Més de 27.000 persones i, si ara ens parlaven de repercussions oftalmològiques, aquí a Tarragona la repercussió més directa de l'eclipsi va ser el caos monumental, el caos ferroviari que vam tenir a l'estació de trens. Com ho tenim, el tema?
9: Doncs mira, d'entrada, l'alcalde de Tarragona lamenta aquesta manca de previsió davant d'una imatge que diu contrasta molt amb el que es va viure aquí a la ciutat. Rubén Viñuales afirma que el que va passar a l'estació de Tarragona de Renfe va provocar una imatge que no és admissible. Exigeix explicacions i reclama una solució immediata al preu que sigui. Es fa seva, de fet, la petició de la plataforma Dignitat a les Vies. La seva portaveu, recordem, reclamava en aquest mateix programa un cop de puny a sobre la taula per part dels alcaldes del territori. Per cert, que el sector turístic de Tarragona desconeix l'impacte de l'eclipsi en les reserves, per on celebra la projecció. La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona valora en positiu l'experiència que ha suposat un espectacle, diuen, gratuït pels clients i una eina de promoció i projecció pel territori. I el conjunt del territori, Núria, és notícia que l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospital de l'Infant descarta tirar endavant el projecte per fer un centre per tractar el càncer amb protons.
0: Un centre, això es va presentar ja, no?, el 2021, recordo?
9: Sí, sí, el 21, i preveia, de fet, una inversió important, de 134 milions d'euros que es podria dur a terme un cop s'hagués desmantellat definitivament l'antiga central nuclear de Vandellòs 1, tancada des de l'any 1989.
0: Pare, que ja es nota que és divendres i anem espitosos i anem amb una mica de marge. Va, tornem a Tarragona. Va, parlem de festes.
9: Doncs mira, festes, apunteu, Sant Roc encara continua. Arrencava ahir, continua. El Cos del Bou van començar ahir, s'allarguen fins diumenge. Les festes de Ferran, Bona Vista i Sant Magí. De fet, els portals de l'aigua arriben diumenge, Núria, a les fonts de la Brufaganya.
0: A veure, això dels portals de l'aigua, perquè tu i jo ho sabem molt bé, però expliquem ràpidament a la gent, Sant Magí té una ermita, el que diuen Sant Magí lluny.
9: Apuntils, a la fonts de la Brufaganya.
0: I allà hi ha unes fonts i hi ha tot un seguit de gent que va amb carros i caminant i van

0: O el dimarts, quan esteu de camí. Sí, que és tota una experiència. Escolta, i a nivell musical, la de festetes que tenim?
1: Doncs mira, una bona recomanació per demà dissabte al Capsa Music Festival, que arriba al Camp de Mart, i amb Chloe Riembau, que és la guanyadora del Zona 9 d'última edició i que serà, de fet, l'encarregada d'obrir tot un seguit de concerts. Camp de Mart dissabte.
0: L'Associació de Músics, que també participen molt activament a Lo Grande, amb aquest festival al Camp de Mart. Perfecte, Pep Sunyer, moltíssimes gràcies.
1: Fins ara.
0: Tanquem ronda d'actualitat i entrem a la primera entrevista.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: La primera entrevista de la jornada ens la porta Ràdio Rubí i té molt a veure amb aquest cap de setmana, un cap de setmana de molta mobilitat, segona quinzena d'agost. Possiblement molts de vosaltres us desplaçareu per carretera, però es preveu que milers de persones ho facin d'aquesta setmana, o bé per tornar de vacances, bé per anar-hi, o bé per simplement fer una escapada de cap de setmana, doncs això, a mitjans d'agost. Volem saber com preparar el cotxe abans de sortir, què hem de tenir en compte per no tenir un ensurt, una mala experiència, doncs això, a mitja de la carretera, no? Especialment amb aquestes calors, que si se't para el cotxe allà al mig ja em diràs què fas. Saludem doncs el nostre company, la Mariona Jerez, de Ràdio Rubí. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: T'imagines que vas per carretera i se't queda clavat el cotxe per autopista?
1: Bueno, això li ha passat a molta gent, a mi m'ha passat.
0: A tu t'ha passat? I què? I era estiu i plena calor i tot plegat, o no?
1: Bueno, en el meu cas era una peça que es va sortir de lloc i amb una mica de celo i habilitat...
0: En sèrio?
1: Ho vam solucionar.
0: Vale, primera recomanació, porteu sempre la cinta adhesiva al cotxe, no?
1: Bueno, però primer que parli el mecànic, que és l'especialista, i jo, perquè sóc una apanyada de la vida.
0: Vinga, preguntem-li doncs al convidat.
1: Sí, doncs avui tenim amb nosaltres a Juan Manuel Trancoso, el propietari de Taller Jomà. Bon dia, Juan Manuel.
2: Bon dia. Hola, bon dia.
1: Hola, explica'ns una mica. Hola. Arriba aquest cap de setmana d'agost i hi haurà molts desplaçaments. Què hauríem de revisar el cotxe abans de sortir?
2: Bueno, hi ha quatre punts molt importants. Un és l'aigua del motor, l'oli del motor, la roda, la pressió de l'aire. Això és una de les més importants de les peces que s'han de mirar.
1: I quins són els errors més habituals que cometem abans de fer un viatge llarg?
2: Pues això, de no revisar el cotxe. S'ha de portar al taller perquè facin una mica de portapunt abans de sortir.
1: I...
2: aquest tema, no?
1: Sí?
2: Els olis, els filtres, les rodes, les patilles de tren... Tot això s'ha de portar amb molt de compte que estigui bé abans d'agafar el cotxe. Fer-lo portar amb un taller que t'ho mirin.
1: I què pot passar si no fem aquestes revisions? Quins problemes ens poden donar a la carretera?
2: Bueno, per exemple, les rodes, si estan en mal estat, es poden punxar, es poden explotar i quedar-te tirada. I provocar un accident, també, clar. I la roda és una part molt important del cotxe. El freno... I llavors el nivell d'oli, aigua, el llum, si has d'anar a la nit, procurar que estiguin bé, que no tinguem tant llum fosa, són parts molt importants del cotxe per revisar.
1: I ara també...
2: L'ideal és portar-lo amb un taller. L'ideal és portar-lo en un taller de confiança i que t'ho mirin abans de sortir de viatge.
1: I ara trobem temperatures molt, molt altes i amb busos. El cotxe pateix més i les rodes, el fred, tot això?
2: Sí, sí, clar, i tant. Per exemple, aquestes calors que fan que pugi la temperatura i que el cotxe es pugui calfar si no té un adequat manteniment del que és el circuit de l'aigua. Això és molt important, sí, amb aquesta calor. I les rodes també, és una part molt important de l'hora de viatjar, que estiguin bé de pressió d'aire... i ve de desgast, que hi ha gent que van al cotxe i no miren les rodes i poden estar gastades i tindrà un problema. No? Sí.
1: I així en resum, quins són els components que més hem de vigilar amb la calor? O sigui, quins són els que més són afectats per la calor?
2: Bueno, la calor no és un punt molt d'allò, però que abans de sortir de viatge, el que diem, portar-lo a un taller és el millor, un taller de confiança, un concessionari que et faci una mica de revisió. I...

0: I, bueno, i també agafar, i si no, agafar i mirar la pressió de rodes, obrir el capó, mirar l'aigua, mirar l'oli i els nivells que estiguin, estiguin bé. És el més important abans d'agafar el cotxe.
1: De tota manera intervinc, perquè clar, la pressió, o sigui, l'aigua, l'oli, tot això, doncs, en un pim-pam s'arregla, s'anivella i tal, però, per exemple, les rodes, o sigui, hem de ser una mica vius de no portar-lo el dia abans de marxar de vacances, ni tan sols 2 dies abans, no? Això s'ha de fer en previsió, perquè si trobem algun problema, alguna peça que s'hagi de canviar, o les mateixes rodes, que estan excessivament desgastades, clar, això té un procés, això tard, de veritat. Fem tard o acostumem a fer-ho en previsió? Quina és la vostra experiència?
0: No, no. Normalment la gent va a
1: Sí.
0: l'últim moment,
1: A
0: eh?
1: que sí?
0: Ens trobem això, que arriba la gent, que han de marxar i que li mirem el cotxe. Llavors és el que tu estàs dient. A vegades dius, hòstia, pues si tens un amortiguador que està malament o tens una d'allò i
1: Què
0: s'ha de
1: fem?
0: demanar el recanvi i
1: Clar.
0: triga.
1: I triguen.
0: Portar-lo, si has de, una setmana o dues abans de sortir de viatge, a fer la revisió. És l'ideal, eh?
1: Una setmana o
0: Abans,
1: dues,
0: no
1: perquè...
0: l'últim dia.
1: I al final, si s'ha de canviar alguna peça que no està prou bé i tal, la gent que acostuma, i no tenen temps, què acostumen a fer? És que, clar, te pot tirar les vacances en l'aire. O igualment, mira, doncs dius, tanca'm el capó i jo ja tiraré i a veure fins on arribo.
0: I tiro a l'aventura, no?
1: Sí? Això
0: No,
1: passa, no?
0: no, sí, hi ha gent de tot. Hi ha,
1: Clar.
0: i tant, que passa, i tant. Hi ha gent que arriba no, i has de canviar el pneumàtic, has de fer... Tal, jo, oh, bueno, ja ho faré quan vingui, i marxen. I clar, això però provocar un accident.
1: Perquè, clar, a
0: Sí,
1: vegades
0: sí.
1: ens... Clar,
0: Ens
1: és que...
0: trobem de tot el color.
1: I a
0: Ens
1: vegades
0: trobem de tot el color.
1: passa això, que no només has de pensar en la teva seguretat, sinó també en no provocar un accident. De tota manera, ara per vacances, com que no agafem carretera moltes vegades i tenim més consciència de preparació, però de fet el cotxe s'ha de mantenir durant tot l'any, no? Cada quant s'hauria de revisar tots aquests paràmetres bàsics?
0: Vale, ja el cotxe et diu, normalment, quan fem una revisió, posem a zero els comptadors i quan ja marca la llumeta o la clau allà al comptador, ja t'està dient que has de fer la revisió. Vull dir, ja posem el comptador en zero i ja... Normalment són 10-15.000 quilòmetres els canvis d'oli i rodes no té previst un d'allò, és anar mirant-lo. La roda, controlant.
1: Un consell molt important és que jo crec que tots hauríem de saber és quines eines hem de tenir bàsiques al maleter per poder parar el cop si tenim algun problema. Ara la Mariona, que és molt apanyada, diu, jo portava cinta adhesiva, però jo crec que això és el de menys, eh? Quines eines hauríem de tenir? Mariona, pren nota.
2: Sí,
0: No,
2: prenc nota, prenc
0: jo
2: nota.
0: sóc partidari
2: Sí.
0: de quan tenim una avaria o alguna cosa, mirar de buscar un lloc que no fem nosa,
1: Val.
0: d'aparcar el cotxe i trucar a la grua, trucar a l'assistència.
1: Val.
0: És l'ideal, eh? Perquè a vegades és l'ideal, trucar a l'assistència i portar-lo al taller.
1: De
0: I
1: fet, això, avui dia...
0: portar els triangulos, la llum del Galibor i trucar a l'assistència. És el millor, eh?
1: De fet, amb els cotxes d'avui dia ja és així, no? Perquè abans sí que els cotxes tenien un punt més accessible, però és que avui dia està tot com molt blindat, no? I ja ha de ser un especialista qui s'ho miri. És de difícil accés, allò d'obrir el capó i veure el què, doncs a poca cosa veuràs ja, no?
0: Correcto, correcto. Ara tot va bé per ordenador, mirar l'avaria que surt, per poder mirar què és, i ara no és com abans. Ha canviat molt.
1: I
0: Sí,
1: quins
0: sí.
1: apanyos podem fer? Hi ha algun
0: Sí.
1: consell per parar el cop, jo què sé, per si no podem parar o tenim a X metres un taller i intentem arribar-hi? Per exemple, solucions d'aquestes de MacGyver que dic jo sempre, que és, doncs, no ho sé, en vez del refrigerant, tirar aigua en el circuit. Això, invents, no n'hi ha cap, allò, per parar
0: No,
1: el cop, no, eh?
0: no, no. Jo a mi em truquen clients,
1: Sí.
0: escolta, que m'ha quedat tirat, que em
1: Sí.
0: surt el llum de l'oli, que em surt el llum de l'aigua. Dic, pareu, pareu, en un lloc que no feu nosa, poseu les senyals d'avaria, triangulos, i truqueu a la grua. És el millor, és el millor perquè sí.
2: I t'anava a
0: Sí,
2: preguntar,
0: sí.
2: si passa això, ens quedem tirats a la carretera i fa molta calor, hi ha gent que potser està seduïda per la idea de quedar-se dins del cotxe amb l'aire posat. Què hauríem de fer realment per evitar, pues, situacions de perill o empitjorar l'estat del cotxe?
0: Sí, és el que diem, mirar de buscar un lloc que el cotxe no faci nota i marcar-lo bé, que el que venen no tingui per perill, que tindrà un accident, i de vegades buscar una ombra o alguna cosa que podem estar-hi fins que arriba la grua, que no hi ha un altre.
2: Sí, no podem esperar dins del cotxe.
0: Els accidents, sí, també, també, però si té una avaria que es recalenta o que li falta... Doncs el cotxe farà parar i posar-lo, millor buscar una ombra, un lloc que estigui a prop del cotxe i que no fem nosa.
1: I en un embús, ara m'heu fet pensar en aquestes situacions en què hi ha un embús, no? I estem parats molta estona, perquè el cotxe no pateixi.
0: És
1: complicat. Però perquè no pateixi, parem motor, el mantenim engegat? Què fem?
0: No, és que si et dona una avaria d'excés de temperatura, de falta d'oli o alguna cosa, s'ha de mirar a parar el cotxe, perquè si no et carregues tot el motor. Llavors, buscar el lloc més aviat que puguem deixar el cotxe estacionat o a la cuneta i senyalitzar-lo bé i trucar assistència. És el que s'ha de fer, perquè un altre no hi ha.
2: I si hem preparat el cotxe, estem a punt d'enfrontar un viatge, bueno, d'aquests fins a Madrid o fins a París... Què és millor pel cotxe? Fer-lo tot seguit o anar fent parades freqüents?
0: Fer parades pel cotxe i per tu, per la persona. Fer parades. Dos, tres duretes de conduir, parar, fer un cafè, tirar els peus, deixar refredar una mica el cotxe i continuar. És l'ideal. Jo trobo una burrada aquesta gent que agafen el cotxe i fiquen 8 hores de viatge, però... Primer que agafes cansanci, que et podes fer un cabell, que podes tenir un problema, i el cotxe tampoc li va bé. L'ideal és fer dos, tres horetes i parar. Fer un cafè, tirar peu, donar aigua, i de veritat retornar al viatge. Fa com vol, però jo penso que és el millor.
1: Hem estat parlant tota l'estona de cotxes, però hi ha altres vehicles que també entren en joc, que també entren a la carretera, bàsicament les motos. Alguna consideració especial a tenir en compte pel que fa a les motos? A mi em van dir una vegada, diu, els propietaris de motos acostumen a cuidar-les molt bé, acostumen a cuidar-les millor que els propietaris de cotxes, perquè bueno, és una cosa com a més efectiva, la relació que tens amb una moto. Diu, i no tenen tants problemes per això, perquè ja fan el manteniment durant tot l'any. Estaries d'acord?
0: Sí, clar. Bueno, jo el tema de motos no ho toquem, nosaltres ens dediquem només a la mercancia. Però sí, clar, la moto també és un vehicle que s'ha de portar al dia. I sí, el que tu dius, la gent que fa amb moto, el motero, segur en tindrà el dia de fer. Són gent més d'allò, més conscients amb la mecànica. Sí. Mm-hmm.
2: I ja per acabar, així, en resum, si només haguessis de donar tres consells per la gent que comença ara un viatge de carretera per celebrar doncs, les vacances que els hi queden, quins tres consells així ràpids donaries?
0: Bueno, el primer li diria que portés el cotxe a revisar, de cara a mirar nivells o canviar olis i revisar. Revisada en general, rodes, motor, nivell, oli, pressió de rodes, mirar frenos, mirar llums... Vull dir, fer una revisió general i ja està. El tema ja no pot anar tranquil.
1: Això serveix igualment, per ara més fer pensar per aquells cotxes que lloguem. Cotxes de lloguer, anem a un lloc, no? Lloguem un cotxe per moure'ns. Hi ha llocs en què pots confiar, hi ha llocs en què t'entreguen un cotxe que en principi, vist des de fora, dius, mare de Déu, què m'han donat aquí? També hauríem de mirar aquestes coses abans d'acceptar-lo? Hi ha algun consell de...
0: Bueno, no... El cotxe de lloguer és altra història, perquè si et quedes tirat has de trucar a casa i ja s'espavilen. Normalment aquests cotxes també el fan revisar, per això. En comptes que el tenen de rent i miren ells, el fan portar a les condicions. Suposo que estan bastant al dia, aquest cotxe.
1: Important tenir el telèfon, el número del teu mecànic de confiança, Amat, trobo, no? El número de la grua.
0: I assistència.
1: L'assistència.
0: A la grua, correcte. Això que sembla que d'allò, però és molt important perquè et treuen d'un problema de que estiguis tirat en un lloc i assistència et venen a recollir de seguida i et posen un cotxe de substitució. És el més important.
2: Doncs... Sí. Juan Manuel, doncs moltíssimes gràcies per respondre a les nostres preguntes i fer del nostre estiu una mica més segur. I, bueno, esperem que tothom que ho hagi escoltat els ajudi a tenir aquest quilometratge de cotxe de forma més còmoda i segura pel cotxe i per un mateix, no, Núria?
1: Sí, gràcies, Juan Manuel Trancoso. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
0: A vosaltres.
1: Avui hem tingut un...
0: Un gust.
1: Moltes gràcies. Avui hem tingut un mecànic per donar-nos quatre consells. Mariona, ja veus que més important que la cinta adhesiva és més aviat tenir el mòbil. Si tu tens el mòbil carregat i amb possibilitat de trucar i cobertura i possibilitat de trucar a l'assistència, ja està, no cal que et preocupis massa més.
2: Per la pròxima ja m'asseguraré de portar el mòbil amb tota la bateria.
1: Molt bé, i una ampolla d'aigua, perquè clar... Hem parlat del cotxe, però nosaltres també ens hem de cuidar una miqueta si ens quedem enganxats a la carretera. Déu-n'hi-do. Mariona Jerez, moltíssimes gràcies, companya, des de Ràdio Rubí. Una abraçada.
2: Gràcies a tu, Núria. Adéu.
1: Adéu, adéu. I ara seguim endavant i vinga, és aquell moment en què fem autoreflexió, ens fustiguem una mica, i jo molt, la veritat, perquè ens n'adonarem de lo malament que tractem la llengua catalana. És un podcast que ens arriba des de la nova ràdio de Reus, que ens porten el David Fernández i la seva filòloga de confiança, l'Agnès. Tenen unes converses d'estiu molt, molt xules, però unes converses que ens fan envermellir, que ens fan adonar que a vegades no cuidem massa el nostre català. És moment de despertar la llengua.
3: Escolta, Agnès, a lo millor hauríem de començar a encendre el foc, que després se'ns farà tard i això de la barbacoa se'ns farà etern, eh?
4: David, jo començaria canviant una altra cosa.
3: Va, estic preparat. Què hem de canviar?
4: Aquest, a lo millor, en català, hauria de ser potser.
3: És veritat. Potser ja hauríem de començar, doncs.
4: Això mateix, així m'agrada.
3: Bueno, doncs vaig a buscar el carbó.
4: Ja hi som, David, ja hi som.
3: Ara què?
4: Recorda que aquest bueno no és correcte. Si ja has dit doncs, directament es pot eliminar i ja està.
3: Doncs vaig a buscar el carbó.
4: Perfecte, ara sí.
3: Per si acas, però, agafaré una altra bossa, eh?
4: Per si de cas, David.
3: No en deixes passar ni una, Agnès.
4: És que dius barbarismes, acarretades, David.
3: I encara no hem començat a fer el foc, imagina't.
4: Però almenys...
3: Has dit almenys.
4: Sí, és clar. Com ho diries tu?
3: Per lo menys?
4: No, home, no.
3: Doncs mira, apunten una de nova, ja en porto quatre.
4: I això que la carn encara és a la nevera.
3: Què t'ha semblat la pel·lícula?
4: M'ha agradat molt.
3: A mi també.
4: Sobretot al final, no trobes?
3: No m'esperava aquell gir així, de repent.
4: De cop, David, de cop.
3: Ostres.
4: També pots dir de sobte, si vols.
3: Doncs de cop no m'ho esperava.
4: Molt bé.
3: A veure si encara acabaré parlant millor que tu, eh?
4: Ai, David, no corris tant.
3: Home, per lo menos ja no dic vale.
4: Això és veritat. Però se t'ha escapat un per lo menos, que ha de ser com a mínim.
3: Ai, sí, però quasi que tampoc dic bueno, eh?
4: Ja t'ha sortit un quasi.
3: Aquest també està malament.
4: No, quasi és correcte. T'ho deia com a compliment.
3: Ah, molt bé, així m'agrada.
4: Però també tenim gairebé.
3: Veus? M'agrada quan no tot és blanc o negre.
4: La llengua és plena de matisos.
3: Doncs això encara la fa més interessant. A veure si aquest prestatge, i no estanteria, queda dret.
4: Segur que sí, David, però les dues són correctes.
3: Ah, sí? Tant prestatge com estanteria?
4: Sí, sí. Actualment les dues s'han donat com a correctes.
3: Doncs intentaré posar-ho bé, però si no queda bé, no importa.
4: No passa res. No sempre cal traduir literalment del castellà.
3: És que no importa, em surt molt. No és correcte?
4: Home, més que res és que no passa res, és ben nostre.
3: Doncs no passa res.
4: Això mateix.
3: A lo millor fins i tot quedarà recte.
4: Potser...
3: Ai.
4: Ja ho sabies.
3: Sí, però havia de provar si estaves atenta.
4: I jo havia de demostrar que sí.
3: Tingues cuidado que aquest gos es tira molt.
4: Ves en compte, David.
3: Ai.
4: Ves en compte.
3: És veritat.
4: Tenir cuidado, les coses com siguin, ho diu molta gent.
3: Perquè la gent també parla molt malament. No només sóc jo, Agnès.
4: Exacte, però anar en compte és igual de fàcil, no creus?
3: I tant, ves en compte.
4: Ara sí.
3: Mira, ja sembla que em surti sol i tot. Agnès, ja fem tard. Quan tantes sortim, millor.
4: David, com més aviat, millor en tot cas.
3: Ja m'ha sonat una mica estrany, ja. Però sempre l'opció que em dones és més llarga.
4: Una mica.
3: Però també sona més natural.
4: Exactament.
3: A veure, com més aviat millor.
4: Ja ho tens.
3: I si acabem aviat, potser encara podrem anar a veure l'ocàs.
4: La posta de sol, David, però també has dit potser.
3: I també està malament, potser, eh?
4: No, per això, que n'has dit una de malament, però d'altra banda també vas millorant.
3: Ja no dic el millor.
4: Exacte. Vas progressant.
3: Poc a poc.
4: Bé, poc a poc, no. Més aviat, a poc, però segur que això ja és important.
3: Fa estona que busco i no trobo les claus. Estic segur que eren damunt de la taula.
4: Segur, David?
3: Sí, si no les trobo m'agafarà un bon susto.
4: Un ensurt.
3: Ai, és veritat.
4: Els sustos els deixem pel castellà.
3: Doncs m'enduré un bon ensurt si no apareixen.
4: Has mirat més la jaqueta?
3: Ui, tenia raó. Eren aquí.
4: Ho veus?
3: Al final, l'únic ensurt ha estat el meu.
1: L'Agnès i el David amb aquestes converses d'estiu tan fresquetes per despertar el nostre català. El que fem ara és, abans de tancar l'hora, marxar cap a Arenys de Mar.
5: Ho has explicat molt bé, eh? Aquí...
1: Ara sí, presentem bé l'entrevista, i és que aquest cap de setmana serà un dels més intensos a Arenys de Mar. Al Maresme, el dia 16, és Sant Roc, i allà s'hi celebra el Vot de Vila. Té tres actes molt destacats dins del calendari festiu. El primer, avui mateix, una cercavila nocturna amb gegants, que a més és una cercavila que està d'aniversari. Ara ens ho explicaran millor, eh? Mira, ja de fet podem connectar perfectament amb el nostre company d'Arenys de Mar, amb l'Oriol. Oriol Colomer, sí, ets tu, no, Oriol? Explica. Bon dia.
5: Doncs sí, efectivament, sí. Núria, mira, ho has explicat molt bé, eh? Aquí, a Arenys de Mar, diguem-ne que hi ha tres actes molt destacats en aquestes festes de Sant Roc, que són aquest cap de setmana, avui mateix comencen, divendres, també dissabte i diumenge, i entre aquests tres actes, doncs, són la cercavila nocturna de gegants, també la commemoració de l'arribada de la pesta a Santa Maria d'Arenys, i la festa dels massips del dia 16, dia de Sant Roc. Doncs avui parlarem de la primera d'aquestes tres activitats, diguem-ne, tan importants en aquesta celebració del Sant Roc a Arenys de Mar, que és aquesta cercavila nocturna de gegants. Per això tenim aquí, a l'estudi, aquí a Radio Arenys, amb nosaltres, l'Oriol Colomer, que és un dels caps de colla de l'entitat. Oriol, molt bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Bé, tenim avui mateix aquesta cercavila nocturna, i el primer que anem de dir és que estem d'aniversari, 30 anys, 3 dècades organitzant aquesta cercavila nocturna. Déu-n'hi-do, aviat és dit.
6: Sí, exacte, 30 anys. Mira, volia justament aclarir això, perquè ens hem trobat gent que deia és la trentena, però clar, realment no és la trentena, no?, perquè hi ha hagut el Covid pel mig.
5: Clar.
6: Però sí que fa exactament 30 anys. També hi havia gent que ens hem trobat que feien 30 anys els gegants. No, que quedi clar que és que fa 30 anys de la primera cercavila nocturna que es va fer a Quirenys.
5: Déu-n'hi-do, vau ser pioners amb aquesta modalitat, amb aquest format de cercaviles nocturnes. Ara, poc o molt, la majoria de municipis tenen un dia o altre que surten els gegants al carrer de nit amb xaranga, però això és una idea que, doncs, va sortir aquí a Arenys.
6: Sí, no, clar, suposo que al final, no, és un acte que atrau molta gent, sobretot públic jove, que és el que normalment es busca, no, en temes de cultura popular, no, intenta atraure els joves, i clar, suposo que al veure que el format funciona, doncs al final tothom ho adapta evidentment a la seva manera i en el nivell que pot, però sí, la veritat és que sí, va començar aquí i sembla que funciona.
5: I tant. Situem una mica els nostres oients, gent que no sigui d'Arenys, que ens escolta. Què és aquesta cercavila nocturna de gegants? Si algú no l'ha vist mai, què és exactament aquesta cercavila de nit?
6: Doncs bé, bàsicament és això, no? El que dius, una cercavila que comença quan ja és fosc. Normalment les cercaviles es fan al matí o a la tarda. Llavors aquí el que fem és canviar alguns elements tradicionals per altres elements diferents, no?, que no es veuen normalment. Per exemple, el que és la música, de dia normalment sortim amb gralles, aquí sortim amb xarangues, no?, que fan més festa, és més animat. També es busca sobretot jugar amb temes d'il·luminació, aprofitant que és de nit, i també amb decoració, confeti, petards, tot tipus d'elements que, doncs, que al final ho fan més festiu, no?, del que seria una cercavila normal.
5: Sí, sí, sens dubte, tot això li dona aquest aire especial, eh? No és sí. només sortir amb gegants de nit acompanyats d'una xaranga, sinó que això sí que hi ha moltes poblacions que ho fan. Diguem-ne que tot aquest muntatge que hi ha darrere de crear decoració, de crear doncs, ambientació, tirar confetis, és a dir, diferents elements, hi ha molts municipis on es fan nocturnes que això no es fa, però aquí a Arenys sí, això és imprescindible.
6: Sí, exacte, és al final... No ens interessa només el fet de sortir de nit, sinó el fet de crear un ambient, una festa, no? I creiem que això ha quedat com, ha calat molt entre la gent de Quirenys, tothom s'ho espera, tothom busca això, i a més ens agrada molt muntar-ho. Per tant, creiem que el més especial no és el fet de sortir de nit, que també, sinó és el fet de tot aquest muntatge que fem.
5: Parlem d'aquest muntatge de cara a aquest any, Oriol, parlem d'aquesta nocturna que tindrem avui mateix, eh? aquest vespre. Una nocturna que hem llegit que va inspirada en l'art, en la pintura, en els pintors. Explica'ns-ho, això.
6: Sí, bueno, cada any es busca al final alguna temàtica, no? Ja que hem de fer decoració, hem de muntar coses, doncs almenys sinta que tingui algun sentit. I aquest any va sortir una mica algo, perquè al final busquem coses que es puguin entendre, no? I va sortir el tema dels colors. I veureu que cada tram del recorregut, no?, pues està decorat o està il·luminat amb un color específic. Per exemple, un carrer està de color verd, un carrer està d'un altre color, tant el que fa la llum com les decoracions. I sí, és això que dius, no? Una mica la idea era buscar algun l'art amb la pintura, però a l'hora de plasmar-ho, no, al final el que fa lo fàcil és això, els colors.
5: I tant, home, sens dubte, sí. pot ser espectacular aquest recorregut de diferents colors. Clar, imaginàvem els gegants com a pintors, com a artistes, no sé si portaran algun element decoratiu que els assimili a això, si es pot dir alguna cosa en aquest sentit, o tot això és secret i fins aquest vespre no ho veurem.
6: Mira, és de les poques coses que encara mantenim en secret.
5: Poques, eh?
6: Sí,
5: doncs perquè... Mantenim. Ja... Sí, perquè Déu-n'hi-do, imagino que tota aquesta feinada, que al final es van filtrant coses, no? Es van sabent, perquè Déu-n'hi-do, la feinada de muntar una cerca viva, no sé quant de temps us porta.
6: Clar, nosaltres comencem a quedar per organitzar-ho tot, temes més tècnics, no?, de quins grups volem contractar, etcètera, doncs potser el gener ja, no?, per anar avançant feina. Però clar, evidentment són els últims dos mesos, sobretot dos mesos, que ens hem de quedar molt més sovint, no?, perquè ja fer temes més, jo que sé, tallers per muntar les decoracions, per concretar més què posem a cada tram, què posem, inclús a quins balcons van cada cosa, perquè, clar, al final les nostres reunions últimament són anar fent el recorregut i anar dient en aquest balcó hem de posar això, anem a veure qui viu aquí.
5: Clar.
6: I bàsicament consisteixen en això.
5: Clar, no, això és important, la col·laboració ciutadana, en el sentit d'això, de dir, mira, aquí ens agradaria posar això, confeti, globus, etcètera, hem de pujar en aquest balcó, necessites que la gent que viu en aquella casa doncs estigui predisposada a ajudar i a col·laborar.
6: No, totalment, vull dir, és que si no, no ho podríem fer tal com ho fem ara. Ara mateix depenem d'això, perquè no hi ha infraestructures físiques on podem nosaltres muntar coses. Necessitem les cases de la gent per realment poder tenir-hi accés i poder realitzar el que necessitem, no? Des de penjar llums, a tirar confeti, tirar pilotes, el que sigui. Sí.
5: I, a més, unes cases que normalment no poden ser sempre les mateixes, perquè una de les coses que també canvieu és el recorregut, és el punt de sortida, els carrers per on es passa. Aquest any, sembla que sortiu des de la plaça de les Olles. Explica'ns una mica com va tot plegat.
6: De fet, va bé ara aclarir-ho, perquè molta gent diu, ostres, on està la plaça de les Olles, no?
5: Sí, no, Google Maps em sembla que l'hem fet servir més d'un per dir exactament a veure d'on surten...
6: És la plaça que queda al Rial Pau Costa, una mica més a prop més amunt del Bonpreu, diria que és.
5: Sí?
6: Doncs hi ha una petita plaça. La plaça en si és petita, però els carrers del voltant són amples i això ens permet doncs, tenir un inici espaiat, perquè sempre sabem que s'acumula molta gent i creiem que allà és un bon lloc per sortir. Diríem que ja vam sortir fa bastants anys, ens van comentar.
5: Pot ser.
6: Però bueno, sortim d'allà, baixem pel Rial Pau Costa i girem pel carrer de la Perera. Que crec que realment, per als que vulguin buscar de fora, és el carrer de Bisbe Català, diria.
5: Sí,
6: perquè, clar,
5: sí.
6: Els de Quirenys el coneixen diferent.
5: Sí. Quirenys és el carrer de la Perera, però oficialment té aquest nom.
6: Llavors sortim a la Riera i pugem pel Rial Sa Clavella fins al carrer de Bonaire.
5: Sí.
6: Un cop al carrer Bonaire, tornem a tirar avall cap al carrer Andreu Gurí, fins la Riera un altre cop i llavors tornem a pujar fins davant del mercat. Uh-huh. També un altre cop un final ample,
5: sí,
6: perquè sembla que s'acumula molta gent, si es tiren petards, etc.
5: Que això també és una de les qüestions que heu anat incorporant en els darrers anys, eh? Aquesta combinació de no passar només per carrers estrets i petits, que va arribar un moment doncs, en què ja no s'hi cabia, potser als inicis, sí, evidentment, si hi ha menys gent, doncs pots anar passant per carrers estrets, que té Arenys, que en té molts, amb pujades, que sempre ho fan espectacular, però va arribar un moment en què calia, eh? Fer aquesta combinació de no perdre l'essència, de passar en alguns moments també per carrers estrets i petits que donen aquesta màgia, però també un espai ample doncs, on sortir, on arribar, sobretot, i que la gent ho pugui veure com és la Riera sense cap gran aglomeració.
6: Sí, exacte. De fet, aquest any, realment, la majoria de carrers que no són la Riera o que no són l'inici al final sí que són una mica estrets, i a veure què tal, no?, perquè també està una mica així, però també és veritat que tots tenen carrers annexes que sempre va bé per si et vols posicionar, no? Dics, bueno, doncs veig al principi, després me'n vaig al carrer tal per veure com passen, no?, en comptes d'anar-ho seguint tota l'estona, que potser pot ser agobiant, no?, per certes persones o per nens petits, per gent gran. També és un dels motius pels quals anunciem el recorregut, que fins fa 3 o 4 anys no ho fèiem i era sorpresa.
5: Clar.
6: Però clar, llavors tothom s'acumulava allà i era anar seguint. En canvi, ara jo creiem que és més segur, sobretot perquè sí, la seguretat és més segur.
5: Si saps per on van, et pots planificar. O sigui, els estàs seguint i dius, ara massa gent, surts per algun carrer d'aquests perpendiculars o així, que puguis agafar una cantonada i més tranquil. Et pots planificar, que això sempre és important. Sí. Doncs tindrem avui aquesta cercavila nocturna de gegants, però que també, de fa uns anys, no és només aquesta cercavila. Diguem-ne que tot plegat comença amb un sopar.
6: Exacte.
5: Això també és important, que ho hem de dir. Uh-huh. Com anirà això?
6: Doncs com cada any fem una botifarrada, bueno, com cada any des que ho hem començat, que fa 3 anys diria, l'organitzem juntament amb el casal Norai. Aquí estem molt agraïts que ens ajudin, la veritat, perquè nosaltres la colla gegantera no podem organitzar-ho tot nosaltres sols. Llavors, el sopar es farà al pàrquing que hi ha al costat de l'antic escorxador, que és just allà a l'inici. Uh-huh. Doncs allà hi haurà la barra per poder intercanviar el tiquet o per agafar el menjar. I just allà davant del carrer hi haurà unes taules. Llavors, aquest any hem incorporat la venda online, que creiem que és més fàcil, no?, per la gent que ve de fora, sobretot, perquè hi ha molta gent que ve de fora, o per no haver d'anar a un lloc concret, perquè necessitem de vacances, el que sigui.
1: Doncs, Déu-n'hi-do, no sé per què totes les entrevistes han d'acabar parlant de menjar, que a mi a les 10 del matí ja m'agafa com a moltes ganes. Moltíssimes gràcies, doncs, per aquesta entrevista sobre les festes de Sant Roc a Arenys de Mar, especialment sobre aquesta primera cita que tenim avui, que és la cursa amb participació gegantera, la cursa nocturna dels gegants d'Arenys de Mar. Gràcies, company Oriol Colomer, de Ràdio Arenys. Una abraçada forta i bon cap de setmana. Segur que tindran molt bon cap de setmana a Arenys, perquè estan de festa major, com a totes les altres poblacions que s'esteu escoltant i que també, d'una manera o altra, la feu grossa. És que, clar, demà és dia 15. És que és una data molt, molt, molt significativa i molt important al calendari festiu català. Nosaltres ho deixem aquí. De moment tanquem la primera hora de l'Obert per vacances, però a partir de les 10:03, més continguts.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: L'univers infinit.
10: Fritz Zwicky i la matèria fosca. Fritz Zwicky va néixer a Varna, Bulgària, no a Barcelona, el 1898. Es va doctorar en física l'any 1922 a l'Institut Federal Suís de Tecnologia de Zúric. El 1925, la Fundació Rockefeller de la ciutat de Nova York li va oferir una beca per estudiar la física dels cristalls a l'Institut Tecnològic de Califòrnia. Allà va coincidir amb el físic experimental Robert Millikan, Premi Nobel. 2 anys després va canviar de camp i va començar a investigar galàxies. Va fer avançar l'astronomia durant bona part del segle XX, fent descobriments pioners sobre components del cosmos, des de les supernoves i les estrelles de neutrons fins a la matèria fosca i galàxies compactes. Va treballar en 2 dels observatoris més importants de l'època, Mont Wilson i Mont Palomar. També va ser un gran innovador en el disseny de motors a reacció ajudats per coets per enlairar avions pesats. Quan va arribar a Pasadena, primer es va dedicar a l'estudi de la física de l'estat sòlid, la ionització gasosa i la seva termodinàmica. Però aviat va canviar de camp i va entrar a l'astronomia estudiant supernoves, noves i raigs còsmics. Al principi dels anys 30, mentre estudiava les observacions de Hubble sobre els cúmuls de galàxia de Coma, va observar una anomalia. Segons les mesures de la quantitat de massa visible, les galàxies individualment es movien massa ràpidament, massa ràpides com per mantenir-se lligades al conjunt. Va proposar que hi havia d'haver un nou tipus de matèria que no es veia i que va anomenar matèria fosca. Aquests treballs els va publicar el 1933 a la Societat Física de Suïssa. El 1934, en Walter Bade va proposar l'existència de supernoves, una nova classe d'explosions estel·lars, diferents de les conegudes fins als moments. Fent la hipòtesi de que eren un pas previ de les estrelles de neutrons, en va descobrir 18 entre 1937 i 1941, de les quals només 12 havien estat registrades. També plantejà que en les explosions de noves es produïa un escampall de partícules que podrien explicar els raigs còsmics detectats uns anys abans. En definitiva, Zwicky va ser un avançat a la seva època i va ser el primer que va parlar d'astres nous, com les supernoves, les noves, i va parlar de la matèria fosca a l'univers.
7: La xarxa de comunicació local.
11: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia. L'actor rubinenc Oriol Burés marxa a fer Els Miserables a Madrid. Després de 2 Premis Butaca i una nominació als Premis de Teatre Barcelona, l'actor rubinenc aconsegueix un personatge en un dels musicals més prestigiosos del món. Una espina que tenia clavada des del 2016, quan ja va ser seleccionat per l'obra de Víctor Hugo.
12: Aquella producció va estar maleïda, perquè em van agafar. Jo vaig anar a Madrid 3 cops a fer-me proves de vestuari de Miserables, em vaig emprovar tota la roba, vaig fer una reunió amb el director musical dient-me aquest és el teu track, faràs aquest personatge, fas això, tot, la teva línia melòdica és aquesta. Vaig tornar a venir a Barcelona i quan vaig tornar a Madrid a una setmana de començar assajos perquè m'havia de fer un moll del cap per les perruques, i l'endemà, el dissabte, al migdia, rebo un mail dient que es cancela la producció per problemes amb el teatre i amb els drets. Bueno, allò va ser un drama.
2: Els assajos dels Miserables començaran el pròxim 7 de setembre i estrenaran la nova temporada amb la incorporació de Burés el pròxim 11 de setembre al Teatre Apolo.
11: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: Per qui després de l'eclipsi de dimecres es quedés amb ganes de saber més sobre el cel, aquesta tarda l'Associació d'Amics de l'Astronomia de Rubí es reuneix a l'Ateneu. Com fan durant tot l'any, celebren una trobada gratuïta on tothom és benvingut. Allà posaran els seus telescopis i el seu coneixement a disposició de tots els assistents. La trobada serà a les 21:30 a l'entrada de l'Ateneu.
11: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
2: El Centre d'Alternatives Culturals del CRAC proposa una activitat cultural aquest dissabte a 8:15 del vespre, la projecció d'una pel·lícula elegida a través de les stories d'Instagram. Les eleccions finalistes han estat Diaris de Motocicleta, El Gran Dictador i Perdona que et molesti. La primera, Diaris de Motocicleta, és la història de Che Guevara de jove. La segona, El Gran Dictador, és el celebradíssim clàssic de Charles Chaplin. I la última, Perdona que et molesti, és un film sobre un teleoperador que descobreix l'explotació laboral del sistema corporatiu. Serà una activitat gratuïta al seu edifici al carrer Sant Joan, número 1.
11: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I fins aquí les notícies. Per mantenir-se informat, connecteu d'aquí una hora.
11: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Doncs sembla més aviat rock balcànic que música balcànica, eh? Aquesta combinació, almenys amb aquest tema que ens ofereixen els doctor Prats. Música festiva, en tot cas, que ens trien des de Ràdio Televisió Cardedeu per il·lustrar el tema del dia. Aina Barbany, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Nyami, nyami. Ara et vindria bé, eh? Ja he fet el cafè amb llet, això ja està cobert, ja ho tenim fet. Però ara sí. Un gotet, no?, de gazpacho, salmorejo. Bé, tu, Aina, ja ens vas dir ahir que vas confessar que no. Ni una cosa ni l'altra.
1: No, a mi no m'agrada gaire.
0: Però per la tomaca o què?
1: Mira, no sé, és que crec que tinc una mica de trauma, perquè quan era petita a casa meva sempre
0: ens
1: feien...
0: Vas caure dintre d'un pot de gazpacho, com l'Obèlix.
1: Sí, sempre era com el got de gazpacho que... Ostres. Us l'heu de veure, no? I a mi no m'agradava gens i ara encara li tinc més coseta.
0: Home,
1: no sé.
0: Li vau fer avorrir a l'Aina, pobra.
1: Sí,
0: li vau fer avorrir.
1: Sí.
0: I ara quan vols menjar una cosa fresqueta així d'estiu, pim-pam, beguda, què fas?
1: Mira, doncs la veritat és que el que més m'agrada és aigua freda. O sigui...
0: Ja. Yeah.
1: Sí. I si no, de menjar, doncs mira, un bon gelat. Mai diré que no.
0: Mira, digue-li tonta, molt bé. Jo gazpacho no, jo directament al gelat. Perfecte.
1: Ah, exacte, me'n vaig als postres directament i ja
0: molt
1: està.
0: Molt bé, bueno, que també hi ha gelat de tomaca, eh?
1: També? Què dius ara?
0: I tant, gelat de tomaca. Home, ostres. No és dels típics que s'acostumen a posar amb el, no?, amb el cono i o la, no és dels
1: i la
0: típics
1: tarrina.
0: Que la tarrina, però sí. Que s'acostuma a fer per acompanyar plats salats. Sí.
1: Doncs no ho sabia,
0: mira,
1: veus.
0: Si ens ho voleu recomanar. Escolta, i què diuen els oients? A veure, gazpacho i salmorejo, que bàsicament canvia la textura, no? O sigui, algun ingredient
1: sí.
0: Deu canviar, però la textura no, que el salmorejo és com a més...
1: Més dens.
0: Més dens, ara ho has dit.
1: Sí, és així. Sí. Doncs mira, Núria, de moment tenim a la Júlia, no sé si recordes l'altre dia, bueno, de fet ahir, la Júlia i en Marc.
0: Ah, aquella parella que no estaven d'acord en res.
1: Doncs, exacte, doncs avui només tenim a la Júlia, perquè en Marc, doncs no sé on és, però bueno, ens ha enviat un àudio, així que l'escoltem, si et sembla.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, Júlia.
2: Jo, entre gazpacho i salmorejo, sincerament em quedo amb el salmorejo perquè és com un àpat més complet, però en canvi és més habitual al meu dia a dia el gazpacho. I és que a casa meva sempre hem fet molt de gazpacho. De fet, la meva iaia explica que quan era petita el detestava perquè com que no hi havia mini pimer, la seva àvia ho feia amb un bol i com si fos un morter i quedava molt, molt grumós. Llavors, a casa meva sempre hem begut moltíssim gazpacho i jo en bec molt, però m'agrada més el salmorejo. I això és la meva opinió.
0: Bé. Pues gràcies, Júlia, molt bé.
1: Quina clar. Feina de la seva àvia.
0: Sí. Mira, per el que veig, el gazpacho porta alguna verdura més. Per exemple, porta cogombra i pebrot. Cogombra i pebrot, que el salmorejo no, però el salmorejo porta pa. Que és allò que deia que potser li dona aquella densitat, no?
1: Sí, és possible que sigui això. Mm-hmm. Sí.
0: Què més? La Júlia ho tenia clar, però ella diu, bueno, més d'una cosa que de l'altra, una cosa és el que menjo i l'altra el que m'agrada més, no? Molt bé.
1: Ah, exacte, sí. Tenim també l'Eric i la Natàlia de Tarragona, que
0: Home.
1: Ens diuen el següent.
3: Hola, sóc l'Eric Danado de Tarragona.
0: Hola, Eric.
3: A mi m'agrada molt el gazpacho, a mi m'agrada molt, que està molt bo, que... És un dels meus menjar preferits, bueno, beguda per mi, però el del iaio, que ja és una mica menjar, que el menjo amb ou dur, està molt més bo que el comprat que tinc, vale? Adeu.
0: Adeu, Eric.
4: Jo sóc la Natàlia Segura i jo estic d'acord amb l'Eric. El gazpacho porta molt més verdures, hortalisses, porta pa, porta tomàquet, porta pebrot, porta cogombra.
0: Ah, mira.
4: El salmorejo... És tomàquet amb pa triturat. Això no té cap gràcia. Vinga, bon estiu.
1: Bon estiu.
4: Gràcies.
0: Mira, aquí ja apuntem coses, que el gazpacho, jo no sé si amb el salmorejo també es fa, però hi ha el gazpacho que normalment es posa amb dauets de verdures, no?
1: Sí.
0: I amb ou dur, deia l'Eric.
1: Ah.
0: Mola.
1: Doncs, sí, mira, sí, veus,
0: en
1: un altre ingredient.
0: En un sol plat ja ho tens tot una mica, ja tens tot el dinar fet. I entra ràpid.
1: Sí.
0: Molt bé. Què més?
1: Tenim la Martina de Puigcerdà que ens diu això.
5: Bon dia, jo prefereixo el gazpacho. Al final crec que la textura és una cosa que li dono molta importància al que és l'alimentació, als productes, i el gazpacho ho trobo més líquid, més fresc, i el salmorejo sí que és veritat que ho trobo més dens i hi ha una textura més semblant a el que és una crema, un puré, i personalment a mi aquestes textures no m'acaben de fer el pes.
1: Bueno,
0: una qüestió de textura, això està clar. Sí que és veritat que el gazpacho no, te'l pots tant posar en plat com beure-te'l amb un got. I sí. El salmorejo és més de cullera.
1: Exactament, el gazpacho me'l posaven en un got.
0: Ai, pobra, tens un trauma.
1: El trauma.
0: Amb canyeta o sense canyeta?
1: Sense canyeta. No, home, com no. Si fos aigua, però sense ser aigua.
0: Has de treure't els traumes, eh? Jo et convido que quan acabis programa ho provis una miqueta.
1: Potser sí, potser li he de donar una altra oportunitat. He de dir, Núria, que jo pensava... Hi ha coses no, que agraden molt a la gent, com ara l'horxata...
0: Ai, tant.
1: I aquestes coses, jo no sóc gens fan. Mira, et diré una altra cosa, no sóc gens fan de la sopa.
0: I, ara...
1: vale? I la gent em mira molt malament quan dic que no m'agrada la sopa.
0: Està bé perquè t'està servint de teràpia. A l'Obert per Vacances, Aina, te n'estàs adonant de coses. Sí. Que no és normal, que no és normal. No t'agrada la sopa a l'hivern? Bueno, a l'estiu
1: no,
0: és difícil,
1: ni a l'estiu. O sigui, no m'agrada la sopa, en general. I la gent em mira molt malament. I podria ser el cas de... ara, no? El del gazpacho o el salmorejo, que tampoc m'agrada. Però llavors rebem àudios com el de la Dolors d'Arbúcies i ja em sento una mica millor.
6: Vinga. Jo sento moltíssim, però no m'agrada ni el gazpacho ni el salmorejo. El gazpacho un dia el vaig provar i el vinagre i la combinació, no. I el salmorejo tampoc. Ho sento moltíssim, però no m'agrada ni l'un ni l'altre.
0: No ho sentis.
1: Dolors, jo t'entenc.
0: No passa res. De tota manera, no teniu problema en menjar una tomaca amanida, no? Una tomaca
1: no,
0: talladeta,
1: si és
0: amanida,
1: és
0: dolceta.
1: No, és més bé al contrari. M'encanta el tomàquet, veus? Però doncs ja el gazpacho i el salmorejo és com que se'n fan una mica de bola. No,
0: també
1: no
0: us dic una cosa, ara dèiem el vinagre i tal. Clar, la gràcia de facis gazpacho o salmorejo, la gràcia és que hi ha d'haver tomàquet, sí o sí, i a partir d'aquí tu poses el que tinguis i el que vulguis.
1: Clar.
0: Que dius, tinc cogombres, venga, saco, que no tinc pebrot, és igual, clar. Que només tinc verd, vale, només vermell, bé...
1: Sí, vas fent.
0: Passa amb el
1: fent,
0: que tens.
1: I ja està. Sí, sí.
0: Sí, és així. Doncs bé, l'important és el tomàquet, però ha de ser bo, no? Ha
1: clar.
0: De ser dolç, ha de ser sucós.
1: Ha de ser un tomàquet com Déu mana, i tant.
0: I després sembla que perquè no et queden aquells grumolls típics de la pell i tot plegat, s'ha de passar per un colador xino, que diuen, un d'aquells finets.
1: Sí.
0: Té feina, sí. No és tan fàcil fer gazpacho a casa.
1: És complicat,
0: tu recordes la teva àvia si li quedava la cuina tota... amb esquitxos de tomàquet? Te'n recordes d'això? No.
1: La veritat és que no ho recordo, però sí que ha de ser complicat, eh?
0: Més que complicat, brut, no? Després vas a netejar tot, però bueno.
1: Sí, és el dolent de la cuina, no? A mi m'agrada molt cuinar, però el que ve després, que és netejar-ho tot, ja fa una mica més demanda.
0: Jo crec que aquí no hi hauria discussió, no caldria que féssim una enquesta perquè tothom diria el mateix, m'assembla a mi.
1: Em sembla que
0: sí. Tenim algun comentari més? Aina,
1: mira,
0: ho deixem
1: aquí?
0: Digues.
1: Un últim de la Inés, que ens diu això.
7: Bon dia. Jo prefereixo gazpacho en comptes de salmorejo. No em desagrada el salmorejo, sí que és veritat que potser pues, estic molt més acostumada al gazpacho perquè bàsicament a casa és el que s'ha pres sempre o el que sempre s'ha comprat. I sí que és veritat que també pues, el gazpacho, no sé, sempre ho he relacionat més com l'estiu, més fresc.
0: Clar.
7: El salmorejo també sento que és com més dens i tampoc sento que tingui com tant sabor com el gazpacho.
1: Bueno, coincideix amb molta gent així. Sí,
0: però fixa't les barreges que fa la gent, perquè l'Eric, per exemple, ara estic mirant i és habitual que el salmorejo vagi acompanyat d'ou dur picat i de trossets de pernil salat.
1: Sí.
0: I en canvi l'Eric em deia que això de l'ou dur, sí, però que no amb el salmorejo, amb el gazpacho. Vull dir que al final ho barregem tot.
1: Al final cadascú s'ho adapta com vol i ja està.
0: I l'ajo blanco, ningú ha dit res de l'ajo blanco, eh?
1: No, ningú ha dit res.
0: Bé,
1: ostres.
0: Aquí potser no hi ha tanta tradició. Crec que la base són les ametlles. Les ametlles crues i això li dona aquest puntet blanc i tal.
1: Bé, de totes maneres, a veure, que encara poden seguir enviant àudios i si tenim temps al final del programa, doncs els posem.
0: Doncs vinga, a partir d'ara és de l'ajo blanco. Em falta algun input, alguna valoració d'aquest menjar també fresquet de cara a l'estiu.
1: I tant.
0: Molt bé. Aina, tornem a connectar encara que sigui ràpidament abans de tancar el programa, abans de les 11, d'acord?
1: Perfecte, Núria, fins ara.
0: Una abraçada. Doctor Prats, bé, Aina, no sé si encara hi ets, però també el repte seria si ara mateix, vas, agafes un bric de gazpacho, no et dic que el facis tu, que això és més difícil, que no tenim temps, però i el proves i abans de les 11 ens dius què tal, si t'has sentat bé o no.
1: És complicat, eh?
0: Ai, tens por de no tornar al programa.
1: Em vindria més de gust un segon cafè.
0: Vinga, va, doncs també. Gràcies, bonica, fins ara.
1: Fins ara, una abraçada.
0: Ah, dèiem que feu el que feu, les barreges que feu, sigui gazpacho, sigui salmorejo, el tomàquet és imprescindible. És que és el kit de la qüestió. Si és un tomàquet d'aquells madurs, dolcets, sucosos, a més que us dona com a molt de líquid, no? Després hi podeu posar fins i tot, que d'això no n'hem parlat i també ens ho podeu dir. Hi ha gent que fa sopa de meló, hi ha gent que al gazpacho li posa síndria també perquè li acaba d'arrodonir el vermell i li dona una frescor encara més aiquosa. Però vaja, si teniu un bon tomàquet, poca cosa més necessiteu. I on tenen molt, molt bon tomàquet és a Collserola. Allà es conrea el tomàquet mandó. Però això ens ho explica millor el Pau Vázquez, el company de Cugat Media.
8: Doncs és un miracle, o sigui, fins ara no havíem trobat cap cultiu que la gent apreciés tant, diguéssim, ja que amb la globalitat de fruita i verdura que arriba de tot el món, doncs costa distingir-se i fer algo únic com s'ha fet.
9: Un miracle. Així defineix Pol Domènech el que ha passat amb el tomàquet mandó. Ell és productor de Can Domènech, una finca de Collserola, on fa anys que intenten mantenir viva l'activitat agrícola. I no és habitual que un tomàquet es converteixi en un símbol local. Però el mandó ho ha aconseguit. Té una fira pròpia, ha entrat a les cartes dels restaurants i cada vegada és més conegut entre els consumidors de Sant Cugat.
8: Crec que el 2008 vam començar a fer proves. I des de llavors, doncs, cada any una mica més.
9: El mandó és una varietat tradicional de Collserola. El nom prové de la masia de Can Mandó, on se'n van conservar les llavors durant generacions. És un tomàquet gros, carnós, de pell fina i d'un color entre vermell i ataronjat. Recuperar la llavor, però, només era el primer pas. Calia comprovar si es podia cultivar de manera estable i, sobretot, si podia donar una sortida econòmica a la pagesia.
8: És un gust de tomàquet d'abans, no? I la gràcia de produir-lo aquí a Collserola és que el collim al matí i a la tarda es consumeix, no? Llavors partim d'una genètica antiga amb una part de gust molt bona i sumat a que no passa per càmera. Llavors això fa que al final sigui molt bo quan arriba el client.
9: Del camp al plat en qüestió d'hores. Aquesta és una de les claus. La pell fina fa que sigui un tomàquet delicat, poc amic de les cambres frigorífiques i dels viatges llargs. Això, que pot semblar una feblesa comercial, és també el seu principal valor. Es pot collir madur i consumir molt a prop d'on ha crescut. Però arribar fins aquí ha requerit anys de proves, cultius que no han funcionat, inversió i molta perseverança.
8: La clau són moltes, eh? És haver estat 15 anys buscant tots els cultius i hi ha molts que s'han perdut pel camí, però aquest ha aguantat. I també agricultura de muntanya, agricultura professional, i hi ha molt, molt, molt esforç al darrere que ara està començant a donar resultats.
9: Recuperar una varietat i conservar-ne la llavor és una cosa. Convertir-la en un producte viable és més difícil. S'ha de produir en prou quantitat, cal trobar punts de venda i restaurants, i hi ha d'haver consumidors disposats a escollir-la davant de tomàquets més barats o fàcils de trobar. Íñigo Jauhey, de Rabassaires, explica que durant anys molts pagesos no ho veien clar.
10: Sí que és cert que durant molt de temps molts pagesos eren reacis perquè és un tomàquet que no és ni productiu, té un preu molt elevat, és difícil de comercialitzar. El món del tomàquet és un món molt ampli. A l'estiu hi ha tomàquet de tots els colors i de tots els tipus i de tot arreu del país. Però jo crec que la fermesa, una mica la perseverança, ha fet que sigui un fet. I ara el tomàquet mandó, com a mínim a nivell local, a aquesta part de Sant Cugat i del Vallès, és un fet.
9: El mandó competeix en un mercat que acostuma a premiar l'abundància, la resistència i la facilitat de transport. Ell ofereix gairebé el contrari: menys rendiment, una temporada curta i molta delicadesa. Per això la diferència no la marca només el gust, sinó tot el que hi ha al darrere. El projecte ha crescut perquè productors, administracions, restauradors i consumidors han començat a treballar en la mateixa direcció.
11: Sí, jo crec que la clau una és l'aposta de la pagesia pel producte, pel tomàquet. És a dir, que la pagesia s'hagi associat, s'hagi unit i cregui en que hi ha un producte que és clau, que és estrella, que es pot conrear i que pot apropar a la ciutadania i apostin pel mandó, això crec que és clau. I després és clau també que l'administració, en aquest cas l'Ajuntament de Sant Cugat, també el Parc de Collserola, el Consorci, apostin per apropar aquest producte que uneix a la pagesia als ciutadans del municipi.
9: La història del mandó també serveix per reconnectar Sant Cugat amb el seu passat agrícola. Abans de convertir-se en una ciutat residencial, universitària i empresarial, bona part del municipi vivia de la terra. Encara en queden masies, camps, vinyes i projectes que intenten fer viable la pagesia, a tocar d'una de les zones més urbanitzades del país. Bernat Picornell, tinent d'Alcaldia de Comerç i Dinamització de la Ciutat, ho planteja també com una recuperació de la memòria local.
12: Pot semblar que el tomàquet mandó sigui només un tomàquet que et menges, que compres, que menges i ja està, no? I el projecte del tomàquet mandó va molt més enllà. Va molt més enllà en diferents sentits. Primer, en el sentit històric de Sant Cugat, no? Tornar a reviure, no?, aquells anys en què Sant Cugat ens dedicàvem a la pagesia i ho feien molts veïns i veïnes de la ciutat. I, per tant, des de la perspectiva històrica, és una bona notícia que això funcioni i funcioni molt bé.
9: Però recuperar camps no és només una qüestió de memòria. Una terra treballada crea espais oberts dins el bosc i ajuda a trencar la continuïtat de la massa forestal. No substitueix la gestió forestal ni les franges de protecció, però contribueix a formar un paisatge més divers i més resistent davant dels incendis.
12: També per una qüestió mediambiental. En algun context d'emergència climàtica, d'incendis, d'aquesta por que tenim d'un gran incendi forestal a Collserola, tenir cada cop més explotacions agràries que treballin la terra és fonamental. Aquests dies ho estem veient amb molts incendis, no?, que els bombers demanen als pagesos que llaurin els camps. No? Nosaltres estem convençuts que quantes més explotacions agràries hi hagi a Sant Cugat, millor ens aniran, més protegits estarem des de la ciutat.
9: L'èxit ja es pot mesurar en quilos. Aquesta temporada els productors preveuen arribar a unes 8 tones de mandó sempre que el temps respecti la collita. I durant l'estiu, prop d'una vintena de restaurants de Sant Cugat l'han incorporat als seus plats. Per a Linino Jauji, comprar-ne no és només triar una varietat de tomàquet, és decidir quin paisatge i quin model de producció es vol sostenir.
10: I després, compromís per part de la ciutadania, és a dir, la ciutadania saber que quan vas a una botiga i tens al davant diferents tomàquets o diferents orígens i hi ha el mandó, entendre que el valor del mandó va molt més enllà d'un tomàquet, és un tomàquet, però és territori, és proximitat, és prevenció d'incendis, és Collserola, és casa, i jo crec que això és un valor que no té preu, evidentment, però és que, a més, estàs pagant per un producte que té una qualitat excepcional.
9: I si tot això acaba al plat, la pregunta és inevitable. Com ens hem de menjar un mandó? El cuiner Manel Guirado defensa que amb un producte així no cal complicar-se gaire.
13: Les entrades un tomàquet, jo us diria, molt de menjar cru, diguem-ne, amanit. És molt carnós, és molt alhora suau, diguem-ne. Vull dir, és dolç, és aromàtic, però no és agressiu. Amb la qual cosa d'entrada us diria simplement amanit, amb una mica de sal, un bon oli i una mica d'alfàbrega, tallat a trossos mal tallat, o si voleu, a làmines fines estil carpaccio, com us doni la gana.
9: I si és massa madur, per tallar-lo encara pot acabar en un gazpacho o un salmorejo. En tots els casos, la pell fina que en dificulta el transport és la mateixa que permet que maduri a la planta i arribi a la taula en el seu millor moment.
13: Clar, mira, aquí l'Iñigo explicava que el hàndicap que té és que és un tomàquet que viatja malament, perquè en seguida, al tenir la pell molt fina, es podreix, però per mi és un valor positiu. És a dir, el fet de que no pugui viatjar permet que és un tomàquet que maduri a la planta. Això sempre és molt millor que si madura fora de la planta, amb la qual cosa estem consumint un producte de proximitat, tot allò que implica, però que a més sempre serà més bo que qualsevol tomàquet de característiques similars, però que vingui de molts quilòmetres, que per força segur que pugui una mica abans.
9: El 6 de setembre el mandó tornarà a ser protagonista a la 5a Fira i Mercat Agrícola de Collserola, a la plaça de Barcelona de Sant Cugat. però la seva història

0: els ulls perquè trobo que és entranyable, no? Un producte de l'horta que ens vincula tant, tant a la terra. Vinga, seguim endavant. A mi em ve de gust ara, com sempre, amb aquesta hora, avui una miqueta més tard, marxar a Premià. Avui us parlem des de Premià de fotografies, de documents, d'històries que ens ajuden a entendre el passat d'aquesta població de Premià de Mar. Avui ens acostem a la feina que fa l'Arxiu Municipal i una de les persones que fa més anys que en té cura. Ara ens la presenta el Manel Ferrer, de Premià Mèdia. Manel, bon dia.
1: Bon dia, com estàs? Doncs sí, una persona que en té moltíssima cura des de fa molts anys i, a més, Núria, estem gairebé porta a porta amb la ràdio, amb l'Arxiu Municipal.
0: Ostres,
1: i avui havíem de fer aquesta parada. Som veïns de porta. I avui us volem presentar l'Àngels Costa, ella és l'arxivera municipal de Premià de Mar, i amb ella ens repassarem una mica què fa un arxiu, què fa una arxivera i també doncs, com ha estat el seu pas dins d'aquest arxiu, perquè en uns mesos, l'Àngels, bon dia Àngels, com estàs?
2: Molt bon dia.
1: Tens previst jubilar-te, per tant, hi ha com la llum al final del camí aquest laboral, eh?
2: Sí, encara queden uns mesos, però bueno, queda a partir un any una mica menys.
1: Escolta, anem al principi de tot. Com arribes tu a l'arxiu de Premià de Mar? Perquè ja fa molts anys aquesta relació que tens amb l'arxiu de Premià de Mar. Com va començar tot plegat?
2: Doncs és una relació que va començar l'any 2003, al febrer. Jo no havia vingut mai a Premià, només hi passava amb el tren, perquè sóc de la comarca i sabia que hi havia aquest poble. Però bé, vaig veure una convocatòria al DOC i bé, m'hi vaig presentar.
1: Molt bé. I d'aquell dia fins al dia d'avui, quina valoració em fas a totes les coses que heu fet? Perquè després en parlarem, l'arxiu ha canviat també de lloc. Però quina valoració em fas de tota aquesta trajectòria des de l'any 2003?
2: Doncs que com a arxivera podríem dir que he fet de tot. Tot el que es pot trobar un arxiver en la seva trajectòria com a professional, crec que m'ha tocat fer tot. I encara veig que encara en queda alguna cosa i estic descobrint noves maneres de fer, però bé, crec que he passat per tot, per tot.
1: Perquè ara molta gent ens estarà escoltant i dirà, escolta, què fa un arxiu o què fa una arxivera doncs en un lloc com aquest a Premià de Mar? Explica'ns una mica quines són les funcions o què hi pot trobar la gent a un arxiu com aquest.
2: Bé, doncs en principi l'arxivera el que fa amb un ajuntament com Premià de Mar, que té cap a 30.000 habitants ja, el que fa en principi és, com t'ho diria, gestionar els documents, tot el cicle de vida dels documents. Des de que s'ingressen a l'arxiu, en qualsevol suport i en qualsevol format. Tots els documents que genera l'Ajuntament, tots, és a dir, els arxius administratius, van a parar a l'arxiu municipal. I aquesta és la funció principal. Diguem-ne que seria gestionar tot aquest volum, tots aquests documents que neixen, que es creen en el registre i a les oficines municipals, fins que es tanquen els procediments administratius i els registres, i ningú sap on van els documents, van a l'arxiu.
1: I van a l'arxiu, eh? Sí. Escolta'm, amb això que ens explicaves, i abans estàvem parlant fora de micro, teniu comptats quants arxius actualment o quants documents teniu ara mateix en aquest espai?
2: Doncs en aquest espai no sabem exactament la quantitat, però 8.000 i pico de caixes segur. N'hi caben més de 10.000. Encara ens queda una mica d'espai, però bé, degut a les circumstàncies que ens hem trobat pel canvi d'edifici, doncs, i les noves infraestructures, doncs bé, ens hem vist obligats a deixar uns espais lliures per poder seleccionar per insuficiències d'àrees de treball, etc., i de recursos. Documentació que no podem absorbir ara mateix, que necessitem espai d'emmagatzematge per poder ingressar adequadament o bé seleccionar o avaluar i tractar adequadament aquesta documentació per a ser ingressada o bé eliminada. Això és un dels problemes que tenim ara actualment, que en som plenament conscients, i des de que estem aquí a l'arxiu nou, diguem-ho així, estic parlant des del juny o juliol del 2023, estem treballant en aquesta direcció per absorbir, no?, tot aquest volum documental

0: la majoria, jo crec que cap, s'ha de conservar permanentment, però que ja expressament ja no vam traslladar aquí per la insuficiència d'instal·lacions. És a dir, llavors tenim aquest problema d'infraestructures, però crec que amb l'Ajuntament, nosaltres com a arxiu, estem treballant en aquesta direcció, hem traslladat molta documentació que ja no s'ha ingressat físicament, sinó que ja s'ha passat a l'eliminació o se n'ha conservat una part, és a dir, fem la tria i eliminació dels documents, i per tant el mostreig dels documents que ens interessa complementar perquè l'arxiu no perdi la informació bàsica i essencial. I bé, això és el que estem fent. Encara ens queda molta cosa per fer i tenim ara doncs, que estem en contacte amb la secretària general, que és la meva cap, i amb la gerència per trobar una manera més ràpida per poder buidar aquests edificis que són realment que no toca tenir arxius, però que els hi tenim perquè no sabem on posar-los. Però, de fet, no es poden llançar així alegrement, perquè s'han d'arxivar i tractar d'acord amb la normativa que dictamina la Generalitat de Catalunya.
1: Això és importantíssim. De fet, Núria, que bé que ens vindria un àngels a la nostra vida, perquè nosaltres tenim tres calaixos a casa i tenim un enredo de papers tremendo. Imagina't aquests milers de capses que té l'àngels aquí, no, Núria? No sé si tens alguna pregunta per l'àngels.
2: Sí, justament, se m'acudia que un dels requisits que ha de tenir un lloc així és l'espai. L'espai deu ser, clar, segons ens explicava l'àngels, una necessitat imperiosa, però també quina és la qualitat que ha de tenir un bon arxiver o arxivera? L'ordre, Àngels, seria això?
0: Sí, clar, l'ordre, i ser molt sistemàtic i molt planificador.
2: I respectuós i tenim una mena, amb tot això.
0: Molt, molt. Sí. És un respecte terrible el que tenim. Sí. Molt, molt.
2: A mi saps
0: què passa? La documentació ens fa molt, molt de respecte, però no li tenim por,
2: Això és important.
0: No, cap ni una.
2: A mi em passa que guardo coses, guardo papers perquè li tinc... no m'atreveixo a llançar-ho per si de cas, però clar, jo no tinc el segon pas, que és l'ordre. Ja que ho guardes, ordena-ho, no? En el vostre cas hi ha un protocol, a més, molt estricte, no?, que ja marca la Generalitat, un protocol.
0: Molt, molt, molt, molt. I això és difícil per nosaltres, perquè en general, les administracions, ningú hi pensa, en això. Entens? No és que no ho valorin, és que no hi pensen, la gent no hi pensa. La gent no sap que darrere un cable elèctric hi ha un expedient. Ja. I tu dius, bueno, hi ha un butlletí d'instal·lació elèctrica, entens? I dius, bueno, i aquest butlletí me'l puc llançar o no? Depèn d'on estigui col·locat, depèn de moltes coses. I tu has de saber això. Això ho dona molt experiència. Això, d'entrada, és una feina que jo no ho sé com ho faran els joves d'ara, però jo crec que ens necessiten per poder explicar-los tot aquest mamotreto que suposa el llegir els documents i saber la inversa, la directa i la passiva i la perifràstica, no? És a dir, la informació és tota la mateixa. D'aquest arxiu te'n vas a l'arxiu, per exemple, d'arquitectes, del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, no? I dius, bueno, aquí tinc els... Què faig amb els expedients d'obres? Jo els tinc que guardar, i són els projectes de llicències. Però és que ells els llencen. Entens?
1: És important això perquè jo crec que aquestes capacitats que ens expliquen avui l'Àngels, Núria, els joves els hem de tenir cada cop més presents, perquè cada cop tenim pisos més petits, per tant, menys lloc per guardar coses. Per tant, les coses que guardem han de ser especialment importants, Núria.
2: Passa que també hi ha molta digitalització, També has de trobar l'Àngels amb molt de document digitalitzat, que això també ocupa espai, doncs, a... virtual, però que també és molt, és el que ens passa per traspolar-ho, el que ens passa a nosaltres quan fem fotografies, que en vez de fer-ne 10, en fem 20, perquè és igual, perquè ja estan i no les esborrem. Doncs amb els documents digitals deu passar una mica això, no?, que hi ha molt de volum.
0: Passa el mateix, però les normes són les mateixes, entens? Vull dir, nosaltres ja produïm electrònicament i digitalitzem documents que tenim autèntics aquí a l'Ajuntament, perquè són els actes de fe d'un acte administratiu o d'un fet que ha passat en el moment. I aquests documents s'han de guardar com, bueno, i són els que el secretari vol per poder certificar. D'acord? Llavors, és clar, això tu ho pots duplicar si és tan important. Per exemple, les actes municipals són la bíblia de l'Ajuntament. Mm-hmm. Són la Bíblia, no, bueno, són sagrades. És allà on és la vida de l'Ajuntament, és tot.
1: De fet, amb això, i no podem, no se'ns pot acabar el temps sense preguntar-li a l'Àngels una mica quines són les joies de la corona d'aquest arxiu. Quins són aquests documents, em deies abans, hi ha molts, però una mica què és el que podríem destacar d'aquest arxiu?
0: Bueno, aquí som un arxiu municipal i per tant tenim de tot. Tenim, bàsicament, és el fons municipal, des de que es va constituir com a ajuntament el 1836 fins a l'actualitat, fins al dia d'ahir, que ens van portar coses. Uh-huh. Val? Les transferències també seran digitals i també haurem de gestionar l'arxiu digital, que amb això també hi estem ficats. Uh-huh. D'acord? Després també tenim els documents que són emblemàtics o més, però en tenim moltíssims, perquè, com hem dit, tenim documents del segle XIX, de principis del XX, tenim algunes de la postguerra, tenim documents de la transició democràtica, uh-huh, i dels últims, de l'últim, que és per mi, doncs, el més, el que seria com més reclamat, no, uh-huh, per la ciutadania, com a patrimoni. I després també tenim els documents que ens ingressa la gent del poble, perquè no perdeu de vista que l'Ajuntament promociona la protecció del patrimoni, clar, documental, i nosaltres, com a arxivers, hem de facilitar aquesta feina.
1: Doncs això és importantíssim. Se'ns acaba el temps, Àngels, però tornarem un altre dia a veure. Ja veus que la ràdio va molt ràpid i l'Obert per Vacances, doncs, ha de continuar. Gràcies per haver estat amb nosaltres avui aquesta estona.
0: D'acord. Molt bé, tenim, gràcies, molts documents, si voleu, on podeu filmar algun.
1: Exacte, i podeu venir també a veure-ho, lògicament amb hores concertades, però podeu venir a veure aquest arxiu també. Núria, ja ho veu, se t'acomoden els plans per fer a Premià de Mar quan vinguis.
2: Molt bé, m'agrada perquè l'Àngels té un altre ritme del que portem tu i jo, Manel, tu i jo, sí, hem anat a casarat, i l'Àngels és com a... Tranquil.
1: Clar,
2: clar que sí, com ha de ser.
1: Causa responsabilitat, i nosaltres som uns kamikazes, Núria.
2: Nosaltres ho trencaríem tot, ara em passo un paper i el trenco. Molt bé.
1: Exacte.
2: Manel Ferrer, des de Premià Mèdia, molt bon cap de setmana, company.
1: Igualment.
2: Adéu. El que fem nosaltres ara és seguir endavant, i em ve de gust una passejada per la muntanya. El podcast de muntanya avui ve especial perquè, en vez de fer-lo per sobre la muntanya, el farem sota terra, a les Coves de l'Espluga, també anomenades la Nevera de Catalunya. És un racó idíl·lic per visitar durant els mesos d'estiu, no només per la fresqueta que hi fa, sinó també per tot el que ens pot arribar a fer entendre el nostre passat. Un viatge al passat, de fet, a la prehistòria. Des de l'Espluga FM Ràdio, l'acompanya Laia Molner, ens du de la maneta per l'interior d'una de les coves del conglomerat més gran de tota Europa, les Coves de l'Espluga.
3: Avui no anem a la muntanya com a tal, sinó que anem sota de la muntanya. Estar fresquets en un lloc que per l'estiu crec que és una molt bona aposta, i ho fem molt ben acompanyats perquè és moment de conèixer tot el que amaguen les coves de l'Espluga de Francolí. Xavier Lozano, guia d'Espluga, bon dia, Xavier.
4: Hola, què tal, Laia, bon dia.
3: Hola, comencem aquesta aventura amb tu, i és una aventura fresqueta, no?, per l'estiu.
4: Sí, de fet, el que visitarem és el que està considerat, de fet, en alguns titulars, en alguns reportatges surt així, com la Nevera de Catalunya, perquè en ple mes d'agost, a 33-35 graus a l'exterior, i a dins d'aquest lloc on ara entrarem, estarem a 15 graus de temperatura amb un 90% d'humitat. Per tant, és un lloc fresquíssim.
3: Quin lloc és aquest? On estem?
4: A les Coves de l'Espluga de Francolí, una de les cavitats de roca de conglomerat més llargues del món.
3: Anem a entrar, si et sembla, perquè la porta ja impressiona, és una porta de ferro gran,
4: sí,
3: pesada.
4: I tant, obrirem aquesta porta de ferro que tapa l'accés al que és una de les coves de l'Espluga. El poble té tres cavitats diferents que formen part d'un mateix sistema de coves, un sistema horitzontal, és un sistema que transcorre per la plana de la Conca de Barberà, al peu de les muntanyes de Prades, en què es forma una gran canonada subterrània, un conducte subterrani que comença als peus del barranc de Castellfollit, que està a uns 6-7 quilòmetres d'on ara ens trobem, i que arriba fins aquí, al poble de l'Espluga, en un sistema de coves que passen per sota de les cases i els carrers d'aquest poble, per on transcorre un riu subterrani, que va ser el que va crear aquesta gran cavitat.
3: Només entrar ja a la frescor, com dèiem, és més que notable, aquí s'està molt bé, i deies aquest gran sistema de coves, nosaltres aquí podem veure una petita mostra que ja és molt gran, però hi ha una gran part que encara no s'ha pogut explorar.
4: No, de les coves de l'Espluga s'han explorat pràcticament 3.600 metres de galeries, totes a la zona suburbana. S'ha aconseguit recórrer un conjunt de conductes del riu subterrani, tant la part seca, per on ja no passa el riu, des del final de l'última glaciació, des de l'últim canvi climàtic, fa uns 10.000 anys, en què es va començar el clima actual, el clima mediterrani, el riu va deixar d'utilitzar part de les galeries, que són les que ara es poden visitar en una ruta turística convencional, que es fa durant tot l'any i que permet descobrir doncs, l'encant d'aquesta cavitat i també l'ocupació que han fet els éssers humans. Però també hi ha una gran part de les galeries que són les que encara estan ocupades pel riu subterrani, doncs que amaguen moltes sorpreses, perquè només s'han pogut explorar fins a l'altura d'un sifó, un segon sifó, que és una part de la cavitat que està per sota del nivell de l'aigua, està submergida, per tant està completament inundada, i aquesta part només es pot creuar amb equip de submarinisme.
3: Més endavant parlarem d'aquesta part que dius tu, aquàtica, no? També ho parlarem amb un altre professional, perquè aquí sí, ens podem vindre a mullar.
4: També es pot visitar, sí.
3: Exacte, però primer de tot i ens centrem una mica en la història, no? Perquè com deies, són unes coves molt grans, molt còmodes per venir a poblar, crec jo, i això té datat de fa molts milers d'anys.
4: Sí, aquesta cavitat es va formar fa milions d'anys. Primer de tot es va formar una gran roca de conglomerat, després el riu la va perforar i aquest riu a poc també va anar acumulant el fang i els sediments que van taponar una part d'aquesta cavitat. Els humans la van començar a utilitzar sobretot des de l'arribada de l'Homo sapiens aquí a les nostres terres. L'Homo sapiens va arribar a la península Ibèrica fa uns 40.000 anys, procedent d'Àfrica, i va començar a poblar aquest territori que estava gelat, glaçat, era l'última glaciació, el Paleolític Superior, i per tant aquí es va trobar amb uns homínids que ja hi vivien, que eren els homes del Neandertal, que probablement van passar per aquestes coves, però ells aquí no hi van deixar evidències perquè aquestes coves estaven completament plenes d'aigua. On som ara nosaltres, Laia, era un riu subterrani de banda a banda i per tant era una cova no habitable. Però en l'última glaciació el riu va anar perdent cabal i els Homo sapiens ja sí que van trobar lloc per habitar en aquestes coves, principalment per refugiar-se, però aquest no és l'ús més important que es va fer d'aquesta cavitat durant la prehistòria.
3: I quin és l'ús més important?
4: Doncs principalment és l'ús com a lloc de culte, com a santuari, com un espai sagrat, que ho va ser durant pràcticament 35.000 anys. I aquesta és la gran meravella d'aquest conjunt de coves, perquè han estat considerades un espai sagrat durant pràcticament tota la prehistòria, pels Homo sapiens, fins a l'arribada dels ibers. Per tant, estem parlant d'uns quants milers d'anys d'usos pràcticament continuats d'aquestes coves, com un lloc on s'hi celebraven diferents tipologies de rituals. Aquests eren els primers coneixements que es tenien des de les primeres excavacions d'aquesta cova, però ara fa 6 anys es va fer el més gran descobriment, que va deixar clar que aquesta cavitat ja era un lloc sagrat des de l'arribada de l'Homo sapiens. Des de fa almenys 37.000 anys, que és la data en què s'ha pogut datar el conjunt de gravats paleolítics més antics que es van descobrir aquí en aquesta cova l'any 2019.
3: Va ser un moment històric descobrir aquests gravats, gravats a més que estan datats com molt importants per seu gravat en si.
4: Sí, estem parlant d'un conjunt de gravats de diferents mil·lennis, la majoria pertanyen a l'època del Magdalenià o al premagdalenià, és a dir, fa uns 10.000, 15.000, 20.000 anys, i estem parlant d'un conjunt de dibuixos, la majoria abstractes, també alguns animals, i dibuixos molt antics que es van gravar en aquestes parets, com us he dit, fins fa doncs, 37.000 anys. Per tant, estem parlant de la mostra d'art més antiga localitzada a Catalunya i també doncs, el que es coneix com la província paleolítica mediterrània, tot el llevant de la península ibèrica. És peculiar perquè aquí no hi ha pintures, tots són gravats i amb una única finalitat. Escrivien aquests detalls simbòlics, aquests dibuixos dirigits a la divinitat, a la Mare Terra, i els escrivien en un lloc on no calia que hi accedís ningú.
3: És, per desgràcia, un conjunt que encara no podem veure, que esperem no, que en un futur proper pugui estar de cara al públic, però està en una zona complicada. Xavier, moltes gràcies per tot això. Et deixarem de la mà, agafarem de la mà l'Arnau per mullar-nos una mica. Moltes gràcies.
4: Cap dins de l'aigua, doncs. Que vagi bé. Gràcies a vosaltres.
3: Doncs ara seguim amb l'Arnau Bosch, responsable de Gorka Aventura, per mullar-nos una mica els peus, però hem de fer una mica un pas enrere perquè ens hem de preparar. Bon dia, Arnau.
5: Bon dia, què tal?
3: Ens hem de preparar, no?, per anar a l'aigua.
5: Sí, correcte. Per equipar-nos i per entrar dintre la cova, doncs ens hem d'equipar amb el tema del neoprè. Llavors haurem de tornar enrere per poder entrar.
3: Què hem de fer? Com ens preparem per anar a l'aigua?
5: Doncs mira, realment, com que dintre de la cova trobem el curs aquàtic, ens hem de preparar amb un tratge de neoprè, vale? Tenim tant el que és els mitjons de neoprè com el tratge complet. A part d'això, en aquesta part sí que entrem amb casc i frontal.
3: I un cop ho tenim tot, anem cap a la cova, no? Ara sí, tornem.
5: Exacte, tornem, llavors ens ha deixat el Xavier. A partir d'aquí nosaltres doncs avancem més endavant, que ja podrem veure que la cova cada cop es fa més estreta i no tenim doncs aquesta part del museu o llum artificial, diguem.
3: Aquí és on comença l'aventura de veritat. Ho pot fer tothom, primer de tot?
5: Sí, a veure, realment no està recomanat per gent amb claustrofòbia, vale? Ja que la part aquesta de la cova, de la ruta aventura, és més estreta que a la part del museu, i normalment ho recomanem a partir dels 7-8 anys.
3: Tenim un primer tram, només començar, que és el que ens imaginem quan anem, no?, a fer aquest tipus d'activitat.
5: Sí, exacte.
3: Molt estret.
5: Exacte. Només començar ja veiem que la cova cada cop es fa més estreta, fins a arribar a un pas de gatera, que són més o menys uns 30 metres, en els quals l'alçada màxima és de 1,15 m, 1,20 m.
3: Però després la cosa canvia, vull dir, s'obre la cova de nou.
5: Correcte, un cop arribem al curs aquàtic, a partir d'aquí ja pràcticament podem anar de peu en tot moment, i trobem que la cova és bastant més ampla.
3: Som dins, tanquem els frontals i què?
5: No veiem res.
3: Res.
5: Absolutament res. Justament és una cosa que fem nosaltres dintre, que és el fet de descobrir la foscor absoluta. És a dir, estem durant un minutet aproximadament que tanquem tots els llums, llavors vivim una miqueta l'experiència d'estar dintre una cova i escoltar doncs el seu moviment.
3: Doncs Arnau, moltes gràcies. Ara sortirem, ens secarem una mica, però ja ben refrescats.
5: I tant, ara s'agraeix.
3: I ara hem sortit fora, però hem tornat a entrar perquè tornem a estar molt fresquets amb una altra cova molt petiteta, que justament és on es fa un dels tallers, que és el taller de prehistòria. Ho fem acompanyats de la Chantal Puig, membre de Drac Actiu, encarregats dels tallers. Bon dia, Chantal.
6: Hola, bon dia, Laia.
3: Bon dia, aquí també s'està molt bé ara per l'estiu. Quins són els tallers que feu?
6: Doncs mira, aquí a la cova s'ofereixen normalment dos tallers. Un és el taller que diem de prehistòria, que és el que fem en aquesta cova, la cova del Castell, que és un taller en el que expliquem una miqueta com es vivia durant el neolític i el paleolític. Aleshores es fa una cabana paleolítica amb uns pals i unes pells, que es fa, aquesta part és la que es fa fora, i aquí dintre doncs ensenyem als nens el tema de la il·luminació, com s'utilitzava el foc a dins de les coves, i aleshores parlem del que tenim aquí, a Muntanyes de Prades i a les coves de l'Espluga en concret, que és el tema de l'art. Fan una lloseta de pedra, que per una banda fan una pintura, com les que tenim aquí a Muntanyes de Prades, i per l'altra banda fan un gravat, com els que tenim aquí a les coves.
3: I en teniu un altre taller.
6: Sí, després hi ha el taller d'excavació arqueològica, que és el que es fa a les cabanes que hi ha a la sortida de la visita, els que heu vist abans de la recepció, com si diguéssim, i en una d'aquelles cabanes, la més gran de totes, hi ha un jaciment simulat. O sigui, no és un jaciment arqueològic de veritat, però sí que hi ha una zona preparada on hi ha objectes enterrats, i aleshores el que fem és explicar la feina dels arqueòlegs i les arqueòlogues, i aleshores els nens el que fan és, per grups, doncs intentar desenterrar restes que puguin haver-hi allí enterrades.
3: I Chantal, per acabar, hi ha alguna anècdota que recordis, algun moment així especial en aquests tallers?
6: Bueno, anècdotes n'hi ha moltíssimes, pensa que fa 20 anys que fem aquests tallers, o sigui, en tenim moltes, però bueno, així com a part curiosa, a la part de l'art d'aquí de la prehistòria, potser et diria el que més em va sorprendre una vegada va ser un nen que a la part de la pintura va pintar tota la llosa, i quan li vaig preguntar què representava, doncs em va dir que era la cova, a dins, la cova, que no es veu res i està tot fosc. Em va semblar molt graciós.
3: Chantal, moltíssimes gràcies. Acabem amb tu tota aquesta ruta que hem passat per tot tipus de fases, no?, dins de les coves, i recomanant totes aquestes activitats ara a l'estiu també són una molt bona opció.
6: Sí, perquè més aquí dins és com dius tu, estem fresquets i la calor de fora s'aguanta molt millor.
3: Moltes gràcies.
6: A vosaltres. Sí.

Nosaltres el que fem és agrair moltíssim als companys de l'Espluga, de Ràdio L'Espluga, per aquest reportatge que ens ha dut no a dalt de la muntanya, sinó per dintre la muntanya, a visitar un dels llocs més espectaculars, fresquets i, en fi, amb més història que tenim aquí a prop del territori, les Coves de l'Espluga. Vinga, va, que després d'aquesta passejadeta, d'aquesta proposta de pla pel cap de setmana, el que fem és buscar-ne d'altres i arriba l'agenda d'activitats.

0: Activitats per un cap de setmana intenset. És 15 d'agost, recordo. Moltes poblacions estan de festa major. No podem passar per totes, però mira, ens en fa una selecció la Lídia Porta, la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia,
0: Núria.
1: Vinga,
0: ho hem reduït a 3, això et deu haver costat, eh?
1: Sí. Vull dir, que avui només he portat una festa major. La setmana que ve ja sí que venim plens.
0: Vinga, tu mateixa. Escolta, comencem parlant de màgia, d'un festival de màgia relativament jove, tercera edició del Creixell Màgic.
1: Sí, tenim el Creixell Màgic aquí a Creixell, com bé deies, que avui i fins aquest diumenge 16 se celebra aquest festival, que és internacional i que és un punt de trobada pels amants de la màgia, amb propostes que hi ha espectacles, com per exemple el campió mundial de mentalisme Javier Botía, que fa un espectacle, també tallers pels més petits i un mercat amb material del món màgic per comprar-hi cartes, el típic set de màgia borràs que dic jo.
0: Oh, això mola molt, que vagi acompanyat del festival d'un mercat per comprar, perquè sí que hi ha botigues especialitzades, però normalment a les nostres poblacions no n'hi ha, ja te n'has de desplaçar a Barcelona i així.
1: Molt sí, bé. Jo quan ho vaig veure vaig dir, ostres, mira, que xulo que a la gent que li agrada podrà anar a renovar les seves cartes i les seves coses sense moure's gaire lluny. I bé, clar, el mercat i els tallers són gratuïts, mentre que els espectacles, doncs hi ha alguns que són de pagament i alguns que són gratuïts.
0: Molt bé, doncs això passarà a Creixell, tercera edició del Creixell Màgic, des d'avui divendres i fins a aquest diumenge, un cap de setmana intenset. I música, molta música.
1: Sí, tenim... Només tenim aquesta vida graciosa i divertida des que vas arribar al bar. Prometo drames i ratllades algun dia. Aquests són Ginestà,
0: Germans
1: Serrasoles.
0: Es nota, de seguida que els sents ja dius Ginestà.
1: Correcte.
0: Tenen una marca
1: doncs,
0: molt clara. Digues.
1: Aquests germans són els encarregats de donar el concert de Festa Major de Badalona, que d'avui fins diumenge se celebra coincidint amb la festivitat de l'Assumpció de la Mare de Déu i Sant Roc, que són els copatrons de la ciutat. I bé, doncs, Ginestà presentarà el seu nou àlbum i això serà demà a 11:45 de la nit al passeig de la Rambla. A part del concert de Ginestà, doncs, hi ha altres activitats com una catifa de flors dintre de l'església, menjars populars habituals, cercaviles, matinades, una miqueta el que s'ha parlat aquest dematí a les primeres hores.
0: Sí. Doncs Badalona, que també està de festa major, l'Assumpció d'elles i Sant Roc també, eh?
1: Sí, vull dir, que tots som una miqueta iguals i diferents al mateix temps.
0: Bé, 15 d'agost.
1: Ja. És el que té
0: 15 d'agost. Gent està que serà protagonistes d'aquesta Festa Major de Badalona plena d'actes. I ara, per canviar de tipus de música, jazz. Lídia, portes molta música avui, eh? Això mola molt. Està molt xulo.
1: Per donar-li una miqueta
0: de color.
1: Exacte. Doncs bé, tots els diumenges d'agost fins al 23, que serà la setmana vinent, Olot té un cicle de concerts i hem volgut destacar el d'aquest diumenge a 6:45 de la tarda, que és precisament un concert de jazz del Punx Trio i Samuel Marte. Punx Trio és un trio, com diu el propi nom, d'artistes que toquen un jazz molt concret que es diu jazz manuig, que és un jazz que la traducció seria jazz gitano, és una cosa així
0: qual,
1: com a...
0: Sí, així. Tal qual. Sí.
1: I també hi ha Samuel Marce, que és un trombonista de França. I bé, és un format que el trio habitual se li afegeix a aquest trombonista per portar doncs, aquest tipus de jazz i també un altre tipus de jazz que es diu hard bop. Jo
0: aquest ja sí que no controlo.
1: Desconeguda. Jo no sabia que hi havia subgèneres dintre del jazz, però bueno, desconeixement meu, no passa res, sóc bastant inculta en aquest sentit.
0: Bueno, però per això està, per això fem el programa.
1: Per això serveix
0: l'agenda. Per això l'agenda i tot el programa, que jo estic descobrint un munt de coses xules, també.
1: Doncs això, i el concert es farà al Parc Nou de la capital de la Garrotxa, d'Olot.
0: Que xulo, doncs un parc fantàstic, el Parc d'Olot, estic veient imatges i és una meravella. Jo crec que la tardor fins i tot ha de guanyar molt més, però bé, de moment tenim el que tenim aquest diumenge a 6:45, el concert de jazz amb Punx Trio i aquest músic també francès. Moltes gràcies, Lídia. Acabem així amb tu. Moltes gràcies.
1: Bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana. Doncs jo crec que queda explicat, que no fem el programa per vosaltres, amb tots els respectes el fem. 70 ràdios de Catalunya fem el programa per nosaltres, per aprendre una mica les unes de les altres i saber tot el que passa a tot Catalunya. Jo estic adonant que he de viatjar molt quan acabem programa, quan acabem temporada, me faré un fart de viatjar i conèixer totes les emissores amb qui hem estat contactant aquests dies. I segur que passo per Cardedeu. Aina, vindré. Vinc a veure-us,
1: Si us plau, Núria, aquí t'esperarem,
2: O baixeu vosaltres també a Tarragona.
1: També.
2: Això és un momentet, que feu la bici i cap aquí. Aina, ens queda un parell de minuts. No sé si tenim algun altre comentari sobre gazpacho o salmorejo, que és el tema del dia.
1: Sí, via Instagram, la Pilar i la Núria ens han dit que gazpacho, sense cap mena de dubte.
2: Guanya el gazpacho.
1: Sí, i després tenim un últim missatge que és especial i ara us explicaré per què. Anem a escoltar-lo, és l'Estela.
3: Molt bon dia, Obert, per vacances. Doncs, entre aquestes dues grans opcions, jo escolliria el salmorejo, però un salmorejo molt especial, que és el que fa la meva sogra. És un plat que no pot faltar a l'estiu i per mi, sincerament, me'l podria menjar durant tot l'any. Vull dir, soc addicta al salmorejo.
1: Tenim varietat.
2: Tupers, aquests tupers, que ja esteu tardant en fer-nos arribar. Que rolin els tupers.
1: Sí.
2: Ja està, queda
1: dit. I Núria, per què deia que aquesta última nota era especial? Doncs mireu, es tracta de l'Estela i és la persona que estarà a Cardedeu la setmana vinent, perquè jo avui ja tanco per vacances.
2: És veritat, Aina, m'ho he enxivat i no n'he sigut conscient. Sí. Aina, i ja no et tornarem a recuperar?
1: No, però seguiré ben atenta al programa. Vinga. Des de l'altra banda de la finestra, diguéssim.
2: Molt bé.
1: I l'Estela ho farà superbé també.
2: Doncs vinga, Aina Barbany, moltíssimes gràcies, companya de Cardedeu Ràdio Televisió, que aquests dies has estat amb nosaltres proposant-nos temes del dia. Fes-ho al revés, ara envia'ns tu comentaris i àudios.
1: Exacte, jo us enviaré àudios i seguiré ben atenta. Gràcies a vosaltres, a tot l'equip, i una abraçada molt forta a tots els oients també.
2: Una abraçada, Aina, moltíssimes gràcies. I dilluns connectem amb l'Estela i amb més temes del dia i amb més propostes i més continguts. 3 minutets i seran les 11. Passeu molt bon cap de setmana. L'últim alè per resistir i una cançó.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Continguts en xarxa.
6: Entre les estrenes de la setmana destaca El final de Oak Street, una proposta de ciència-ficció dirigida pel reconegut director David Robert Mitchell. També arriba Palestina 36, un drama històric ambientat durant la revolta palestina de 1936 contra el domini colonial britànic. I Chema de la Peña estrena Días de Agosto, un conte d'estiu protagonitzat per Maggie Cibantos.
7: ¿No visteis anoche esa extraña luz?
8: ¿Qué extraña luz?
7: El viento empezó a soplar muy fuerte. Starbuck estaba asustado y no paraba de ladrar.
6: El final de Oak Street segueix una família que després d'un misteriós fenomen còsmic veu com el seu barri és arrencat del món quotidià i transportat a un entorn i una època completament desconeguts i infestats de criatures prehistòriques. Per tal de sobreviure, els protagonistes hauran de mantenir-se units. Amb Anne Hathaway i Ewan McGregor de protagonistes, el film també es podrà veure en sales IMAX.
9: ¡Niños!
10: ¿Por qué vas tantas veces a Jerusalén?
11: Porque allí tengo un buen empleo.
12: Perdemos tierras cada día. Muchos han sido expulsados de sus tierras.
6: A Palestina 36, la cineasta Maggie Jassy ens mostra les aldees palestines de 1936 rebel·lant-se contra el colonialisme britànic. El jove Yusuf dubta entre protegir la vida que coneix o unir-se a aquells que ho arrisquen tot per la llibertat del seu poble. La pel·lícula destaca especialment pel seu repartiment, amb noms destacats com el de Jeremy Irons o l'actriu i directora Hiyam Abbas.
13: Después nos bañamos.
6: El film Días de Agosto, de Chema de la Peña, és un thriller espanyol ambientat durant unes vacances d'estiu que es compliquen quan apareixen secrets familiars i relacions inesperades. Amb les Canàries com a escenari, Días de Agosto no és només una pel·lícula sobre el que deixem enrere, sinó sobre tot allò que, malgrat el temps, encara ens continua perseguint.
14: Hola.
8: ¿Quién te quiere? Estás montando una película tú sola.
9: Mónica.
14: ¿Qué estás haciendo, Juan?

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Rubí, notícies.
3: Bon dia. La jugadora rubinenca Chantal Giné ja és a Bèlgica amb la selecció espanyola per disputar el Mundial d'Hockey Herba, que arrenca just demà dissabte, 15 d'agost. L'equip ha completat una preparació intensa i afronta la cita mundialista amb molta il·lusió i bones sensacions. La selecció espanyola compartirà la primera fase amb Irlanda, Bèlgica i Nova Zelanda, tres rivals exigents. Giné considera que és un dels grups més complicats i assenyala especialment el potencial físic dels equips. La rubinenca enfronta el seu tercer mundial després de les experiències de Londres i Terrassa. Ara veu un equip més madur i més conscient del repte que té davant.
4: I bé, aquest, jo crec que tenim un equip una mica més madur i una mica més conscient de lo que és un mundial.
3: Amb la selecció espanyola situada en sisena posició abans de començar la competició, Giné destaca la confiança en el grup i en el cos tècnic. L'objectiu, començar amb bon peu i competir al màxim nivell en una cita mundialista que afronta amb molta il·lusió.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
3: El Centre d'Alternatives Culturals, el CRAC, proposa una activitat cultural aquest dissabte a 8:15 del vespre, la projecció d'una pel·lícula elegida a través de les stories d'Instagram. Les eleccions finalistes han estat Diaris de Motocicleta, El Gran Dictador i Perdona que et molesti. La primera, Diaris de Motocicleta, és la història de Che Guevara de jove. La segona, El Gran Dictador, és el celebradíssim clàssic de Charles Chaplin. I la última, Perdona que et molesti, és un film sobre un teleoperador que descobreix l'explotació laboral del sistema corporatiu. Serà una activitat gratuïta al seu edifici al carrer Sant Joan número 1.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
3: L'Ajuntament ha instal·lat dues noves veles per fer ombra a la zona de jocs infantils del Parc de Can Oriol i l'Ateneu Municipal. Una actuació que permet crear espais més frescos i confortables perquè infants, famílies i ciutadania puguin gaudir-ne també durant els mesos de més calor. Aquestes dues veles formen part de les actuacions de generació d'ombra previstes per aquest 2026 dins del Pla de Refugis Climàtics 2026-2030. Recorda que tens a la teva disposició els altres espais amb ombra i climatitzats repartits per la ciutat. Els pots consultar a la web www.rubi.cat/refugisclimàtics.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
3: I fins aquí les notícies. Per més informació, connecteu d'aquí una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí. L'emissora del Vallès.
5: Aquest estiu, sintonitza la 99.7 de l'FM i gaudeix de la nostra programació. Programes, notícies i una bona fórmula musical. Visita radiorubí.cat i segueix-nos a les nostres xarxes socials. Viu l'estiu amb Ràdio Rubí.
2: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat.
6: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
7: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
8: Pero estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
9: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
10: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
11: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: L'amor ha estat present sempre en la història de la literatura. Ens obsessiona i ens inspira, i tant que ens inspira. Hi ha amors dramàtics, com els de Romeo i Julieta o Terra Baixa, i d'altres que s'acosten més a allò que volem, no?, als nostres dies, com per exemple Heartstopper. Vinga, va, és l'hora del pati, tothom fora de classe, i a reflexionar sobre això de l'amor i què vol dir enamorar-se.
1: Wow. Estàs enamorat, Felipe?
2: Jo estic enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
2: Tu no estàs cagat per dir t'estimo?
3: Perquè m'han fet sentir com un puto acudit.
4: No, em vaig enamorar de la meva millor amiga.
5: I me miro al espejo y digo, Felipe, estás buenísimo. O sea,
6: una abraçada.
0: Ara on ets un romàntic, eh? Què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Hola, hola, sóc el Cristian Oliver, professor de Llengua i Literatura Secundària, també escric, i per fi és l'hora del pati. I dic per fi perquè el pati és de les poques zones lliures de professors, és veritat, però sóc dels que està convençut que s'hi aprèn tant o més que dins de l'aula. Què en penseu? Hi esteu d'acord? Si no hi esteu convençuts, quedeu-vos en aquest capítol en què parlarem d'un temasso, com és el de les primeres papallones a la panxa, el dels piquitos, el dels xuclets al coll, el de les escapades als lavabos, les mirades furtives amb aquella persona que t'agrada. En definitiva, parlarem de l'amor, i per què no dir-ho també, de les primeres pulsions sexuals. Per parlar-ne, sense tabús ni complexes, hem convidat quatre estudiants de secundària, els veritables protagonistes de l'hora del pati d'avui. I us els presento, aquí els tenim, són la Júlia, l'Aaron, el Felipe i la Sara. Molt benvinguts, què tal?
7: Bon dia, com estem?
0: Va, i anem a conèixer-los una miqueta més a prop, més a poc, tot i que sé que a casa segur que s'estan preguntant la pregunta estrella, que és si esteu in love, però no em digueu res encara. Anem a conèixer-vos una miqueta més a fons. Júlia, ets la gran del grup, com
7: sí.
0: Estàs?
7: Què tal, com estem? Molt bé.
0: La Júlia té 16 anys, actualment fa primer de batxillerat. El seu esmorzar de pati preferit és l'entrepà de fuet.
7: Correcte.
0: I aquí no, no?
7: És que per favor, vull dir.
0: I l'última pel·li que ha vist és Olvídate de mi.
7: Exactament, sí.
0: Benvinguda. Tenim l'Aaron, que en té 15.
8: Bon dia.
0: Hola,
8: a totes.
0: Va a quart d'ESO i el seu esmorzar preferit, entre d'altres, és sí. L'esmorzar de formatge.
8: Exacte.
0: I la pel·lícula que ha vist darrerament amb crispetes a la mà ha sigut Margin Call.
8: Exacte, crèdits al meu pare, que me la va recomanar.
0: També saludo el Felipe. Hola, Felipe, què tal?
9: Ei, què tal?
0: Com bon estàs? El Felipe cursa tercer d'ESO, li flipa l'esmorzar d'entrepà de pernil, que sí?
9: Clar, sí.
0: I li ha encantat la pel·lícula de terror Longlegs.
9: Boníssim. Home, per favor.
0: Jo és que us admiro a tots aquells que us agraden les pel·lícules de terror. Jo, si, és una cosa infinita d'admiració, perquè exacte. Jo no puc dormir després, jo no sé com ho podeu suportar.
7: Jo bueno. No puc.
0: I per últim tenim la Sara. Hola, Sara, què tal?
10: Hola.
0: Com estàs?
8: Bon dia, Sara.
10: Molt bé.
0: La Sara té 14 anys, va a tercer d'ESO, i no és un bon pati sense un entrepà de fajitas. Ens hauràs d'explicar què és això.
9: Sí.
0: Eh?
10: Quan sobra, pues, quan menjo fajitas a casa, quan sopo fajitas a casa i en sobren, que això és quasi sempre, al matí següent, a l'escola, pillo el pa, fajitas, m'ho menjo i soc feliç.
0: I la darrera pel·lícula que has vist que t'ha encantat és
10: Wicked.
0: I aquí no, és espectacular. Bé, doncs ara sí, sabeu que aquí comencem molt forts i sense frens. I com us deia, la primera pregunta que us faré en aquest programa que parlarem de l'amor és qui d'aquí està enamoradíssim actualment?
7: Primera pregunta.
9: Doncs Sant Felipe s'ha enamorat.
0: Tu estàs enamorat, Felipe?
9: Jo estic enamorat.
7: El Felipe està enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
9: Doncs perquè, mira, una persona em pot semblar guapa, o sigui, guai, però després és com et tracta aquella persona. O sigui, si jo faig un vincle de confiança amb una persona i després dic, ostres, aquesta persona em tracta bé, em fa sentir jo, em fa sentir Felipe, jo puc ser jo amb aquella persona, doncs dic, doncs m'estic enamorant, no? O sigui, vull ser alguna cosa més amb aquella persona, saps?
0: I els altres esteu enamorats? Heu estat enamorats algun cop?
10: He estat, però ara mateix no.
0: No? Tipo... I com, vas patir per amor? O has tingut una experiència positiva?
10: Només 3/4 d'hora. Tipo, vaig estar allà plorant, ai, que trist, que... Ja m'he avorrit, ja està.
0: Bueno.
4: Sí, sí, és que no dona... Vull dir, s'ha d'aprofitar tota la vida, vull dir... Uh-huh. Jo ara mateix no estic enamorada... Ho he estat, vull dir, soc molt enamoradissa, m'enamoro molt.
9: Jo també.
4: I he patit per amor sense haver estat en cap relació. Mm. Això, clar, pot passar.
9: Sí.
4: Això que ha parlat dels vincles, no?, amb les persones, doncs sí, sí, m'he enamorat i també he patit
0: per amor. A mi m'agradaria saber, Aaron, per exemple, com saps que estàs enamorat? Quins símptomes sents en el teu cos per saber que n'estàs?
8: Home, primer de tot, n'hi ha que fer una petita diferència, crec jo, que és estar enamorat o... t'agrada algú, està pillat per algú, no? Uh-huh.
4: Sí.
8: Perquè tu pots veure aquella persona que, pues, si va al teu Insti, pues, entra a classe i no sé què, i llavors t'agrada molt, i quan comences a parlar, pues, hi ha algú que no. Però després està enamorar-te de veritat. Allò que saps que et farà mal si es trenca, uh-huh. no? Que és quan o vius una petita història amb aquesta persona o estàs, pues, un mes o dos, o fins i tot tota la teva vida.
1: Aquesta cosa de declarar-se també és una mica complicada, no?
8: Sí, sí, bueno.
4: Sí, moltíssim.
1: És a dir, qui fa el primer pas de dir a l'altra persona, perquè dieu que l'estimeu, dieu que us agrada, dieu que...
4: Parlar amb els amics, sí, per saber què passa. Jo penso que depèn molt de la relació que tinguis amb aquesta persona. Exacte. A la qual et vols declarar, perquè, bueno, pot ser molt diferent si és algú que veus per l'Insti i parles amb els teus amics d'em declaro, no em declaro, però si, per exemple, et comença a agradar, per exemple, un molt amic o un molt amiga teva, mm-hmm. tot canvia, perquè ja li has dit que l'estimes, aquesta persona.
1: Com és això? I escolta, Felipe,
4: sí, sí.
9: Digues.
1: Tu estàs enamorat.
9: Jo estic enamorat.
1: I explica'ns una miqueta com és això, com va sorgir,
9: doncs...
1: en quin pas estàs tu, en quin punt estàs ara mateix.
9: Doncs sí, bueno, com la Júlia, sóc una persona enamoradissa. O sigui, sempre, a qualsevol lloc que...
1: Allà arribes, t'enamores.
9: Sí, exacte. Doncs... em vaig canviar a institut, o sigui, vaig fer primer i segon d'ESO al meu poble i després tercer d'ESO, que és el curs que estic ara, em vaig canviar a institut. I doncs vaig entrar per la porta i estava fent classe i veig una persona i dic, bueno, guapa, no, aquesta persona.
8: Atractiva.
9: Sí. I després, doncs, jo estava en el pati i estava sol perquè no tenia amics. I de sobte veu una persona i em diu, mira, que jo tinc un grup d'amics. I esbrineu qui estava en aquell grup d'amics.
4: Oh, la que... persona.
9: Exacte. Mm. I dije, Felipe, tienes que aprovecharlo. I doncs vaig començar...
1: Escolta, Felipe, si li vols dedicar algunes paraules a aquesta persona que potser ens has escoltat, no sé, si vols.
9: No, que la quiero muchísimo.
4: Oh!
8: Sí. Que bonic, sisplau, que bonic.
1: Llavors, té nom aquesta persona o no té nom?
9: No vull posar noms ara perquè...
1: Massa cosa, no?
9: Sí, massa cosa. Doncs això, i doncs vaig començar... em vaig fer amic d'aquesta persona i doncs ara doncs, som amics, ens juntem als patis, també amb el grup d'amics aquest. I doncs, jo crec que per ser nou a l'institut, molt bé.
8: I escolta, Felipe, tu no estàs, i això és una experiència personal, tu no estàs cagat per dir el t'estimo, aquest, sí. Et vull moltíssim, o sigui, perquè és més fàcil.
1: Com
8: ho
1: diries, si no, que t'agrada una persona?
8: Perquè és que jo dic, tipo, sembla més fàcil dir et moles o m'agrades, o fins i tot no dir-ho.
1: Per la càrrega que té la paraula t'estimo, no?
8: Exacte, perquè tu dius a una persona t'estimo, i si l'altra persona no t'estimo és com, vale, gràcies.
9: Sí.
8: Saps?
1: I jo tinc una pregunta, perquè qui d'aquí s'ha enamorat alguna vegada d'un amic?
4: Jo.
1: Ai,
4: jo.
1: I això és un drama.
4: Sí, ho he de confessar, jo m'he enamorat.
1: A veure, i com ho vas viure, com ho vas gestionar això?
4: Jo fa temps d'això, va ser a primer d'ESO, vull dir... una altra etapa de la meva vida. No, em vaig enamorar de la meva millor amiga. I clar, vull dir, això... jo crec que és molt diferent que el que dieu vosaltres de...
1: Ja ho va saber o no?
4: Va ser estrany, perquè... clar, o sigui, clar, tu amb la teva millor amiga o millor amic, tu ja tens una relació clar, molt propera, exacte. Us estimeu molt, sí. I ja us dieu coses maques. Però clar, quan la cosa comença...
8: agafar
4: un altre to... Molt bé, Aron, exactament, sí. Que potser hi ha alguna cosa més que amistat... es posen difícils les
1: no
4: coses.
1: No vas necessitar sí. distància? És a dir, com ho vius tot això? Veient cada dia la persona que t'agrada, a més, amb aquella confiança, amb aquella proximitat que tens amb un amic, era, com ho fas?
4: Clar, era tan bonic el vincle uh-huh. que jo, amb 12 o 13 anys, no se'm va passar pel cap de trencar-lo. Vull dir, jo vaig seguir endavant, jo si li havia dit que l'estimava, jo estava boja per ella, diguéssim, i bueno, no va ser fins tard que sí, es va trencar de cop, perquè potser ella es va adonar que... no sentia exactament això per mi i l'amistat es va acabar trencant.
9: Mm-hmm.
4: O sigui, es pot acabar malament, però pot ser molt bonic també, clar. Enamorar-se d'un amic.
1: I l'amor al final té això, no? Que pot acabar molt bé o fatal. Mira, us poso unes dades. Un 24% dels joves a Espanya reconeixen haver tingut parella només 12 anys. A mi m'agradaria saber si a les vostres classes hi ha parelles.
9: Sí. I tant.
1: Em veieu? Sí,
9: i
10: però tant, tornant sí. una miqueta al tema sí, d'abans d'enamorar-te de la teva millor amiga, tipus, jo no m'he enamorat de la meva millor amiga, però tinc amigues que pensen que sóc parella amb la meva millor amiga de la infància.
4: Ostres, literalment,
10: ràbia. Literalment la conec des de que fa mesos.
1: I et molesta que facin aquest...
10: No, perquè si fos una altra persona, jo també ho pensaria, no. Perquè, tipus, jo me l'estimo moltíssim a la meva millor amiga, moltíssim. Jo diria que és l'única persona a la Terra que me l'estimo tant. Què passa?
4: Que bonic.
10: Què passa? Sí, que hi han cops que ens fem coses, vale? Tipo, jo hi ha... Jo hi ha moments, no?, que sempre em sento amb ella a classe, no? Doncs hi ha moments que li faig petons, no? Mai els avis, sisplau, mai els avis.
4: Però petons on?
10: Tipo la galta,
1: I Aaron, tu creus que això que explica la Sara ho podrien fer dos nois?
10: Canvia molt la cosa, eh?
8: Jo estic completament d'acord amb tu. O sea, jo crec que, per exemple, jo tinc un amic, un molt bon amic, no vaig a dir el seu nom per respecte a ell, però que em cau molt bé i li tinc un gran amor per aquesta persona.
9: Clar.
8: I, de fet, l'abraço... O sea,
1: i et sabria greu que pensessin que hi ha una cosa més que una amistat o que fessin això que fan amb la Sara, no? Que fan aquest safareig?
8: Home, jo penso que a tothom li agrada el xisme i també penso que el pensament és lliure, però també crec que pues, hi ha gent que ho treu de context, saps? Perquè vol aquest xisme, vol dir, pues, l'Aaron i Fulanito són parella, o es passen el dia parlant, o tot això.
9: Totalment, que sí. A vegades ho diuen per enveja, eh?
8: També.
4: I perquè s'avorreixen.
8: I perquè s'avorreixen.
4: Bueno, tot nòvios. Sí, la gent s'avorreix.
1: Jo només per tancar una cosa, però... M'heu dit que sí que teníeu, que heu vist parelles, sí, a la vostra classe.
8: Sí, sí.
1: Em vegeu els que tenen parella actualment?
10: No.
1: Voldríeu tenir parella vosaltres ara mateix?
4: Una cosa.
8: Sí.
4: Espera.
6: Bueno, clar, tu estàs enamorat.
1: Si us sembla, fem una cosa. Anem a un pati real i anem a escoltar les veus de què opinen sobre aquest tema. Us sembla que els escoltem?
8: Perfecte.
1: Sí, sí. Endavant.
4: I tant.
11: Doncs sí que m'he enamorat. De fet, ho segueixo. I és una experiència difícil, però alhora molt enriquidora, perquè et pot ensenyar moltes coses.
12: Sí, per molt que no va ser una gran experiència, ja que no era recíproc, me'n vaig en sortir per tirar endavant l'amistat i no fer de tot plegat una situació incòmoda.
13: Crec que com tal enamorament no vaig experimentar.
14: I jo sí que m'he enamorat, va ser fa un mes. I va ser amb un noi que ens portàvem 3 anys de diferència i la veritat és que a la relació es nota.
15: Jo crec que és una edat correcta per enamorar-se, és el moment, de fet és el moment per fer-ho.
16: A la meva edat, no m'agradaria enamorar-me, la veritat. Penso que és massa d'hora.
17: Pues sí, m'agradaria enamorar-me a l'adolescència, perquè és una edat bonica per enamorar-te, però no voldria deixar els meus estudis, no voldria...
18: No m'importaria que la meva parella fos de la meva mateixa classe o curs a una persona amb la que mantinc una relació tan estreta. És una bona persona la que... demanar-li els apunts.
15: Si en un moment la relació va malament i s'acaba, em sentiria una mica malament el fet de veure-la cada dia.
14: Enamorar-me a aquesta edat, tenir una parella, sí que és veritat que et sopra una mica de les teves amistats. Per exemple, el temps que podries estar passant estudiant o gaudint amb els teus col·legues, pues estàs amb la teva parella.
16: Més, tenint la mateixa edat, jo penso que ens entendríem millor.
11: Ara per ara, no m'agradaria tenir una parella per tota la vida, perquè m'agradaria descobrir coses.
16: Sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida i amb ella formar una família.
18: A mi sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida, una persona amb la que ens puguem ajudar mútuament.
13: Com s'ha dit, voldria veure diferents punts d'opinions, diferents persones.
14: Que sí, que vull que sigui per tota la vida i que pugui compartir tots els moments amb aquella persona.
16: Les pel·lis i el cine... penso que mostren relacions que pues, són impossibles, no?, que passin.
18: Acostumen a fer un estereotip de vegades masclista i normalment heterosexual. Estàndard romàntic no existeix.
15: Tu mantens tot molt estereotipat, tinguin la millor manera d'ensenyar-nos com estimar.
1: M'agrada molt això que deien dels referents que tenim en el cinema.
10: Sí.
1: Què penseu? La imatge que ens arriba de l'amor romàntic és molt idealitzat.
10: Massa.
1: Què en penseu? Sí. Quins són els vostres referents en aquest sentit? Vull dir, les pel·lis, les sèries, les cançons...
4: Mira, les cançons depèn del que escoltis.
10: Sí.
4: Després podem parlar d'això, però... Sí. Les pel·lis, o sigui, et dona... Bueno, és el mateix procés a totes les pel·lis.
1: Exacte.
4: És un noi, coneix una noia, s'agrada mútuament, es fan un petó, i tot va perfecte.
1: I que fàcil que és tot, no?
4: Que fàcil que
9: és
4: tot,
9: jo soc... O sigui, no tenen en compte les variables.
1: Exacte.
4: Tot, sí.
1: Què vol dir les variables?
4: Ets una persona amb una situació, en un context en concret.
9: Sempre posen el noi que és tope fort i que tothom el coneix.
8: Guapo.
9: Un
8: 1,80 m, sisplau. Què passa amb el que no som tan alt?
1: Reivindiquem el que no fem, 1,80 m.
8: Exacte, sisplau.
9: I estan a la platja i es fan un petó. O sigui, per començar...
4: No.
9: La por que fa fer un petó així a una persona que ni siquiera és el teu nòvio és molt... molt, molt estranya.
10: I de o fet, també, espera, o també com la gent s'aprofita de burlar-se de tu per tipus, diuen coses com ai, no mai tindràs parella perquè ets així, perquè, esclar, els nostres referents són tals. Clar. I tothom ha tingut els mateixos referents.
1: I què seria, per tant, realista, un amor sincer, Aaron?
10: Divers,
8: jo crec que l'amor realista seria el noi o noia cagat, perquè estàs nerviós, perquè clar, si t'agrada una persona, o sigui, tu fas una passa i et pregunta li haurà agradat aquesta passa que he fet pel caminant amb ella. Jo crec que un amor realista està ple de nervis, està ple de pors, però sobretot està ple d'amor. O sigui, està ple,
1: que bonic això, per favor.
8: Està ple de veure's, una abraçada.
1: Aaron, ets un romàntic, eh?
8: Sí, però és que...
10: Sí. O sigui, ocupio per un problema, vale?
8: Vale, perfecte, tot teu, però perquè un amor de veritat és aquell que sense petons, sense liar-se amb aquesta persona, una simple vista, mirada o abraçada, ho diu tot, sabeu?
10: És l'èxit.
1: Aquí escoltant l'Aaron, que ens acaba d'emocionar, quins serien els vostres referents, per exemple, musicals? Un grup, un cantant, que diguis, aquesta, quan escriu cançons, les fa des d'un realisme i des d'una cosa...
10: O que es gràcies.
1: Per què cançons?
10: No, a mi o que es gràcies, tot i que potser la gent digui que no parla d'amor directament, a mi també m'ha inspirat en aquest sentit.
9: Mm-hmm.
10: Vull dir, parla de ser tu mateix, de deixar-te portar, de viure la vida, i jo crec que l'amor també és això, a part de, amb el que ha dit l'Aaron, que és preciós, és quan tu tens una persona, bueno, la tens no, que és una mica possessiu, però coneixes algú i no és ni el físic ni l'intel·lectual el que t'agrada.
9: És la persona.
10: És la persona, és simplement que t'agrada tant estar amb ella, estàs tan a gust... Que
8: exacte.
10: És amor el que sents.
1: I el reggaeton dona aquesta imatge.
9: No.
1: Felipe,
9: no.
1: Què vols opinar sobre això?
9: Sí, mira, jo, a mi no m'agrada el reggaeton. Uh-huh. O sigui, és... Perquè...
1: Però musicalment o a nivell de lletres? A nivell de lletres,
9: musicalment... Lletres. Sí, vale. Jo crec que el pic del reggaeton, i quan el reggaeton era lo bo, era el 2017. Uh-huh. Amb la cançó de Xina o Gasolina, tot allò.
1: Tu creus
9: era...
1: que ara ha evolucionat d'una manera... Clar, sí, com sí. És ara? Que abans no era.
9: O sigui, ara fan a la dona com... La fan sentir inferior o la idealitzen i és... O sigui, no sempre és així, perquè és la dona, saps? No és una cosa que no m'agrada gens.
10: Una persona. Romantitzen el fet de la violació sexual.
9: Exacte.
10: Què collons és això?
8: Mm-hmm.
10: Què és això? No, és una anada d'olla molt heavy. Així.
9: I això que deies que hi ha música que de vegades com ens inspira, no?, en tema de l'amor. No sé si la coneixeu, però una cançó es va fer molt famosa, que es diu Laufey, o Luffy es pronuncia, que és la cançó de From the Start. Mm-hmm. I, sí, això m'ha passat fa molt de temps, que jo estava, bueno, enamorat d'una altra persona, perquè soc molt enamorat. I doncs vaig escoltar aquella cançó i vaig dir, hòstia, és que representa la relació, perquè diu una cosa que és, no necessito un recordatori de que no m'estimes. I doncs clar, per mi era el mateix, perquè aquella persona estimava una altra. I clar, o sigui, sempre quan jo parlava sempre deia, ai, és que estimo tant aquella persona, i és, no m'ho recordis,
1: clar.
9: Si no necessito un altre recordatori de que no m'estimes.
1: Mira, diré més dades, una mica en relació també al que estàveu comentant del respecte, no? L'altra persona, un 45% dels joves d'entre 12 i 15 anys reconeixen haver consumit porno, i el més consumit és la pornografia dura, no?, que inclou humiliacions, sí. I violència. Clar, és el tema, jo crec que val la pena també, que no. Encara que no sempre està vinculat amb l'amor, també parla del sexe, i clar, jo abans de passar una mica més enllà us preguntaria ràpidament, què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Un petó? La primera carícia? Què és el primer cop?
10: Bueno, depèn, hi ha primers cops de tot.
9: Exacte, hi ha tot.
10: Jo aquí em callo
6: perquè no tinc ni idea.
10: No, però sí, jo crec que tothom pot opinar aquí, vull dir, cadascú al seu temps.
9: Jo tinc una opinió.
10: Tot són primers cops, digues, Felipe.
8: Sí, digues.
9: Perquè el primer cop, vale, si estem parlant del sexe, parlem sense tabús, si estem parlant del sexe...
1: I tant.
10: Sexe.
9: Jo crec que la pornografia, o sigui, no, els sentiments que hi ha en aquells vídeos no és real, perquè la gent ho fa per diners.
8: Exacte.
9: O sigui, venen al seu cos i ho fan per diners, i clar, tot això que ja no són sentiments reals. Clar, jo penso que el primer cop ha de ser com natural, bonic, amb consentiment dels dos, i no necessarem pornografia dura d'aquesta que dius, no? Que, bueno, no sé.
8: Jo, de fet, aquí tinc una mica de sort, perquè ahir vaig tindre una xerrada sobre això, i vaig estar d'acord amb una cosa que va dir, i és que a gran part de la pornografia

0: patis de veritat també, sí, què opinen, vale, sobre, vale, sobre aquesta qüestió, i seguim comentant.
1: Crec que tinc la suficient informació sobre el sexe, però no em veuria preparat per mantenir relacions sexuals perquè em faltaria informació sobre la persona.
2: Sí, jo crec que tinc prou informació. Crec que estic preparat perquè sóc una persona molt responsable de les seves accions. Vull dir, em sento preparat.
1: Està tenint una relació més aviat llarga abans de mantenir relacions sexuals.
3: Crec que m'han explicat del sexe, però tampoc tinc molta informació i ara mateix amb l'edat que tinc no em veig preparat.
4: Soc verge i no tinc pressa per al meu primer cop.
5: Una família que sempre m'ha ajudat molt, m'ha donat informació, no ha tingut molts temes tabús, he pogut parlar tranquil·lament i preguntar.
4: Des de que he tingut una edat prudent, els meus pares han sigut unes persones que m'han informat molt i m'han dotat de suficients coneixements, des de respecte fins a en malalties de transmissió sexual, amb límits, de tot.
6: No tinc cap mena de pressa a l'hora de mantenir relacions sexuals per primera vegada. De fet, tot el contrari. Prefereixo que passi quan hagi de passar i no forçar res.
5: Crec que m'agradaria, no vaig a mentir, però com tot adolescent, però la veritat és que no tinc cap pressa.
4: I el que se troben al buscar informació sobre sexe, molts cops és porno, i el porno no és una bona manera d'educar-se.
0: Clar, jo tinc una pregunta, una pregunta que vull que respongueu rapidíssimament. Sí. Si teniu un dubte sobre sexe, on aneu?
7: Els pares,
0: tu a qui vas?
8: El meu germà.
0: Tu, Júlia?
9: Buah, de moment no m'ha sorgit així especialment cap dubte, no, en concret. Mm-hmm.
8: Jo estaria una miqueta amb la Júlia perquè dubtes quasi no tinc, perquè els meus pares, i això és un gran punt a favor seu, és que sempre ha sigut molt natural a mi casa el parlar sobre el sexe.
9: Molt obert.
8: Exacte, sí, sobre relacions i tot. I crec que si tingués alguna pregunta sí que aniria als pares.
7: Mm-hmm. Sí, la confiança que tens amb ells. Exacte, per parlar-ho. Sí.
9: Si tingués algun dubte de veritat d'ostres, no sé què fer ara, exacte, doncs jo crec que els pares podria confiar perfectament.
0: Com que estàvem una mica comentant també que a vegades el porno ens dona aquesta imatge desigual, no? Aquesta imatge de poc respecte a l'altre. Tornant una miqueta al tema de l'amor, no? Jo crec que la gelosia moltes vegades està vinculada amb un sentiment amorós, que sembla que com més gelós siguis, més estimes, i jo crec que això és un tema molt arriscat, però, molt perillós.
9: Sí, sí.
0: Felipe, què opines sobre això? Perquè aquí també el tema del control cap a l'altra persona, de veure què és el que fa a les xarxes socials...
8: Tu que estàs enamorat, compte.
9: Sí, sí. Exacte, va, explica.
10: Sí. És... és que no sé, o sigui, per exemple, posaré quan lo de la cançó que no sé, tu recordatoris. Era, doncs, sí, jo estava evidentment gelós, perquè, o sigui, jo volia que aquella persona estigués amb mi, i clar, doncs, és, sí, em fa estimar encara més, perquè és com un sentiment que tens dintre teu, que és com l'has d'estimar i ho has d'aconseguir, però clar, com no pots, la gelosia i tot això, sí, et fa estimar més.
9: Jo entenc el punt del Felipe, vull dir, entenc que aquest sentiment de gelosia, no, que pots tenir, però jo crec que hem de partir de la idea que cadascú és una persona lliure, diguéssim.
10: Clar.
9: Que cadascú s'enamora de qui s'enamora, i igual que tu tens el dret, diguéssim, d'enamorar-te de qui sigui, si no funciona pel que sigui amb una altra persona, doncs ho has d'acabar com acceptant, diguéssim.
10: Clar.
9: No vull dir que no lluitis, per amor, però de vegades la gelosia pot portar a sensacions que t'acaben perjudicant també tu. I no,
8: clar, però, Júlia, una de les passes més dures de la gelosia sobre l'amor, perquè l'amor, al cap i a la fi, són reaccions biològiques que ens sentim còmodes amb aquella persona, clar, i pues, té unes reaccions al nostre cos. Però una de les passes més dures de la gelosia, jo crec que és també, si realment estimes aquella persona, realment t'has enamorat d'aquella persona, crec que el més bonic que pots fer és deixar anar-li, perquè si aquella persona no vol estar amb tu, pues, perquè el dia d'abans...
0: Acceptar-ho, no? Acceptar-ho i també fer una part del respecte. No?
8: I sobretot, quan s'ajunti amb una altra persona que està amb tot el seu dret, respectar-ho. Et pots estar morint per dins, pots estar feliç, però ho has de respectar i no has de molestar.
0: Exacte.
8: Pujant notetes, perquè a les xarxes socials s'utilitza molt. Això de...
0: Fulanita m'ha deixat... Saber acceptar el no també forma part d'aquest respecte.
8: I deixar anar.
0: I Sara, tu creus que series capaç de mirar-li el mòbil a la persona que t'agrada per aquella cosa d'inseguretat?
7: No, però m'agradaria tornar un moment al moment del sexe, parlant del sexe, perquè no sé si us heu adonat, m'estava sentint increïblement incòmoda, perquè a sobre amb coses com el reggaeton, coses així, hi ha moments...

0: Menys que em sento com si la gent aconsegueix que em senti com una mena d'acudit sexual, saps? Mm. Hi ha moments que et prenen com una broma, no? Que només tens valor pels teus aparells reproductors, saps? I clar, hi ha moments que m'han fet sentir així, saps? I m'ha deixat amb el petit trauma de que cada cop que fem xerrades sexuals a l'escola o sempre sento aquesta incomoditat perquè em clar, fa recordar això i estic no, clar, que malament.
1: Per tant, tu, evidentment, no miraries mai a ningú res no, d'això, no, perquè tot, forma part d'aquest respecte que vols.
0: Fins i tot, no sé si seria per culpa o gràcies a... per culpa, millor dit, per la gent que m'ha fet sentir així, uh-huh, saps? Quan m'agradava aquest noi, perquè a mi m'havia agradat algú, quan m'agradava mai havia pogut veure aquella persona com una cosa sexual, perquè tenint en compte que acabo de passar per això, clar, i ja no veig el sexe com una cosa tan maca, perquè clar, m'han fet sentir com un puto acudit, mm-hmm, doncs m'era impossible clar, mirar aquella persona així.
1: Mira, us proposo una cosa molt ràpida. Anem a fer què no toleraríem a una parella i després què hauria de tenir perquè fos la nostra parella perfecta. Us demano que aneu pensant, per exemple, què no toleraríeu? Què no toleraries? Jo... una cosa rapidíssima.
2: Fuà, és que el primer que se m'ocorreix és no toleraria el que no em deixés quedar amb amigues.
1: Molt jo... bé.
2: Sí.
1: Aquesta falta de llibertat a tu, exacte, Júlia?
3: Sí, no, jo el mateix, no? Aquesta llibertat de seguir sent qui soc,
4: mm-hmm,
3: i això, sí.
1: Felipe?
3: Sí.
5: Ah, exactament el mateix, o sigui, que respecti
1: sí,
5: la meva llibertat.
1: Amb això, eh?
5: Clar, i que això no em revisi el mòbil ni res, perquè...
1: I tu, què no toleraries?
0: Jo no toleraria com, tipus, certes creences que jo penso que no poden ser així, com per exemple ser bastant racista, homòfob, jo, la veritat, coses així, tipus...
3: La ideologia és molt important.
0: La ideologia.
1: Que sí que toleraria més que això, que sigui respectuós amb nosaltres, sobretot, oi que sí?
2: Felipe,
1: va, si us sembla, deixarem aquí el tema de com entenem aquestes relacions, perquè hem d'anar endavant i a més ara us encantarà, perquè entrem a la cosa sagrada de l'hora del pati, que és l'entrepà. I és que a l'hora del pati hi ha papallones a la panxa, però el que hi ha, sobretot, és molta gana. El que farem és... funciona de la següent manera. Aquí teniu un entrepà, ja el veieu, aquí al mig de la taula.
0: Sí.
1: Un de vosaltres l'obrirà i allà s'hi trobarà una situació complicada.
0: Jo
1: i entre
0: tots
1: l'haurem de trobar una solució. D'acord? Mira, ja, Sara, si et sembla, agafa l'entrepà.
4: Vinga.
1: Desembolica aquest entrepà i a veure de què és.
4: Bueno, no?
1: A veure, obre aquest entrepà.
2: Després em menjo el pa, eh?
1: A veure si és d'embotit, si és de... Si...
2: És de paper.
1: Ah, és de paper. Hi ha alguna paper. Cosa, a veure.
3: No és de fuet.
1: Escoltem la Sara.
0: Definitivament no ho sabíem, que això era de paper. No ho sabíem, no teníem ni idea. No.
1: Escoltem, a veure.
0: No havíem fet un ull.
1: Has de llegir què diu aquí i entre tots haurem de buscar una solució a aquesta situació, d'acord?
5: Vale. Jo soc mediador.
1: Endavant.
0: Està bueno el xisme. Acabes de pillar en Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut i ell ho nega perquè té... por de les possibles represàlies.
1: Te'l repeteixo,
3: en Pau és el nòvio o...?
1: El Pau és un company de classe i diu, acabes de pillar el Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut i ell ho nega perquè té por de les possibles represàlies. Ja veieu, que això de l'entrepà...
5: Però quin és el problema?
1: Ah, sí, clar. Això és el que ara hem de comentar, perquè ell no vol... Ell no vol dir res, no? Sí. I ho té allà d'amagat. Per tant, nosaltres ara aquí, en aquesta situació, que per desgràcia es troba bastant més sovint del que ens agradaria, doncs hem d'intentar consensuar què és el que li recomanaríem al Pau. A veure, Felipe, tu això no ho entens com un problema, no?
5: No, o sigui... La teva orientació sexual no et defines com a persona. O sigui, tu
3: 100%
5: ets,
3: m'encanta
5: clar,
3: això.
5: O sigui, tu ets en Pau i seguiràs sent en Pau si ets gay, si ets asexual, si ets bisexual.
1: I què li diries, per tant, al Pau, que està allà, que té aquesta por, aquest neguit doncs, que no s'atreveix?
5: Li diria en Pau... O sigui, el que et diguin els altres, que t'entri per una orella i que et surti per l'altra. Sóc gay, vale, i què? Mm-hmm. I què? Yeah.
0: Bona tarda, segueixo sent la mateixa persona. Adeu.
3: 100%.
1: Exacte. Júlia, què vols comentar d'això?
3: Jo diria, Pau, endavant.
5: Sí,
3: 100%, és això. O sigui, tu tens molts factors que determinen la teva identitat com a persona. Ets el que transmets, no només ni el físic, ni l'orientació sexual, ni res. Jo li diria, Pau, sigues tu mateix,
1: i tu,
3: enamora't de qui t'enamoris. Sí.
2: Jo li diria una frase que em va dir un bon amic, i és, la vida és allò que passes mentre tens la por de fer alguna
3: cosa. Oh.
2: Llavors, jo li diria al Pau que sí que hi ha...
5: Otro poema.
2: Sí que hi ha molts motius, i pels que no, per la família, pels amics, pel que diran. Jo diria que els agafés tots en una bossa, els... Ho sento per la paraula, però els llancés a la merda,
4: uh-huh,
2: i fossi com és, perquè no canvia, com bé tu has dit, Felipe, o, i com ha dit la Sara, un moment, si la societat no t'accepta, pues, potser hem de canviar aquesta societat.
1: Creieu que,
5: creieu
1: que actualment els vostres companys bisexuals, homosexuals, sí, tenen les mateixes dificultats, tenen més dificultats, igual? És a dir, creieu que la situació està superada o encara continua?
0: He perdonat perquè jo no he dit el que jo li diria al Pau, que trist que t'hagis oblidat també.
1: Ara estic parlant amb tu.
0: Jo el que li diria és que tu estima a qui tu vulguis, sigues lliure d'estimar, però mai t'oblidis d'estimar-te primer.
1: Això mateix.
0: Sempre t'has d'estimar tu.
1: Que important
0: doncs
1: és aquest missatge.
0: Si no,
2: moltíssim.
0: Sí, realment no ets capaç d'estimar qualsevol altra persona si no ets capaç d'estimar-te tu primer.
2: Uh-huh. Sara, com seria si la teva millor amiga, que abans has dit i que l'estima molt, et digués un demà i que és homosexual, creus que se sentiria acceptada? Creus que seria rebutjada?
0: Mira. Si m'arriba la meva millor amiga i em diu: Sara, sóc lesbiana, l'abraço, me l'emporto cap a dalt i li dic: per què has trigat tant en dir-m'ho?
5: Perfecte. Sí, mira, jo, la meva millor amiga, que es diu Sabina, un besazo enorme des d'aquí, és lesbiana i, clar, no passa res. Si em diu... jo li dic: però no tens por que et diguin alguna cosa? I, no, que me digan lo que quieran, però jo voy a ser Sabina i punto. Uh-huh. I, clar, o sigui, jo l'admiro molt, perquè, clar, o sigui, tenir una opinió diferent socialment, doncs, és complicat, però ella segueix endavant i és lesbiana i ja...
3: Les etiquetes fan molt mal, també, perquè han creat també com un espai segur per aquest grup que ha estat marginat al llarg de la història, que és LGTBI, però actualment, en certs àmbits, jo crec que fa mal, perquè et fa com... Bueno, fa mal, fa com que et sentis que ets una etiqueta, ets un nom, i tu no ets lesbiana o gay, ets... Ets la Júlia, en el meu cas,
1: una part més de nosaltres.
3: És una part més, exactament. També no ha de suposar un pas d'haver de sortir de l'armari, tot i que actualment, malauradament, és així.
0: Em molesta mazo, perquè és que últimament hi ha una orientació sexual per a tot. He vist cada cosa d'orientacions sexuals que m'he quedat... Què és això?
3: És que jo no sé què soc, de tot el que hi ha. Jo no sé com es deia, jo hi ha una bandera que...
1: Jo crec que al final l'objectiu d'això...
0: Hi ha tantes coses que em sento abrumada. Què collons soc?
1: Al final l'objectiu plegat és ser respectuosos, no? Respectar la diferència. I escoltant-vos, la veritat és que a mi em dóna moltíssima tranquil·litat que la gent jove actual sigui tan respectuosa amb els altres i que, com dèieu, no?, convidar tothom a ser com és i acceptar-se. I estem a punt d'arribar ja al final. I ara sí que encarem la recta final d'aquest primer capítol de l'Hora del Pati amb una secció que ens farà pensar bastant. És molt senzill, jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de decidir qui s'ha de quedar sense pati, perquè allò que ha dit és molt fort.
3: Vale. Espera, m'agafo la cadira.
1: Aviso, són parletes que no us deixaran indiferents i, per tant, no us serà fàcil prendre una decisió de qui es queda sense pati.
3: Concentració màxima.
1: Tindreu 2 minutes per decidir-vos, per tant, haureu de parlar.
3: Ah, vale, hem de dir una resposta entre tots.
1: Entre tots hem de decidir qui es queda sense pati.
3: Vale, va.
1: Us diré tres persones. El primer és el David. La seva parleta és que l'amor entre dues noies no és amor. Només són dues amigues molt amigues. Sí? Aquest és el David. La següent frase és de la Sheila, que ens diu: m'he posat a dieta perquè el noi que m'agrada no em mira. Sí? I el tercer és el Lleó, que la seva frase, la seva perla, és: he deixat de seguir totes les noies del meu Instagram perquè la meva nòvia no tingui gelos. Qui comença?
3: El
5: David.
3: Això
2: d'anar a
3: l'amor entre dues noies.
2: No
3: m'agrada la
2: nòvia
3: del
2: Lleó,
3: la nòvia del
2: Lleó, per mi. Jo crec, si fos el tutor d'aquests tres alumnes, crec que no faria pati i faria una xarxa de classe.
1: Amb els tres.
3: Sí. Amb els tres. Però
2: em sembla una brutalitat.
1: Però hem de posar-nos d'acord, hem de trobar algú.
5: Sí.
1: El que considerem el més greu.
0: La segona noia
5: ha de tenir pati.
1: El primer era l'amor entre dues noies, no pot ser. El de la dieta per agrada més a la seva parella, i l'altre és el de que ha deixat de seguir a Instagram a tothom per no...
3: A veure, el tercer, que és un controlador, saco.
1: La red flags, clarament les tres, oi que sí?
5: Sí, la tercera, jo crec que és més la nòvia, no?, que s'hauria de quedar sense pati, no el noi, pobret. Sí, la segona noia ja és més com un problema, jo crec que ja ve del noi, perquè clar, li diu: estàs gorda, i és com un remordiment. Però jo sincerament crec que en David s'hauria de quedar sense pati, perquè sí. Com pots dir
1: tu has viscut una cosa així semblant d'algú amb Instagram que ha hagut de deixar de seguir o que hi ha hagut problemes a través de xarxes socials o el que sigui?
5: Mira, hi ha hagut problemes en xarxes socials, però no això de deixeu de seguir perquè em poso gelosa.
3: Sense gelosa, és extrem.
0: Tipo, les altres dues persones, tipo, no era culpa seva, saps?
5: Exacte,
0: tipo,
5: és en David. Que...
0: És el, tipo, el David... És, qui diu això? Tu, sense pati. La resta és o a la nòvia o...
5: O l'altra persona.
0: Jo, això.
2: Jo estic amb d'acord amb el...
3: El David és el de l'últim, el de l'Insta.
0: No, el David és el primer, el que diu de les noies.
3: Les dues noies, sí. Aquest sense pati o què?
2: Sí.
3: Aquest
2: sí.
3: Sense
2: pati, jo estaria d'acord amb que el David sense pati, però la segona em pot recordar.
1: La Sheila deia que menjar, ja està dieta per, vale, per agradar clar. Més al
2: jo
1: seu
2: crec,
1: nòvio.
2: Jo crec que amb la Sheila... m'estaria parlant una hora perquè...
1: Què li diries directament? A la Sheila, escolta.
3: Sheila.
0: Hòstia. Per on comencem?
2: Usant els filtres de llenguatge, per no dir paraulotes, del seu nòvio, o de la seva persona que li agrada, jo crec que li diria que, resumint-ho tot, perquè ja et dic, estaria una hora parlant-lo, parlant-ho amb ella, seria estima't a tu mateixa i que... et fotin completament els pensaments i desamets, perquè això sí que m'ha passat això de, pues, no amb una persona
0: voler canviar
2: amb específic, sinó perquè
5: jo vull dir una cosa sobre això.
2: Exacte, perquè si no estàs, o sea, si no estàs amb els cànons estètics d'avui dia, pues són molts les preguntes i molts els pensaments de joder, pues jo és que no quedo per festes i tot això.
3: I és molta la gent que no està amb els cànons,
1: que no se'ns oblidi que hem de deixar algú sense pati, eh?
2: El primer,
5: el David,
1: el David. Felipe, tu volies dir alguna cosa,
5: eh? Una cosa que no és d'aquestes les persones, però jo tinc en el meu cos tinc dos problemes, que el primer és que tinc pectus excavatum, que crec que sigui, que és com tinc això cap a dins i doncs tinc el pit com més marcat, i les meves dents, o sigui, no són perfectes, però jo de fet m'he canviat d'institut perquè em feien doncs assetjament.
2: Sento.
5: Llavors em vaig canviar i clar, vaig aprendre d'aquest assetjament i doncs em vaig mirar al mirall i vaig dir, és que aquestes dues coses em fan Felipe, o sea, que estas todas cosas soy yo y me miro al espejo y digo, Felipe, estás buenísimo, o sea, por favor.
1: Com ens hem de dir això de tant en tant, eh? Ah, com ens hem de posar davant del mirall i dir-nos, escolta, ets un pibonazo.
0: Jo sempre abans d'anar-me a dutxar em fico al mirall, me miro Reina.
3: Això ens ho diem amb la meva millor amiga.
1: Vale, doncs a veure, decidim, veredicte. Qui es queda sense pati?
3: El David ens l'emportem. Aquest, l'Aaron, ens l'emportem.
1: I una bona xerradeta, no? Una bona xerradeta i a veure el món d'una altra forma.
5: Si us plau.
1: Molt bé, doncs ara sí que hem arribat al final de l'hora del pati.
5: Però què dius?
1: Quatre magnífics tertulians i amb un debat d'aquells que no acabaríem ni que tinguéssim un curs sencer. Això sí, abans que soni el timbre, perquè sí que és a punt de sonar el darrer timbre, i que haguem de tornar a classe, us pregunto rapidíssimament, què és el que ens portem d'aquesta estoneta que hem parlat? A veure, alguna idea? Què hem après? Què hem comentat?
2: Si puc trencar el gel, jo crec que m'emporto a casa i a la meva... al meu cap, jo crec que m'emporto al que... algú estem fent bé perquè hi hagi gent en aquesta generació i que recapaciti i estem trencant amb totes les injustícies que estàvem acarreant des del principi.
1: Totalment d'acord. Júlia.
3: Sí, jo me'n vaig amb una molt bona sensació perquè he pogut parlar amb tres persones d'una edat molt semblant a la meva i que tenim una visió molt semblant i molt positiva respecte a tot el tema de l'amor. L'amor pot ser molt bonic i no hem de patir més del compte. Ja.
1: Felipe, sobre l'amor, què m'ha après? A veure...
5: Sí. Sobre l'amor, mira, no ho sé encara, però sobre la societat em porto que encara hi...
3: Sobre la societat, toma, anem a...
1: Sobre l'amor, anem a l'amor, que avui estem parlant de l'amor. Bueno, que avui estem tots enamorats.
5: Sobre l'amor que... pues pa'lante, y si te dicen que no, pues igualment pot ser amiga d'aquella persona i doncs seguir com amb una amistat, doncs... preciosa.
1: Molt bé, Sara, sobre l'amor, què ens quedem?
0: Jo surto d'aquí recordant-me a mi mateixa que jo puc estimar que em doni la gana la meva millor amiga, exacte, aquest noi que m'agradava, però sempre m'he d'estimar a mi mateixa i sempre m'estimaré.
1: Que preciós. Si sento algú que critica la gent jove actual, m'hi poseu a davant i us defensaré, perquè amb aquestes declaracions que heu fet, és que us admiro, soc fan absolut. Moltíssimes gràcies a Sara, Felipe, Júlia, Aaron, per haver estat aquí, per la vostra sinceritat, per les vostres anècdotes i pel vostre respecte. Ha sigut un plaer escoltar-vos, de veritat.
3: Moltíssimes gràcies a tu.
1: I aquells que ens heu escoltat des de casa, també gràcies per ser-hi. Ho hem de deixar aquí, l'hora del pati s'acaba, i tothom que a la classe, fins al proper episodi.
5: Carreguem tant.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.
2: Tot va començar de forma brusca. Em vaig despertar suada com qui fuig d'un malson. Sense saber que el malson tot just arrencava. Era en un lloc fred, humit. Tenia els ulls tapats i estava lligada, de mans i peus.

0: Què vols de mi? Deixa'm anar. No, que em deixis anar, he dit. Deslliga'm, hòstia, deslliga'm. Espera, no t'acostis. Qui ets? Qui ets?
1: Tu no em coneixes.
0: I llavors, per què?
1: Tu no em coneixes, però jo a tu sí.
0: I què vols? Què vols de mi, diners? Et puc donar diners?
1: No vull diners. El que vull no es pot comprar amb diners. Només em preguntava, Iris, que què series capaç de fer per allò que més estimes?
0: No t'entenc.
1: Ara m'entendràs.
0: Què li has fet? Deixa anar! Que el deixis anar! Ell no ha fet res, no ha fet res. Si teniu algun problema serà amb mi, no pas amb ell. No, el meu fill no té cap culpa, ell no, sisplau, ell no. No, què has fet? Què has fet? On és? Què li has fet? Pol, que em sents, Pol!
1: Ell està bé, de moment. Només he silenciat la càmera.
0: Deixa'm veure'l. Treu-me la cinta, el vull veure que està bé.
1: Això no funciona així, Iris. Tot té un sentit, saps? Tot. I si no et deixo veure-hi, és perquè vull que tastis què se sent quan vols saber i no pots. Quan vols comprovar que està bé i et resulta impossible. Quan saps que algú s'ha endut el teu fill i no pots fer res per trobar-lo. Res.
0: Algú té el teu fill?
1: És la meva filla. I els que l'haurien d'estar buscant han deixat de fer-ho. Ni una setmana passat i ja s'han oblidat d'ella.
2: Això no és com les pel·lícules. Les investigacions són llargues i sovint topen amb vies mortes i...
1: No n'hi ha cap aquí de via morta. Això és el que ells creuen, que és morta. Però no. Des del principi sentia que era viva i ara no sols ho sento, sinó que ho sé.
2: Això és bo. S'ha posat en contacte amb tu el segrestador. T'han demanat un rescat.
1: Que no va de diners, ja t'ho he dit. I no. El segrestador no. Ha estat ella. Ahir vaig rebre un missatge d'un número desconegut.
2: I què hi deia el missatge?
1: Segons els Mossos, res. Però per mi ho diu tot. Diu que és viva, que la continuï buscant. M'ha donat força, saps? El primer que vaig fer va ser anar corrents a comissaria. Pensava que ells també se n'alegrarien i la inspectora dels nassos em va tractar de boig.
2: Un moment. No sé si et segueixo. Què deia el missatge?
1: Era una sola icona, o emoticona, és igual com se'n digui. No és important el que era, sinó el que significava. La icona d'un ratolí. És així com li dèiem a casa de petita. Ratolineta. És una cosa que només sabem nosaltres, com una mena de codi. Ho va enviar sabent que jo ho entendria.
2: I tot això li ho has dit a la policia?
1: I esclar! La inspectora aquesta, la tal Merino, m'ha dit que deixés les dades a un dels seus companys i... Vaja, que se m'ha tret de sobre. Potser ella està acostumada a tractar amb desapareguts. Però és que no és una desapareguda qualsevol, joder, que és la meva filla. I només té 12 anys. Ah, si fos la seva filla, segur que ja hauria mogut cel i terra. Però no ho és. No en té ella de fills. No pot entendre què se sent quan t'extirpen allò més preuat. Ni tan sols pot imaginar la inseguretat que crea la incertesa. De quin mal ha fet ella perquè algú decideixi fer-li passar per això,
2: I tu has fet el mateix.
1: Perquè tu sí que em podries entendre.
2: Però jo no sóc mossa. Què?
1: No ets mossa, no? Però tu tens un podcast que investiga crims, oi? Segur que saps com s'ha de fer per trobar algú que ha desaparegut.
2: No sé què t'imagines de mi, però només tinc un podcast, eh? No és que sigui massa influent. I a més, no tinc gaires amics a la policia.
1: Prou, no parlis. Calla. O t'hauré de presentar també la boca. Només vull que diguis sí i no. Que ho has entès i que em faràs cas. I doncs, em faràs cas. Que si em faràs cas, he dit. Que no em sents? Que responguis? Em faràs cas?
2: Sí.
1: Què has dit?
2: Que sí.
1: Que sí, que què?
2: Que et faré cas. Deixa de fer-me mal. Et faré cas, però deixa'm anar.
1: Veus? Com ens entenem tu i jo?
2: I el meu fill? Si jo t'ajudo, el deixaràs anar?
1: Abans hem de trobar la meva filla.
2: No m'has respost. El deixaràs anar?
1: Tots dos sereu lliures. No sóc cap monstre.
2: I quina garantia en tinc jo d'això?
1: La meva paraula. No et sembla prou?
2: Primer, deixa'm parlar amb el Pol. Estarà molt espantat. Deixa'm dir-li que estic aquí i que sàpiga que...
1: Que estarà espantat? Doncs clar que estarà espantat. I com creus que estarà la meva filla? Les mateixes condicions. Recordes? Ara trucarem a l'inspectora Merino. I li exigiràs que busqui la meva filla.
2: T'estàs confonent amb mi.
1: Li diràs que té 48 hores per trobar-la.
2: I per què creus que em farà cas a mi?
1: Més val que ho faci. T'hi jugues tant com jo. Oi que m'entens?
2: Truquem-li. Com es diu la teva filla? I quan va desaparèixer?
1: Mònica Esteve. I no en sé res des del 22 de novembre. Fa una setmana i dos dies.
2: Alguna cosa més que necessiti saber? Què han investigat?
1: Això és tot el que et diré. Fes-t'ho com vulguis, però... Si dius que has estat segrestada, no tornaràs a veure el teu fill. Si demanes l'auxili, no tornaràs a veure el teu fill. Si jugues a fer-te la llesta i enganyar-me, no tornaràs a veure el teu fill. I si no aconsegueixes trobar la meva filla, doncs el que ja t'imagines, tu tampoc tornaràs a veure el teu fill. Ho has entès? Que si ho has...
2: Sí, ho he entès, sí.
1: Molt bé.

0: qui truca a aquestes hores? Hola? Que hi ha algú?
1: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Ràdio Rubí, notícies. Bon dia. L'actor rubinenc Oriol Borés marxa a fer Els Miserables a Madrid. Després de 2 premis Butaca i una nominació als Premis de Teatre Barcelona, l'actor rubinenc aconsegueix un personatge en un dels musicals més prestigiosos del món. Una espina que tenia clavada des del 2016, quan ja va ser seleccionat per l'obra de Víctor Hugo.
1: Aquella producció va estar maleïda, perquè em van agafar. Jo vaig anar a Madrid 3 cops a fer-me proves de vestuari de Miserables, em vaig emprovar tota la roba, vaig fer una reunió amb el director musical dient-me aquest és el teu track, faràs aquest personatge, faràs això, tot, la teva línia melòdica és aquesta. Vaig tornar a venir a Barcelona i quan vaig tornar a Madrid a una setmana de començar assajos perquè m'havia de fer un moll del cap per les perruques, i l'endemà, el dissabte, al migdia, rebo un mail dient que es cancela la producció per problemes amb el teatre i amb els drets. Bueno, allò va ser un drama.
0: Els assajos dels Miserables començaran el pròxim 7 de setembre i estrenaran la nova temporada amb la incorporació de Borés el pròxim 11 de setembre al Teatre Apolo.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: Per qui després de l'eclipsi de dimecres es quedés amb ganes de saber més sobre el cel, aquesta tarda l'Associació d'Amics de l'Astronomia de Rubí es reuneix a l'Ateneu. Com fan durant tot l'any, celebren una trobada gratuïta on tothom és benvingut. Allà posaran els seus telescopis i el seu coneixement a disposició de tots els assistents. La trobada serà a les 21:30 a l'entrada de l'Ateneu.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
0: El Centre d'Alternatives Culturals del CRAC proposa una activitat cultural aquest dissabte a 8:15 del vespre, la projecció d'una pel·lícula elegida a través de les stories d'Instagram. Les eleccions finalistes han estat Diaris de Motocicleta, El Gran Dictador i Perdona que et molesti. La primera, Diaris de Motocicleta, és la història de Che Guevara de jove. La segona, El Gran Dictador, és el celebradíssim clàssic de Charles Chaplin. I la última, Perdona que et molesti, és un film sobre un teleoperador que descobreix l'explotació laboral del sistema corporatiu. Serà una activitat gratuïta al seu edifici al carrer Sant Joan, número 1.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I fins aquí les notícies. Per mantenir-se informat, connecteu d'aquí una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies. Bon dia. La jugadora rubinenca Chantal Giné ja és a Bèlgica amb la selecció espanyola per disputar el Mundial d'Hockey Herba, que arrenca just demà dissabte, 15 d'agost. L'equip ha completat una preparació intensa i afronta la cita mundialista amb molta il·lusió i bones sensacions. La selecció espanyola compartirà la primera fase amb Irlanda, Bèlgica i Nova Zelanda, tres rivals exigents. Giné considera que és un dels grups més complicats i assenyala especialment el potencial físic dels equips. La rubinenca enfronta el seu tercer mundial després de les experiències de Londres i Terrassa. Ara veu un equip més madur i més conscient del repte que té davant.
1: I bé, aquest, jo crec que tenim un equip una mica més madur i una mica més conscient de lo que és un mundial.
0: Amb la selecció espanyola situada en sisena posició abans de començar la competició, Giné destaca la confiança en el grup i en el cos tècnic. L'objectiu, començar amb bon peu i competir al màxim nivell en una cita mundialista que afronta amb molta il·lusió.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: El Centre d'Alternatives Culturals, el CRAC, proposa una activitat cultural aquest dissabte a 8:15 del vespre, la projecció d'una pel·lícula elegida a través de les stories d'Instagram. Les eleccions finalistes han estat Diaris de Motocicleta, El Gran Dictador i Perdona que et molesti. La primera, Diaris de Motocicleta, és la història de Che Guevara de jove. La segona, El Gran Dictador, és el celebradíssim clàssic de Charles Chaplin. I la última, Perdona que et molesti, és un film sobre un teleoperador que descobreix l'explotació laboral del sistema corporatiu. Serà una activitat gratuïta al seu edifici al carrer Sant Joan número 1.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
0: L'Ajuntament ha instal·lat dues noves veles per fer ombra a la zona de jocs infantils del Parc de Can Oriol i l'Ateneu Municipal. Una actuació que permet crear espais més frescos i confortables perquè infants, famílies i ciutadania puguin gaudir-ne també durant els mesos de més calor. Aquestes dues veles formen part de les actuacions de generació d'ombra previstes per aquest 2026 dins del Pla de Refugis Climàtics 2026-2030. Recorda que tens a la teva disposició els altres espais amb ombra i climatitzats repartits per la ciutat. Els pots consultar a la web www.rubi.cat/refugisclimàtics.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I fins aquí les notícies. Per més informació, connecteu d'aquí una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí. L'emissora del Vallès.
3: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
4: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
5: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
4: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
6: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
4: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
7: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
8: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
4: Sí, crec que m'agradarà treballar.

0: Ei, què fas? T'estic esperant al casal.
1: Sí, ja vaig, estic acabant de sortir de casa. Merda, m'he deixat les claus a dins.
2: Museu particular. Capítol 9. Les claus.
3: Hola, Àlex.
1: Ei, Anna, hola. Què? Parlem de les claus?
3: Esclar.
2: Museu particular.
1: Les claus, no et semblen un objecte fascinant, les claus?
3: Sí, són molt úniques, cada una, sí.
1: Però a banda de que siguin úniques, a mi em sembla fascinant perquè són un objecte tan petit, però que alhora el que fa és representar una cosa tan gran i tan important com podria ser, per exemple, la intimitat, no? És a dir, la clau de la casa és aquell petit objecte que et permet entrar a això, no? Precisament a la teva intimitat més pregona. I a més, també ens acaba parlant sobretot d'un tema que és la propietat privada, no? Al final, les claus sempre serveixen per protegir, no? Si parlem una miqueta de la història, sabem que existeixen les claus des de, com a mínim, fa 6.000 anys, és a dir, que fa uns quants segles i uns quants mil·lennis que existeixen. Tant els assiris com els egipcis ja n'utilitzaven de claus, sobretot lligat a cadenats, que utilitzaven precisament per això, per protegir aquelles coses que eren importants. I saps què eren aquelles coses importants per aquesta gent?
3: Algo relacionat amb la feina, cases... Algo que se n'obtenia diners, imagino.
1: Doncs sobretot els magatzems, és a dir,
3: clar,
1: tot el que era doncs, la intendència, no? El gra, el menjar i demés, tot això doncs, era el que realment s'havia de protegir, però també les tombes i també la mort. Perquè
3: estan tancades amb clau.
1: Clar, evidentment, havien de protegir tant la pròpia memòria o no, la pròpia integritat d'aquell cos que havien enterrat, però alhora també havien de protegir també tot aquell aixovar funerari que acabaven posant, no? És a dir, si no, el descobridor de Tutankamon, si només hi hagués hagut el cos allà, tia, no hagués tingut la fama, segurament, no? Doncs és molt estreta també aquesta relació de les claus i la mort, no? I aquesta necessitat d'haver de tancar amb clau aquella persona que s'ha mort. Pensen que avui amb els nínxols.
3: És el que t'anava a dir. A casa meva hi ha el típic clauer nínxol. I són les clauetes,
1: no?
3: Petitones del vidre.
1: I les discussions familiars que hi arriben a haver per aquesta minúscula clau de qui la té, qui no la té, qui té accés en aquest nínxol i qui no el té. De fet, ara no són tan comunes perquè molts dels taüts, dels fèretres que es fan ara, simplement es tanquen com una espècie de clau Allen, però fins fa no res era molt comú que els fèretres també portessin clau i després et quedaves aquella clau, no? I tu portaves a sobre aquesta clau del fèretre de la padrina, del padrí de qui fos. De fet, ja dins no, de la història d'Espanya, la que pobra, no? I malament l'hem anomenat Joana la Boja, Joana I de Castella, que estava doncs, obsessionada amb el seu marit, Felip el Vell, que van trigar 8 mesos a enterrar-lo des de que es va morir. No? I ella i es diu que si ella sempre portava al coll la clau del fèretre, no? I que de tant en tant l'obria només per poder-lo admirar no? I, doncs, i besar-li els peus. Aquesta cosa
3: per favor.
1: De no voler deixar marxar. Però torno a la història, que potser m'he anat una miqueta. Estàvem amb els egipcis, els egipcis ja en feien servir de claus, feien servir unes claus que eren de fusta, que utilitzaven pius i pistons per obrir aquests panys, relativament semblant a les que podem fer servir nosaltres, tot i la diferència del material. I no serà fins als romans, els nostres amics romans, que passaran a fer-se de metall. I a més, en aquest cas, en tenien unes molt curioses, que eren unes claus que feien servir per aquelles arquetes de metall i de més, on hi guardaven les coses més precioses, que, sobretot en aquest cas els homes, les claus eren anells. És a dir, eren anells que, a més, servien de clau. I això et el servia amb ells per en tot moment saber on era la clau, que era la seva mà, la portàvem posada en un dit, però alhora també era un gest d'ostentació social, de dir, ei, mira, tinc una clau, per tant tinc una arqueta, per tant tinc calés o tinc possessions molt preuades que he de protegir.
3: Molt de pel·lícula, això, de l'anell que obre alguna porta.
1: Sí, és una miqueta,
3: una capsa,
1: com
3: una
1: molt especialitzat, no? I en diversos museus n'hi ha, d'exposades d'aquestes claus anell romanes, i realment són precioses, no? Al final, el que acaba derivant, no?, aquesta necessitat de les claus i també doncs la complexió amb què acaba desenvolupant-se l'ofici és precisament això, la creació d'oficis específics per crear panys i evidentment per crear claus que els puguin obrir, no? Com per exemple en el cas català, el 1380 es funda el Col·legi de Mestres Manyans, Armers i Agullers, un gremi especialitzat, en aquest cas a Barcelona, que encara avui continua en actiu, encara avui existeix el gremi de serrallers de Catalunya, amb prop de 250 agremiats que representen això, el sector de la serralleria i de la metal·lúrgia. Però quan realment hi ha el canvi més significatiu serà a partir de la Revolució Industrial. Al final, per bé o per mal, gairebé tot acaba canviant després de la Revolució Industrial, el segle XVIII, es crea el pany de palanca, que és encara un avui dels més habituals. Parlem molt de panys perquè al final no hi ha clau també sense pany, no? Una cosa no va sense l'altra. I sobretot, també gràcies a un concurs que a principis del segle XIX crea el govern britànic. Ells es troben que a les drassanes de la ciutat de Portsmouth es produeix un robatori amb claus falses. Aleshores, el que fa el govern britànic és impulsar un concurs per veure qui és capaç de crear un pany que no es pugui forçar d'aquesta manera, que no es pugui falsificar les claus tan fàcilment. I el 1818, un serraller que es deia Jeremiah Chubb és el qui va guanyar unes 100 lliures, que per l'equivalent del moment serien uns 11.000 euros, per tant, poca broma. I a més, fixa't, Jeremiah Chubb és un cognom que encara avui està lligat a les alarmes, a la protecció.
3: Ara mateix acabo de veure el logo, l'acabo de visualitzar.
1: Unes lletres de color blau, sí, doncs blau encara avui, després d'aquests 200 anys, aquesta gent s'estan dedicant a això, perquè no en va. Aquest pany que ell va fer, fins al 1851 ningú el va aconseguir forçar. Per tant, realment va guanyar el premi amb totes les de la llei. També van ser un dels primers en construir caixes fortes, conjuntament amb el seu germà, i per això et dic que encara són ben vigents dins del sector. No? Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes més petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, aquest cilindre a l'interior, que van ser inventades per un americà, que es deia Linus Yale, el 1848, i el seu fill, que també es deia igual, el 1861, el que va ser aconseguir reduir aquest tamany de les claus fins més o menys el que tenim nosaltres, perquè abans havien de fer una a una, aquelles claus grossotes que veiem a vegades, no?, que són molt, molt antigues i que evidentment són molt poc pràctiques. No? I en essència el que feien era agafar una miqueta aquell model que ja tenien els egipcis i adaptar-lo, en aquest cas, a les reduïdes dimensions. És a dir, que al final tot acaba sent cíclic, tot acaba tornant. I et deia, no?, que en el cas de les claus també són un objecte poderosíssim, o com a mínim a mi m'ho sembla per això, per aquest simbolisme d'aquesta intimitat, d'aquesta propietat privada, d'aquesta cosa important que és el que guarden, i al final són un símbol molt potent, i fins i tot molts estats l'han acabat adoptant com a símbol, més enllà del Vaticà, que té les claus de Sant Pere per raons òbvies, però també és un símbol, per exemple, de Palestina. Les claus és un símbol de Palestina perquè doncs, el 1948, quan Israel declara la seva independència, es produeix l'episodi de l'Nakba, que és l'expulsió de més de 750.000 persones, persones de palestines, que passen a ser refugiats. amb moltes, el que van prendre va ser allò posat, però sobretot el que no van deixar per res del món va ser les claus de les seves cases, perquè allò era temporal i havien de tornar i havien de poder tornar a obrir aquelles portes que havien tancat perquè els havien fet fora de casa. Això no va passar mai, tot i que el dret internacional els hi donava la raó, mai aquesta gent ha tornat a casa seva, i moltes vegades aquesta casa ni existeix en l'actualitat perquè va quedar totalment destruïda. Però això no deixa de fer que cada 15 de maig els palestins es reivindiquin com a poble, sobretot amb això, amb aquestes claus a la mà, amb aquest símbol doncs de la seva intimitat que, per desgràcia, van arribar a perdre.
3: Com ara pensava amb aquesta última part que ens has explicat, pensava això, que com les claus poden esdevenir un símbol. Ara està una mica fora de guió, això, però és igual, perquè m'hi ha fet pensar...
1: Això és el millor.
3: No que sí, jo també ho crec. No, pensava que ara que hi ha hagut les primeres manifestacions una mica massives amb tot el tema del lloguer, que el símbol també que s'està utilitzant són les claus, no? Aquest moviment de clau de pis, perquè acaba també com simbolitzant l'espai on tu vius, que és un dret bàsic tenir un lloc on viure, segons la Constitució, bla, bla, bla, bla, bla. I mira, ara m'has fet interconnectar amb tot això. Posem una mica de música.
1: Vinga, va.

0: A veure, et porto una cançó que és una meravella, que és Falling. És la cançó que va servir a l'Alicia Keys per debutar l'any 2001. La colo amb tota la cara del món, perquè no té res a veure, senzillament, que l'Alicia es diu Kiss.
1: Kiss.
0: No té res a veure. Però és que em sembla tan meravellosa la cançó, i com que m'agrada començar amb música, i sé que no em renyaràs,
2: no,
0: pues
2: no,
0: endavant. I mira, volia aprofitar també perquè em renyis una mica més, perquè avui volia fer una mica de, com es diu això, d'autobombo. Sí, perquè tu i jo vam començar fa molts anys a ser amiguets, però després vam començar també a treballar junts. I una de les primeres coses que vam fer junts i que vam aprendre moltes coses, o almenys jo em vaig aprendre moltes i m'ho vaig passar molt bé, i crec que també es va forjar una mica més la nostra relació en aquell moment, va ser quan vam comissariar Generació Re en el que en aquell moment seria el Museu de la Vida Rural, que ara ja és Museu Terra.
2: Exacte.
0: Generació Re, que era una exposició sobre moltes coses, però ho intentarem resumir dient que era una exposició de com van haver-hi canvis que venen promoguts o no per la societat, però que es generen trencaments. Posàvem, no?, dos exemples molt clars, com van ser la filoxera i Covid, i com moltes vegades sortim reforçats d'aquests canvis i es generen generacions de repensar, de reflexionar, de reimaginar, etc. Ho he fet bé, així, dit a grans
2: Jo crec que
0: trens.
2: Sí,
0: gràcies.
2: Està bastant bé el resum. Llàstima que, esclar, ara no es pot comprovar, no?, si l'hem fet bé o no el resum, perquè no es pot visitar l'exposició.
0: Podem
2: no?
0: visitar la web, això sí.
2: Sí,
0: Expogeneració Res pot visitar. En qualsevol cas, va ser una idea teva meravellosa que m'agradaria que compartissis amb les persones que ens escoltaran.
2: Per tant, no és autobombo, és bombo teu cap a mi.
0: És bombotó? Sí, bueno, sí, una mica, sí. Bueno, no, perquè no. Va ser un gran encert de l'exposició i ara veuràs cap on va, i espera, perquè tot està pensat. Et va sortir del teu cap fantàstic una instal·lació amb claus, que m'agradaria que ens expliquessis com la van muntar, per què la van muntar, per què se't va acudir, i una mica com es veia dins l'expo.
2: Bé, el tema era que havíem d'incloure dins de l'exposició un projecte de l'Institut Ramon Muntaner, que el que estava fent era estar cartografiant a nivell de Països Catalans els pobles abandonats que hi havia a Catalunya, en alguns casos doncs, totalment, bueno, en cas que nosaltres vam tractar a Catalunya, n'hi havia alguns que totalment abandonats, alguns que estaven en vies no, de ser abandonats, és a dir, que ells comptaven que tenien menys de 30 habitants, d'altres que estaven en procés doncs, de poder-se tornar a habitar arreglant algunes cases i de més. No? Aleshores, no, era el que comentàvem precisament abans, no? A mi va semblar que la forma fantàstica de representar cadascun d'aquests pobles era una clau, no? I aleshores el que vam fer va ser posar, en aquest cas vam acotar-ho a la vegueria de Tarragona, on hi havia 90 llocs d'aquests que entraven dins del projecte, vam posar 90 claus, cadascuna amb el nom del poble que volien representar, i era això, no? Era dir, al final segurament l'últim que va marxar d'aquell poble el que va fer també va ser, com dèiem en el cas dels palestins, és prendre la clau també, perquè no saps mai si hauràs de tornar, i allò és el que et permet sempre poder tornar a entrar al que potser havia sigut casa teva.
0: Va ser una instal·lació que a tothom li agradava molt, jo ho recordo, no?, quan fèiem visites, que la gent sempre la mirava com que no sabia si estava entre l'estadística, l'obra d'art, la instal·lació, i bàsicament també l'he portat perquè una mica de resultes d'aquesta instal·lació i també de la feina de l'Institut Ramon Muntaner, el que es va fer posteriori, que existeix ara mateix en línia, és un joc que el va fer l'Institut Ramon Muntaner, el Museu Terra i Còdol, que el van anomenar La clau ets tu. I bàsicament és un joc que està pensat per l'alumnat de cicle superior de primària i es parteix d'una idea d'un món cada vegada més urbanitzat en el qual s'han de generar propostes per repoblar pobles abandonats o en risc de despoblament a través, doncs, ja et pots imaginar, de la sostenibilitat, del patrimoni, etc. En qualsevol cas, a mi el títol em va semblar com que estava molt inspirat en la instal·lació que hi havia Generació Re, perquè al final aquesta paraula clau juga a molts significats. I parlant de significats, he portat tres obres d'art d'un mateix autor, que és Magritte, autor surrealista, i les he portat perquè es diuen una, La clau dels camps, l'altra són quadres, La clau de vidre, i l'última, La clau dels somnis. La primera, La clau dels camps, és una peça molt coneguda, que segur que si us agrada una mica l'art la teniu al cap, que és aquesta finestra que està encarada cap a un camp, els vidres es trenquen i queda el paisatge en els vidres, no? És com una cosa molt, molt bonica. Després, a la peça, la clau de vidre, hi ha unes muntanyes, i al mig d'aquestes muntanyes hi ha una roca flotant brutal. Bueno, a mi em sembla que també és una peça molt bonica, parla, no?, una mica d'aquesta cosa de la naturalesa que és tan robusta, però te la posa superlleugera perquè hi ha una roca flotant al mig del cel, es diu la clau de vidre. I finalment, la clau dels somnis, on hi ha quatre imatges, un cavall, un rellotge, una gerra i una maleta, i a baix escriu... coses que no són, no? Doncs, per exemple, el cavall té escrit la porta, el rellotge té escrit el vent i la gerra té escrit l'ocell, que això ho feia molt Magritte, jugar una mica al despiste entre llenguatges.
2: El que és i el que no és.
0: Sí. I les tres peces porten en el títol clau, però no apareix cap clau literal, evidentment, en cap dels tres quadres, i em fa l'efecte que aquesta clau de la qual parle és aquesta clau del joc, no? De la clau ets tu, entesa com quelcom, un artefacte, tot i que ara en Història de l'Art no ens agrada massa parlar d'artefactes, com aquest sistema que et permet accedir a altres espais metafòrics. Ens has explicat molt bé les claus físiques d'on sortien i per què serveixen, però el concepte de clau de forma abstracta o metafòrica dins de l'art a mi em sembla molt interessant, no? Una altra obra d'art que t'aporto, que ara tinc molt apropet per qüestions laborals, és, segur que te'n recordes, Àlex, és l'homenatge a Sarajevo, que està al Museu d'Art Modern de Tarragona.
2: Un mural bastant gros, i a més destaca sí. molt en la sala on està instal·lat. Sí, sí.
0: És una peça molt gran que va fer un ballenc, el Jaume Soler, i és com una mena de retaule que representa els horrors que va ser la guerra dels Balcans i concretament de la ciutat de Sarajevo. Perquè la gent es faci una idea, tot i que es pot buscar en línia, és un retaule que està dividit en caselles i a cada casella, a cada panell, hi ha una representació de la guerra, no? Doncs des de l'àliga que representa el poder, uns pits i un falos que representen les violacions que s'hi van dur a terme, la sequera, unes mans ensangonades, hi ha altres caselles que estan disparades, hi ha forats... És tot una mena de... Sí, de llibre obert del que pot comportar, en aquest cas va ser la Guerra dels Balcans, però és aplicable a qualsevol altra peça. Per què la porto avui aquí? Perquè hi ha un panell, concretament, que té una clau penjant, com una mica a moda de ready-made, no? La clau penja i, literalment, si fa vent, es mou. Llavors, si et preguntaria tu, després ja veuràs per què t'ho pregunto, per què creus que hi ha una clau en aquest panell? Està en lloc super... O sigui, central, eh?
2: Pues suposo que potser és aquesta mateixa idea que hem anat repetint, no? Que és aquesta simbolització, no? d'aquella part íntima, d'aquella part privada, d'aquella casa, no? D'aquella llar que deixes, no? De tots aquests refugiats que han de marxar de casa i després van a llocs que normalment no hi ha claus, no? En els barracons no hi ha claus, en les tendes de campanya dels camps de refugiats no hi ha claus, no? És a dir, que també és una certa deshumanització no tenir una clau on poder-te tancar.
0: Mm-hmm. Està bé perquè tu, com jo, ets tirant a fosc i pessimista. Jo...
2: Sí, sí, sí, l'alegria de la huerta. Sí,
0: jo
2: sí,
0: també
2: exacte.
0: Pensava el mateix, rotllo, que és aquesta casa que he hagut de deixar, aquest lloc que no sé cap on vaig, una clau, com tu deies abans, que potser mai més faré servir, i a mi se'm fa una clau trista. Però la persona que a mi em va explicar el retaule, que porta moltíssims anys treballant al Museu d'Art Modern de Tarragona, la interpretació que em fa és que és la clau que permetrà resoldre el conflicte. I em va semblar meravellós com dues noies d'edats no tan separades i que hem nascut a pocs quilòmetres de distància i hem tingut una vida molt similar, segurament en molts sentits, fèiem una interpretació tan diferent de la mateixa clau. I també em va semblar que ajuntava perfectament el que he intentat explicar avui, no? Que és la clau en aquest sentit més físic del mot, no? d'aquesta cosa que tanque un espai, però també aquest artefacte que permet obrir solucions o entendre'l de manera simbòlica. Estava tan segura que tu diries la meva interpretació, és que no he dubtat ni un...
2: Però al final es pot prendre també com una cosa ambivalent, no? És a dir, les claus serveixen per tancar, però alhora també serveixen per obrir.
0: Totalment. Sí, sí, és com tu abans, no? El pany existeix perquè hi ha la clau i viceversa. I per acabar, ja que he començat amb una cançó, tancarem una altra cançó...

0: En aquell moment estava en el dance, la va adorar moltíssim, i la porto perquè tota la lletra, Àlex, tota la lletra de tota la cançó, que no és curta, t'ho asseguro, és I've got the key, I've got the secret, I've got the key to another way.
1: Molt bé.
0: I així va dient-ho tota l'estona. Però si tu penses, és profunda, la lletra, perquè, escolta, tinc la clau, tinc el secret, tinc la clau per anar cap a un altre lloc. És, o sigui, és tot el que hem explicat resumit en quatre versets. Què et sembla?
1: Meravellós, com
0: sempre. Ben tancadet, no?
1: I tant, tancat amb pany i forrellat.

0: Mama, passaré un moment a buscar les claus de recanvi del meu pis.
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la Xarxa de Comunicació Local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

Hola, què tal? Com esteu? Al Sendes ja som a punt per explicar-vos, com cada setmana, tres propostes per conèixer món. Es tracta d'una visita a un indret interessant, una ruta senderista i un viatge a algun lloc del planeta. I tot plegat, comprimit en els propers 25 minuts. Un programa que us preparem amb molta estima des de Ràdio Martorell i per les emissores sindicades a la xarxa. Els tres continguts del dia els repassem abans que res en el nostre sumari. Deixar-te la taronja, diu una dita. Però aquesta localitat del Baix Ebre també hi destaquen tot un seguit d'edificacions i construccions històriques que n'han marcat el passat i el present. Són 17 punts que cal conèixer del poble i que s'agrupen a través de la ruta audioguiada del Xerta Tour. L'alcalde de Xerta, Roger Avinyó, en parla tot seguit. Ens traslladarem cap a l'oest. El Xavi Tió parla d'un dels edificis més recòndits que tenim al país, una torre de guaita anomenada Les Conclues, a la que s'hi arriba per una ruta senderista lineal des del petit poble de Corçà, a Àger. I l'Helena Merim segueix parlant de Sri Lanka en el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger. A més, va aprofitar també aquest viatge per, recordem-ho, passar per les Maldives, i avui nosaltres també farem el salt cap a aquest país paradisíac i molt turístic. Tot això configura el Sendes d'avui. Què tal? Què us sembla? Ens hi acompanyeu? Doncs va, que marxem. Xerta, una caseria estirada sobre un meandre, amb un airós campanar, envoltada d'una verda i fèrtil plana, poblada d'horta i d'uns tarongers que tenyeixen el primer pla de verd i de taronja. I molt a prop del nucli, el riu. L'Oriu, l'Ebre, majestuós, ample en aquest tram. I de fons, sobresurt el cim de la Creu de Santos, a la Serra de Cardó. I a l'oest del poble, diverses torrenteres que davallen dels ports connecten aquests amb la fèrtil plana. Aquesta podria ser la postal de Xerta, al Baix Ebre, l'antiga Osikerda, poblada pels ilercabons, una vila que es va independitzar de Tortosa l'any 1628 i que avui tanca la llista de municipis catalans per ordre alfabètic. L'agricultura en sobresurt i l'Ebre l'ha condicionada, com també la seva personalitat i el seu patrimoni. I més enllà de viure'l, els xertolins, fent gala d'aquest esperit acollidor que tenen els ebrencs, el mostren a tothom. Avui ho comprovem amb una iniciativa de l'Ajuntament, el Xerta Tour.

0: una audioguia descarregable al mòbil que parla de 17 punts d'interès. Roger Avinyó, alcalde de Xerta i gran apassionat de la història local, autor del llibre 1910, La reconstrucció d'un símbol, el campanar de Xerta, ens en parlarà tot seguit. Primer, ens defineix el projecte que es coneix com el Xerta Tour.
1: En una base, en una pàgina web, poder tenir les explicacions com si fos una guia de cada punt turístic a senyalitzar, no? Llavors, tenim d'una banda doncs, les cases senyorials, tenim també doncs, elements d'edificis públics que també són d'interès, tenim també espais com és el cas de la Sud o com és el cas de les Trinxeres, fora del nucli urbà, i el que es fa és d'alguna manera fer com una mena de guia, audioguia, per a les persones que ens visiten i que d'aquesta manera puguen fer la ruta pels 17 punts que tenim al municipi i que així puguen conèixer la història del nostre poble. Aquesta audioguia està en català i castellà i també en anglès i francès.
0: El Xerta Tour neix l'any 2019 per complementar la informació dels panells informatius i els codis QR que estaven col·locats in situ, proposant una visita guiada per compte propi. El nucli antic, amb l'església parroquial, les cases senyorials, les trinxeres de la Guerra Civil, molins, capelles i una estació de tren formen el repertori, però de totes elles en sobresurt la Sud, una gran obra d'enginyeria hidràulica que ha estat clau pel poble i per tot l'Ebre.
1: És el monument estrella, no, del municipi, una Sud que està construït al riu Ebre, que eleva les aigües del riu i és on neixen els canals de la dreta i l'esquerra de l'Ebre, que són els que permeten el cultiu de l'arròs al delta de l'Ebre, no? També és cert que també reguen un tram d'horta, però sobretot la seva funció principal és aquesta, no? De poder convertir tot el que és els camps del delta en camps aptes pel cultiu de l'arròs.
0: La Sud de Xerta és una presa construïda en diagonal, de banda a banda de l'Ebre, al llarg de 310 metres i que en fa 6 d'alçada. Desvia l'aigua cap a la central hidroelèctrica i cap als canals de la dreta, a Xerta, i el de l'esquerra, cap a Tivenys. S'inicià en època islàmica i es va acabar el 1411, però, com explica en Roger Avinyó, encara faltava molt de temps perquè comencés a funcionar.
1: Però això, paradoxalment, no s'aconsegueix fins a 400 anys després. El canal de la dreta el 1850 aproximadament i el canal de l'esquerra el 1912. Però, o sigui, va ser una obra inacabada. Mentrestant, només es van construir uns molins fariners a la part de Xerta i a la part de Tivenys, no? El marge del marge esquerre, que el de Xerta encara es conserva i és un element que actualment està en vies de ser declarat com a bé cultural d'interès nacional, perquè és l'únic edifici industrial de l'època del Renaixement que es conserva a Catalunya. Recentment també l'Ajuntament l'hem adquirit i ara estem en tràmits per a restaurar-lo i poder-lo ficar en valor.
0: Sortim de la Sud. Circulant pel carrer de l'Àngel o per l'avinguda de Martí Martí, accedirem al nucli antic, amb força punts inclosos al Xerta Tour.
1: És el centre neuràlgic de la vila. És una plaça molt gran, on hi ha l'església parroquial, hi ha l'Ajuntament, hi ha diferents serveis. L'església és un edifici interessant, no? Perquè és una església del segle XVI, es va començar a construir el segle XVI. Destaca el campanar, que té quatre escultures de gossos al capdamunt, no? Que és un tret singular que el fa únic a Catalunya.
0: Lucero, Marino, Turco i Leal són els noms dels quatre gossos de pedra que fan de guardians del poble sota un parallamps de forja modernista. I sota l'església hi veurem la reproducció en rajola d'un limnígraf que marca els nivells de les principals crescudes de l'Ebre registrades des del segle XVII. Seguirem la visita per unes quantes cases senyorials.
1: Del carrer Santana cap endins, entrem dins cap al casc antic del municipi i aquí cal admirar les cases senyorials, que són les cases que eren d'una part de famílies nobles i de famílies burgeses que van haver el municipi tant al segle XVIII, segle XIX i segle XX, no? Fins al segle XX. Les més destacades, Casa Senemines, que també és un estil més senyorial, tot i que també té trets del modernisme, que es va reformar en aquella època, Casa Rabanals...
0: I encara una altra casa senyorial, però aquesta, com diu el seu nom, una mica apartada del nucli, Villa Retiro, també dita Torre del Milionari, i és un pintoresc palauet dels Martí, una família xertolina d'indians construït al llarg del segle XIX i acabat el 1892.
1: I Villa Retiro, que no està tant al centre del poble, està més als afores, que actualment és un restaurant amb estrella Michelin i també un hotel de 5 estrelles, i és un edifici molt interessant perquè és de l'època colonial. És una família d'indians que van fer fortuna a l'Argentina i el tornaven a construir aquest palauet.
0: La Guerra Civil, que tants estralls va causar en aquestes terres del sud del país, també és molt present a la ruta, sobretot per les trinxeres del barranc dels Fornets, al sud-oest del poble. Un fossar o passadís construït l'any 1938 de 110 centímetres d'alt i 70 centímetres d'ample que ressegueix el perímetre del tossal.
1: De fet, al terme de Xarta tenim molts quilòmetres de trinxeres, però aquestes en particular fa uns anys que l'Ajuntament les van decidir recuperar perquè estan molt a prop de la Via Verda i, per tant, és fàcil que una persona o una família que faci la ruta de la Via Verda les pugui anar a visitar perquè estan a menys de 200 metres de la via i estan damunt d'un turonet i que fortifica tota la muntanya, no? Amb diferents pous de tirador i està molt ben construïda, no? Llavors està molt ben conservada i des de l'Ajuntament vam decidir posar-la en valor, no? I aprofitar per explicar una mica pues, aquest episodi que va estar molt marcat, no?, a la nostra zona, que va ser la Guerra Civil.
0: L'alcalde Roger Avinyó encara destaca dos punts més dels 17 que composen el Xerta Tour, la Peixera i l'Era, i tot el verd i ho fa que l'envolta.
1: Els punts 15 i 16, que són la Peixera i l'Era, és la zona del passeig del fluvial de Xerta, que és molt bonic. Tenim l'embarcador, tenim el canal de la dreta, el riu. És una zona que té molt d'interès, en una importància, jo crec, natural, que crec que també s'ha de visitar. Quan vens a veure Xerta, a part de perdre't pels carrers del casc antic, és molt important poder visitar el passeig fluvial i gaudir de les vistes que ens dona el riu Ebre a la façana fluvial de Xerta.
0: Ja descrits els principals punts d'aquesta ruta audioguiada, no podem marxar de Xerta sense parlar de la seva gastronomia. Cal posar en valor un plat que, malauradament, costa de trobar als restaurants, però que ha estat tradició a les cases. És l'arròs de plana.
1: L'arròs de plana era un arròs que es feia quan la gent anava a la plana, a la muntanya, a collir les olives. Era un arròs de pobre, que es feia, era arròs, verdures i bacallà. Perquè llavors, en aquella època, el bacallà era un menjar de pobre, que ara és menjar de ric, el bacallà. I és en bacallà aquest de salat, se desmolla i es fica l'arròs i la veritat que està molt bo, arròs amb verdures i el bacallà.
0: I per rematar-ho, xalarem amb les coquetes, els ametllats, les coques i els cocs, i sobretot amb les casquetes, que és el nom que a Xerta serveix per denominar els pastissets. I per fer baixar tot plegat i fer una mica de salut, la fruita tan directament associada al poble, la taronja, especialment bona per les aigües que reguen els camps dels tarongers, com explica l'alcalde.
1: Els cítrics, la taronja de Xerta, que té molta fama, tenim marca pròpia, no?, i que sempre ha estat molt apreciada pels consumidors. Hi ha punts de venda al llarg de la carretera, ja que la gent ve expressament a buscar les taronges de Xerta. A Xerta tenim una de les grans riqueses, és l'aigua que ens baixa de les fonts de Paüls. Són les fonts que hi ha a la muntanya. Sí que és cert que a l'estiu, quan baixa poca aigua, en episodis de sequera, s'ha de regar en aigua del canal de la dreta que ve del riu. Però, de normal, quasi tota l'horta s'arrega en aquesta aigua de les fonts de Paüls, que és aigua de manantial.
0: Doncs entreu a la www.xertatour.com per conèixer més sobre els imprescindibles de Xerta. En ple eix de l'Ebre, marcada pel riu, pels tarongers i, com hem pogut comprovar, per un patrimoni que podem escoltar i contemplar.

0: sendes.
1: Si la setmana passada vam anar cap a terres empordaneses a fer una mica de senderisme, avui em sembla que, Xavi Tió, què tal com estem?
2: Ah, Maria, adéu, guard.
1: Em sembla que avui ens anem més cap a l'interior, oi?
2: Ah, això mateix, de la costa que estàvem la setmana passada, saltem a l'interior. Ens n'anem cap al Montsec, als confins del país, als antics dominis d'Arnau Mir de Tost guanyats als sarraïns, per anar a fer un recorregut que ens portarà a un indret màgic, un cul de sac ja de per si naturalment aïllat i que n'ha quedat encara més amb la construcció de l'embassament de Canelles. És un turó on al final del segle XIII s'hi va construir un castell amb una torre de guaita que servia per defensar un pas estratègic important com era el Congost de Fet, a la Noguera Ribagorçana, en especial a partir de l'any 1300, en què Jaume el Just va incorporar la Ribagorça a la corona d'Aragó i, per tant, el riu va esdevenir frontera entre els dos regnes. Estem parlant de la Torre de les Conclues i, si recordeu, fa 4 anys vam proposar pujar a una talaia d'excepció com és el Puig de Millà i quan en aquella ocasió vam treure el cap al mirador que hi ha poc més enllà del cim, ens va cridar l'atenció l'existència cap al nord d'una torre penjada al cim d'un espadat sobre el Congost de Fet. Era la Torre de les Conclues i d'aquella vista s'originà l'excursió que avui us proposo. El que farem és, des de Corçà, una ruta lineal que ens passarà per diversos masos, ens baixarà a traspassar un petit barranc i després de saltar a la carena dels Espins ens pujarà fort fins al capdamunt del turó on s'alcen, encara imponents, les restes de la Torre de les Conclues.
1: M'encanta quan anem a llocs confinats, remots, remotíssims, com és el cas del d'avui. Per tant, ens hi posem en matèria. Vinga, per on comencem?
2: Doncs anem a començar a caminar a la masia de Cuixet, als afores de Corçà, el Corçà d'Àger, no el Corçà del Baix Empordà. I ja a peu continuem per la mateixa pista per on hem arribat amb el cotxe, passem per la bassa de Cuixet i comencem una llarga baixada pel costat de Camps de Sembrat. És el camí de la Salada que un tros enllà va traspassar el torrent que baixa pel barranc de les Colomines, ja dins d'una roureda jove molt bonica. Ja de pla anem pel costat d'un camp de cereals, a l'ombra de l'obaga de Badia, amb vistes una mica endarrere cap al poble de Corçà i les parets del Montsec d'Ares al darrere. I quan l'obaga s'acaba, passem entre els dos petits edificis del Mas del Joaquim i ens endinsem en un tram àrid, el Solell, que ens puja al final de la pista en un camp abandonat. Aquí trobem el darrer pal indicador i una gran fita ens marca l'inici d'un corriol que es posa dins d'una agradable pineda de repoblació, acompanyats de boixos, i que ens mena per l'obaga fins a un collet a l'extrem de la Serra de los Espins. Aquí veiem les aigües de l'embassament que tenim a tocar, fem un colze marcat, ens posem a sud i contemplem per primera vegada la torre objectiu de la ruta d'avui, llunyana encara, al capdamunt d'un turó. El que fem és anem a baixar una mica per traspassar el barranquill dels Espins i per l'altra marge, entre pins romanins i ginebrons, continuem en baixada per anar a buscar l'extrem d'una altra serreta on un trau natural a la carena ens permet traspassar-la. És el pas dels Espins, gairebé tallat a la roca. Aquí tenim vistes de la impressionant Crestallera de Savinós, a l'altre cantó del Congost de Fet, ja en terres administrativament aragoneses. És una successió de 5 clinals encinglerats que es despengen fins a capbussar-se a les aigües del pantà de Canelles. Des d'aquest punt fem una petita baixada per la vertical cara sud, de la serreta que hem traspassat i un primer tram planer entre brolla i pins ens porta a un collet i d'aquí ens queda la forta pujada final per terreny obert i relliscós fins a assolir la torre. L'edifici rectangular, imponent, alçat en un indret impossible, voltat d'espadats, encara conserva els gruixuts murs d'1,20 m, quasi del tot sencers, i ocupa tot l'espai del petit cim. El que fem és hi entrem per l'esbotzada obertura de la cara nord, per contemplar a l'interior l'únic arc apuntat que queda dels 3 originals que aguantaven un terrat avui desaparegut per sobre del primer pis, i ens sortim per una altra obertura a la cara sud, una bonica porta gòtica que dona accés a una petitona terrassa natural de roca penjada 200 metres a plom sobre les aigües de l'embassament, amb unes vistes espaterrants del congost, de fet, que tanca un estret pas en forma de zeta, del Puig de Millà, de la Crestallera de Sabinós, parets verticals per tot arreu on mirem. És un espai que convida a seure una estona i contemplar el paisatge i el vol dels voltors que nien a la zona, i si és l'època i el nivell de les aigües és alt, el pas de la barca que porta els turistes a veure la muralla de Finestres, propera aigües avall, i el congost de Mont-rebei, aigües amunt. I si la cara sud és per treure el cinglot, les vistes de la cara nord no desmereixen en absolut. A ponent, a l'altre cantó de l'embassament, tenim sobre una llarga cinglera d'arenisca vermella el despoblat de fet, amb l'església a la punta. Cap a nord, la formidable paret del Montsec d'Estall, sobre el gran casalici de l'alberg de Montfalcó. Veiem l'entrada del congost de Mont-rebei i les parets del Montsec d'Ares fins al Sant Alís, alçada màxima d'aquest tram del Montsec. Bé, quan el castell va quedar abandonat militarment, un altre ús de la torre fou tancar-hi el bestiar afectat per la tinya, i per això també s'anomena la Torre de les Tinyoses, i encara també un altre nom és la Torre de de Porta Closa, amb el sentit original de pas estret o pas tancat. I per acabar de confirmar la màgia d'aquest lloc que dèiem al començament, resulta que la Torre de les Conclues és considerat l'edifici més aïllat i remot de Catalunya, segons un estudi experimental que utilitzava tecnologia geoespacial i Big Data.
1: Déu-n'hi-do, eh? L'edifici més remot de tot Catalunya. No ho hagués dit mai, que era aquest. N'hauria pensat en d'altres, però bé, en qualsevol cas, aquesta és la designació. Anem amb la fitxa tècnica, distància recorreguda.
2: Doncs, en aquest cas, estem parlant d'entrenada i tornada, 7 km i mig.
1: Desnivell.
2: 330 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
2: Unes 4 horetes, només, perquè, bàsicament, la pujada final és força entretinguda.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi també un 9 i mig sobre 5.
1: Internet.
2: Doncs a internet, avui a Wikiloc trobareu un munt de rutes només buscant Torre de les Conclues.
1: És una ruta lineal, no té pèrdua, bàsicament. I això sí, tenim bibliografia.
2: Sí, avui deixeu-me recomanar un llibre magnífic que es diu Serra del Montsec, 101 propostes, del David Chacobo i la Cristina Papell, dos enamorats d'aquestes terres, on una de les propostes és aquesta de la Torre de les Conclues.
1: Doncs una proposta molt i molt interessant, remota, com ha quedat prou clar, sobradament en terres de la Noguera. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i república.
0: Sendes. Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Doncs encara ens queden algunes cosetes per conèixer de Sri Lanka de la mà de l'Helena. En concret, l'interior del país, les seves terres altes i molts altres consells pel viatger. A més, com dèiem, farem el salt cap a les Maldives, una petita república situada al sud-oest de la Índia, a una hora en vol de Sri Lanka. Tot seguit, el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger.
0: Les terres altes de Sri Lanka estan situades al centre de la illa. Crec que arriben fins als 2.000 metres. És una zona bastant altura, relativament per una illa. I són conegudes per les seves terrasses de te. Llavors, és una zona on podem visitar diverses ciutats, com Ella o Kandy, i és una de les destinacions més populars també a Sri Lanka. Jo crec que entre Sirigilla i les terres altes serien els highlights del viatge, d'un viatge a Sri Lanka. Ella i Kandy són ciutats petites. En general, totes les ciutats de Sri Lanka són petites. No estem parlant d'una ciutat tipus Índia com Nova Delhi o grans ciutats així. Són ciutats petites. I des d'aquí és fàcil, doncs, podem llogar un cotxe. Nosaltres vam seguir amb tuk-tuk i desplaçar-nos, doncs, per diverses zones, per veure els camps d'arròs, per veure molts més temples i moltes més experiències. L'allotjament a Sri Lanka és molt econòmic. Una habitació amb bany privat, que és un estàndard, pot costar uns 30 euros en total, dic, una habitació per dues persones, 30 euros en total, i la majoria d'allotjaments oferien esmorzar. I eren esmorzars bastant contundents, amb productes locals, que te'ls feien els propis cuiners dels allotjaments. Molts cops nosaltres vam utilitzar aquesta fórmula d'hotel amb esmorzar, i de fet a vegades al migdia preníem un pica-pica perquè ja havíem esmorzat prou contundent, doncs, per seguir el nostre viatge a 40 km per hora amb el tuk-tuk. En un viatge a Sri Lanka el menjar, doncs, també és protagonista. L'arròs, les carns, alguns plats de peix fregits són típics del país. Tinguem en compte que és una illa i que al final, doncs, són productes que tenen a l'abast, i molt d'arròs. És un menjar semblant al de la Índia. Pots demanar-lo no spicy, no picant, i s'intenta, i de fet nosaltres vam menjar bastant bé i no gaire picant. Quan dius que no és picant, no és gaire picant, realment sí que ho intenten adaptar, perquè un menjar picant a un país com la Índia o Sri Lanka pot ser molt, molt, molt, molt picant. A Sri Lanka també podem prendre cerveses. Són bastant populars, refrescos. Potser és més complicat trobar vins o licors, perquè no és el que acostumen a prendre. Però si voleu fer una cerveseta al final del dia del viatge, nosaltres en algun allotjament ho vam fer, no hi ha cap problema. La interacció amb els habitants de Sri Lanka va ser fàcil. Parlen anglès, molts, ja que tenen, doncs, una influència britànica. De fet, crec que Sri Lanka havia estat colònia, abans es deia Colombo, al país, i nosaltres també, la nostra interacció va ser tot mitjançant el tuk-tuk, doncs, perquè a vegades en algun punt vaig necessitar ajuda perquè escalava, llavors em veien amb dificultats i venien i m'ajudaven. Però la veritat és que és gent molt tranquil·la, no t'agobien quan vas pel carrer per vendre't coses. Ho vaig trobar una experiència, doncs, una mica més tranquil·la que potser la que vaig viure a l'Índia, que és un país amb moltíssima densitat de població, on segurament molts cops, doncs, et veus rodejat de gent que et vol vendre coses, de nens que demanen menjar. Tot això a Sri Lanka no ho vaig trobar. Ho vaig trobar, doncs, un país més tranquil i més còmode en aquest sentit. Si parles en anglès, viatjar per Sri Lanka no té gaire dificultat, doncs, perquè ells l'entenen i estan habituats al turisme. Normalment, quan he viatjat a països on el budisme és una de les religions principals, normalment es nota això també en la gent. És gent propera, gent tranquil·la, no s'enfaden. I això crec que deriva una mica de la religió, és una experiència que també és interessant de conèixer a Sri Lanka. La combinació Sri Lanka i Maldives és molt popular. És una combinació que és fàcil de fer perquè hi ha diverses aerolínies que connecten Sri Lanka i Maldives i al contrari. De fet, nosaltres vam trobar bastants viatgers per Maldives que ja havien visitat Sri Lanka. És una combinació fàcil perquè està a poc més d'una hora en avió. I és molt recomanable perquè passes d'un país selvàtic, no?, amb verd, budista, a un país on la religió principal és musulmana, són musulmans, i on tot és blau turquesa, llavors és un canvi bastant xulo. A Maldives el que trobarem són platges, són moltes illes repartides per un gran territori. Per arribar a aquestes illes s'ha de fer normalment o bé amb bots públics, que són econòmics, que poden costar un dòlar o dos, però que triguen bastant, o també tens l'opció normalment de fer algun speedboat, com li diuen allà, que són ja més vaixells ràpids, que van molt més ràpid, boten una mica més, però que et faciliten el fet de traslladar-te per les illes. Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen als hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digurat, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digurat és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any.

Doncs acabem aquí, no tenim temps per més. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos en aquest recorregut que ens ha portat a Xerta, al Montsec, a Sri Lanka i a les Maldives. La setmana vinent encara una miqueta més. Salutacions de l'Andreu Ortega, del Xavi Tió i de qui us ha parlat, en Jaume Monés. Recupereu aquest i anteriors programes al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.

0: Bon dia, és divendres 14 d'agost. La calor no ens deixa respirar i avui hem arribat a 38 graus de màxima. Per a tots els rubinencs que hagin de sortir de casa al llarg de la tarda, és important recordar portar aigua i, a ser possible, crema solar. I, sobretot, intentar evitar les hores de més calor. I ara comencem amb els titulars del més destacat del dia. Parlem amb l'historiador Josep Maria Freixas, un testimoni rubinenc a Colòmbia, sobre el terratrèmol de magnitud 7,4 que dilluns passat va sacsejar el país. Tot i que no hi ha coneixement de víctimes provinents de Catalunya, sí s'ha confirmat la mort d'una persona amb nacionalitat espanyola i 12 desapareguts també de nacionalitat espanyola. La jugadora rubinenca Chantal Giné es prepara amb la selecció pel Mundial d'Hockey sobre Herba, que començarà demà 15 d'agost. El primer partit de la rubinenca serà diumenge contra Irlanda i durant la setmana següent completarà la primera fase de grups contra Bèlgica i Nova Zelanda. Aquesta tarda comença la franja crítica de l'operació especial de la Direcció General de Tràfic que preveu per l'operació sortida. Es preveuen més de 5,6 milions de desplaçaments i saturació en vies com la AP7, la C32 i les vies d'accés a les platges de la Costa Brava i la Costa Daurada. I el Centre d'Alternatives Culturals, el CRAC, projectarà demà al vespre una pel·lícula. El film s'està elegint de forma democràtica a través de les xarxes socials. I les dues pel·lícules finalistes són Diarios de Motocicleta i El Gran Dictador. Més sobre les notícies en breus, però primer escoltem la previsió del temps que en fa Marc Llauraguizar des de la xarxa.
1: Déu-n'hi-do com apreten les temperatures a aquestes hores de la jornada, i és que a les 12 del migdia ja tenien valors per sobre dels 38 graus a punts com Vallirana, Torroja del Priorat o Alcanós. No només en aquest sector de Ponent també les temperatures són elevades, sinó que també l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central, Catalunya central, també a la Vall de l'Ebre i, a més, a les valls del Pirineu, la calor està sent molt intensa. Estem seguint també l'evolució de les nuvolades que es deixen veure a aquestes hores de la jornada, sobretot al Pirineu i Prepirineu. Esperem ruixats aquesta tarda en aquest sector, acabaran afectant també punts a la Catalunya central i a les darreres hores aquests ruixats també apareixeran a la zona de la franja de Ponent. Haurem d'estar molt pendents perquè tots aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta i descarregar amb molta intensitat.
0: La xifra de morts del terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar Colòmbia aquest dilluns puja fins als 265 i també ha deixat 3.494 persones ferides, 496 desapareguts i més de 53.000 damnificats arreu de les regions més afectades. Avui parlem amb l'historiador Josep Maria Freixas, un rubinenc que viu a Bogotà, perquè ens expliqui com ho ha viscut.
2: Doncs mira, aquí el dilluns just començàvem la jornada, eren una miqueta més de dos quarts de vuit, I va començar, i clar, jo estic a Bogotà, aquí l'únic que vam notar va ser el moviment i escales avall dels edificis corrents amb sirenes que sonaven per tot arreu, i una situació bastant dantesca, no? Però aquí a Bogotà, afortunadament, va quedar amb l'ensurt. Però el problema va venir a l'occident del país, no? Que és on hi havia l'epicentre i on aquesta mena de terratrèmols són més freqüents, l'eix cafeter i tota aquella zona del Pacífic.
0: El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, es va reunir aquest passat dimarts a la tarda amb el president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, Francesc Minguell, i el coordinador del Casal Català de Medellín, Enric Figueres. En la reunió es va confirmar que no hi havia coneixement de cap mort, ferit ni desaparegut català. Sí que, per altra banda, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol amb doble nacionalitat durant el terratrèmol i la xifra de desapareguts espanyols s'ha reduït a 12. En paral·lel, ha afegit que ja està de camí el primer paquet d'ajuda d'emergència d'un milió d'euros. Aquesta ajuda es suma a la mobilitzada per Brussel·les de 2 milions d'euros, la qual es va enviar una primera partida de 100.000 euros dimarts passat després que s'activés el mecanisme de protecció civil de la Unió Europea. També l'Ajuntament de Barcelona s'ha unit a la onada de suport i destinarà 100.000 euros a donar suport a les autoritats colombianes. Segons ha informat el consistori en un comunicat, aquests recursos es canalitzaran mitjançant el memoràndum d'entesa vigent amb Santiago de Cali, una ciutat amb la qual tenen una relació estable de col·laboració. També es posen a disposició els bombers de Barcelona per si cal enviar personal tècnic especialitzat en l'avaluació d'estructures col·lapsades i en la gestió de l'emergència.
2: Sí, campanyes se n'estan fent moltes. Hi ha la Creu Roja, hi ha sobretot el Banc d'Aliments, que està tenint un paper fonamental amb tota aquesta idea de, no només de recollir menjar i donacions diverses dins del país, sinó també internacionals. El govern donava la xifra de 1.300 milions de dòlars en ajuda internacional i, vaja, de fet ha estat un repte pel nou govern, que es va posicionar el divendres. I, bueno, diguem-ne que el dilluns era el primer dia feiner, com aquell que diu, i ha hagut de fer front a aquesta situació.
3: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: Chantal Giné enfronta amb ganes un nou Mundial d'hoquei sobre herba. La jugadora rubinenca ja és a Bèlgica amb la selecció espanyola per disputar el Mundial que arrencarà demà dissabte 15 d'agost. L'equip ha completat una preparació intensa i enfronta la cita mundialista amb molta il·lusió i bones sensacions. Durant la setmana i fins avui han jugat dos partits amistosos, el primer contra Argentina i el segon contra Escòcia.
4: Ara ja portem aquí a Bèlgica des de dilluns, i bé, preparades ja per començar amb moltes ganes el Mundial el diumenge. Bueno, bones sensacions. Sí que és veritat que Argentina ja havia jugat a un amistós previ abans, llavors elles venien com una mica més rodades, vam perdre 4-1, però bé, la importància nosaltres al final la tenim amb nosaltres, no amb el resultat, i vam anar de cada quart millorant els aspectes que ens plantejaven des de la part tècnica.
0: La selecció espanyola compartirà la primera fase amb Irlanda, Bèlgica i Nova Zelanda, tres rivals exigents. Giné considera que és un dels grups més complicats i els requerirà més preparació tant física com estratègica.
4: Crec que per mi és el grup més difícil perquè, bé, al final tenim a Bèlgica, que és tercera del món, i després Irlanda, que ha portat tot l'any a la Pro League. Competir et dona aquest plus també de saber contra qui t'enfrontes. I després Nova Zelanda és una selecció que fa moltíssim que no juguem contra elles, no tenim gaire expectatives d'aviam com anirà. Per sort juguem el tercer partit i ja les haurem vist jugar contra Bèlgica i Irlanda abans, i estem una mica, doncs, això, les expectatives d'aviam què ens trobarem.
0: La rubinenca enfronta el seu tercer Mundial després de les experiències de Londres i Terrassa. Ara, amb la selecció espanyola situada en sisena posició abans de començar la competició, Giné veu un equip més madur i més conscient del repte que té davant. El primer partit de la rubinenca serà aquest diumenge 16 d'agost. S'enfrontaran a Irlanda a 8:45 de la nit. Els següents partits de la fase de grup seran el 18 d'agost i el 20 d'agost, contra Bèlgica i Nova Zelanda. Acabada la primera fase de grups del Mundial, el dia 21 d'agost començaran amb la segona fase de grup fins a arribar a la recta final de la competició el dijous 27 d'agost amb les semifinals femenines. La final femenina i el partit per al tercer lloc es celebraran el dissabte 29 d'agost per la selecció femenina i el diumenge 30 per la masculina.
3: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
0: Aquest cap de setmana comença la segona quinzena d'agost i molta gent començarà les seves vacances. Hi ha qui fa viatges en avió o tren, però també qui s'atreveix a agafar el cotxe i creuar quilòmetres de carretera. La Direcció General de Tràfic preveu 5,6 milions de desplaçaments per a una operació especial que posarà en marxa avui a les 3 de la tarda. Els primers problemes i retencions importants es preveuen per les primeres franges de la tarda i s'allargaran fins a les 11 de la nit. També s'intensificaran els controls de velocitat, d'alcoholèmia i de drogues. Les carreteres amb més possibilitat de resultar afectades són l'autopista AP7, la C32 al corredor del Maresme i les vies d'accés a les platges de la Costa Brava i la Costa Daurada. Aquest dispositiu es mantindrà actiu fins al diumenge 16 d'agost per cobrir tant els moviments de sortida de qui comença les vacances com els de retorn d'aquells que ja les acaben. En aquest moviment de carreteres es poden congestionar i amb la calor i l'ús continu dels cotxes els mecanismes poden patir més de costum. Això ho hem escoltat a Ràdio Rubí parlant amb Juan Manuel Trancoso, propietari del taller Jaume, per recollir alguns consells.
5: Bueno, hi ha quatre punts molt importants. Un és l'aigua de motor, l'oli de motor, la roda, la pressió de l'aire. S'ha de portar al taller perquè facin una mica de posta a punt abans de sortir. Per exemple, les rodes, si estan en mal estat, poden punxar, es poden explotar i quedar-te tirada i provocar un accident, també, clar.
0: I en cas d'incidència, Trancoso també deixa un únic consell ben clar.
5: De quan tenim una avaria o alguna cosa, mirar de buscar un lloc que no fem nosa, d'aparcar el cotxe i trucar a la grua, trucar a l'assistència. A mi em truquen clients, escolta, que m'ha quedat tirat, que em surt el llum de l'oli, que em surt el llum de l'aigua. Dic, pareu, en un lloc que no feu nosa, poseu les senyals d'avaria, triàngulos, i truqueu a la grua. És el millor.
3: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: El Centre d'Alternatives Culturals del CRAC proposa una activitat cultural aquest dissabte a 7:45 del vespre, la projecció d'una pel·lícula elegida per la gent a través del seu compte d'Instagram. En una primera enquesta es va descartar la pel·lícula Perdona que no et molesti, un film sobre un teleoperador que descobreix l'explotació laboral del sistema corporatiu. Ara només en queden dues de finalistes. Encara es pot votar fins a les 11 de la nit. Escoltem les propostes.
6: Querida vieja, Buenos Aires quedó atrás. Atrás también quedó la perra vida. Ante nosotros se extiende toda América Latina. De ahora en adelante solo confiaremos en la poderosa.
0: La primera opció és Diaris de motocicleta, una dramatització del viatge de joventut per carretera que va canviar la vida d'Ernesto Che Guevara. És una producció brasilera, xilena, estadounidenca, peruana i argentina, dirigida per Walter Sales i estrenada el 2004. I passem a la segona opció.
7: Eliminemos a los judíos y luego iremos por los morenos.
8: No tendremos paz hasta que no tengamos una pura raza aria. Será maravilloso. Una nación de rubios de ojos azules.
7: ¿Y por qué no una Europa, una Asia y una América rubias?
8: Un mundo rubio.
7: Y un dictador moreno.
8: Dictador del mundo entero.
7: ¿Por qué no?
0: La segona opció és un clàssic del cinema, El gran dictador, de Charles Chaplin, una pel·lícula paròtica del feixisme que segueix al dictador Adenoid Hinkel, que intenta ampliar el seu imperi, i a un barber jueu amnèsic que busca escapar de la persecució. Els dos personatges interpretats pel mateix Chaplin. La pel·lícula és de 1940 i va rebre 5 nominacions a l'Oscar, però no es va poder veure a Espanya fins al 1975 amb la mort de Franco. Per poder votar quina pel·lícula preferiu, podeu anar a les stories del compte d'Instagram del CRAC. La pel·lícula es projectarà de forma gratuïta al seu edifici, al carrer Sant Joan 1, aquest dissabte a 7:45 del vespre. I acabem l'informatiu, com sempre, fixant-nos en les ciutats del voltant. L'aeroport del Sabadell consolida el seu creixement amb més de 5.500 operacions en un mes. L'equipament manté la tendència a l'alça després d'assolir xifres rècord l'any passat, amb un total de 62.340 operacions i 4.899 viatgers. Per l'altra banda, a Terrassa hi ha hagut un robatori amb violència en una botiga de compra-venda. Els fets van tenir lloc a un local de l'avinguda de Jacquard, al barri de Vallparadís, el passat dimecres 12 d'agost, passats 6:45 de la tarda. Un grup de persones van interrompre dins de l'establiment amb pistoles que no se sap si eren reals o falses i van fugir amb un vehicle que tenien estacionat a prop del local. I a Sant Cugat hi ha un canvi en l'accés a Can Mates des de la carretera de Rubí. Els vehicles que circulin per la carretera de Rubí des de Sant Cugat en direcció a la nostra ciutat ja no podran girar cap a l'esquerra per accedir a l'avinguda Països Catalans. En canvi, l'Ajuntament de Sant Cugat ha prohibit aquest moviment amb l'objectiu de millorar la seguretat viària en aquest punt de la carretera.

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
1: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: Bon dia, és divendres 14 d'agost. La calor no ens deixa respirar i avui hem arribat a 38 graus de màxima. Per a tots els rubinencs que hagin de sortir de casa al llarg de la tarda, és important recordar portar aigua i, a ser possible, crema solar. I, sobretot, intentar evitar les hores de més calor. I ara comencem amb els titulars del més destacat del dia. Parlem amb l'historiador Josep Maria Freixas, un testimoni rubinenc a Colòmbia, sobre el terratrèmol de magnitud 7,4 que dilluns passat va sacsejar el país. Tot i que no hi ha coneixement de víctimes provinents de Catalunya, sí s'ha confirmat la mort d'una persona amb nacionalitat espanyola i 12 desapareguts també de nacionalitat espanyola. La jugadora rubinenca Chantal Giné es prepara amb la selecció pel Mundial d'Hockey sobre Herba, que començarà demà 15 d'agost. El primer partit de la rubinenca serà diumenge contra Irlanda i durant la setmana següent completarà la primera fase de grups contra Bèlgica i Nova Zelanda. Aquesta tarda comença la franja crítica de l'operació especial de la Direcció General de Tràfic que preveu per l'operació sortida. Es preveuen més de 5,6 milions de desplaçaments i saturació en vies com la AP7, la C32 i les vies d'accés a les platges de la Costa Brava i la Costa Daurada. I el Centre d'Alternatives Culturals, el CRAC, projectarà demà al vespre una pel·lícula. El film s'està elegint de forma democràtica a través de les xarxes socials. I les dues pel·lícules finalistes són Diarios de Motocicleta i El Gran Dictador. Més sobre les notícies en breus, però primer escoltem la previsió del temps que en fa Marc Llauraguizar des de la xarxa.
1: Déu-n'hi-do com apreten les temperatures a aquestes hores de la jornada, i és que a les 12 del migdia ja tenien valors per sobre dels 38 graus a punts com Vallirana, Torroja del Priorat o Alcanós. No només en aquest sector de Ponent també les temperatures són elevades, sinó que també l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central, Catalunya central, també a la Vall de l'Ebre i, a més, a les valls del Pirineu, la calor està sent molt intensa. Estem seguint també l'evolució de les nuvolades que es deixen veure en aquestes hores de la jornada, sobretot al Pirineu i Prepirineu. Esperem ruixats aquesta tarda en aquest sector, acabaran afectant també a punts de la Catalunya central i a les darreres hores aquests ruixats també apareixeran a la zona de la franja de on haurem d'estar molt pendents perquè tots aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta i descarregar amb molta intensitat.
0: La xifra de morts del terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar Colòmbia aquest dilluns puja fins als 265 i també ha deixat 3.494 persones ferides, 496 desapareguts i més de 53.000 damnificats arreu de les regions més afectades. Avui parlem amb l'historiador Josep Maria Freixas, un rubinenc que viu a Bogotà, perquè ens expliqui com ho ha viscut.
2: Doncs mira, aquí el dilluns just començàvem la jornada, eren dos quarts, una miqueta més de dos quarts de vuit, I va començar, i clar, jo estic a Bogotà, aquí l'únic que vam notar va ser el moviment i escales avall dels edificis corrents amb sirenes que sonaven per tot arreu, i una situació bastant dantesca, no? Però aquí a Bogotà afortunadament va quedar amb l'ensurt. Però el problema va venir a l'occident del país, no? Que és on hi havia l'epicentre i on aquesta mena de terratrèmols són més freqüents, l'eix cafeter i tota aquella zona del Pacífic.
0: El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duc, es va reunir aquest passat dimarts a la tarda amb el president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, Francesc Minguell, i el coordinador del Casal Català de Medellín, Enric Figueres. En la reunió es va confirmar que no hi havia coneixement de cap mort, ferit ni desaparegut català. Sí que, per altra banda, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol amb doble nacionalitat durant el terratrèmol i la xifra de desapareguts espanyols s'ha reduït a 12. En paral·lel, ha afegit que ja està de camí el primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros. Aquesta ajuda es suma a la mobilitzada per Brussel·les de 2 milions d'euros, la qual es va enviar una primera partida de 100.000 euros dimarts passat després de que s'activés el mecanisme de protecció civil de la Unió Europea. També l'Ajuntament de Barcelona s'ha unit a la onada de suport i destinarà 100.000 euros a donar suport a les autoritats colombianes. Segons ha informat el consistori en un comunicat, aquests recursos es canalitzaran mitjançant el memoràndum d'entesa vigent amb Santiago de Cali, una ciutat amb la qual tenen una relació estable de col·laboració. També es posen a disposició els bombers de Barcelona per si cal enviar personal tècnic especialitzat en l'avaluació d'estructures col·lapsades i en la gestió de l'emergència.
2: Sí, campanyes se n'estan fent moltes, hi ha la Creu Roja, hi ha sobretot el Banc d'Aliments, que està tenint un paper fonamental amb tota aquesta idea no només de recollir menjar i donacions diverses dins del país, sinó també internacionals. El govern donava la xifra de 1.300 milions de dòlars amb ajuda internacional i, vaja, de fet ha estat un repte pel nou govern, que es va posicionar el divendres. I, bueno, diguem que el dilluns era el primer dia feiner, com aquell que diu, i hi ha hagut de fer front a aquesta situació.
3: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: Chantal Giné enfronta amb ganes un nou Mundial d'hoquei sobre herba. La jugadora rubinenca ja és a Bèlgica amb la selecció espanyola per disputar el Mundial que arrencarà demà dissabte 15 d'agost. L'equip ha completat una preparació intensa i enfronta la cita mundialista amb molta il·lusió i bones sensacions. Durant la setmana i fins avui han jugat dos partits amistosos, el primer contra Argentina i el segon contra Escòcia.
4: Ara ja portem aquí a Bèlgica des de dilluns. I bé, preparades ja per començar amb moltes ganes el Mundial el diumenge. Bueno, bones sensacions. Sí que és veritat que Argentina ja havia jugat a un amistós previ abans, llavors elles venien com una mica més rodades, vam perdre 4-1, però bé, la importància nosaltres al final la tenim amb nosaltres, no amb el resultat, i vam anar de cada quart millorant els aspectes que ens plantejaven des de la part tècnica.
0: La selecció espanyola compartirà la primera fase amb Irlanda, Bèlgica i Nova Zelanda, tres rivals exigents. Giné considera que és un dels grups més complicats i els requerirà més preparació tant física com estratègica.
4: Crec que per mi és el grup més difícil perquè, bé, al final tenim a Bèlgica, que és tercera del món, i després Irlanda, que ha portat tot l'any a la Pro League. Competir et dona aquest plus també de saber contra qui t'enfrontes. I després Nova Zelanda és una selecció que fa moltíssim que no juguem contra elles, no tenim gaire expectatives d'aviam com anirà. Per sort juguem el tercer partit i ja les haurem vist jugar contra Bèlgica i Irlanda abans, i estem una mica, doncs, això, les expectatives d'aviam què ens trobarem.
0: La rubinenca enfronta el seu tercer Mundial després de les experiències de Londres i Terrassa. Ara, amb la selecció espanyola situada en sisena posició abans de començar la competició, Giné veu un equip més madur i més conscient del repte que té davant. El primer partit de la rubinenca serà aquest diumenge 16 d'agost. S'enfrontaran a Irlanda a 8:45 de la nit. Els següents partits de la fase de grup seran el 18 d'agost i el 20 d'agost, contra Bèlgica i Nova Zelanda. Acabada la primera fase de grups del Mundial, el dia 21 d'agost començaran amb la segona fase de grup fins a arribar a la recta final de la competició el dijous 27 d'agost amb les semifinals femenines. La final femenina i el partit per al tercer lloc es celebraran el dissabte 29 d'agost per la selecció femenina i el diumenge 30 per la masculina.
3: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
0: Aquest cap de setmana comença la segona quinzena d'agost i molta gent començarà les seves vacances. Hi ha qui fa viatges en avió o tren, però també qui s'atreveix a agafar el cotxe i creuar quilòmetres de carretera. La Direcció General de Tràfic preveu 5,6 milions de desplaçaments per a una operació especial que posarà en marxa avui a les 3 de la tarda. Els primers problemes i retencions importants es preveuen per les primeres franges de la tarda i s'allargaran fins a les 11 de la nit. També s'intensificaran els controls de velocitat, d'alcoholèmia i de drogues. Les carreteres amb més possibilitat de resultar afectades són l'autopista AP7, la C32 al corredor del Maresme i les vies d'accés a les platges de la Costa Brava i la Costa Daurada. Aquest dispositiu es mantindrà actiu fins al diumenge 16 d'agost per cobrir tant els moviments de sortida de qui comença les vacances com els de retorn d'aquells que ja les acaben. En aquest moviment de carreteres es poden congestionar i amb la calor i l'ús continu dels cotxes els mecanismes poden patir més que de costum. Això ho hem escoltat a Ràdio Rubí parlant amb Juan Manuel Trancoso, propietari del taller Jaume, per recollir alguns consells.
5: Bueno, hi ha quatre punts molt importants, com és l'aigua del motor, l'oli del motor, la roda, la pressió de l'aire, s'ha de portar al taller perquè facin una mica de posta a punt abans de sortir. Per exemple, les rodes, si estan en mal estat, es poden punxar, es poden explotar i quedar-te tirada i provocar un accident, també, clar.
0: I en cas d'incidència, Trancoso també deixa un únic consell ben clar.
5: De quan tenim una avaria o alguna cosa, mirar de buscar un lloc que no fem nosa. d'aparcar el cotxe i trucar a la grua, trucar a l'assistència. A mi em truquen clients, escolta, que m'ha quedat tirat, que em surt el llum de l'oli, que em surt el llum de l'aigua. Dic, pareu, pareu, en un lloc que no feu nosa, poseu les senyals de avaria, triàngulos, i truqueu a la grua. És el millor.
3: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: El Centre d'Alternatives Culturals del CRAC proposa una activitat cultural aquest dissabte a 7:45 del vespre, la projecció d'una pel·lícula elegida per la gent a través del seu compte d'Instagram. En una primera enquesta es va descartar la pel·lícula Perdona que no et molesti, un film sobre un teleoperador que descobreix l'explotació laboral del sistema corporatiu. Ara només en queden dues de finalistes. Encara es pot votar fins a les 11 de nit. Escoltem les propostes.
6: Querida vieja, Buenos Aires quedó atrás. Atrás también quedó la perra vida. Ante nosotros se extiende toda América Latina. De ahora en adelante...

Al cinema, El gran dictador de Charles Chaplin, una pel·lícula paròdica del feixisme que segueix al dictador Adenoid Hinkel, que intenta ampliar el seu imperi, i a un barber jueu amnèsic que busca escapar de la persecució. Els dos personatges interpretats pel mateix Chaplin. La pel·lícula és de 1940 i va rebre 5 nominacions a l'Oscar, però no es va poder veure a Espanya fins al 1975 amb la mort de Franco. Per poder votar quina pel·lícula preferiu, podeu anar a les stories del compte d'Instagram del Crac. La pel·lícula es projectarà de forma gratuïta al seu edifici, al carrer Sant Joan 1, aquest dissabte a 8:15 del vespre. I acabem l'informatiu, com sempre, fixant-nos en les ciutats del voltant. L'aeroport del Sabadell consolida el seu creixement amb més de 5.500 operacions en un mes. L'equipament manté la tendència a l'alça després d'assolir xifres rècord l'any passat, amb un total de 62.340 operacions i 4.899 viatgers. Per l'altra banda, a Terrassa hi ha hagut un robatori amb violència en una botiga de compra-venda. Els fets van tenir lloc a un local de l'avinguda de Jacquard, al barri de Vallparadís, el passat dimecres 12 d'agost, passats 7:15 de la tarda. Un grup de persones van interrompre dins de l'establiment amb pistoles que no se sap si eren reals o falses i van fugir amb un vehicle que tenien estacionat a prop del local. I a Sant Cugat hi ha un canvi en l'accés a Can Mates des de la carretera de Rubí. Els vehicles que circulin per la carretera de Rubí des de Sant Cugat en direcció a la nostra ciutat ja no podran girar cap a l'esquerra per accedir a l'Avinguda Països Catalans. En canvi, l'Ajuntament de Sant Cugat ha prohibit aquest sistema per... L'Ajuntament de Sant Cugat ha prohibit aquest moviment amb l'objectiu de millorar la seguretat viària en aquest punt de la carretera.

0: Fins aquí l'informatiu migdia de Ràdio Rubí. Recordeu que podeu continuar informats sobre la vostra ciutat als butlletins horaris cada hora en punt aquí a la 99.7 de la FM. També teniu les notícies actualitzades al nostre web, que és radiorubí.cat, i als nostres perfils de xarxes socials, Instagram, X i Facebook. Nosaltres tornem dilluns, que tingueu una molt bona tarda.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Bon dia, són 2:15.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Allau de reaccions a favor i en contra la decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear d'Almarat fins al 2030. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna i manté la resta de tancaments per al 2035 i que afectaran Vandellós i Ascó. Els seus alcaldes celebren l'anunci i creuen que obre la porta a l'allargament de l'activitat de les catalanes. Escolteu Assumpció Castellví i Miquel Àngel Ribas.
3: Contents? El tema de l'allargament de la nuclear d'Almarat és un efecte, resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir les energies renovables.
4: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí.
1: Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre Ernest Urtasun s'ha mostrat molt crític amb l'anunci del govern espanyol.
5: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears. I, en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
1: És divendres 14 d'agost de 2026. Tenim més titulars activats als plans Inuncat i Infocat. Arnau Vidal.
6: Tot plegat per un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada a gairebé tot Catalunya i per ruixats de tarda molt intensos.
1: Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
7: Déu-n'hi-do com apreten les temperatures a aquestes hores de la jornada, i és que a les 12 del migdia ja tenien valors per sobre dels 38 graus a punts com Vallirana, Torroja del Priorat o Alcanós. No només en aquest sector de Ponent també les temperatures són elevades, sinó que també l'interior de les comarques de Girona,

0: prelitoral central, Catalunya central, també a la Vall de l'Ebre i, a més, a les valls del Pirineu, la calor està sent molt intensa. Estem seguint també l'evolució de les nuvolades que es deixen veure en aquestes hores de la jornada, sobretot al Pirineu i Prepirineu. Esperem ruixats aquesta tarda en aquest sector, acabaran afectant també punts de la Catalunya central i a les darreres hores aquests ruixats també apareixeran a la zona de la Franja de Ponent. Haurem d'estar molt pendents perquè tots aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta i descarregar amb molta intensitat.
1: Més coses baixen els visitants a l'interior de Catalunya.
2: Des dels sectors turístics del Ripollès i Osona asseguren que han notat una davallada en l'arribada de turistes en el que portem d'estiu. Per contra, des del Maresme, el sector a Calella fa un balanç excel·lent.
1: I sistema pioner a Catalunya per fer salvaments aquàtics.
2: El tenen els bombers de Barcelona i n'han fet 8 des de la passada tardor. Es tracta de 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat permet millorar el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua.
1: Ceuta en alerta per la possible arribada de més migrants.
2: El Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera i el govern espanyol ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils per fer front a una nova crida aquest cap de setmana.
1: Cultura a Barcelona arrenca en aquesta tarda les festes de Gràcia.
2: Se celebraran fins al dia 21 amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. El pregoner serà el periodista Vicenç San Clemente.
1: Esports, Joan El Gomis, continuen els rumors i els intents del Barça masculí de futbol d'acabar de perfilar la plantilla abans de començar la Lliga.
3: El club ha tancat la venda de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros i amb aquests diners confia a poder tancar l'arribada de Rodri. Un Barça que ja treballa en una nova opció per la davantera si no pot incorporar Julián Álvarez. Deco s'ha fixat en el jugador de l'Sporting de Portugal, Luis Suárez.
1: El control de sol, nostre company Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Montseuguet, passen 4 minuts de 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest divendres. El govern espanyol que ha autoritzat allargar l'activitat de la central d'Almarat fins al 2030, com havia recomanat el Consell de Seguretat Nuclear.
2: Una petició que havien sol·licitat el passat mes de novembre les propietàries de la central, que són Iberdrola, Endesa i Naturgy. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió tenint en compte la situació energètica excepcional i sobrevinguda pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna, i manté la resta de tancaments previstos per a l'any 2035 i que afectaran les d'Escó i Vandellós.
1: No és un capítol de reaccions. Els alcaldes d'Escó i Vandellós ja s'han posicionat i celebren la pròrroga i veuen una oportunitat per allargar la vida també de les nuclears dels seus municipis. Són dos cròniques dels nostres companys de 21 Ràdio, la Sílvia Larcón, i de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, Ariadna de la Calle.
5: L'alcalde d'Escó, Miquel Àngel Ribes, ha celebrat l'anunci del govern espanyol de prorrogar l'activitat de la nuclear d'Almaraz fins al juny de 2030. L'alcalde considera que aquesta decisió aplana el camí a que es prengui una de similar a les centrals d'Escó i Vandellós. Ribes ha afegit que si les centrals nuclears són segures, no hi ha cap raó perquè no s'allargui la seva activitat.
6: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí. I si s'han pres unes decisions respecte al Marat, això significa que el dia que sigui necessari per a Escó i per a Vandellós, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Marat han de servir per aquí.
5: El calendari actual preveu el tancament d'Escó 1 l'octubre del 2030, d'Escó 2 l'octubre de 2032 i Vandellós 2 al febrer de 2035.
7: L'alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví, ha celebrat l'anunci del govern espanyol sobre la pròrroga d'explotació de la planta nuclear d'Almaraz. Així, tal com ha publicat el Boletín Oficial de l'Estado aquest divendres 14 d'agost, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha autoritzat l'operació de la planta extremenya fins al 8 de juny del 2030, 3 anys més de la seva vigència prevista. Escoltem Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant.
8: L'allargament de la nuclear d'Almaraz és un efecte que jo diria que és resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir o no dependre només de les energies renovables.
7: L'allargament de la vida útil de la central d'Almaraz podria variar el calendari de tancament de les plantes catalanes com la de Vandellós 2 i Escó 2, previst pel 2035, o la d'Escó 1 per al 2032. L'Associació de Municipis Energies Nuclears, l'AMAC, també ha celebrat la continuïtat d'Almaraz i ha ha destacat el treball i compromís de moltes persones i institucions que han defensat aquesta pròrroga durant els darrers anys.
1: Doncs Foment del Treball ja ha reclamat al govern espanyol que també allargui la vida de les centrals nuclears catalanes.
2: La patronal celebra la mesura perquè és un pas en la bona direcció.
1: Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'ha mostrat molt crític amb la decisió.
9: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears. I en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
1: I Ecologistes en Acció afirma que la pròrroga del Maraz no té per què alterar el tancament previst de la resta de centrals.
2: L'entitat considera positiu que, tot i aquesta decisió, el govern estatal s'hagi reafirmat en el compliment del calendari pactat.
1: I parlant d'energia, en aquest cas de renovables, Brunyola és un dels municipis que podria quedar més afectat pel pla per a la implantació de les renovables al Plàter. L'Ajuntament denuncia una afectació del 60% de la visió de la Selva. Paula Fernández.
10: Brunyola és el municipi de la Selva més afectat pel nou pla d'energies renovables de la Generalitat. El Plàter podria afectar més del 60% del terme municipal i l'Ajuntament denuncia que el pla posa en risc el model agrícola i territorial del poble. L'alcalde de Brunyola, Roger Puigdevall, reclama que es retiri aquesta planificació.
11: En el seu dia, ja fa molts anys, doncs es va apostar per un model de municipi molt concret, amb una economia basada en l'activitat agrícola, i el problema doncs, és que ara veiem que tot això... Ho podem enviar a les escombraries si realment s'aprova aquest pla tal com el tenen plantejat. En el cas de Brunyola, doncs, com comentàvem abans, són 90 megawatts, que és una quantitat que, si ho compares amb el consum real del municipi d'avui, és més de 9 vegades el que està consumint actualment el municipi, per tant ho trobem completament desproporcionat.
10: Brunyola no és l'únic municipi de la Selva que s'ha posicionat contra el Plàter. També ho han fet Anglès, Amer, Bonmatí, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Vidreres i Riudellots de la Selva. Però arreu del territori català, el govern ja ha rebut més de 12.000 al·legacions al pla.
4: Notícies en xarxa.
1: 6 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda. Més coses, us ho diem en titulars. Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis. En un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tot Catalunya, tot i que avui tocarà sostre, i per ruixats de tarda molt intensos i que aniran guanyant terreny els propers dies.
2: Una combinació que pot complicar encara més la mobilitat en un dels períodes de l'any més moguts, coincidint amb la Mare de Déu d'agost.
1: Doncs tot plegat, com dèiem, en un cap de setmana de plena activitat turística, tot i que Vic, per exemple, han notat, diuen, una davallada dels visitants aquest estiu, el nou FM, Ona Fàbrega.
12: Vic manté l'activitat turística durant els mesos d'estiu i rep visitants principalment de França, però també dels Estats Units, Bèlgica i altres punts d'Europa. Una part d'aquests turistes no passa per l'oficina de turisme, però sí que visita la ciutat, especialment els que s'allotgen en cases de turisme rural de la comarca. En dades, un 30% menys d'aquests turistes no hi passa. Sentim a la primera tinenta d'alcaldia, Bet Piella.
13: Ens sembla que deu ser potser per les temperatures, això entenc que les altres oficines de turisme del país ho han notat també.
12: Pel que fa a l'agost, l'Ajuntament preveu que l'afluència sigui similar o lleugerament inferior a la de juliol, tot i que les dades definitives no es coneixeran fins a finals de setembre. El consistori destaca més que cada vegada més comerços i establiments mantenen l'activitat durant l'agost per donar servei als visitants. L'aposta de Vic, doncs, és consolidar un turisme de qualitat especialment vinculat a la cultura i al patrimoni.
1: I la calor, la gestió del Mercadal del Comte Guifré són algunes de les possibles raons que poden explicar el descens del turisme que han detectat també, en aquest cas, a Ripoll aquest estiu. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
14: El turisme ha disminuït aquest estiu a Ripoll. Aquesta és la sensació de l'oficina de turisme en comparació als últims anys, que ha detectat un descens del públic en general i una anomalia. Hi ha hagut més estrangers a l'agost que no pas al juliol, quan normalment sempre ha estat al revés. Un cop constatada la disminució de visitants, cal esbrinar les causes. Els tècnics no ho tenen massa clar, però factors com la calor o l'economia poden jugar un paper important. Enguany, un altre punt que ha jugat en contra del turisme és el Mercadal del Comte Guifré, que s'ha anunciat en poc marge i no ha estat tan multitudinari com en anteriors edicions. Parla Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
15: No tenim massa clar què pot haver estat passant, a part de el que seria la calor, eh? Però també podria ser un factor, per exemple, aquest any teníem el Mercadal, per exemple, que entre que ha fet mal temps al final de bueno, l'últim dia. El fet de que també hem anat una mica massa tard a donar una mica la informació de totes les activitats, etc, etc, suposem que aquests dies han anat una mica més fluixet també en aquest aspecte.
14: Des de l'oficina de turisme no són massa optimistes per la segona quinzena d'agost, perquè asseguren que sempre es nota una baixada de visitants. De la mateixa manera, el setembre encara s'accentua més aquest descens, amb l'inici de les escoles i la desaparició del turisme familiar català.
1: 3 minuts i en punt 3 quarts de 3 de la tarda i a la Garrotxa Santa Pau impulsa noves activitats turístiques per conèixer la vila medieval a partir d'un joc de pistes. Olot FM, Natàlia Moreno.
16: L'Oficina de Turisme de Santa Pau ha posat en marxa aquest estiu dues noves activitats familiars. Una aposta per atraure famílies interessades a descobrir el patrimoni, la història i la cultura de Santa Pau i de la comarca, però fent-ho d'una manera més participativa i adaptada als més petits. Sandra Picard, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Santa Pau, explica que l'objectiu és oferir a les famílies una manera diferent de conèixer la vila.
17: Aquest estiu hem creat dues activitats noves des de l'Oficina de Turisme. Una activitat que és un joc de pistes per conèixer la vila medieval de Santa Pau i després també hem creat un geocaching per conèixer diferents punts del municipi de Santa Pau.
16: Aquest dimarts s'ha fet la segona sessió del Petit Quadern d'en Pau, un joc de pistes guiat en què els participants es converteixen en petits exploradors i han d'ajudar en Pau a recuperar els seus records mentre resolen diferents enigmes. L'altra proposta és el geocaching, que, a diferència del joc de pistes, és lliure i gratuït.
17: El geocaching sí que és una activitat que s'ha de fer de manera autoguiada, per tant es pot fer quan es vulgui. El que han de fer és bàsicament descarregar-se una aplicació que és gratuïta i poden fer l'activitat doncs, quan els hi vagi bé, vaja. Sí, sí. I el joc de pistes guiat sí que el fem doncs, aquests dimarts del mes d'agost i el primer dimarts de setembre.
16: Aquestes dues propostes se sumen a les activitats que l'Oficina de Turisme ja ofereix durant tot l'any per descobrir el poble d'una manera diferent, com la motxilla de la Blanca o l'Escape Santa Pau, a més de les visites guiades habituals dels dissabtes.
1: Més turistes doncs sembla a l'interior, però no a la costa. Les primeres setmanes d'agost confirmen les bones previsions del sector, si més no a Calella, que espera que l'ocupació es quedi molt a prop del ple. Ràdio Calella, Dolors Lierui.
18: El sector turístic de Calella al Maresme afronta la recta final de l'estiu amb bones perspectives. L'associació turística preveu que l'ocupació hotelera fregui el 100% aquest agost i confia igualar els resultats de l'any passat. Les primeres setmanes del mes han mantingut el ritme de reserves, tot i que el sector admet que habitualment baixen durant els últims dies. Sònia Hernández és la presidenta.
19: Fregant el 100% d'ocupació en general. Les tres primeres molt bones, la última sempre tendeix a baixar una miqueta. Les sensacions que tenim en aquest moment i que es van arreglant quasi bé cada dia és que serà un mes força bo.
18: El turisme familiar continua sent majoritari, especialment entre els visitants dels mercats de proximitat, com el català, l'espanyol i el francès. Els grups de joves representen al voltant del 30% de la clientela i, segons l'entitat, combinen l'oci amb les activitats culturals i d'entreteniment. És per això que Hernández defensa que aquest perfil no s'ha d'associar necessàriament amb conductes incíviques. Assegura que és un mercat que també té pes en altres destinacions de la costa catalana, com Lloret o Santa Susana.
1: Gairebé en punt, 3 quarts de 3 de la tarda, i encara parlant de turisme, viatjar sol pot ser una bona opció per a qui pateix soledat no volguda, segons els experts. Ràdio Municipal de Terrassa, Toni Bernabé.
20: Moltes persones esperen amb ganes que arribin les vacances i alguns els passa tot el contrari, segons la psicòloga Mercè Moran.
21: Quan surten del seu dia a dia, de la seva rutina, es troba que se sent sol, amb que els altres no estan sols, amb que els altres tenen amics, família, coses a fer, viatges...
20: És la tan temible soledat no desitjada. I l'ansietat s'agreuja quan augmenta el temps lliure.
21: Que mirin de construir unes vacances, uns dies que estiguin una mica planificades, a on pots anar, amb qui pots estar, encara que sigui una estona, no? I centrar-se molt en les possibilitats.
20: De possibilitats n'hi ha algunes al mercat. Les agències de viatges, per exemple, ofereixen tot un seguit de propostes. Ens ho explica Pura Vallverdú, de AIG Viatges.
22: Allà es poden afegir més persones i llavors doncs, es troben ja en un grupet.
20: Una manera de viatjar sol, però en grup.
1: I us ho dèiem en titulars també. Els bombers de Barcelona han fet 8 salvaments aquàtics amb un aparell pioner a Catalunya. El cos té des de la tardor 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat millora el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua. Marc Dalmau, bon dia.
0: Bon dia. Es tracta d'un salvavides autopropulsat que es controla amb un comandament. Quan es detecta algú a l'aigua que necessita un rescat, els bombers de Barcelona el posen en marxa i amb el joystick es fa arribar fins a la persona que ho necessita. Això escurça força el temps de reacció i ajuda a evitar riscos. Ho explica Sergi Soutó, responsable de salvament marítim dels bombers de Barcelona.
3: El dispositiu té una força d'arrossegament de 240 quilos, que és habitual. Paddle surf, dia de vent, que no pot tornar.
0: Un cop la víctima s'agafa al salvavides, el bomber el condueix a l'embarcació de salvament o bé directament a la platja, tot plegat des de terra i amb el joystick.
3: A complir les mancances que teníem fins ara, que és el rescat a vista de camió que està fent la prevenció, doncs poder actuar. Al final treure'ns també un risc com a equip de bombers i bomberes, que és el dels dies de mala mar, els dels dies de zones on potser l'embarcació no hi pot accedir ben bé, doncs aconseguim una arribada d'uns 500-800 metres amb aquest dispositiu.
0: A Catalunya aquest aparell només el tenen els bombers de Barcelona, que el van adquirir la tardor passada. Fins al 31 de juliol han fet 271 actuacions aquàtiques amb el servei especialitzat, que també compta amb una trentena d'agents i 3 embarcacions. A la costa de la ciutat, a més del servei a l'estiu dels socorristes, hi ha també durant tot l'any els bombers de Barcelona.
1: I pel que fa a les conseqüències visuals de l'eclipsi, us hem de dir que continua el reguitzell de visites per problemes als ulls.
2: Segons dades del Departament de Salut, el nombre de persones ateses supera ja la xifra de 500 i segurament seguirà creixent.
1: I molt pendents un dia més de la crisi a Ceuta. I és que el Marroc ha desplegat centenars de policies i també militars a la frontera davant les crides a una nova possible irrupció massiva.
2: De la seva banda, el govern espanyol, que ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils a la ciutat, centra els seus esforços en expulsar els 5.000 migrants irregulars que encara hi ha i en assegurar el repartiment per totes les comunitats dels menors.
1: I Rodalies informa que la circulació de trens està interrompuda entre Sant Andreu, Barcelona i Granollers Centre a causa d'un atropellament.
2: La situació afecta les línies R11 i R2 Nord i inicialment s'havia cobert amb circulació per via única entre les dues estacions, amb avís que els trens podien romandre més temps aturats del que és habitual. Finalment, però, s'ha establert un servei alternatiu per carretera amb autocar amb parades intermèdies per cobrir el trajecte.
1: Més coses, ens situem ara a Mataró, on les obres de millora al clavegueram al camí del mig han posat al descobert un tram de la Via Augusta de 2.000 anys d'història. Mataró Ràdio, Judit Vallès.
6: El tram localitzat conserva dos murs de grans blocs de granit que delimitaven la calçada per la banda de mar i de muntanya. Un dels elements més singulars són les marques de les roderes dels carros visibles sobre el paviment a conseqüència del seu ús continuat. Les troballes han estat tapades i preservades. La regidora de Cultura de Mataró, Heidi Pérez, explica què passarà ara amb aquestes restes.
23: Aquestes troballes el que s'ha fet és recollir tota la... o sigui, documentar-les de la manera que des de la Generalitat ens han dit que s'havia de portar a terme, passaran a estudi, a les mostres que s'han recollit. Realment no s'han trobat restes que siguin museïtzables ni que tinguin un valor artístic determinat. Senzillament, doncs, la importància és precisament confirmar que efectivament, tal com ja passa a Vilassar, que hi havia un tros de Via Augusta que passava per allà, que es va descobrir abans que a Mataró, doncs a Mataró també hi passava.
6: Ara el camí del mig ja torna a estar reobert al trànsit després d'acabar les obres que s'han allargat un any, quan inicialment estaven previstes per 6 mesos.
1: 10 minuts i arribem a les 3 i l'artista Lili Brick pinta un mural per commemorar els 50 anys de l'associació Talma de Juneda. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
24: Aquest 2026 és l'any de celebració a 5 dècades de treball comunitari d'una associació molt important per la societat de la demarcació de Lleida com és Talma. Una fita molt important que es mereix una celebració a l'alçada. Durant l'any han estat fent diverses activitats i aquesta de molt visual, perquè no hi ha millor manera per transmetre els valors de l'entitat a través de l'art. Parlem de la diversitat de col·lectius, la inclusió social i comunitària i el vincle de Talma amb les Garrigues. Tot plegat amb un artista de luxe que també juga a casa. En parla la mateixa Lili Brick.
25: Veurem tres persones que són de diferent edat i es nota que l'adulta, la persona adulta, està acompanyant, està instruint, està ensenyant i està obrint un camí. I els tres fan algo tan senzill com bufar una dent de lleó. Aquesta floreta que de manera universal tots hem tingut a les mans i que els nens bufen i demanen un desig. Llavors jo considero que és algo molt innocent però que està ple de simbolisme i d'informació que nosaltres podem sentir com a nostra.
24: El mural s'inaugurarà el 19 d'aquest mes i el dia 26 de setembre Talma ha programat una gran festa.
1: I moment ara per la cultura. I per l'inici, aquest divendres mateix, aquesta mateixa tarda de les festes de Gràcia a Barcelona.
2: Se celebraran fins al dia 21, amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. Escolteu en declaracions a la xarxa la Laia i l'Aina, que són membres de la Comissió de Festes del carrer Tordera i del carrer Fraternitat de Dalt, respectivament.
5: Treballem molt, correm molt, nervis, ens ho passem bé, fem el carrer nostre, però bueno, avui a l'últim dia anem una mica ja amb les forces baixes i amb empentes i rodolons, però ho aconseguirem.
7: A veure, ho portem malament, però sortirà el que sortirà. Vull dir, al final és una nit que no es dorm i arribarem on arribarem. Tot el que havíem plantejat estarà, simplement que potser hi ha coses acabades més a correcuita.
1: La seguretat és un dels aspectes prioritaris durant la festa, especialment en els actes amb més afluència i ús de pirotècnia. Marc Pijuan, bon dia.
8: Bon dia, Jordi. En concret, els bombers de Barcelona recorren els carrers de Gràcia amb l'objectiu de comprovar que davant d'una emergència hi puguin actuar amb garanties. Revisen els accessos, l'espai disponible per als vehicles d'emergència i la seguretat dels elements decoratius. També comproven el cabal i la pressió dels hidrants. Ho explica Gerard Prades, cap d'unitat dels bombers de Barcelona.
9: Tasques de prevenció operativa, de coneixement del territori, per verificar, doncs, per una banda, l'accessibilitat, que aquests carrers que queden interromputs per els guarniments, doncs, conèixer les rutes alternatives per accedir a qualsevol punt del barri. I, en segon lloc, també la comprovació de tots els hidrants que trobem a la zona perquè estiguin operatius en cas de que siguin necessaris en cas d'una emergència.
8: Aquestes inspeccions continuaran els pròxims dies i coincidint amb els actes més multitudinaris, com les matinades de foc, la cercavila i els correfocs, els bombers desplegaran també un dispositiu preventiu especial.
10: A mi no em tos ni Déu, el canto, les pastilles en tenen al tanto.
1: Arribarem als esports amb música per començar els 31 Fam actuant avui al Festival de Cap Roig.
2: El sextet de joves catalans de música urbana serà el protagonista d'aquest divendres al certamen que se celebra a Calella de Palafrugell.
1: I Rigoberta Bandini farà parada a Sant Feliu de Guíxols.
2: La cantant catalana farà un repàs a la seva trajectòria en una actuació que tindrà lloc al Guíxols Arena del Festival de la Porta Ferrada.
1: Sis minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Moment pels esports. Que ens porta el nostre company Joel Gómez. Bon dia, Joel. Diversos noms sobre la taula i diverses carpetes per tancar el Barça masculí de futbol.
11: Bon dia, Jordi. Divendres de rumors i espera Can Barça amb les tres carpetes que hi ha sobre la taula. Ferran Torres, Julián Álvarez i Rodri. Ens en porta a l'última hora el company Jordi Cervantes.
26: Diversos mitjans donen per fet el traspàs de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros. Un moviment que s'ha de confirmar durant el cap de setmana. En el cas de Julián Álvarez, el Barça continua treballant per incorporar el davanter de l'Atlètic de Madrid. Algunes fonts diuen que l'entitat blaugrana s'ha interessat en Luis Suárez, de l'Sporting de Portugal, per si l'afer Julián no es desencalla. En el cas de Rodri, el Manchester City hauria rebutjat una segona oferta del Barça de 55 milions fixos i 10 de variables. Des d'Anglaterra asseguren que el City no el vendrà per menys de 70 entre fixos i variables.
11: A la segona federació, el Reus ha incorporat el davanter sub-23 Alia Càmara, que podria debutar en l'amistós que jugaran els roiginegres contra l'Atlètic Saguntí avui a 8:15 del vespre. Sandra Simón, la nova ràdio de Reus.
27: El club ha fet oficial la incorporació d'Alia Càmara, un davanter guineà de 21 anys que arriba per aportar potència i gol al projecte de segona federació. Càmara arriba com a agent lliure procedent de l'Atlètic Lleida, on la temporada passada ja va competir a la quarta categoria del futbol estatal, disputant 27 partits i anotant 3 gols. Aquesta tarda, a 8:15, el Reus Futbol Club Redis disputa el seu primer partit de pretemporada a l'estadi municipal contra l'Atlético Saguntino, oferint als seguidors la primera oportunitat de veure en directe l'evolució del bloc roig i negre abans de l'inici de la Lliga.
11: En handbol, el Barça viatja cap a Alemanya, on aquest cap de setmana disputarà la Premier Cup, un torneig amistós que l'enfrontarà al Norton Lingen en les semifinals i, en funció de si guanya o si perd, jugarà contra el Füchse de Berlín o el PSG. Es escoltem el capità blaugrana Timothy Enguessan.
4: Vamos a también preparar la temporada, rodear un poco las jugadas y sé que los otros equipos, perdón, ya han empezado antes, pero no pasa nada. Nosotros a lo nuestro tenemos que volver a jugar bien y estar bien.
11: La catalana Jael Bestué va acabar en setena posició en la final dels 200 metres de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, una posició que ja va aconseguir a Roma l'any 2024. I acabem amb un darrer apunt en futbol, Jordi, perquè diumenge a la tarda es disputa el trofeu Vila de Gràcia, que es podrà veure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més.
1: Doncs gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns. Fins aleshores, molt bona tarda i un excel·lent cap de setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca El final de Oak Street, una proposta de ciència-ficció dirigida pel reconegut director David Robert Mitchell. També arriba Palestina 36, un drama històric ambientat durant la revolta palestina de 1936 contra el domini colonial britànic. I Chema de la Peña estrena Días de Agosto, un conte d'estiu protagonitzat per Maggie Cibantos.
3: ¿No visteis anoche esa extraña luz?
4: ¿Qué extraña luz?
3: El viento empezó a soplar muy fuerte. Starbuck estaba asustado y no paraba de ladrar.
2: El final de Oak Street segueix una família que, després d'un misteriós fenomen còsmic, veu com el seu barri és arrencat del món quotidià i transportat a un entorn i una època completament desconeguts i infestats de criatures prehistòriques. Per tal de sobreviure, els protagonistes hauran de mantenir-se units. Amb Anne Hathaway i Ewan McGregor de protagonistes, el film també es podrà veure en sales IMAX.
5: ¿Por qué vas tantas veces a Jerusalén?
6: Porque allí tengo un buen empleo. Perdemos tierras cada día. Muchos han sido expulsados de sus tierras.
2: A Palestina 36, la cineasta Maggie Jassy ens mostra les aldees palestines de 1936 rebel·lant-se contra el colonialisme britànic. El jove Yusuf dubta entre protegir la vida que coneix o unir-se a aquells que ho arrisquen tot per la llibertat del seu poble. La pel·lícula destaca especialment pel seu repartiment, amb noms destacats com el de Jeremy Irons o l'actriu i directora Hiyam Abbas.
7: Siempre seremos un pueblo libre.
8: ¡Viva la revuelta!
9: Después nos bañamos.
2: El film Días de Agosto, de Chema de la Peña, és un thriller espanyol ambientat durant unes vacances d'estiu que es compliquen quan apareixen secrets familiars i relacions inesperades. Amb les Canàries com a escenari, Días de Agosto no és només una pel·lícula sobre el que deixem enrere, sinó sobre tot allò que, malgrat el temps, encara ens continua perseguint.
10: Hola.
11: ¿Cuánto quieres? ¿Estás montando una película tú sola?
10: Mónica.
12: ¿Qué estás haciendo, Juan?

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Són les 3 de la tarda.
3: Fórmula Rubí, clàssics.

0: Ràdio Rubí, notícies. Bona tarda. Aquest cap de setmana comença la segona quinzena d'agost i molta gent començarà les seves vacances. Hi ha qui va en avió, hi ha qui va en tren, però també qui agafa el cotxe. Direcció General de Tràfic preveu uns 5,6 milions de desplaçaments per a una operació especial que es posarà en marxa avui a les 3 de la tarda. Els primers problemes i retencions importants es preveuen per les primeres hores de la tarda i s'allargaran fins a les 11 de nit. També s'intensificaran els controls de velocitat, alcoholèmia i drogues. Les carreteres amb més possibilitat de resultar afectades són autopista AP7, la C32 al corredor del Maresme i les vies d'accés a les platges de la Costa Brava i la Costa Daurada. Aquest dispositiu es mantindrà actiu fins al diumenge 16 d'agost per cobrir tants moviments de sortida com d'aquells que tornen de les vacances. T'expliquem tot el que passa a la ciutat. I l'actor rubinenc Oriol Borés marxa a fer Els Miserables a Madrid. Després de 2 premis Butaca i una nominació als Premis Teatre de Barcelona, l'actor rubinenc aconsegueix un personatge en un dels musicals més prestigiosos del món. Una espina que ja tenia clavada des de 2016, quan ja va ser seleccionat per l'obra de Víctor Hugo.
1: Aquella producció va estar maleïda, perquè em van agafar. Jo vaig anar a Madrid 3 cops a fer-me proves de vestuari de Miserables, em vaig emprovar tota la roba, vaig fer una reunió amb el director musical dient-me aquest és el teu track, faràs aquest personatge, faràs això, tot la teva línia melòdica és aquesta. Vaig tornar a venir a Barcelona i quan vaig tornar a Madrid a una setmana de començar assajos perquè m'havia de fer un mollo del cap per les perruques, i l'endemà, el dissabte, al migdia, rebo un mail dient que es cancela la producció per problemes amb el teatre i amb els drets. Bueno, allò va ser un drama.
0: Els assajos dels Miserables començaran el pròxim 7 de setembre i estrenaran la nova temporada amb la incorporació de Borés el pròxim 11 de setembre al Teatre Apolo.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: L'Ajuntament de Rubí ha instal·lat 2 noves veles per fer ombra a la zona de jocs infantils del Parc de Can Oriol i a l'Ateneu Municipal. Una actuació que permet crear espais més frescos i confortables perquè infants, famílies i ciutadania puguin gaudir-ne també durant els mesos de calor. Aquestes 2 veles formen part de les actuacions de generació d'ombra previstes per aquest 2026 dins del Pla de Refugis Climàtics 2026-2030. Recorda que tens a la teva disposició tots els espais amb ombra i climatitzats repartits per la ciutat i ho pots consultar a la web www.rubi.cat/refugisclimàtics. Fins aquí les notícies, més informació d'aquí una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
3: Fórmula Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La xifra de morts del terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar Colòmbia aquest dilluns puja fins als 265. També ha deixat 3.494 persones ferides, 496 desapareguts i més de 53.000 damnificats arreu de les regions més afectades pel sisme. Escoltem l'historiador Josep Maria Freixas, un rubinenc que viu a Bogotà i que ens explica com ho ha viscut.
2: Doncs mira, aquí el dilluns just començàvem la jornada, eren dos quarts, una miqueta més de dos quarts de vuit, i bueno, va començar, i clar, jo estic a Bogotà, aquí l'únic que vam notar va ser el moviment i, bueno, i escales avall dels edificis corrents amb sirenes que sonaven per tot arreu, i una situació bastant dantesca, no? Però aquí a Bogotà afortunadament va quedar amb l'ensurt, però el problema va venir a l'occident del país, no? Que és on hi havia l'epicentre i on aquesta mena de terratrèmols són més freqüents, l'Eix Cafeter i tota aquella zona del Pacífic.
1: Es va confirmar que no hi ha cap coneixement de morts, ferits o desapareguts catalans, però sí s'ha confirmat la mort d'un espanyol amb doble nacionalitat durant el terratrèmol i la xifra de desapareguts espanyols, que ara s'ha reduït a 12.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Chantal Giné enfronta amb ganes un nou Mundial d'hoquei herba. La jugadora rubinenca ja és a Bèlgica amb la selecció espanyola per disputar el Mundial, que arrenca demà 15 d'agost. L'equip ha completat una preparació intensa i enfronta la cita mundialista amb molta il·lusió i bones sensacions.
3: Ara ja portem aquí a Bèlgica des de dilluns i bé, preparades ja per començar amb moltes ganes al Mundial el diumenge. Bueno, bones sensacions. Sí que és veritat que Argentina ja havia jugat a un amistós previ abans, llavors elles venien com una mica més rodades, vam perdre 4-1, però bé, la importància nosaltres al final la tenim amb nosaltres, no amb el resultat, i vam anar de cada quart millorant els aspectes que ens plantejaven des de la part tècnica.
1: La selecció espanyola compartirà la primera fase amb Irlanda, Bèlgica i Nova Zelanda, tres rivals exigents. Giné considera que és un dels grups més complicats i assenyala especialment el potencial físic dels equips. El primer partit de la rubinenca serà aquest diumenge 16 d'agost i s'enfrontaran a Irlanda a 8:45 de la nit.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: El CRAC proposa una activitat cultural aquest dissabte, la projecció d'una pel·lícula elegida a través d'Instagram. Les dues opcions finalistes són Diaris de Motocicleta i El Gran Dictador. Serà una activitat gratuïta al seu edifici de Sant Joan I. Fins aquí les notícies i més informació d'aquí una hora.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
4: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
5: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
6: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
5: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
7: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
5: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
8: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
9: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
5: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
10: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
11: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
12: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
13: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
14: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
15: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: L'amor ha estat present sempre en la història de la literatura. Ens obsessiona i ens inspira, i tant que ens inspira. Hi ha amors dramàtics, com els de Romeo i Julieta o Terra Baixa, i d'altres que s'acosten més a allò que volem, no?, als nostres dies, com per exemple Heartstopper. Vinga, va, és l'hora del pati, tothom fora de classe, i a reflexionar sobre això de l'amor i què vol dir enamorar-se.
1: Wow. Estàs enamorat, Felipe?
2: Jo estic enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
2: Tu no estàs cagat per dir t'estimo?
3: Perquè m'han fet sentir com un puto acudit.
4: No, em vaig enamorar de la meva millor amiga.
5: I me miro al espejo y digo, Felipe, estás buenísimo. O sea,
6: una abraçada.
0: Aaron, ets un romàntic, eh? Què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Hola, hola, sóc el Cristian Oliver, professor de Llengua i Literatura Secundària, també escric, i per fi és l'hora del pati. I dic per fi perquè el pati és de les poques zones lliures de professors, és veritat, però sóc dels que està convençut que s'hi aprèn tant o més que dins de l'aula. Què en penseu? Ja esteu d'acord? Si no hi esteu convençuts, quedeu-vos en aquest capítol en què parlarem d'un temasso, com és el de les primeres papallones a la panxa, el dels piquitos, el dels xuclets al coll, el de les escapades als lavabos, les mirades furtives amb aquella persona que t'agrada. En definitiva, parlarem de l'amor, i per què no dir-ho també, de les primeres pulsions sexuals. Per parlar-ne, sense tabús ni complexes, hem convidat quatre estudiants de secundària, els veritables protagonistes de l'hora del pati d'avui. I us els presento, aquí els tenim, són la Júlia, l'Aaron, el Felipe i la Sara. Molt benvinguts, què tal?
7: Bon dia, què tal, com estem?
0: Va, i anem a conèixer-los una miqueta més a prop, més a poc, tot i que sé que a casa segur que s'estan preguntant la pregunta estrella, que és si esteu in love, però no em digueu res encara. Anem a conèixer-los una miqueta més a fons. Júlia, ets la gran del grup, com
7: sí.
0: Estàs?
7: Què tal, com estem? Molt bé.
0: La Júlia té 16 anys, actualment fa primer de batxillerat. El seu esmorzar de pati preferit és l'entrepà de fuet.
7: Correcte.
0: I aquí no,
7: és que... per favor, vull dir.
0: I l'última pel·li que ha vist és Olvídate de mi.
7: Exactament, sí.
0: Benvinguda. Tenim l'Aaron, que en té 15.
8: Bon dia a tots i a totes.
0: Va a quart d'ESO i el seu esmorzar preferit, entre d'altres, sí, és l'esmorzar de formatge.
8: Exacte.
0: I la pel·lícula que ha vist darrerament amb crispetes a la mà ha sigut Margin Call.
8: Exacte, crèdits al meu pare, que me la va recomanar.
0: També saludo el Felipe. Hola, Felipe, què tal?
9: Ei, què tal?
0: Com estàs? El Felipe cursa tercer d'ESO, li flipa l'esmorzar d'entrepà de pernil, que sí?
9: Clar, sí.
0: I li ha encantat la pel·lícula de terror Longlegs.
9: Boníssim. Home, per favor.
0: Jo és que us admiro a tots aquells que us agraden les pel·lícules de terror. Jo, si, és una cosa infinita d'admiració, perquè exacte. Jo no puc dormir després, jo no sé com ho podeu suportar.
7: Bueno.
0: I per últim tenim la Sara. Hola, Sara, què tal?
10: Hola.
0: Com estàs?
8: Bon dia, Sara.
10: Molt bé.
0: La Sara té 14 anys, va a tercer d'ESO, i no és un bon pati sense un entrepà de fajitas. Ens hauràs d'explicar què és això.
10: Sí,
0: eh?
10: Sisplau. Quan sobra, pues, quan menjo fajitas a casa, quan sopo fajitas a casa i en sobren, que això és quasi sempre... El matí següent, a l'escola, pillo el pa, fajitas, m'ho menjo i soc feliç.
0: I la darrera pel·lícula que has vist que t'ha encantat és...
10: Wicked.
0: I aquí no, és espectacular. Bé, doncs ara sí, sabeu que aquí comencem molt forts i sense frens. I com us deia, la primera pregunta que us faré en aquest programa que parlarem de l'amor és... Qui d'aquí està enamoradíssim actualment?
10: Primera pregunta.
9: Doncs Sant Felipe s'ha enamorat.
0: Wow. Estàs enamorat, Felipe?
9: Jo estic enamorat.
10: I... El Felipe està enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
9: Doncs perquè, mira, una persona em pot semblar guapa, o sigui, guai, però després és com et tracta aquella persona. O sigui, si jo faig un vincle de confiança amb una persona i després dic, ostres, aquesta persona em tracta bé, em fa sentir jo, em fa sentir Felipe, jo puc ser jo amb aquella persona, doncs dic, doncs m'estic enamorant, no? O sigui, vull ser alguna cosa més amb aquella persona, mm-hmm. saps?
0: I els altres esteu enamorats? Heu estat enamorats algun cop?
10: He estat, però ara mateix no.
0: No? Tipo... Mm-hmm. I com, vas patir per amor? O has tingut una experiència positiva?
10: Només 3/4 d'hora. Tipo, vaig estar allà plorant, ai, que trist, que... Ja m'he avorrit, ja està.
0: Bueno.
4: Sí, és que no dona... Vull dir, s'ha d'aprofitar tota la vida, vull dir... Mm-hmm. Jo ara mateix no estic enamorada... Ho he estat, vull dir, soc molt enamoradissa, m'enamoro molt.
9: Jo també.
4: I he patit per amor sense haver estat en cap relació. Mm. Això, clar, pot passar.
9: Sí.
4: Això que ha parlat dels vincles, no?, amb les persones, doncs sí, m'he enamorat i també he patit.
0: A mi m'agradaria saber, Aaron, per exemple, com saps que estàs enamorat? Quins símptomes sents en el teu cos per saber que n'estàs?
8: Home, primer de tot, n'hi ha que fer una petita diferència, crec jo, que és estar enamorat o...
2: t'agrada algú, està pillat per algú, no? Uh-huh.
4: Sí.
2: Perquè tu pots veure aquella persona que, pues, si va al teu insti, pues, entra a classe i no sé què, i llavors t'agrada molt, i quan comences a parlar, pues, hi ha algú que no. Però després està enamorar-te de veritat. Allò que saps que et farà mal si es trenca, uh-huh. no? Que és quan o vius una petita història amb aquesta persona o estàs, pues, un mes o dos, o fins i tot tota la teva vida.
1: Aquesta cosa de declarar-se també és una mica complicada, no?
2: Sí, sí, bueno.
4: Sí, moltíssim.
1: És a dir, qui fa el primer pas de dir a l'altra persona... Perquè dieu que l'estimeu, dieu que us agrada...
4: Parlar amb els amics sí. per saber Jo penso que depèn molt de la relació que tinguis amb aquesta persona a la qual et vols declarar. Perquè, bueno, pot ser molt diferent si és algú que veus per l'insti i parles amb els teus amics d'em declaro o no em declaro, però si, per exemple, et comença a agradar, per exemple, un molt amic o un molt amiga teva, mm-hmm. tot canvia, parles? Perquè ja li has dit que l'estimes, aquesta persona.
1: Com és això? I escolta, Felipe,
4: sí, sí.
9: Digues.
1: Tu estàs enamorat.
9: Jo estic enamorat.
1: I explica'ns una miqueta com és això, com va sorgir, doncs... en quin pas estàs tu, en quin punt estàs ara mateix.
9: Doncs sí, bueno, com la Júlia, sóc una persona enamoradissa. O sigui, sempre, a qualsevol lloc que...
1: Allà arribes t'enamores.
9: Sí, exacte. doncs... Em vaig canviar d'institut, o sigui, vaig fer primer i segon d'ESO al meu poble i després tercer d'ESO, que és el curs que estic ara, em vaig canviar d'institut. I doncs vaig entrar per la porta i estava fent classe i veig una persona i dic, bueno, guapa, no, aquesta persona.
2: Atractiva.
9: Sí. I després, doncs, jo estava en el pati i estava sol perquè no tenia amics. I de sobte veu una persona i em diu, mira, que jo tinc un grup d'amics. I esbrineu qui estava en aquell grup d'amics.
4: Oh, una aquell... persona.
9: Exacte. I dije, Felipe, tienes que aprovecharlo. I doncs vaig començar...
1: Escolta, Felipe, si li vols dedicar algunes paraules a aquesta persona que potser ens has escoltat, no sé, si vols...
9: No, que la quiero muchísimo.
4: Oh! Sí.
2: Que bonic, sisplau, que bonic.
1: Llavors, té nom aquesta persona o no té nom?
9: No vull posar noms ara perquè...
1: Massa cosa, no?
9: Sí, massa cosa. Doncs això, i doncs vaig començar a... em vaig fer amic d'aquesta persona i doncs ara doncs, som amics, ens juntem als patis, també amb el grup d'amics aquest i doncs jo crec que per ser nou a l'institut, molt bé.
2: I escolta, Felipe, tu no estàs, i això és una experiència personal, tu no estàs cagat per dir el t'estimo, aquest, sí. Et vull moltíssim, o sigui, perquè és més fàcil o
1: com ho diries, si no, que t'agrada una persona?
2: Perquè és que jo dic tipo, sembla més fàcil dir et moles o m'agrades, o fins i tot no dir-ho.
1: Per la càrrega que té la paraula t'estimo, no?
2: Exacte, perquè tu dius a una persona t'estimo, i si l'altra persona no t'estimo és com, vale, gràcies.
9: Sí.
2: Saps?
1: I jo tinc una pregunta, perquè qui d'aquí s'ha enamorat alguna vegada d'un amic?
4: Jo.
1: Ai,
4: jo.
1: I això és un drama.
4: Sí, ho he de confessar, jo m'he enamorat.
1: A veure, i com ho vas viure, com ho vas gestionar això?
4: Jo fa temps d'això, va ser a primer d'ESO, vull dir... una altra etapa de la meva vida. No, em vaig enamorar de la meva millor amiga. I clar, vull dir, això... jo crec que és molt diferent que el que dieu vosaltres de...
1: I ja ho va saber o no?
4: Va ser estrany, perquè... clar, o sigui, clar, tu amb la teva millor amiga o millor amic, tu ja tens una relació clar, molt propera, exacte. Us estimeu molt, sí. I ja us dieu coses maques. Però clar, quan la cosa comença...
2: Agafar
4: un altre to. Molt bé, Aron, exactament, sí. Que potser hi ha alguna cosa més que amistat... es posen difícils les
1: no
4: coses.
1: No vas necessitar sí. distància. És a dir, com ho dius tot això? Veient cada dia la persona que t'agrada, a més, amb aquella confiança, amb aquella proximitat que tens amb un amic, era, com ho fas?
4: Clar, era tan bonic el vincle uh-huh. que jo, amb 12 o 13 anys, no se'm va passar pel cap de trencar-lo. Vull dir, jo vaig seguir endavant, jo si li havia de dir que l'estimava, jo estava boja per ella, diguéssim, i, bueno, no va ser fins tard que sí, es va trencar de cop, perquè potser ella es va adonar que no sentia exactament això per mi i l'amistat es va acabar trencant.
9: Hòsties.
4: O sigui, es pot acabar malament, però pot ser molt bonic també, clar. Enamorar-se d'un amic.
1: I l'amor al final té això, no? Que pot acabar molt bé o fatal. Mira, us poso unes dades. Un 24% dels joves a Espanya reconeixen haver tingut parella en només 12 anys. A mi m'agradaria saber si a les vostres classes hi ha parelles.
9: Sí. I tant,
1: em veieu?
9: Sí,
1: però tant,
10: sí. Tornant una miqueta al tema sí, d'abans d'enamorar-te de la teva millor amiga, tipo, jo no m'he enamorat de la meva millor amiga, però tinc amigues que pensen que sóc parella amb la meva millor amiga de la infància.
4: Ostres,
10: literalment la conec des de que fa mateix. Mesos.
1: I et molesta que facin
10: no,
1: aquest...
10: No, no, perquè, o no, perquè si fos una altra persona jo també ho pensaria, no. Perquè tipo, jo me l'estimo moltíssim a la meva millor amiga, moltíssim. Jo diria que és l'única persona a la Terra que me l'estimo tant. Què passa?
4: Que bonic.
10: què passa? Sí, que hi ha cops que ens fem coses, vale? Tipus, jo hi ha...
4: A veure, Sara, què
10: dius? Jo hi ha moments, no?, que sempre em sento amb ella a classe, no? Doncs hi ha moments que li faig petons, no? Mai els avis, sisplau, mai els avis. Però doncs on? Tipo la galta, el front, saps?
1: I, Aaron, tu creus que això que explica la Sara ho podrien fer dos nois?
10: Canvia molt la cosa, eh?
2: Jo estic... completament d'acord amb tu. O sea, jo crec que, per exemple, jo tinc un amic, un molt bon amic, no vaig a dir el seu nom per respecte a ell, però que em cau molt bé i li tinc un gran amor per aquesta persona.
9: Clar.
2: I, de fet, l'abraço... O sea,
1: i et sabria greu que pensessin que hi ha una cosa més que una amistat o que fessin això que fan amb la Sara, no? Que fan aquest safareig?
2: Home, jo penso que a tothom li agrada el xisme i també penso que el pensament és lliure, però també crec que pues, hi ha gent que ho treu de context, saps? Perquè vol aquest xisme, vol dir, pues, l'Aaron i Fulanito són parella, o es passen el dia parlant, o tot això.
9: Totalment, que sí. A vegades ho diuen per enveja, eh?
2: També, sí, també.
4: Sí. I perquè s'avorreixen.
2: I perquè s'avorreixen.
4: Bueno, són nòvios. Sí, la gent s'avorreix.
1: Jo només per tancar una cosa, eh? Però... M'heu dit que sí que teníeu, que heu vist parelles, sí, a la vostra classe.
2: Sí, sí.
1: Envegeu els que tenen parella actualment?
10: No.
1: Voldríeu tenir parella vosaltres ara mateix?
4: Una cosa.
2: Sí.
4: Espera.
6: Bueno, clar, tu estàs enamorat.
1: Si us sembla, fem una cosa. Anem a un pati real i anem a escoltar les veus de què opinen sobre aquest tema. Us sembla que els escoltem?
2: Perfecte.
1: Sí, sí. Endavant.
4: I tant.
11: Doncs sí que m'he enamorat. De fet, ho segueixo. I és una experiència difícil, però alhora molt enriquidora, perquè et pot ensenyar moltes coses.
12: Sí, per molt que no va ser una gran experiència, ja que no era recíproc, me'n vaig en sortir per tirar endavant l'amistat i no fer de tot plegat una situació incòmoda.
13: Crec que com tal enamorament no vaig experimentar.
14: I jo sí que m'he enamorat, va ser fa un mes. I va ser amb un noi que ens portàvem 3 anys de diferència i la veritat és que a la relació es nota.
15: Jo crec que és una edat correcta per enamorar-se, és el moment, de fet és el moment per fer-ho.
16: A la meva edat, no m'agradaria enamorar-me, la veritat. Penso que és massa d'hora.
17: Pues sí, m'agradaria enamorar-me a l'adolescència, perquè és una edat bonica per enamorar-te, però no voldria deixar els meus estudis, no voldria...
18: No m'importaria que la meva parella fos de la meva mateixa classe o curs a una persona amb la que mantinc una relació tan estreta. És una bona persona la que... demanar-li els apunts.
15: Si en un moment la relació va malament i s'acaba, em sentiria una mica malament el fet de veure-la cada dia.
14: Enamorar-me a aquesta edat, tenir una parella, sí que és veritat que et sopra una mica de les teves amistats. Per exemple, el temps que podries estar passant estudiant o gaudint amb els teus col·legues, pues estàs amb la teva parella.
16: Més, tenint la mateixa edat, jo penso que ens entendríem millor.
11: Ara per ara, no m'agradaria tenir una parella per tota la vida, perquè m'agradaria descobrir coses.
16: Sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida i amb ella formar una família.
18: A mi sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida, una persona amb la que ens puguem ajudar mútuament.
13: Com s'ha dit, voldria veure diferents punts d'opinions, diferents persones.
14: Que sí, que vull que sigui per tota la vida i que pugui compartir tots els moments amb aquella persona.
16: Les pel·lis i el cine... penso que mostren relacions que pues, són impossibles, no?, que passin.
18: Acostumen a fer un estereotip de vegades masclista i normalment heterosexual. Estàndard romàntic no existeix.
15: Tu mantens tot molt estereotipat, tinc la millor manera d'ensenyar-nos com estimar.
1: M'agrada molt això que deien dels referents que tenim en el cinema.
10: Sí.
1: Què penseu? La imatge que ens arriba de l'amor romàntic és molt idealitzat.
10: Massa.
1: Què en penseu? Quins són els vostres referents en aquest sentit? Vull dir, les pel·lis, les sèries, les cançons...
4: Mira, les cançons depèn del que escoltis. Després podem parlar d'això, però... Les pel·lis, o sigui, et dona... Bueno, és... el mateix procés a totes les pel·lis.
1: Exacte.
4: És un noi, coneix una noia, s'agrada mútuament, es fan un petó, i tot va perfecte.
1: I que fàcil que és tot, no?
4: Que fàcil que és tot,
9: jo soc... Clar, o sigui, no tenen en compte les variables.
1: Exacte. Què vol dir les variables?
4: Ets una persona amb una situació, en un context en concret.
9: Sempre posen el noi que és tope fort i que tothom et coneix.
2: Guapo.
9: 1,80 m,
2: sisplau. Què passa amb el que no som tan alt?
1: Reivindiquem els que no fem 1,80 m.
2: Exacte, sisplau.
9: I estan a la platja i es fan un petó. O sigui, per començar...
4: No.
9: La por que fa fer un petó així a una persona que ni siquiera és el teu nòvio és molt... molt estranyes.
10: O també com la gent s'aprofita de burlar-se de tu per, tipus, diuen coses com ai, no mai tindràs parella perquè ets així, perquè, esclar, els nostres referents són tals. Clar. I tothom ha tingut els mateixos referents.
1: I què seria, per tant, realista, un amor sincer, Aaron?
10: Divers,
2: jo crec que l'amor realista seria el noi o noia cagat, perquè estàs nerviós, perquè clar, si t'agrada una persona, o sigui, tu fas una passa i et pregunta li haurà agradat aquesta passa que he fet pel caminant amb ella. Jo crec que un amor realista està ple de nervis, està ple de pors, però sobretot està ple d'amor. O sigui, està ple,
1: que bonic això, per favor.
2: Està ple de veure's, una abraçada.
1: Aaron, ets un romàntic, eh?
2: Sí, però és que...
10: O sigui, ho copio per un poema,
2: vale? Vale, perfecte, tot teu, però perquè un amor de veritat és aquell que sense petons, sense liar-se amb aquesta persona, una simple vista, o mirada o abraçada, ho diu tot, sabeu?
10: És l'èxit.
1: Clar, aquí escoltant l'Aaron, que ens acaba d'emocionar, quins serien els vostres referents, per exemple, musicals? Un grup, un cantant, que diguis, aquesta, quan escriu cançons, les fa des d'un realisme i des d'una cosa...
10: O que es gràcies.
1: Per què, com són?
10: No, a mi o que es gràcies, tot i que potser la gent digui que no parla d'amor directament, a mi també m'ha inspirat en aquest sentit.
9: Mm-hmm.
10: Vull dir, parla de ser tu mateix, de deixar-te portar, de viure la vida, i jo crec que l'amor també és això, a part de, amb el que ha dit l'Aaron, que és preciós, és quan tu tens una persona, bueno, la tens no, que és una mica possessiu, però coneixes algú i no és ni el físic ni l'intel·lectual que t'agrada.
9: És la persona.
10: És la persona, és simplement que t'agrada tant estar amb ella, estàs tan a gust... Que
2: exacte.
10: És amor el que sents.
1: I el reggaeton dona aquesta imatge.
9: No.
1: Felipe,
9: no.
1: Què vols opinar sobre això?
9: Sí, mira, jo a mi no m'agrada el reggaeton. Uh-huh. O sigui, és... Perquè...
1: Però musicalment o a nivell de lletres? A nivell de lletres,
9: musicalment... Lletres. Sí, vale. Jo crec que el pic del reggaeton, i quan el reggaeton era lo bo, era el 2017. Uh-huh. Amb la cançó de Xina o Gasolina, tot allò.
1: Tu creus que ara ha evolucionat d'una manera... Clar, sí, com sí. És ara? Que abans no era.
9: O sigui, ara fan a la dona com... La fan sentir inferior o la idealitzen i és... O sigui, uh-huh. No sempre és així, perquè és la dona, saps? Uh-huh. No és una cosa que no m'agrada gens.
10: Una persona. Uh-huh. Romantitzen el fet de la violació sexual.
9: Exacte.
10: Què collons és això?
1: Uh-huh.
10: Què és això? Sí, no, és una nada d'olla molt heavy. Així.
9: I això que deies que hi ha música que de vegades com ens inspira, no?, al tema de l'amor. No sé si la coneixeu, però una cançó es va fer molt famosa, que es diu Laufey, o Luffy es pronuncia, que la cançó de From the Start. Uh-huh. I, sí, això m'ha passat fa molt de temps, que jo estava, bueno, enamorat d'una altra persona, perquè soc molt enamorat. I doncs vaig escoltar aquella cançó i vaig dir, hòstia, és que representa la relació, perquè diu una cosa que és no necessito un recordatori de que no m'estimes. I doncs clar, per mi era el mateix, perquè aquella persona estimava una altra. I clar, o sigui, sempre quan jo parlava sempre deia, ai, és que estimo tant aquella persona, i és, no m'ho recordis.
1: Clar.
9: Si no necessito un altre recordatori de que no m'estimes.
1: Mira, diré més dades, una mica en relació també al que estàveu comentant del respecte, no? L'altra persona, un 45% dels joves d'entre 12 i 15 anys reconeixen haver consumit porno, i el més consumit és la pornografia dura, no?, que inclou humiliacions, sí. I violència. Clar, és el tema, jo crec que val la pena també, que no. Encara que no sempre està vinculat amb l'amor, també parla del sexe, i clar, jo abans de passar una mica més enllà us preguntaria ràpidament què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Un petó? La primera carícia? Què és el primer cop?
10: Depèn, hi ha primers cops de tot.
9: Exacte, hi ha
10: tot. Jo aquí em callo perquè no tinc ni idea.
2: No, però
10: sí, jo crec que tothom pot opinar aquí, vull dir, cadascú al
9: sí,
10: seu
9: mira,
10: temps.
9: Jo tinc una opinió.
10: Tots són primers cops, digues.
2: Sí, digues.
9: Perquè el primer cop, vale, si estem parlant del sexe, parlem sense tabús, si estem parlant del sexe...
1: Exacte. I tant.
10: Sexe.
9: Jo crec que la pornografia, o sigui, no, els sentiments que hi ha en aquells vídeos no és real, perquè la gent ho fa per diners.
2: Exacte.
9: O sigui, venen al seu cos i ho fan per diners, i clar, tot això que ja no són sentiments reals. Clar, jo penso que el primer cop ha de ser com natural, bonic, amb consentiment dels dos, i no necessitem pornografia dura d'aquesta que dius, no? Que, bueno, no sé.
2: Jo, de fet, aquí tinc una mica de sort, perquè ahir vaig tindre una xerrada sobre això, i vaig estar d'acord amb una cosa que va dir, i és que a gran part de la pornografia... tot el que gira al voltant del vídeo és l'home, o el 99% dels vídeos és l'home.
10: El plaer
2: llavors,
10: de l'home.
2: Llavors, tu quan estimes una persona en la vida real, que per cert, un petit incís, el primer cop s'ha de recordar amb un somriure. No s'ha de recordar i per dir el dia després, a l'hora del pati, amb els amics, hòstia, pues mira, pues, he tingut el meu primer cop amb fulanita. És un primer cop que has de somriure i has d'estar d'acord, com tu vens, Nasir, Felipe, amb el consentiment.
1: Que important és també parlar cadascú d'aquest tema també a classe, si us sembla. Anem a escoltar patis de veritat també, sí, que opinen sobre aquesta qüestió. Vinga. I seguim comentant.
6: Crec que tinc la suficient informació sobre el sexe, però no em veuria preparat per mantenir relacions sexuals perquè em faltaria informació sobre la persona.
19: Sí, jo crec que tinc prou informació. Crec que estic preparat perquè sóc una persona molt responsable de les seves accions. Vull dir, em sento preparat.
6: Va tenir una relació més aviat llarga abans de mantenir relacions sexuals.
15: Crec que m'han explicat del sexe, però tampoc tinc molta informació i ara mateix amb l'edat que tinc no em veig preparat.
20: Soc verge i no tinc pressa per al meu primer cop.
21: Una família que sempre m'ha ajudat molt, m'ha donat informació, no ha tingut molts temes tabús, he pogut parlar tranquil·lament i preguntar.
20: Des de que he tingut una edat prudent, els meus pares han sigut unes persones que m'han informat molt i m'han dotat de suficients coneixements des de respecte fins a en malalties de transmissió sexual, en límits, de tot.
6: No tinc cap mena de pressa a l'hora de mantenir relacions sexuals per primera vegada. De fet, tot el contrari. Prefereixo que passi quan hagi de passar i no forçar res.
21: Crec que m'agradaria, no vaig a mentir, però com tot adolescent, però la veritat és que no tinc cap pressa.
20: I el que se troben al buscar informació sobre sexe, molts cops és porno, i el porno no és una bona manera d'educar-se.
1: Clar, jo tinc una pregunta, ara. Una pregunta que vull que respongueu ràpidíssimament. Sí. Si teniu un dubte sobre sexe, on aneu?
4: Els pares.
1: Tu a qui vas?
9: El meu germà.
1: Tu, Júlia?
4: Buà, de moment no m'ha sorgit així especialment cap dubte, no, en concret. Mm-hmm. No sé.
2: Jo estaria una miqueta amb la Júlia perquè dubtes... quasi no tinc, perquè els meus pares, i això és un gran punt a favor seu, és que sempre ha sigut molt natural a mi casa el parlar sobre el sexe.
4: Molt oberts.
2: Exacte, sí, sobre relacions i tot. I crec que si tingués alguna pregunta sí que aniria als pares.
10: Sí, la confiança que tens amb ells. Exacte, per parlar-ho. Sí.
4: Si tingués algun dubte de veritat d'ostres, no sé què fer ara, exacte, doncs jo crec que els pares podria confiar perfectament.
1: Com sí, que sí, estàvem una mica comentant també que a vegades el porno ens dona aquesta imatge desigual, no? Aquesta imatge de poc respecte a l'altre. Tornant una miqueta al tema de l'amor, no? Jo crec que la gelosia moltes vegades està vinculada amb sentiment amorós, que sembla que com més gelós siguis, més estimes, i jo crec que això és un tema molt arriscat, molt perillós.
4: Sí, sí.
1: Felipe, què opines sobre això? Perquè aquí també el tema del control cap a l'altra persona, de veure què és el que fa la xarxa social...
2: Tu que estàs enamorat, compte.
4: Sí. Exacte, va, explica.
9: Sí. És... és que no sé, o sigui, per exemple, posaré quan... lo de la cançó, que no sé si tu recordatoris. Era, doncs, sí, jo estava evidentment gelós, perquè, o sigui, jo volia que aquella persona estigués amb mi, i que, doncs, és, sí, em fa estimar encara més, perquè és com un

0: més dures de la gelosia sobre l'amor, perquè l'amor al cap i a la fi són reaccions biològiques que ens sentim còmodes amb aquella persona, clar. I pues, té unes reaccions al nostre cos. Però una de les passes més dures de la gelosia, jo crec que és també si realment estimes aquella persona, realment t'has enamorat d'aquella persona, crec que el més bonic que pots fer és deixar anar-li, perquè si aquella persona no vol estar amb tu, pues, perquè el dia d'abans...
1: Acceptar-ho, no? Acceptar-ho i també fer una part del respecte. No?
0: I sobretot, quan s'ajunti amb una altra persona que està amb tot el seu dret, respectar-ho. Et pots estar morint per dins, pots estar feliç, però ho has de respectar i no has de molestar. Exacte. ni has de pujant notetes, perquè a les xarxes socials s'utilitza molt això de
1: fulanita m'ha deixat, saber acceptar el no també forma part d'aquest respecte
0: i deixar anar.
1: I Sara, tu creus que series capaç de mirar-li el mòbil a la persona que t'agrada per aquella cosa d'inseguretat?
2: No, però m'agradaria tornar un moment al moment del sexe, parlant del sexe, perquè no sé si us heu adonat, m'estava sentint increïblement incòmoda, perquè a sobre amb coses com el reggaeton, coses així, hi ha moments que em sento com si la gent aconsegueix que em senti com una mena d'acudit sexual, saps? Hi ha moments que et prenen com una broma, no?, que només tens valor pels teus aparells reproductors, saps? I clar. Hi ha moments que m'han fet sentir així, saps? I m'ha deixat amb el petit trauma de que cada cop que fem xerrades sexuals a l'escola sempre sento aquesta incomoditat perquè em fa recordar això i estic
3: que malament.
1: Per tant, tu, evidentment, no miraries mai a ningú res d'això, perquè forma part d'aquest respecte que vols.
2: Fins i tot, no sé si seria per culpa o gràcies a... per la gent que m'ha fet sentir així, saps? Quan m'agradava aquest noi, perquè a mi m'havia agradat algú, quan m'agradava mai havia pogut veure aquella persona com una cosa sexual, perquè tenint en compte que acabo de passar per això i ja no veig el sexe com una cosa tan maca perquè m'han fet sentir com un puto acudit, doncs m'era impossible mirar aquella persona així.
1: Mira, us proposo una cosa molt ràpida, anem a fer... què no toleraríem a una parella i després què hauria de tenir perquè fos la nostra parella perfecta. Us demano que aneu pensant, per exemple, què no toleraríeu? Què no toleraries? Jo... una cosa rapidíssima.
0: Fuà, és que el primer que se m'ocorreix és no toleraria el que no em deixés quedar amb amigues.
1: Molt bé. Aquesta falta de llibertat, a tu,
0: exacte.
1: Júlia?
3: Sí, no, jo el mateix, no? Aquesta llibertat de seguir sent qui soc. I això, sí.
1: Felipe?
4: Exactament el mateix, o sigui, que respecti la meva llibertat.
1: Això,
4: clar, i que això no em revisi el mòbil ni res, perquè...
1: I tu, què no toleraries?
2: Jo no toleraria com, tipus, certes creences que jo penso que no poden ser així, com per exemple ser bastant racista, homòfob, jo, la veritat, coses així, tipus...
3: La ideologia és molt important.
2: La ideologia.
1: Sí, que sí que toleraria més que això, que sigui respectuós amb nosaltres, sobretot, oi que sí?
0: Felipe?
1: Va, si us sembla, deixarem aquí el tema de com entenem aquestes relacions, perquè hem d'anar endavant i, a més, ara us encantarà, perquè entrem a la cosa sagrada de l'hora del pati, que és l'entrepà. I és que, a veure, a l'hora del pati hi ha papallones a la panxa, però el que hi ha, sobretot, és molta gana. El que farem és... funciona de la següent manera. Aquí teniu un entrepà, ja el veieu, aquí al mig de la taula.
2: Sí.
1: Un de vosaltres l'obrirà i allà s'hi trobarà una situació complicada.
2: Haurem
1: de trobar una solució. D'acord? Mira, ja, Sara, si et sembla, agafa l'entrepà.
4: Vinga.
1: Desembolica aquest entrepà i a veure de què és. A veure, obre aquest entrepà.
0: Després em menjo el pa,
1: A veure si és d'embotit, si és de... Si...
0: És de paper.
1: Ah, és de paper. Hi ha alguna cosa, a veure.
3: No és de fuet.
1: Escoltem la Sara.
2: Definitivament no ho sabíem, que això era de paper. No ho sabíem, no teníem ni idea. No.
1: Escoltem, a veure. Has de llegir què diu aquí i entre tots haurem de buscar una solució a aquesta situació, d'acord?
4: Jo soc mediador.
1: Endavant.
2: Està bueno el xisme. Acabes de pillar en Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut i ell ho nega perquè té... por de les possibles represàlies.
1: El repeteixo,
3: en Pau és el nòvio o...?
1: El Pau és un company de classe i diu, acabes de pillar el Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut i ell ho nega perquè té por de les possibles represàlies. Ja veieu que això de l'entrepà...
4: Però quin és el problema?
1: Això és el que ara hem de comentar, perquè ell no vol dir res, no? Sí. I ho té allà d'amagat. Per tant, nosaltres ara aquí, en aquesta situació, que per desgràcia es troba bastant més sovint del que ens agradaria, doncs hem d'intentar consensuar què és el que li recomanaríem al Pau. A veure, Felipe, tu això no ho entens com un problema, no?
4: No, o sigui... La teva orientació sexual no et defines com a persona. O sigui, tu
3: 100%, m'encanta això.
4: O sigui, tu ets en Pau i seguiràs sent en Pau, si ets gay, si ets

0: sexuals, és bisexuals.
1: I què li diries, per tant, al Pau, que està allà, que té aquesta por, aquest neguit, doncs, que no s'atreveix?
0: Li diria a Pau, o sigui, el que et diguin els altres, que t'entri per una orella i que et surti per l'altra. És ok, vale, i què? Mm-hmm. I què? Yeah.
2: Bona tarda, segueixo sent la mateixa persona. Adeu.
1: 100%. Ja, ja, sí. Júlia, què vols comentar d'això?
3: Jo diria, Pau, endavant. Sí, 100%, és això.
0: Sin,
3: o sigui,
0: miedo.
3: Tu tens molts factors que determinen la teva identitat com a persona. Ets el que transmets, no només ni el físic, ni l'orientació sexual, ni res. Jo li diria, Pau, sigues tu mateix.
1: I tu?
3: Enamora't de qui t'enamoris. Sí.
4: Jo li diria una frase que em va dir un bon amic, i és: la vida és allò que passes mentre tens la por de fer alguna
3: cosa. Oh.
4: Llavors, jo li diria al Pau que sí que hi ha...
0: Otro poema.
4: Sí que hi ha molts motius, i pels que no, per la família, pels amics, pel que diran. Jo diria que els agafés tots en una bossa, els... Ho sento per la parolta, però els llancés a la merda.
5: Uh-huh. Sí,
4: i fossi com és. Perquè no canvia, com bé tu has dit, Felipe, i com ha dit la Sara, un moment, si la societat no t'accepta, pues, potser hem de canviar aquesta societat.
1: Creieu que,
0: creieu
1: que actualment els vostres companys bisexuals, homosexuals, sí, tenen les mateixes dificultats, tenen més dificultats, igual? És a dir, creieu que la situació està superada,
0: però,
1: o encara continua?
2: He perdonat, perquè jo no he dit el que jo li diria al Pau. Que trist que t'hagis oblidat també.
1: Ara estic parlant amb tu.
2: Jo el que li diria és que tu estima a qui tu vulguis, sigues lliure d'estimar, però... mai t'oblidis d'estimar-te primer.
1: Això mateix.
2: Sempre t'has d'estimar tu.
1: Que important,
2: doncs, perquè,
1: és aquest missatge.
2: Si no,
4: moltíssim.
2: Sí, realment no ets molt capaç d'estimar qualsevol altra persona si no ets capaç d'estimar-te tu primer.
4: Uh-huh. Sara, com seria si la teva millor amiga, que abans has dit i que l'estimes molt, et digués un demà i que és homosexual? Creus que se sentiria acceptada? Creus que seria rebutjada?
2: Mira. Si m'arriba la meva millor amiga i em diu: Sara, sóc lesbiana, l'abraço, me l'emporto cap a dalt i li dic: per què has trigat tant en dir-m'ho?
0: Perfecte. Sí, mira, jo, la meva millor amiga, que es diu Sabina, un besazo enorme des d'aquí, és lesbiana, i clar, no passa res. Si em diu... jo li dic: però no tens por que et diguin alguna cosa? I no, que me digan lo que quieran, però jo voy a ser Sabina y punto. Uh-huh. I clar, o sigui, jo l'admiro molt, perquè clar, o sigui, tenir una opinió diferent socialment, doncs, és complicat, però ella segueix endavant i és lesbiana, i ja...
3: Les etiquetes fan molt mal, també, perquè han creat també com un espai segur per aquest grup que ha estat marginat al llarg de la història, que és LGTBI, però actualment, en certs àmbits, jo crec que fa mal, perquè et fa com... Bueno, fa mal, fa com que et sentis que ets una etiqueta, ets un nom, i tu no ets lesbiana o gay, ets... la Júlia, en el meu cas, no?
1: Una part més de nosaltres.
3: És una part més, exactament.
1: I
3: no, també no ha de suposar un pas d'haver de sortir de l'armari, tot i que actualment, malauradament, és així.
2: Em molesta, mazo, perquè és que últimament, no, hi ha una orientació sexual per a tot. He vist cada cosa d'orientacions sexuals que m'he quedat... Què és això?
3: És que jo no sé què sóc, de tot el que hi ha.
2: Exactament.
3: Jo no sé com es deia, hi ha una bandera que...
1: Jo crec que al final l'objectiu d'això...
2: Hi ha tantes coses que em sento abrumada. Què collons sóc?
1: Al final l'objectiu plegat és ser respectuosos, no? Respectar la diferència. I escoltant-vos, la veritat és que a mi em dona moltíssima tranquil·litat que la gent jove actual sigui tan respectuosa amb els altres i que, com dèieu, no, convidar tothom a ser com és i acceptar-se. I estem a punt d'arribar ja al final. I ara sí que encarem la recta final d'aquest primer capítol de l'Hora del Pati, amb una secció que ens farà pensar bastant. És molt senzill, jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de decidir qui s'ha de quedar sense pati, perquè allò que ha dit és molt fort.
3: Vale. Espera, m'agafo la cadira.
1: Aviso, són parletes que no us deixaran indiferents i, per tant, no us serà fàcil prendre una decisió de qui es queda sense pati.
3: Concentració màxima.
1: Tindreu 2 minuts per decidir-los, per tant, haureu de parlar.
3: Sí. Vale, hem de dir una resposta entre tots.
1: Entre tots hem de decidir qui es queda sense pati.
3: Vale, va.
1: Us diré tres persones. El primer és el David. La seva parleta és que l'amor entre dues noies no és amor. Només són dues amigues molt amigues. Sí? Aquest és el David. La següent frase és de la Sheila, que ens diu: m'he posat a dieta perquè el noi que m'agrada no em mira. Sí? I el tercer és el Lleó, que la seva frase, la seva perla, és: he deixat de seguir totes les noies del meu Instagram perquè la meva nòvia no tingui gelos. Qui comença?
2: Vale,
0: el David.
3: Això d'anegar l'amor entre dues noies.
2: No la novia del Lleó, per mi,
4: Jo crec, si fos el tutor d'aquests tres alumnes, crec que no faria pati i faria una xarra de classe.
1: Amb els tres.
4: Sí.
3: A veure, nois, centrem-nos.
4: Això em sembla una brutalitat.
1: Però hem de posar-nos d'acord, hem de trobar algú,
0: Sí, sí, sí. A veure, la segona noia...
1: El que considerem el més greu.
3: Sí, com era el segon?
0: Ha de tenir pati.
1: Sí, el primer era l'amor d'entre dues noies, no pot ser.
3: Sí, l'amor entre dues noies.
1: El de la dieta, per agradar més a la seva parella, i l'altre és el de que ha deixat de seguir a Instagram a tothom per no...
3: A veure, el tercer, que és un controlador,
1: saco. Red flags, clarament les tres, oi que sí?
0: Sí, la tercera, jo crec que és més la nòvia, no?, que s'hauria quedat sense pati, no el noi, pobret. Sí, la segona noia ja és més com un problema, jo crec que ja ve del noi, perquè clar, li diu, estàs gorda, i és com un remordiment, però jo sincerament crec que en David s'hauria quedat sense pati, perquè com pots dir això?
1: Tu has viscut una cosa així semblant d'algú amb Instagram que ha hagut de deixar de seguir, o que hi ha hagut problemes a través de xarxes socials o el que sigui?
0: Mira, hi ha hagut problemes en xarxes socials, però no això de deixeu de seguir perquè em poso gelosa.
3: Sense gelosa, és extrem.
2: Tipo, les altres dues persones, tipo, no era culpa seva, saps?
0: Exacte, és en David. Que...
2: És el, tipo, el David... És, qui diu això, tu, sense pati. La resta és o a la nòvia o...
0: O l'altra persona.
2: Això.
4: Jo estic d'acord amb el...
3: Això, el David és el de l'últim, el de l'Insta.
2: No, el David és el primer, el que diu de les noies.
3: Les dues noies, aquest sense pati, o què?
4: Sí.
3: Aquest sense pati,
4: jo estaria d'acord amb que el David sense pati, però la segona em pot recordar.
1: La Sheila deia que ja està dieta per agradar més al seu nòvio.
4: Jo crec que amb la Sheila... m'estaria parlant una hora perquè...
1: Què li diries directament? A la Sheila, escolta.
3: Sheila.
2: Hòstia, per on comencem?
4: Usant els filtres de llenguatge, per no dir paraulotes, del seu nòvio, o de la seva persona que li agrada, jo crec que li diria que, resumint-ho tot, perquè ja et dic, estaria una hora parlant-ho amb ella, seria estimat a tu mateixa, clar, i que... et fotin completament els pensaments i desamets, perquè això sí que m'ha passat, això de, pues, no amb una persona
2: voler canviar
4: amb específic, sinó perquè
0: jo vull dir una cosa sobre això.
4: Exacte, perquè si no estàs, o sea, si no estàs amb els cànons estètics d'avui dia, pues són molts les preguntes i molts els pensaments de joder, pues jo és que no quedo per festes i tot això.
3: I és molta la gent que no està amb els cànons,
1: que no se'ns oblidi que hem de deixar algú sense pati,
4: el primer,
0: el David.
1: Felipe, tu volies dir alguna cosa?
0: Una cosa que no és d'aquestes les persones, però jo tinc, en el meu cos, tinc dos problemes, que el primer és que tinc pectus excavatum, que crec que sigui, que és com tinc això cap a dins, i doncs tinc el pit com més marcat, i les meves dents, o sigui, no són perfectes, però jo de fet m'he canviat d'institut perquè ja feien doncs assetjament.
4: Sento.
0: Llavors em vaig canviar i clar, vaig aprendre d'aquest assetjament i doncs em vaig mirar al mirall i vaig dir, és que aquestes dues coses em fan Felipe, o sea, que estas todas cosas soy yo, y me miro al espejo y digo, Felipe, estás buenísimo, o sea, por favor.
1: Com ens hem de dir això de tant en tant, Com ens hem de posar davant del mirall i dir-nos, escolta, ets un pibonazo.
2: Jo sempre abans d'anar-me a dutxar, em fico al mirall, me miro, reina.
3: Això ens ho diem amb la meva millor amiga.
1: Vale, doncs a veure, decidim, veredicte. Qui es queda sense pati?
3: El David ens l'emportem. Aquest, l'Aaron, ens l'emportem.
1: I una bona xerradeta, no? Una bona xerradeta i a veure el món d'una altra forma.
0: Sí, sisplau.
1: Molt bé, doncs ara sí que hem arribat al final de l'hora del pati.
0: Però què dius?
1: Aquests quatre magnífics tertulians i amb un debat d'aquells que no acabaríem ni que tinguéssim un curs sencer. Això sí, abans que soni el timbre, perquè sí que és a punt de sonar el darrer timbre, i que haguem de tornar a classe, us pregunto rapidíssimament, què és el que ens portem d'aquesta estoneta que hem parlat? A veure, alguna idea? Què hem après? Què hem comentat?
4: Si puc trencar el gel, jo crec que m'emporto a casa i a la meva... al meu cap, jo crec que m'emporto al que... algú estem fent bé, perquè hi hagi gent en aquesta generació i que recapaciti, i estem trencant amb totes les injustícies que estàvem acarreant des del principi.
1: Totalment d'acord. Júlia.
3: Sí, jo me'n vaig amb una molt bona sensació, perquè he pogut parlar amb tres persones d'una edat molt semblant a la meva, i que tenim una visió molt semblant i molt positiva respecte a tot el tema de l'amor. L'amor pot ser molt bonic i no hem de patir més del compte. Ja.
1: Felipe, sobre l'amor, què hem après? A veure...
0: Sí. Sobre l'amor, mira, no ho sé encara, però sobre la societat em porto que encara hi...
2: Sobre la societat, toma, anem a...
1: Sobre l'amor, anem a l'amor, que avui estem parlant de l'amor. Bueno, que avui estem tots enamorats.
0: Sobre l'amor, que... pues pa'lante, i si te dicen que no, pues igualment pot ser amiga d'aquella persona i doncs seguir com amb una amistat doncs preciosa.
1: Molt bé, Sara, sobre l'amor, què ens quedem?
2: Jo surto d'aquí recordant-me a mi mateixa que jo puc estimar que em doni la gana la meva millor amiga, exacte, aquest noi que m'agradava, però sempre m'he d'estimar a mi mateixa i sempre m'estimaré.
1: Que preciós. Si sento algú que critica la gent jove actual, m'hi poseu a davant i us defensaré, eh? Perquè amb aquestes declaracions que heu fet, és que us admiro, soc fan absolut, eh? Moltíssimes gràcies, Sara, Felipe, Juli, Aaron, per haver estat aquí, per la vostra sinceritat, per les vostres anècdotes i pel vostre respecte. Ha sigut un plaer escoltar-vos, de veritat.
3: Moltíssimes gràcies a tu.
1: I aquells que ens heu escoltat des de casa, també gràcies per ser-hi.
3: Ho
1: hem de deixar aquí, l'hora del pati s'acaba, i tothom que a la classe, fins al proper episodi.
3: Carreguem tant.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.
2: Tot va començar de forma brusca. Em vaig despertar suada com qui fuig d'un malson. Sense saber que el malson tot just arrencava. Era en un lloc fred, humit. Tenia els ulls tapats i estava lligada, de mans i peus.

0: Què vols de mi? Deixa'm anar. No, que em deixis anar, he dit. Deslliga'm, hòstia, deslliga'm. Espera, no t'acostis. Qui ets? Qui ets?
1: Tu no em coneixes.
0: I llavors, per què?
1: Tu no em coneixes, però jo a tu sí.
0: I què vols? Què vols de mi, diners? Et puc donar diners?
1: No vull diners. El que avui no es pot comprar amb diners. Només em preguntava, Iris, que què series capaç de fer per allò que més estimes?
0: No t'entenc.
1: Ara ho entendràs.
0: Què li has fet? Deixa'l anar! Que el deixis anar! Ell no ha fet res. No ha fet res. Si teniu algun problema serà amb mi, no pas amb ell. No. El meu fill no té cap culpa. Ell no, sisplau. Ell no. No, què has fet? Què has fet? On és? Què li has fet? Pol, que em sents, Pol!
1: Ell està bé, de moment. Només he silenciat la càmera.
0: Deixa'm veure'l. Treu-me la cinta, el vull veure que està bé.
1: Això no funciona així, Iris. Tot té un sentit, saps? Tot. I si no et deixo veure-hi, és perquè vull que tastis què se sent quan vols saber i no pots. Quan vols comprovar que està bé i et resulta impossible. Quan saps que algú s'ha endut el teu fill i no pots fer res per trobar-lo. Res.
0: Algú té el teu fill?
1: És la meva filla. I els que l'haurien d'estar buscant han deixat de fer-ho. Ni una setmana passat i ja s'han oblidat d'ella.
2: Això no és com les pel·lícules. Les investigacions són llargues i sovint topen amb vies mortes i...
1: No n'hi ha cap aquí de via morta. Això és el que ells creuen, que és morta. Però no. Des del principi sentia que era viva i ara no sols ho sento, sinó que ho sé.
2: Això és bo. S'ha posat en contacte amb tu el segrestador. T'han demanat un rescat.
1: Que no va de diners, ja t'ho he dit. I no. El segrestador no. Ha estat ella. D'ahir vaig rebre un missatge d'un número desconegut.
2: I què hi deia el missatge?
1: Segons els Mossos, res. Però per mi ho diu tot. Diu que és viva, que la continuï buscant. M'ha donat força, saps? El primer que vaig fer va ser anar corrents a comissaria. Pensava que ells també se n'alegrarien i la inspectora dels nassos em va tractar de boig.
2: Un moment. No sé si et segueixo. Què deia el missatge?
1: Era una sola icona, o emoticona, és igual com se'n digui. No és important el que era, sinó el que significava. La icona d'un ratolí. És així com li dèiem a casa de petita. Ratolineta. És una cosa que només sabem nosaltres, com una mena de codi. Ho va enviar sabent que jo ho entendria.
2: I tot això li ho has dit a la policia?
1: Esclar! La inspectora aquesta, la tal Merino, m'ha dit que deixés les dades a un dels seus companys i... Vaja, que se m'ha tret de sobre. Potser ella està acostumada a tractar amb desapareguts, però és que no és una desapareguda qualsevol, joder, que és la meva filla. I només té 12 anys. Si fos la seva filla, segur que ja hauria mogut cel i terra, però no ho és. No en té ella de fills. No pot entendre què se sent quan t'extirpen allò més preuat, ni tan sols pot imaginar la inseguretat que crea la incertesa. A quin mal ha fet ella perquè algú decideixi fer-li passar per això, eh?
2: I tu has fet el mateix.
1: Perquè tu sí que em podries entendre.
2: Però jo no sóc mossa. Què?
1: No ets mossa, no. Però tu tens un podcast que investiga crims, oi? Segur que saps com s'ha de fer per trobar algú que ha desaparegut.
2: No sé què t'imagines de mi, però només tinc un podcast, eh? No és que sigui massa influent. I a més, no tinc gaires amics a la policia.
1: Prou, no parlis. Calla. O t'hauré de presentar també la boca. Només vull que diguis sí i no. Que ho has entès i que em faràs cas. I doncs, em faràs cas. Que si em faràs cas, he dit. Que no em sents? Que responguis? Em faràs cas?
2: Sí.
1: Què has dit?
2: Que sí.
1: Que sí, que què?
2: Que et faré cas. Deixa de fer-me mal. Et faré cas, però deixa'm anar.
1: Veus? Com ens entenem, tu i jo?
2: I el meu fill? Si jo t'ajudo, el deixaràs anar?
1: Abans hem de trobar la meva filla.
2: No m'has respost. El deixaràs anar?
1: Tots dos sereu lliures. No sóc cap monstre.
2: I quina garantia en tinc jo d'això?
1: La meva paraula. No et sembla prou?
2: Primer, deixa'm parlar amb el Pol. Estarà molt espantat. Deixa'm dir-li que estic aquí i que sàpiga que...
1: Que estarà espantat? Doncs clar que estarà espantat. I com creus que estarà la meva filla? Les mateixes condicions. Recordes? Ara trucarem a l'inspectora Merino. I li exigiràs que busqui la meva filla.
2: T'estàs confonent amb mi.
1: Li diràs que té 48 hores per trobar-la.
2: I per què creus que em farà cas a mi?
1: Més val que ho faci. T'hi jugues tant com jo. Oi que m'entens?
2: Val, truquem-li. Com es diu la teva filla? I quan va desaparèixer?
1: Mònica Esteve. I no en sé res des del 22 de novembre. Fa una setmana i dos dies.
2: Alguna cosa més que necessiti saber? Què han investigat?
1: Això és tot el que et diré. Fes-t'ho com vulguis, però... Si dius que has estat segrestada, no tornaràs a veure el teu fill. Si demanes l'auxili, no tornaràs a veure el teu fill. Si jugues a fer-te la llesta i enganyar-me, no tornaràs a veure el teu fill. I si no aconsegueixes trobar la meva filla, doncs el que ja t'imagines, tu tampoc tornaràs a veure el teu fill. Ho has entès? Que si ho has...
2: Sí, ho he entès, sí.
1: Molt bé.

0: qui truca a aquestes hores? Hola? Que hi ha algú?
1: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM. Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Aquest cap de setmana comença la segona quinzena d'agost i molta gent començarà les seves vacances. Hi ha qui va en avió, hi ha qui va en tren, però també qui agafa el cotxe. Direcció General de Tràfic preveu uns 5,6 milions de desplaçaments per una operació especial que es posarà en marxa avui a les 3 de la tarda. Els primers problemes i retencions importants es preveuen per les primeres hores de la tarda i s'allargaran fins a les 11 de la nit. També s'intensificaran els controls de velocitat, alcoholèmia i drogues. Les carreteres amb més possibilitat de resultar afectades són autopista AP7, la C32 al corredor del Maresme i les vies d'accés a les platges de la Costa Brava i la Costa Daurada. Aquest dispositiu es mantindrà actiu fins al diumenge 16 d'agost per cobrir tants moviments de sortida com d'aquells que tornen de les vacances.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I l'actor rubinenc Oriol Borés marxa a fer Els Miserables a Madrid. Després de 2 premis Butaca i una nominació als Premis Teatre de Barcelona, l'actor rubinenc aconsegueix un personatge en un dels musicals més prestigiosos del món. Una espina que ja tenia clavada des de 2016, quan ja va ser seleccionat per l'obra de Víctor Hugo.
2: Aquella producció va estar maleïda, perquè em van agafar. Jo vaig anar a Madrid 3 cops a fer-me proves de vestuari de Miserables, em vaig emprovar tota la roba, vaig fer una reunió amb el director musical dient-me aquest és el teu track, faràs aquest personatge, fas això, tot la teva línia melòdica és aquesta. Vaig tornar a venir a Barcelona i quan vaig tornar a Madrid a una setmana de començar assajos perquè m'havia de fer un moll del cap per les perruques, i l'endemà, el dissabte, al migdia, rebo un mail dient que es cancela la producció per problemes amb el teatre i amb els drets. Bueno, allò va ser un drama.
1: Els assajos dels Miserables començaran el pròxim 7 de setembre i estrenaran la nova temporada amb la incorporació de Borés el pròxim 11 de setembre al Teatre Apolo.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: L'Ajuntament de Rubí ha instal·lat 2 noves veles per fer ombra a la zona de jocs infantils del Parc de Can Oriol i a l'Ateneu Municipal. Una actuació que permet crear espais més frescos i confortables perquè infants, famílies i ciutadania puguin gaudir-ne també durant els mesos de calor. Aquestes 2 veles formen part de les actuacions de generació d'ombra previstes per aquest 2026 dins del Pla de Refugis Climàtics 2026-2030. Recorda que tens a la teva disposició tots els espais amb ombra i climatitzats repetits per la ciutat i ho pots consultar a la web www.rubi.cat/refugisclimàtics. Fins aquí les notícies, més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La xifra de morts del terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar Colòmbia aquest dilluns puja fins als 265. També ha deixat 3.494 persones ferides, 496 desapareguts i més de 53.000 damnificats arreu de les regions més afectades pel sisme. Escoltem l'historiador Josep Maria Freixas, un rubinenc que viu a Bogotà i que ens explica com ho ha viscut.
2: Doncs mira, aquí el dilluns just començàvem la jornada, eren dos quarts, una miqueta més de dos quarts de vuit, I bueno, va començar, i clar, jo estic a Bogotà, aquí l'únic que vam notar va ser el moviment i, bueno, i escales avall dels edificis corrents amb sirenes que sonaven per tot arreu, i una situació bastant dantesca, no? Però aquí a Bogotà, afortunadament, va quedar amb l'ensurt. Però el problema va venir a l'occident del país, no? Que és on hi havia l'epicentre i on aquesta mena de terratrèmols són més freqüents, l'eix cafeter i tota aquella zona del Pacífic.
1: Es va confirmar que no hi ha cap coneixement de morts, ferits o desapareguts catalans, però sí s'ha confirmat la mort d'un espanyol amb doble nacionalitat durant el terratrèmol i la xifra de desapareguts espanyols, que ara s'ha reduït a 12.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Chantal Giné enfronta amb ganes un nou Mundial d'hoquei herba. La jugadora rubinenca ja és a Bèlgica amb la selecció espanyola per disputar el Mundial, que arrenca demà 15 d'agost. L'equip ha completat una preparació intensa i enfronta la cita mundialista amb molta il·lusió i bones sensacions.
3: Ara ja portem aquí a Bèlgica des de dilluns i bé, preparades ja per començar amb moltes ganes al Mundial el diumenge. Bueno, bones sensacions. Sí que és veritat que Argentina ja havia jugat a un amistós previ abans, llavors elles venien com una mica més rodades, vam perdre 4-1, però bé, la importància nosaltres al final la tenim amb nosaltres, no amb el resultat, i vam anar de cada quart millorant els aspectes que ens plantejaven des de la part tècnica.
1: La selecció espanyola compartirà la primera fase amb Irlanda, Bèlgica i Nova Zelanda, tres rivals exigents. Giné considera que és un dels grups més complicats i assenyala especialment el potencial físic dels equips. El primer partit de la rubinenca serà aquest diumenge 16 d'agost i s'enfrontaran a Irlanda a 8:45 de la nit.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: El CRAC proposa una activitat cultural aquest dissabte, la projecció d'una pel·lícula elegida a través d'Instagram. Les dues opcions finalistes són Diaris de Motocicleta i El Gran Dictador. Serà una activitat gratuïta al seu edifici de Sant Joan I. Fins aquí les notícies i més informació d'aquí una hora.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies. Bona tarda. Aquest cap de setmana comença la segona quinzena d'agost i molta gent començarà les seves vacances. Hi ha qui va en avió, hi ha qui va en tren, però també qui agafa el cotxe. Direcció General de Tràfic preveu uns 5,6 milions de desplaçaments per a una operació especial que es posarà en marxa avui a les 3 de la tarda. Els primers problemes i retencions importants es preveuen per les primeres hores de la tarda i s'allargaran fins a les 11 de nit. També s'intensificaran els controls de velocitat, alcoholèmia i drogues. Les carreteres amb més possibilitat de resultar afectades són autopista AP7, la C32 al corredor del Maresme i les vies d'accés a les platges de la Costa Brava i la Costa Daurada. Aquest dispositiu es mantindrà actiu fins al diumenge 16 d'agost per cobrir tants moviments de sortida com d'aquells que tornen de les vacances. T'expliquem tot el que passa a la ciutat. I l'actor rubinenc Oriol Borés marxa a fer Els Miserables a Madrid. Després de 2 premis Butaca i una nominació als Premis Teatre de Barcelona, l'actor rubinenc aconsegueix un personatge en un dels musicals més prestigiosos del món. Una espina que ja tenia clavada des de 2016, quan ja va ser seleccionat per l'obra de Víctor Hugo.
1: Aquella producció va estar maleïda, perquè em van agafar. Jo vaig anar a Madrid 3 cops a fer-me proves de vestuari de Miserables, em vaig emprovar tota la roba, vaig fer una reunió amb el director musical dient-me aquest és el teu track, faràs aquest personatge, faràs això, tot, la teva línia melòdica és aquesta. Vaig tornar a venir a Barcelona i quan vaig tornar a Madrid a una setmana de començar assajos perquè m'havia de fer un moll del cap per les perruques, i l'endemà, el dissabte, al migdia, rebo un mail dient que es cancela la producció per problemes amb el teatre i amb els drets. Bueno, allò va ser un drama.
0: Els assajos dels Miserables començaran el pròxim 7 de setembre i estrenaran la nova temporada amb la incorporació de Borés el pròxim 11 de setembre al Teatre Apolo.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: L'Ajuntament de Rubí ha instal·lat 2 noves veles per fer ombra a la zona de jocs infantils del Parc de Can Oriol i a l'Ateneu Municipal. Una actuació que permet crear espais més frescos i confortables perquè infants, famílies i ciutadania puguin gaudir-ne també durant els mesos de calor. Aquestes 2 veles formen part de les actuacions de generació d'ombra previstes per aquest 2026 dins del Pla de Refugis Climàtics 2026-2030. Recorda que tens a la teva disposició tots els espais amb ombra i climatitzats repartits per la ciutat i ho pots consultar a la web www.rubi.cat/refugisclimàtics. Fins aquí les notícies, més informació d'aquí una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
3: Fórmula Rubí Hits.

0: Ei, què fas? T'estic esperant al casal.
1: Sí, ja vaig. Estic acabant de sortir de casa. Merda, m'he deixat les claus a dins.
2: Museu particular. Capítol 9. Les claus.
3: Hola, Àlex.
4: Ei, Anna, hola. Què? Parlem de les claus?
3: Esclar.
2: Museu particular.
4: Les claus, no et sembla un objecte fascinant, les claus?
3: Sí, són molt úniques, cada una, sí.
4: Però a banda de que siguin úniques, a mi em sembla fascinant perquè són un objecte tan petit, però que alhora el que fa és representar una cosa tan gran i tan important com podria ser, per exemple, la intimitat, no? És a dir, la clau de la casa és aquell petit objecte que et permet entrar a això, no? Precisament a la teva intimitat més pregona. I a més, també ens acaba parlant sobretot d'un tema que és la propietat privada, no? Al final, les claus sempre serveixen per protegir, no? Si parlem una miqueta de la història, sabem que existeixen les claus des de, com a mínim, fa 6.000 anys. És a dir, que fa uns quants segles i uns quants mil·lennis que existeixen. Tant els assiris com els egipcis ja n'utilitzaven de claus, sobretot lligat a cadenats, que utilitzaven precisament per això, per protegir aquelles coses que eren importants. I saps què eren aquelles coses que eren importants per aquesta gent?
3: Algo relacionat amb la feina, cases... Algo que se n'obtenia diners, imagino.
4: Doncs sobretot els magatzems, és a dir, clar. Tot el que era doncs, la intendència, no? El gra, el menjar i demés, tot això doncs, era el que realment s'havia de protegir, però també les tombes i també la mort.
3: Perquè estan tancades amb clau.
4: Clar, evidentment, havien de protegir tant la pròpia memòria o no, la pròpia integritat d'aquell cos que havien enterrat, però alhora també havien de protegir també tot aquell aixovar funerari que acabaven posant, no? És a dir, si no, el descobridor de Tutankamon, si només hi hagués hagut el cos allà, tia, no hagués tingut la fama, segurament, no? Doncs és molt estreta també aquesta relació de les claus i la mort, no? I aquesta necessitat d'haver de tancar amb clau aquella persona que s'ha mort. Pensen que avui amb els nínxols.
3: És el que t'anava a dir. A casa meva hi ha el típic clauer nínxol. I són les clauetes, no? Petitones del vidre.
4: I les discussions familiars que hi arriben a haver per aquesta minúscula clau de qui la té, qui no la té, qui té accés en aquest nínxol i qui no el té. De fet, ara no són tan comunes perquè molts dels taüts, dels fèretres que es fan ara, simplement es tanquen com una espècie de clau Allen, però fins fa no res era molt comú que els fèretres també portessin clau i després et quedaves aquella clau, no? I tu portaves a sobre aquesta clau del fèretre de la padrina, del padrí de qui fos. De fet, ja dins no, de la història d'Espanya, la que, pobra, no?, i malament l'hem anomenat Joana la Boja, Joana I de Castella, que estava doncs, obsessionada amb el seu marit, Felip el Vell, que van trigar 8 mesos a enterrar-lo des de que es va morir. No? I es diu que si ella sempre portava al coll la clau del fèretre, no?, i que de tant en tant l'obria només per poder-lo admirar, no? I besar-li els peus, aquesta cosa,
3: per favor.
4: De no voler deixar marxar. Però torno a la història, que potser m'he anat una miqueta. Estàvem amb els egipcis, i els egipcis ja en feien servir de claus, feien servir unes claus que eren de fusta, que utilitzaven pius i pistons per obrir aquests panys, relativament semblant a les que podem fer servir nosaltres, tot i la diferència del material. I no serà fins als romans, els nostres amics romans, que passaran a fer-se de metall. I a més, en aquest cas, en tenien unes molt curioses, que eren unes claus que feien servir per aquelles arquetes de metall i de més, on hi guardaven les coses més precioses, que, sobretot en aquest cas els homes, les claus eren anells. És a dir, eren anells que, a més, servien de clau. I això el servia amb ells per, en tot moment, saber on era la clau, que era la seva mà, la portaven posada amb un dit, però alhora també era un gest d'ostentació social, de dir, ei, mira, tinc una clau, per tant, tinc una arqueta, per tant, tinc calés, o tinc possessions molt preuades que he de protegir.
3: D'acord? Molt de pel·lícula, això, de l'anell que obre alguna porta.
4: Sí, sí, sí, és una miqueta, com a molt especialitzat, sí, no? I en diversos museus n'hi ha, d'exposades d'aquestes claus anell romanes, i realment són precioses, no? Al final, el que acaba derivant, no?, aquesta necessitat de les claus i també, doncs, la complexió amb què acaba desenvolupant-se l'ofici, és precisament això, la creació d'oficis específics per crear panys i, evidentment, per crear claus que els puguin obrir, no? És com, per exemple, en el cas català, el 1380 es funda el Col·legi de Mestres Manyans, Armers i Agullers, un gremi especialitzat, en aquest cas a Barcelona, que encara avui continua en actiu, encara avui existeix el gremi de serrallers de Catalunya, amb prop de 250 agremiats que representen això, el sector de la serralleria i de la metal·lúrgia. Però quan realment hi ha el canvi més significatiu serà a partir de la Revolució Industrial. Al final, per bé o per mal, gairebé tot acaba canviant després de la Revolució Industrial, al segle XVIII, es crea el pany de palanca, que és encara un avui dels més habituals. Parlem molt de panys perquè al final no hi ha clau també sense pany, no? No, una cosa no va sense l'altra. I sobretot, també gràcies a un concurs que a principis del segle XIX crea el govern britànic. Ells es troben que a les drassanes de la ciutat de Portsmouth es produeix un robatori amb claus falses. Aleshores, el que fa el govern britànic és impulsar un concurs per veure qui és capaç de crear un pany que no es pugui forçar d'aquesta manera, que no es pugui falsificar les claus tan fàcilment. I el 1818, un serraller que es deia Jeremiah Chubb és el qui va guanyar unes 100 lliures, que per l'equivalent del moment serien uns 11.000 euros, per tant, poca broma. I a més, fixa't, Jeremiah Chubb és un cognom que encara avui està lligat a les alarmes, a la protecció.
3: Ara mateix acabo de veure el logo, l'acabo de visualitzar.
4: Unes lletres de color blau, sí, doncs blau encara avui, sí. Després d'aquests 200 anys, aquesta gent s'estan dedicant a això, perquè no en va. Aquest pany que ell va fer, fins al 1851 ningú el va aconseguir forçar. Per tant, realment va guanyar el premi amb totes les de la llei. També van ser un dels primers en construir caixes fortes, conjuntament amb el seu germà, i per això et dic que encara són ben vigents dins del sector. No? Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes més petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, aquest cilindre a l'interior, que van ser inventades per un americà, que es deia Linus Yale, el 1848, i el seu fill, que també es deia igual, el 1861, el que va ser aconseguir reduir aquest tamany de les claus fins més o menys el que tenim nosaltres, perquè abans havien de fer una a una, aquelles claus grossotes que veiem a vegades, no?, que són molt, molt antigues i que evidentment són molt poc pràctiques. No? I en essència el que feien era agafar una miqueta aquell model que ja tenien els egipcis i adaptar-lo, en aquest cas, a les reduïdes dimensions. És a dir, que al final tot acaba sent cíclic, tot acaba tornant. I et deia, no?, que en el cas de les claus també són un objecte poderosíssim, o com a mínim a mi m'ho sembla per això, per aquest simbolisme d'aquesta intimitat, d'aquesta propietat privada, d'aquesta cosa important que és el que guarden, i al final són un símbol molt potent, i fins i tot molts estats l'han acabat adoptant com a símbol, més enllà del Vaticà, que té les claus de Sant Pere per raons òbvies, però també és un símbol, per exemple, de Palestina. Les claus és un símbol de Palestina perquè, doncs, el 1948, quan Israel declara la seva independència, es produeix l'episodi de l'Nakba, que és l'expulsió de més de 750.000 persones, persones de palestines, que passen a ser refugiats. amb moltes, el que van prendre va ser allò posat, però sobretot el que no van deixar per res del món van ser les claus de les seves cases, perquè allò era temporal i havien de tornar i havien de poder tornar a obrir aquelles portes que havien tancat perquè els havien fet fora de casa. Això no va passar mai, tot i que el dret internacional els donava la raó, mai aquesta gent ha tornat a casa seva, i moltes vegades aquesta casa ni existeix en l'actualitat perquè va quedar totalment destruïda. Però això no deixa de fer que cada 15 de maig els palestins es reivindiquin com a poble, sobretot amb això, amb aquestes claus a la mà, amb aquest símbol, doncs, de la seva intimitat, que per desgràcia van arribar a perdre.
3: Com ara pensava amb aquesta última part que ens has explicat, pensava això, que com les claus poden esdevenir un símbol. Ara està una mica fora de guió això, però és igual, perquè m'hi ha fet pensar.
4: Això és el millor.
3: No que sí, jo també ho crec. No, pensava que ara que hi ha hagut les primeres manifestacions una mica massives amb tot el tema del lloguer, que el símbol també que s'està utilitzant són les claus, no? Aquest moviment de clau de pisc, perquè acaba també com simbolitzant l'espai on tu vius, que és un, com un dret bàsic tenir un lloc on viure, segons la Constitució, bla, bla, bla, bla, bla. I mira, ara m'hi has fet interconnectar amb tot això. Posem una mica de música.
4: Vinga, va.

0: A veure, et porto una cançó que és una meravella, que és Falling. És la cançó que va servir a l'Alicia Keys per debutar l'any 2001. La colo amb tota la cara del món perquè no té res a veure, senzillament que l'Alicia es diu Kiss.
1: Kiss.
0: No té res a veure. Però és que em sembla tan meravellosa la cançó i com que m'agrada començar amb música i sé que no em renyaràs,
2: no,
0: pues
2: no,
0: endavant. I mira, volia aprofitar també perquè em renyis una mica més. Perquè avui volia fer una mica de, com es diu això, d'autobombo. Sí, perquè tu i jo vam començar fa molts anys a ser amiguets, però després vam començar també a treballar junts. I una de les primeres coses que vam fer junts i que vam aprendre moltes coses, o almenys jo em vaig aprendre moltes i m'ho vaig passar molt bé, i crec que també es va forjar una mica més la nostra relació en aquell moment, va ser quan vam comissariar Generació Re en el que en aquell moment seria el Museu de la Vida Rural, que ara ja és Museu Terra.
2: Exacte.
0: Generació Re, que era una exposició sobre moltes coses, però ho intentarem resumir dient que era una exposició de com van havent-hi canvis que venen promoguts o no per la societat, però que es generen trencaments. Posàvem, no?, dos exemples molt clars, com van ser la filoxera i Covid, i com moltes vegades sortim reforçats d'aquests canvis i es generen generacions de repensar, de reflexionar, de reimaginar, etc. Ho he fet bé així, dit a grans
2: Jo crec que sí, està bastant bé el resum. Llàstima que, esclar, ara no es pot comprovar, no?, si l'hem fet bé o no el resum, perquè no es pot visitar l'exposició.
0: Podem
2: no?
0: visitar la web, això sí.
2: Sí,
0: Expogeneració Res pot visitar. En qualsevol cas, va ser una idea teva meravellosa que m'agradaria que compartissis amb les persones que ens escoltaran.
2: Per tant, no és autobombo, és bombo teu cap a mi.
0: És bombotó? Sí, bueno, sí, una mica, sí. Bueno, perquè va ser un gran encert de l'exposició i ara veuràs cap on va, i espera, perquè tot està pensat. Et va sortir del teu cap fantàstic una instal·lació amb claus, que m'agradaria que ens expliquessis com la van muntar, per què la van muntar, per què se't va acudir, i una mica com es veia dins l'expo.
2: Bé, el tema era que havíem d'incloure dins de l'exposició un projecte de l'Institut Ramon Muntaner, que el que estava fent era estar cartografiant a nivell de països catalans els pobles abandonats que hi havia a Catalunya, en alguns casos doncs, totalment, bueno, en altres ho vam tractar a Catalunya, n'hi havia alguns que totalment abandonats, alguns que estaven en vies no, de ser abandonats, és a dir, que ells comptaven que tenien menys de 30 habitants, d'altres que estaven en procés doncs, de poder-se tornar a habitar arreglant algunes cases i de més. No? Aleshores, no, era el que comentàvem precisament abans. No? A mi va semblar que la forma fantàstica de representar cadascun d'aquests pobles era una clau, no? I aleshores el que vam fer va ser posar, en aquest cas vam acotar-ho a la vegueria de Tarragona, on hi havia 90 llocs d'aquests que entraven dins del projecte, vam posar 90 claus, cadascuna amb el nom del poble que volien representar, i era això, no? Era dir, al final segurament l'últim que va marxar d'aquell poble el que va fer també va ser, com dèiem en el cas dels palestins, és prendre la clau també, perquè no saps mai si hauràs de tornar, i allò és el que et permet sempre poder tornar a entrar el que potser havia sigut casa teva.
0: Va ser una instal·lació que a tothom li agradava molt, jo ho recordo, no?, quan fèiem visites, que la gent sempre la mirava com que no sabia si estava entre l'estadística, l'obra d'art, la instal·lació, i bàsicament també l'he portat perquè una mica de resultes d'aquesta instal·lació i també de la feina de l'Institut Ramon Muntaner, el que es va fer posteriori, que existeix ara mateix en línia, és un joc que el va fer l'Institut Ramon Muntaner, el Museu Terra i Còdol, que el van anomenar La clau ets tu. I bàsicament és un joc que està pensat per l'alumnat de cicle superior de primària i es parteix d'una idea d'un món cada vegada més urbanitzat en el qual s'han de generar propostes per repoblar pobles abandonats o en risc de despoblament a través, doncs, ja et pots imaginar, de la sostenibilitat, del patrimoni, etc. En qualsevol cas, a mi el títol em va semblar com que estava molt inspirat en la instal·lació que hi havia Generació Re, perquè al final aquesta paraula clau juga amb molts significats. I parlant de significats, he portat tres obres d'art d'un mateix autor, que és Magritte, autor surrealista, i les he portat perquè es diuen una, La clau dels camps, l'altra són quadres, La clau de vidre, i l'última, La clau dels somnis. La primera, La clau dels camps, és una peça molt coneguda, que segur que si us agrada una mica l'art la teniu al cap, que és aquesta finestra que està encarada cap a un camp, els vidres es trenquen i queda el paisatge en els vidres, no? És com una cosa molt, molt bonica. Després, a la peça, la clau de vidre, hi ha unes muntanyes, i al mig d'aquestes muntanyes hi ha una roca flotant brutal. Em sembla que també és una peça molt bonica, parle, no?, una mica d'aquesta cosa de la naturalesa que és tan robusta, però te la posa superlleugera perquè hi ha una roca flotant al mig del cel, es diu la clau de vidre. I finalment, la clau dels somnis, on hi ha quatre imatges, un cavall, un rellotge, una gerra i una maleta, i a baix escriu... coses que no són, no? Doncs, per exemple, el cavall té escrit la porta, el rellotge té escrit el vent i la gerra té escrit l'ocell, que això ho feia molt Magritte, jugar una mica al despiste entre llenguatges.
2: El que és i el que no és.
0: Sí. I les tres peces porten en el títol clau, però no apareix cap clau literal, evidentment, en cap dels tres quadres, i em fa l'efecte que aquesta clau de la qual parle és aquesta clau del joc, no? De la clau ets tu, entesa com quelcom, un artefacte, tot i que ara en Història de l'Art no ens agrada massa parlar d'artefactes, com aquest sistema que et permet accedir a altres espais metafòrics. Ens has explicat molt bé les claus físiques, d'on sortien i per què serveixen, però el concepte de clau de forma abstracta o metafòrica dins de l'art a mi em sembla molt interessant, no? Una altra obra d'art que t'aporto, que ara tinc molt apropet per qüestions laborals, és, segur que te'n recordes, Àlex, és l'homenatge a Sarajevo, que està al Museu d'Art Modern de Tarragona.
2: Un mural bastant gros, i més destaca sí. molt en la sala on està instal·lat, sí, sí.
0: És una peça molt gran que va fer un ballenc, el Jaume Soler, i és com una mena de retaule que representa els horrors que va ser la guerra dels Balcans i concretament de la ciutat de Sarajevo. Perquè la gent es faci una idea, tot i que es pot buscar en línia, és un retaule que està dividit en caselles i a cada casella, a cada panell, hi ha una representació de la guerra, no? Doncs des de l'àliga que representa el poder, uns pits i un falos que representen les violacions que s'hi van dur a terme, la sequera, unes mans ensangonades, hi ha altres caselles que estan disparades, hi ha forats... És tot una mena de... Sí, de llibre obert del que pot comportar, en aquest cas va ser la Guerra dels Balcans, però és aplicable a qualsevol altra peça. Per què la porto avui aquí? Perquè hi ha un panell, concretament, que té una clau penjant, com una mica a moda de ready-made, no? La clau penja i, literalment, si fa vent, es mou. Llavors, et preguntaria tu, després ja veuràs per què t'ho pregunto, per què creus que hi ha una clau en aquest panell? Està en lloc super... O sigui, central, eh?
2: Pues suposo que potser és aquesta mateixa idea que hem anat repetint, no? Que és aquesta simbolització, no? d'aquella part íntima, d'aquella part privada, d'aquella casa, no? D'aquella llar que deixes, no? De tots aquests refugiats que han de marxar de casa i després van a llocs que normalment no hi ha claus, no? En els barracons no hi ha claus, en les tendes de campanya dels camps de refugiats no hi ha claus, no? És a dir, que també és com una certa deshumanització no tenir una clau on poder-te tancar.
0: Mm-hmm. Està bé perquè tu, com jo, ets tirant a fosc i pessimista.
2: Eh? Jo... Sí, l'alegria de la huerta. Sí,
0: jo
2: sí,
0: també pensava el mateix, rotllo, que és aquesta casa que he hagut de deixar, aquest lloc que no sé cap on vaig, una clau, com tu deies abans, que potser mai més faré servir, i a mi se'm fa una clau trista. Però la persona que a mi em va explicar el retaule, que porta moltíssims anys treballant al Museu d'Art Modern de Tarragona, la interpretació que em fa és que és la clau que permetrà resoldre el conflicte. I em va semblar meravellós com dues noies d'edats no tan separades i que hem nascut a pocs quilòmetres de distància i hem tingut una vida molt similar, segurament en molts sentits, fèiem una interpretació tan diferent de la mateixa clau. I també em va semblar que ajuntava perfectament el que he intentat explicar avui, no? Que és la clau, en aquest sentit, més físic del mot, no? d'aquesta cosa que tanque un espai, però també aquest artefacte que permet obrir solucions o entendre'l de manera simbòlica. Estava tan segura que tu diries la meva interpretació, és que no he dubtat ni un...
2: Però al final es pot prendre també com una cosa ambivalent, no? És a dir, les claus serveixen per tancar, però alhora també serveixen per obrir.
0: Totalment. Sí, sí, és com tu abans, no? El pany existeix perquè hi ha la clau i viceversa. I per acabar, ja que he començat amb una cançó, tancarem una altra cançó...

0: Et presento a la banda Urban Cookie Collective, m'encanta el nom. Quan jo teníem un any, és a dir, l'any 93, van llançar aquest single que es deia The Key, The Secret. És amb la cançó amb la qual es van fer famosos. S'ha considerat que és un dels himnes de la música dance dels anys 90, o sigui, la gent que en aquell moment estava en el dance la va adorar moltíssim, i la porto perquè tota la lletra, Àlex, tota la lletra de tota la cançó, que no és curta, t'ho asseguro, és I've got the key, I've got the secret, I've got the key to another way.
1: Molt bé.
0: I així va dient-ho tota l'estona. Però si tu penses, és profunda, la lletra,
1: sí, sí.
0: Perquè, escolta, tinc la clau, tinc el secret, tinc la clau per anar cap a un altre lloc. És, o sigui, és tot el que hem explicat resumit en quatre versets. Què et sembla?
1: Meravellós, com
0: ben
1: sempre.
0: Ben tancadet, no?
1: I tant, sí? Tancat amb pany i forrellat.

0: Mama, passaré un moment a buscar les claus de recanvi del meu pis.
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: Salut, amics i amigues. Què tal, com esteu? Comencem un espai de 25 minuts en el que parlem d'excursionisme, de senderisme i de viatges. Ho fem des de Ràdio Martorell i per 35 emissores municipals sindicades a la xarxa. Sigueu tots molt benvinguts i us convidem a que feu un recorregut amb nosaltres. Un trajecte amb tres parades, tres continguts que, abans que res, resumim en el nostre sumari. Vallirana és una vila situada a les primeres estribacions de l'Ordal, al massís del Garraf. Un territori molt calcari, ple d'avencs i de coves on s'hi pot fer espeleologia. D'això en saben molt el Centre Excursionista de Vallirana, fins al punt que al seu local hi tenen un centre d'interpretació de l'espeleologia. En parlem tot seguit amb el president de l'entitat, Miquel Neiro. Saltarem cap a la Ribera d'Ebre per pujar al Morral de les Moles, des del poblet de la Serra d'Almos, al terme municipal de Tivissa. Un recorregut entre camps de fruiters, masos, barrancs i vistes espectaculars de la conca que forma el riu Ebre en aquests territoris. I avui ens acomiadem del cicle que hem dedicat a Xile. Ens queda un bonus track del viatge que van fer la Conxita Terruell i la Rosa Pi. Valparaíso i Viña del Mar, d'una banda, i les Torres del Paine, de l'altra. Les escoltarem amb atenció, com sempre, amb música pròpia del país. I ara, comencem. Veniu amb nosaltres? Sí? Doncs va, que marxem. L'espeleologia és la ciència que explora les cavitats subterrànies, sigui o bé amb finalitats científiques, o sigui per practicar esport, o amb dues alhora. I d'aquesta manera, amb una combinació d'esperit d'aventura, curiositat i adrenalina, fa segles que es desenvolupa aquesta pràctica. A Catalunya es considera que l'esclat de l'espeleologia moderna ve de la mà del Centre Excursionista de Catalunya i de la figura de Norbert Font i Seguer, qui cap a finals del segle XIX va elaborar un catàleg espeleològic amb 333 cavitats del país. Al llarg del segle XX, poc a poc, van creixent les entitats dedicades a explorar avencs i coves, i l'any 1954 es crea l'embrió del que després esdevindrà la Federació Catalana d'Espeleologia. Vallirana, al Baix Llobregat, és una vila molt relacionada amb l'espeleologia i una de les que compta amb entitat que vetlla per la pràctica d'aquest esport. La seva situació a l'entrada de la Serra de l'Ordal i envoltada de relleus càrstic foradats, plens de coves i avencs, ho ha fet possible. Qui ho canalitza és el Centre Excursionista de Vallirana, que disposa d'un centre d'interpretació en una de les plantes del seu local. El president de l'entitat, Miquel Neiro, defineix l'objectiu que té aquest centre.
1: Són sales on fem difusió de l'espeleo, d'aquest esport. Com es feia l'espeleologia, no? Com va néixer, quines epis o quins materials feien servir al començament i com ha anat evolucionant. I al darrere també hi ha uns panells que expliquen des d'un punt de vista bastant didàctic com s'han anat formant aquestes cavitats. No només les de Vallirana, no? Sinó totes les cavitats al món.
0: Explica Neiro que a poc, amb el pas dels anys, l'entitat va acumular materials i que gairebé sense voler-ho, això va fluir cap a la creació del petit museu. Adreçat a tothom, iniciats i no iniciats, gent de totes les edats i, sobretot, nens i nenes de les escoles de Vallirana i dels pobles dels voltants. Entrem al Centre d'Interpretació de l'Espeleologia de Vallirana. S'estructura en dues sales. La primera és poblada de fotografies antigues dels personatges referència de l'espeleologia i unes quantes coses més.
1: És la sala on les fotografies que hi ha, doncs hi ha els personatges que són referència de l'espeleo, no? D'aquí de Catalunya, i on podem veure i gaudir d'una exposició de material que es feia servir, no? Com t'he dit, la il·luminació de carbur, aquestes escales metàl·liques que es feien, que són enrotllables, que es feien servir abans, el cas, els fanals... Veure l'arnès que es feia servir fa una miqueta de riure, no? I aquí, a Catalunya, va ser tot una referència religiosa a l'Emili Sabater. És a dir, aquesta primera sala és una miqueta la situació de l'inici, no? I aquí tenim fotografies que són de l'any 1949 i finals del segle XIX.
0: I la segona sala acull imatges d'algunes de les cavitats més destacades del Garraf per situar l'entorn, així com murals i explicacions de la gènesi i les tipologies de les coves i els avencs més representatius d'arreu del món.
1: Amb una banda, hi ha una sèrie de fotografies de cavitats, totes aquí del Garraf, i molt conegudes, no?, dintre del món de l'espeleologia. L'avenc esquerrà, aquí que estan a les Aigües Valls, el Pou de Font i Seguer, que també tenim aquí a Vegas, l'avenc dels Quirols, que també és molt conegut, que té un pou molt conegut, el Font i Seguer, l'Olesa de Bonesvall, que és una cavitat que arriba a gairebé als 200 metres. Hi ha una sèrie de fotografies i de murals on expliquen la geologia, de com s'han format i les distintes cavitats que podem trobar al món. Des de coves que estan plenes de gel, des de coves salades, hi ha unes parts de coves que estan submergides o passen rius.
0: I encara hi trobarem un petit extra per la canalla. Entre sala i sala, al centre, alberga un espai dirigit per nens i nenes. Miquel Neiro.
1: Passant entre dues habitacions, que tanquem a les fosques i els hi fem passar, i així tenen una miqueta aquesta sensació de la foscor, perquè les imatges que poden veure aquí són unes fotografies veritablement molt maques, amb molta llum i amb una visualització de les formacions espectaculars, però bueno, no hem d'oblidar que l'espeleo és foscor, estem molt limitats amb el tema de la llum, i bueno, també aquí els hi podem ensenyar.
0: Un espai que, comenta el Miquel, posa el caramelet a la boca del visitant per apropar-lo a que potser s'atreveixi a fer un curs o formació en muntanya i espeleo, o bé vulgui fer un bateig, una descoberta, una cova assequible de baixa dificultat, una sortida d'un dia organitzada pel centre o, en definitiva, introduir-se a fer aquest esport. El punt de partida, en tot cas, sempre és Cal Capellades, al cor de Vallirana, el número 402 del llarguíssim carrer Major, espina dorsal de la vila. En Miquel confessa que l'entitat ha tingut la sort de disposar d'aquesta bonica i històrica casa

0: Rial de Poble.
1: Al final és Casa Museu, no? Aquí a Vallirana se la coneix com a la Casa Museu, perquè tenim la sort de tenir una casa del 1780 i que està molt ben conservada. I tenim, doncs, que ja no es fan... Avui no es decoren les cases així, no? Les habitacions. Avui fan servir una cosa que es diu veneciano, que és bastant semblant a el que es feia abans, que era pols de marbre, els sostres pintats, amb flors, amb figures, que donava, òbviament, que era una casa d'una família benestant i que està avui per avui bastant conservada.
0: Probablement el Centre Excursionista de Vallirana, entitat que té al voltant d'uns 200 socis, és més coneguda per l'activitat espeleològica que no pas pel senderisme o, per exemple, l'àrea de recerca i patrimoni, que també hi té un pes important. En Miquel exposa que prop del 40% dels socis fan espeleologia, que sovint ho fan de manera individual i que una de les lluites de l'entitat és recuperar l'esperit col·lectiu, que sembla anar una mica en retrocés a dia d'avui entre les entitats excursionistes. Alhora, reivindica amb orgull que Vallirana és un bressol d'aquest esport a nivell català i que fa molts anys que s'hi practica. El fet que es trobi entre les falles del Llobregat i del Penedès en un terreny càrstic hi ha fet molt. Al seu voltant hi ha un univers de coves i avencs i que, a més, són de fàcil accés, com ell mateix diu, moltes d'elles a peu de pista.
1: La veritat és que l'espelo a Vallirana, sempre fem conya, no?, que es pot fer gairebé en cotxe. És a dir, a diferència de la muntanya, que sempre requereix una aproximació llarga, doncs no tenim al cap que si hem de fer un pic al Pirineu, doncs tenim ja aproximacions al refugi d'un parell d'hora, d'hora i mitja. L'espelo, tenim la sort, almenys aquí a Garraf, que està tot de pista. Al final deixes els cotxes i camines 15 a mitja hora, i en 15 minuts, 20 minuts, tens una cavitat per descobrir. Ho tenim a peu de cotxe, que diem, a tocar.
0: I vosaltres teniu també a tocar la possibilitat de conèixer aquest món i, qui sap, potser fer-ne una immersió, mai millor dit. Contacteu amb el Centre Excursionista de Vallirana, que tenen actiu l'Instagram i web amb les dades bàsiques, i podreu visitar el Centre d'Interpretació de l'Espeleologia. I és que, com ells mateixos diuen, sempre hi ha un món per descobrir sota els nostres peus.
2: Sendes.
0: I anem a fer una mica de senderisme i a recuperar vells amics coneguts. Eh que sí, Xavi Tió, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
0: Fantàsticament bé, i dèiem que avui recuperem. Aquest seria el verb, eh?
3: Això mateix, ben dit. Recuperarem les terres tarragonines.
0: Ben fet.
3: Que les teníem oblidades de fa molts dies. Ens n'anem estrictament cap a la Ribera d'Ebre, però molt a la vora del Priorat. Us proposo pujar al Morral de les Moles des de la Serra d'Almos, un petit poblet de 250 habitants pertanyent al municipi de Tivissa, al nord de la comarca, en un entorn de baixa muntanya a tocar del Priorat. Tan a tocar, de fet, que el poble és més a la vora de la comarca veïna que no pas de la capital del municipi. Farem una circular en sentit antihorari que ens durà entre cultius de fruiters, a passar per diversos masos, enfilar-nos a l'excel·lent mirador del Morral de les Moles, fer un tram planer per dalt de les Moles, per sender estrets passar per d'altres masos, en actiu o enronats, i ja per pista ampla baixar pel barranc del Mas de Capcir, que més endavant conforma el barranc de Tartacó, i aigua savall ens durà a passar pel Mas de Pena. D'allà baixarem a l'àrea de lleure de la Font Vella i retornarem a la Serra d'Almos desfent un tros del camí d'anada.
0: Fantàstic, doncs aquesta és la proposta pel dia d'avui i, com sempre, hem de començar amb el punt de sortida.
3: Doncs anem a començar a caminar al final del carrer Major de la Serra d'Almos, al davant de les escoles. El que fem és sortim del poble seguint en la mateixa direcció, és a dir, cap a sud, per una pista ampla, que és el camí del Mas de l'Arany, i anem remuntant suaument per entre enormes camps de cirerers regats amb gota a gota. Passem per entre inacabables fileres d'arbres alineats, que no en veiem al final, i que ens menen al cap de poca estona al Mas de l'Arany. És una grandiosa masia del segle XV, amb un pati a l'interior que distribueix tots els espais annexos, reconvertida a l'actualitat en casa de turisme rural. Fem la volta a la casa i continuem per la mateixa pista, que ara és el camí del Mas de Capdà. hi arribem en 5 minuts més, i també voltem el mas pel costat, és una masia no tan gran, també situada entre

0: entre camps de fruiters. I al cap de poc deixem els camps i ens endinsem en una zona progressivament boscosa d'alzinar barrejat amb pins, anomenada el Racó de l'Eure, i que de seguida ens desemboca en un petit camp tot voltat de bosc. Aquí la pista s'acaba i agafem per l'altre cantó un petit sender que va remuntant per un fondo calcari, talment com si estiguéssim al Garraf. El pendent s'accentua i, seguint un revirat antic camí empedrat, pugem fins a una zona d'antics conreus de ametllers abandonats al capdamunt d'un gran altiplà que són les Moles. Ja de pla anem a passar per un pou de pedra seca amb una cisterna coberta al costat i les runes d'un petit maset. Continuem per sobre de grans marges de pedra seca enmig de pineda i de seguida arribem en un trencall amb un pal indicador que per l'esquerra ens du a la Roca de l'Antònia o Morral de les Moles. És un sortint de pedra encinglerada sobre el barranc de Tartacó, per on passarem després, amb vistes cap a nord, cap a la Serra d'Almos i els Guiamets, i també l'església del Mas Roig, traient el cap per darrere. Veiem també al fons Falset i, més a la vora, la cara sud de la Serra de Llaveria. Cap a llevant tenim a tocar la Serra dels Montals, al costat del Coll de Fatxes, i cap a ponent s'endevina la Cubeta de l'Ebre amb les serres de Pàndols i de Cavalls al darrere. Contemplat tot aquest superb panorama, desfem el trosset de camí fins al trencall i continuem recte, de pla, per entre pineda. Anem a passar pel costat del petit cimet de les Moles i comencem a baixar per anar a desembocar en una petita pista que ens du al Mas de Capcí, petit, ben conservat, sobre un llom envoltat de conreus. Deixem la pista i ens entaforem en un senderó que haurem d'anar buscant per no perdre'l entre els arbres caiguts i la malesa que l'ha anat tancant i que ens porta a les runes del Mas del Catxarrina. Continuarem encara pel mateix senderó que s'acaba de posar en un petit barranc feréstec i que aigües avall ens mena a la pista principal que ressegueix la capçalera del barranc del Mas de Capcí. Aquí girem a nord i continuem baixant, ja força més còmodament, fins a l'aigua barreja amb d'altres barrancs que conformen el barranc de Tartacó, molt més obert. Deixarem sobre nostra, per l'esquerra, els cingles del Morral de les Moles, on havíem tret el cap, i anirem a creuar el torrent per anar entrant en zona de conreus i arribar al Mas de Pena, un altre gran mas en actiu, amb tot d'annexos al voltant. I aquí, d'aquí o més ben dit, baixarem a la Font Vella, on hi ha una zona de lleure amb bancs i taules al costat d'una petita resclosa, d'on arrenca un rec, sobre un salt d'aigua força bonic, i on també trobem un interessant forn tauler, força gran i bastant sencer. De la Font Vella el que fem és pugem a trobar de nou el Mas de l'Arany, i llavors ja només ens queda desfer el camí d'anada entre cirerers fins a entrar de nou a la Serra d'Almos i recuperar el cotxe.
1: Home, sí, és important recuperar el cotxe, perquè si no ens quedem penjats allà, bàsicament. Anem a la fitxa tècnica, distància recorreguda.
0: Doncs estem parlant de pràcticament 11 quilòmetres.
1: Desnivell.
0: 290 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
0: Fem-ho tranquil·lament, 5 horetes, xino-xano, per poder contemplar les vistes.
1: I fer alguna foto, també. Grau de dificultat de l'1 al 5?
0: No hi posaria més que 1,5 sobre 5.
1: Referències a internet?
0: Doncs a internet trobareu aquesta proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Lo Morral de les Moles des de la Serra d'Almos, d'un usuari que es diu Cairn.
1: Gràcies, Xavi, i ens retrobem la setmana vinent.
0: Salut i República!
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, sóc Conxita Teruel Llong. Us parlaré de Xile a través del llibre Viatge a l'ànima xilena.
4: Sóc Rosa Pimas Vidal. Us parlaré del viatge i dels meus contes publicats en aquest llibre de Xile.
1: Doncs acabem cicle xilè, els quaderns del viatger. En els quatre capítols que fins ara havíem abordat, la Conxita i la Rosa ens han portat preferentment cap al nord del país. Avui anem cap a la costa central, Valparaíso i Viña del Mar. I encara anirem una mica més al sud, a la Patagònia xilena i un dels seus parcs més emblemàtics, les Torres del Paine. immillorable epíleg per aquest viatge a un dels estats més fascinants de l'Amèrica del Sud.
4: Viña del Mar i Valparaíso. Ens acompanya amb el seu cotxe Pedro Canales, que és psicòleg clínic apassionat per l'educació. Arribem fins a Viña del Mar. En arribar, la boira costanera, coneguda com a vaguada, crea un vel misteriós, mentre que al passeig marítim, el rellotge de flors i el majestuós Cerro Castillo ens captiven amb vistes que combinen el blau intens del Pacífic amb el vibrar del centre. A més, el mes de febrer, notem el moviment del Festival Internacional de la Cançó, que transforma Viña en una gran festa de música i cultura.
3: Visitem a Jaime Ferrer a Viña del Mar, que és un descendent de catalans. Ens conviden al seu apartament del barri de la Reñaca, amb vistes al mar. A l'entrada, detalls com la Moreneta i un escut amb la Senyera ens recorden amb orgull les seves arrels catalanes. Es narra amb emoció la història del seu pare, que va arribar a Xile en vaixell, fet que va marcar el començament d'una nova vida en terres llunyanes, i ha impregnat la seva pròpia trajectòria de sacrifici i resiliència. En aquest context ha nascut el seu llibre Los Españoles del Winnipeg, El barco de la esperanza para 2.200 republicanos. Una obra que recull la història del vaixell que va portar a Xile exilats republicans espanyols, oferint una visió commovedora d'un moment clau en la història de l'exili, a través de testimonis, anècdotes personals i una recerca històrica rigorosa. Ens convida a comprendre com la recerca de la llibertat i dignitat pot transformar les vides individuals i la societat sencera.
4: A Valparaíso, la Luz Maria i el Camel ens acompanyen pels carrers empedrats, amb murals vibrants i edificis de colors que ens captiven des del Passeig Jugoslavo, un veritable museu a l'aire lliure, fins al Cerro Alegre, on gaudim de grans vistes panoràmiques. Baixar i pujar amb l'ascensor històric fins al port i la plaça Sotomayor és una aventura inoblidable, mentre els grafits mostren l'ànima rebel de la ciutat. A Viña del Mar ens conviden a dinar a casa seva, amb vistes al mar, on l'Emília, la cuinera, ens serveix torradetes amb salmó, formatge i olives banyades en pisco sour, mentre en Camil i la Luz Maria comparteixen amb afecte la seva història familiar.
3: Mentre érem a Viña del Mar, just en acabar de dinar, rebem una trucada de l'Àstrid que ens avisa que tornem de seguida cap a Santiago, perquè hi ha una apagada de llum general. El Camel ens acompanya a la central d'autocars i marxem cap a Santiago, on ens espera el Gonzalo, el fill de l'Àstrid. Ens diu que els autobusos van a vessar perquè han hagut de tancar un metro. Al final, pugem amb un autobús que ens porta en un recorregut amb força retencions, atès que els semàfors no funcionen i el trànsit és un repte constant. Un cop arribem al centre, baixem i ens endinsem en un passeig on el moviment de la gent ens inunda. Finalment, prenem un taxi i ja quan han declarat toc de queda a les 10. I arribem just a temps a casa on l'Àstrid ens ha estat esperant amb molta angoixa.
4: Un any abans del viatge a Xile, vam anar a fer un viatge a l'Argentina que ens va agradar molt. I d'aquí em va sorgir el llibre amb el títol De Tierra del Fuego a les aigües de l'Iguazú. Explorem els paisatges de l'Argentina, que va sortir el 2024, escrit per Conxita Terruell i Llong, i que jo em vaig posar dos contes, que com sempre doncs, vam fer la ficció i la no ficció. I aquí hi havia una part que parlava de l'estada que vàrem fer a la Patagònia xilena. Per tant, ara us l'expliquem. Xile, el parc Torres del Paine. Hem realitzat una travessia per l'estepa patagònica de nord a sud per la ruta 40 a bord d'un camió 4x4 per visitar el Parc Nacional Torres del Paine. Ens ha impressionat l'entrada per la llacuna amarga en veure per primer cop les emblemàtiques torres. En els miradors panoràmics ha estat un repte superar el fort vent patagònic, que ha tombat a més d'una persona. Ens va sorprendre l'aparició de dos pumes a la nit que van passar a pocs metres del nostre allotjament al bell mig del parc. una gran experiència de naturalesa salvatge.
3: En el Parc Torres del Paine a mi també em va agradar molt veure els cuernos del Paine. Vam anar amb uns miradors que era, tenia una vista impressionant i a sota hi havia el llac, que va ser molt bonic. I també em va agradar molt una ruta que vam fer pel parc i vam caminar al llarg de la riba del llac Grey. I era un lloc que feia moltes ràfegues de vents i estàvem totes allà agafades perquè, si no, doncs ens tombava. I, a més, havíem d'anar fins al final però no vam poder arribar perquè és que realment és molt natura pura, no? És un lloc molt... Les Torres del Paine molt impressionant. Vam fruir molt de vistes magnífiques, vam estar en el dia en el centre Benvinguda i des d'allà vam tenir més un dia molt clar que vam tenir sort de poder fer grans fotografies. Realment, doncs, aquesta part de Xile, mira que ja la vam veure l'any anterior, també val molt la pena, que la recomanem. Aquest viatge m'emporta un record que romandrà gravat per sempre en el meu cor. Els xilens ens han acollit amb tanta calidesa que ens fa sentir part d'aquest país, ple d'història, emocions i bellesa. Aquest llibre és un recull de les vivències del viatge a Xile que ens ha mostrat la seva ànima i les seves persones. En cada mostra d'afecte ens han recordat que som humans per la capacitat de compartir. Realment per mi ha estat un dels millors viatges.

I aquí posem el punt i final. Moltíssimes gràcies, com sempre, per escoltar el nostre programa que hem fet amb molta estima l'Andreu Ortega al control de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, Jaume Monés, a l'edició i presentació. Recupereu els nostres programes al web martorelldigital.cat, a l'apartat de Ràdio Martorell. Nosaltres tornem la setmana vinent per descobrir una interessant ruta guiada temàtica que ens porta a l'indret de Catalunya on es va fer el primer cava. I segurament no us l'espereu pas. Salut i que tingueu bona ruta. Thank you.

0: Ruby Hits.
1: Són les 10 de la nit.

0: L'amor ha estat present sempre en la història de la literatura. Ens obsessiona i ens inspira, i tant que ens inspira. Hi ha amors dramàtics, com els de Romeo i Julieta o Terra Baixa, i d'altres que s'acosten més a allò que volem, no?, als nostres dies, com per exemple Heartstopper. Vinga, va, és l'hora del pati, tothom fora de classe i a reflexionar sobre això de l'amor i què vol dir enamorar-se.
1: Wow. Estàs enamorat, Felipe?
2: Jo estic enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
2: Tu no estàs cagat per dir t'estimo?
3: Perquè m'han fet sentir com un puto acudit.
4: No, em vaig enamorar de la meva millor amiga.
5: I me miro al espejo y digo, Felipe, estás buenísimo. O sea,
6: una abraçada.
0: Ara on ets un romàntic, eh? Què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Hola, hola, sóc el Cristian Oliver, professor de Llengua i Literatura Secundària, també escric i per fi és l'hora del pati. I dic per fi perquè el pati és de les poques zones lliures de professors, és veritat, però sóc dels que està convençut que s'hi aprèn tant o més que dins de l'aula. Què en penseu? Ja esteu d'acord? Si no, ja esteu convençuts, quedeu-vos en aquest capítol en què parlarem d'un temasso, com és el de les primeres papallones a la panxa, el dels piquitos, el dels xuclets al coll, el de les escapades als lavabos, les mirades furtives amb aquella persona que t'agrada. En definitiva, parlarem de l'amor, i per què no dir-ho també, de les primeres pulsions sexuals. Per parlar-ne, sense tabús ni complexes, hem convidat quatre estudiants de secundària, els veritables protagonistes de l'hora del pati d'avui. I us els presento, aquí els tenim, són la Júlia, l'Aaron, el Felipe i la Sara. Molt benvinguts, què tal?
7: Bon dia, com estem?
0: Va, i anem a conèixer-los una miqueta més a prop, més a poc, tot i que sé que a casa segur que s'estan preguntant la pregunta estrella, que és si esteu in love, però no em digueu res encara. Anem a conèixer-vos una miqueta més a fons. Júlia, ets la gran del grup, com
7: sí.
0: Estàs?
7: Què tal, com estem? Molt bé.
0: La Júlia té 16 anys, actualment fa primer de batxillerat. El seu esmorzar de pati preferit és l'entrepà de fuet.
7: Correcte.
0: I aquí no,
7: és que... És que, per favor, vull dir...
0: I l'última pel·li que ha vist és Olvídate de mi.
7: Exactament, sí.
0: Benvinguda. Tenim l'Aaron, que en té 15.
8: Bon dia a tots i a totes.
0: Va a quart d'ESO i el seu esmorzar preferit, entre d'altres, és l'esmorzar de formatge.
8: Exacte.
0: I la pel·lícula que ha vist darrerament amb crispetes a la mà ha sigut Margin Call.
8: Exacte, crèdits al meu pare, que me la va recomanar.
0: També saludo el Felipe. Hola, Felipe, què tal?
9: Ei, què tal?
0: Com estàs? El Felipe cursa tercer d'ESO, li flipa l'esmorzar d'entrepà de pernil, que sí?
9: Clar, sí.
0: I li ha encantat la pel·lícula de terror Longlegs.
9: Boníssim. Home, per favor.
0: Jo és que us admiro a tots aquells que us agraden les pel·lícules de terror. Jo, si... És una cosa infinita d'admiració, perquè jo no puc dormir després, jo no sé com ho podeu suportar.
7: Bueno. No puc.
0: I per últim tenim la Sara. Hola, Sara, què tal?
10: Hola.
0: Com estàs?
8: Bon dia, Sara.
10: Molt bé.
0: La Sara té 14 anys, va a tercer d'ESO, i no és un bon pati sense un entrepà de fajitas. Ens hauràs d'explicar què és això.
10: Sí,
0: és
10: clar. Quan sobra, pues, quan menjo fajitas a casa, quan sopo fajitas a casa i en sobren, que això és quasi sempre... Al matí següent, a l'escola, pillo el pa, fajitas, m'ho menjo i soc feliç.
0: I la darrera pel·lícula que has vist que t'ha encantat és...
10: Wicked.
0: I aquí no, és espectacular. Bé, doncs ara sí, sabeu que aquí comencem molt forts i sense frens. I com us deia, la primera pregunta que us faré en aquest programa que parlarem de l'amor és... Qui d'aquí està enamoradíssim actualment?
7: Primera pregunta.
9: Doncs Sant Felipe s'ha enamorat.
0: Wow. Estàs enamorat, Felipe?
9: Jo estic enamorat.
7: I... El Felipe està enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
9: Doncs perquè, mira, una persona em pot semblar guapa, o sigui, guai, però després és com et tracta aquella persona. O sigui, si jo faig un vincle de confiança amb una persona i després dic, ostres, aquesta persona em tracta bé, em fa sentir jo, em fa sentir Felipe, jo puc ser jo amb aquella persona, doncs dic, doncs m'estic enamorant, no? O sigui, vull ser alguna cosa més amb aquella persona, saps?
0: I els altres esteu enamorats? Heu estat enamorats algun cop?
10: He estat, però ara mateix no.
0: No? Tipo... I vas patir per amor? O has tingut una experiència positiva?
10: Només 3/4 d'hora. Tipo, vaig estar allà plorant, ai, que trist, que... Ja m'he avorrit, ja està.
0: Bueno.
4: Sí, és que no dona... Vull dir, s'ha d'aprofitar tota la vida, vull dir... Jo ara mateix no estic enamorada... Ho he estat, vull dir, soc molt enamoradissa, m'enamoro molt.
9: Jo també.
4: I he patit per amor sense haver estat en cap relació. Mm. Això, clar, pot passar.
9: Sí.
4: Això que ha parlat dels vincles, no?, amb les persones, doncs sí, m'he enamorat i també he patit
0: per amor. A mi m'agradaria saber, Aaron, per exemple, com saps que estàs enamorat? Quins símptomes sents en el teu cos per saber que n'estàs?
8: Home, primer de tot, n'hi ha que fer una petita diferència, crec jo, que és estar enamorat o...
2: t'agrada algú, està pillat per algú, no? Mm-hmm.
4: Sí.
2: Perquè tu pots veure aquella persona que, pues, si va al teu Insti, pues, entra a classe i no sé què, i llavors t'agrada molt, i quan comences a parlar, pues, hi ha algú que no. Però després està enamorar-te de veritat. Allò que saps que et farà mal si es trenca, mm-hmm. no? Que és quan o vius una petita història amb aquesta persona o estàs, pues, un mes o dos, o fins i tot tota la teva vida.
1: Aquesta cosa de declarar-se també és una mica complicada, no?
2: Sí, bueno. Sí, moltíssim.
1: És a dir, qui fa el primer pas de dir a l'altra persona, perquè dieu que l'estimeu, dieu que us agrada, dieu que...
4: Parlar amb els amics, sí, per saber què passa. Jo penso que depèn molt de la relació que tinguis amb aquesta persona. Exacte. A la qual et vols declarar, perquè, bueno, pot ser molt diferent si és algú que veus per l'Insti i parles amb els teus amics, em declaro o no em declaro, però si, per exemple, et comença a agradar, per exemple, un molt amic o un molt amiga teva, mm-hmm. tot canvia, perquè ja li has dit que l'estimes d'aquesta persona.
1: Com és això? I escolta, Felipe,
4: sí, sí.
9: Digues.
1: Tu estàs enamorat.
9: Jo o estic enamorat.
1: I explica'ns una miqueta com és això, com va sorgir, doncs... en quin pas estàs tu, en quin punt estàs ara mateix.
9: Doncs sí, bueno, com la Júlia, soc una persona enamoradissa. O sigui, sempre, a qualsevol lloc que...
1: Allà on arribes t'enamores.
9: Sí, exacte. doncs... Em vaig canviar a institut, o sigui, vaig fer primer i segon d'ESO al meu poble i després tercer d'ESO, que és el curs que estic ara, em vaig canviar a institut. I doncs vaig entrar per la porta i estava fent classe i veig una persona i dic, bueno, guapa, no, aquesta persona.
2: Atractiva.
9: Sí. I després, doncs, jo estava en el pati i estava sol perquè no tenia amics. I de sobte ve una persona i em diu, mira, que jo tinc un grup d'amics. I esbrineu qui estava en aquell grup d'amics.
4: Hola, aquell... persona.
9: Exacte. I dije, Felipe, tienes que aprovecharlo. I doncs vaig començar...
1: Escolta, Felipe, si li vols dedicar algunes paraules a aquesta persona que potser ens has escoltat, no sé, si vols...
9: No, que la quiero muchísimo.
4: Oh!
2: Sí. Que bonic, sisplau, que bonic.
1: Llavors... Té nom aquesta persona o no té nom?
9: No vull posar noms ara perquè...
1: Massa cosa, no?
9: Sí, massa cosa. Doncs això, i doncs vaig començar a... Em vaig fer amic d'aquesta persona i doncs ara doncs som amics, ens juntem als patis, també amb el grup d'amics aquest, i doncs jo crec que per ser nou a l'institut, molt bé.
2: I escolta, Felipe, tu no estàs, i això és una experiència personal, tu no estàs cagat per dir el t'estimo, aquest, sí. Et vull moltíssim, o sigui, perquè és més fàcil, o
1: com ho diries, si no, que t'agrada una persona?
2: Perquè és que jo dic, tipus, sembla més fàcil dir em moles o m'agrades, o fins claro. i tot no dir-ho.
1: Per la càrrega que té la paraula t'estimo.
2: Exacte,
1: no?
2: Perquè tu dius a una persona sinònims. T'estimo, i si l'altra persona no t'estimo és com, vale, gràcies.
9: Sí.
2: Saps?
1: I jo tinc una pregunta, perquè qui d'aquí s'ha enamorat alguna vegada d'un amic?
4: Jo.
1: Ai,
4: jo.
1: I això és un drama.
4: Sí, ho he de confessar. Jo m'he enamorat.
1: A veure,
4: sí,
1: i com ho vas viure? Com ho vas gestionar això?
4: Jo fa temps d'això, va ser a primer d'ESO, vull dir... una altra etapa de la meva vida. No, em vaig enamorar de la meva millor amiga. I clar, vull dir, això... Jo crec que és molt diferent que el que dieu vosaltres de...
1: I ella ho va saber o no?
4: Va ser estrany, perquè... Clar, o sigui, clar, tu amb la teva millor amiga o millor amic, tu ja tens una relació clar, molt propera, exacte. Us estimeu molt, sí. I ja us dieu coses maques. Però clar, quan la cosa comença...
2: Agafar
4: un altre to. Molt bé, Aron, exactament. Sí, que potser alguna cosa més que amistat... es posen difícils les
1: no
4: coses.
1: No vas necessitar sí. distància. És a dir, com ho vius tot això? Veient cada dia la persona que t'agrada, a més, amb aquella confiança, amb aquella proximitat que tens amb un amic,
4: era,
1: com ho fas?
4: Clar, era tan bonic el vincle uh-huh. que jo, amb 12 o 13 anys, no se'm va passar pel cap de trencar-lo. Vull dir, jo vaig seguir endavant, jo si li havia dit que l'estimava, jo estava boja per ella, diguéssim. I, bueno, no va ser fins tard que sí, es va trencar de cop, perquè potser ella es va adonar que... no sentia exactament això per mi i l'amistat es va acabar trencant.
9: Mm-hmm.
4: O sigui, es pot acabar malament, però pot ser molt bonic, també, clar. Enamorar-se d'un amic.
1: I l'amor al final té això, no?, que pot acabar molt bé o fatal. Mira, us poso unes dades. Un 24% dels joves a Espanya reconeixen haver tingut parella només 12 anys. A mi m'agradaria saber si a les vostres classes hi ha parelles.
9: Sí. I tant.
1: Em veieu? Sí,
9: i
10: però
1: tant,
10: sí. Tornant una miqueta al tema d'abans d'enamorar-te de la teva millor amiga, tipus, jo no m'he enamorat de la meva millor amiga, però tinc amigues que pensen que sóc parella amb
4: Ostres.
10: La meva millor amiga de la infància.
4: Ostres,
10: literalment, literalment la conec des de que fa mesos.
1: I et molesta que facin
10: no,
1: aquest...
10: No,
1: no,
10: perquè,
1: no?
10: Perquè si fos una altra persona, jo també ho pensaria, no. Perquè, tipus... Jo me l'estimo moltíssim a la meva millor amiga, moltíssim. Jo diria que és l'única persona a la Terra que me l'estimo tant. Què passa? què passa? Sí, que hi ha cops que ens fem coses, vale? Tipo, jo hi ha...
1: A veure,
10: Sara, que jo hi ha moments, no?, que sempre em sento amb ella a classe, no? Doncs hi ha moments que li faig petons, no? Mai els avis, sisplau, mai els avis.
4: Però petons on?
10: Tipo la galta,
1: I, Aaron, tu creus que això que explica la Sara ho podrien fer dos nois?
4: Canvia molt la cosa, eh?
2: Jo estic... completament d'acord amb tu. O sea, jo crec que, per exemple, jo tinc un amic, un molt bon amic, no vaig a dir el seu nom per respecte a ell, però que em cau molt bé i li tinc un gran amor per aquesta persona.
9: Clar.
2: I, de fet, l'abraço... O sea,
1: ja et sabria greu que pensessin que hi ha una cosa més que una amistat o que fessin això que fan amb la Sara, no? Que fan aquest safareig.
2: Home, jo penso que a tothom li agrada el xisme i també penso que el pensament és lliure, però també crec que pues, hi ha gent que ho treu de context, saps? Perquè vol aquest xisme, vol dir pues, l'Aaron i Fulanito són parella o es passen el dia parlant o tot això.
9: Totalment, que sí. A vegades ho diuen per enveja, eh?
2: També, sí, també.
4: Sí. I perquè s'avorreixen.
2: I perquè s'avorreixen.
4: Bé, tot nòvios. Sí, la gent s'avorreix.
1: Deu només per tancar una cosa, eh? Però... M'heu dit que sí que teníeu, que heu vist parelles, sí, a la vostra classe.
2: Sí, sí.
1: Em vegeu els que tenen parella actualment?
4: No.
1: Voldríeu tenir parella vosaltres ara mateix?
4: Una cosa. Sí. Espera.
6: Bueno, clar, tu estàs enamorat.
1: Si us sembla, fem una cosa. Anem a un pati real i anem a escoltar les veus de què opinen sobre aquest tema. Us sembla que els escoltem?
2: Perfecte.
1: Sí, sí. Endavant.
4: I tant.
11: Doncs sí que m'he enamorat. De fet, ho segueixo. I és una experiència difícil, però alhora molt enriquidora, perquè et pot ensenyar moltes coses.
12: Sí, per molt que no va ser una gran experiència, ja que no era recíproc, me'n vaig en sortir per tirar endavant l'amistat i no fer de tot plegat una situació incòmoda.
13: Crec que com tal enamorament no vaig experimentar.
14: I jo sí que m'he enamorat, va ser fa un mes. I va ser amb un noi que ens portàvem 3 anys de diferència i la veritat és que a la relació es nota.
15: Jo crec que és una edat correcta per enamorar-se, és el moment, de fet és el moment per fer-ho.
16: A la meva edat, no m'agradaria enamorar-me, la veritat. Penso que és massa d'hora.
17: Pues sí, m'agradaria enamorar-me a l'adolescència, perquè és una edat bonica per enamorar-te, però no voldria deixar els meus estudis, no voldria...
18: No m'importaria que la meva parella fos de la meva mateixa classe o curs a una persona amb la que mantinc una relació tan estreta. És una bona persona la que... demanar-li els apunts.
15: Si en un moment la relació va malament i s'acaba, em sentiria una mica malament el fet de veure-la cada dia.
14: Enamorar-me a aquesta edat, tenir una parella, sí que és veritat que et separa una mica de les teves amistats. Per exemple, el temps que podries estar passant estudiant o gaudint amb els teus col·legues, pues estàs amb la teva parella.
16: Més, tenint la mateixa edat, jo penso que ens entendríem millor.
11: Ara per ara, no m'agradaria tenir una parella per tota la vida, perquè m'agradaria descobrir coses.
16: Sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida i amb ella formar una família.
18: A mi sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida, una persona amb la que ens puguem ajudar mútuament.
19: Com s'ha dit, voldria veure diferents punts d'opinions, diferents persones.
14: Que sí, que vull que sigui per tota la vida i que pugui compartir tots els moments amb aquella persona.
16: Les pel·lis i el cine... penso que mostren relacions que pues, són impossibles, no?, que passin.
18: Acostumen a fer un estereotip de vegades masclista i normalment heterosexual. És tan de romàntic, no existeix.
15: Tu mantén tot molt estereotipat, siguin la millor manera d'ensenyar-nos com estimar.
1: M'agrada molt això que deien dels referents que tenim en el cinema.
4: Sí.
1: Clar, què penseu? La imatge que ens arriba de l'amor romàntic és molt idealitzat.
4: Massa.
1: Què en penseu? Sí. Quins són els vostres referents en aquest sentit? Vull dir, les pel·lis, les sèries, les cançons...
4: Mira, les cançons depèn del que escoltis. Sí. Després podem parlar d'això, però... Sí. Les pel·lis, o sigui, et dona... Bueno, és... el mateix procés a totes les pel·lis.
1: Exacte.
4: És un noi, coneix una noia, s'agraden mútuament, es fan un petó, i tot va perfecte.
1: I que fàcil que és tot, no?
4: Que fàcil que
9: és
4: tot,
9: jo soc... Clar, o sigui, no tenen en compte les variables.
1: Exacte.
4: Sí.
1: Què vol dir les variables?
4: Ets una persona amb una situació, en un context, o sigui, en concret.
9: Sempre posen el noi que és tope fort i que tothom es coneix a l'institut. Guapo.
6: Un 1,80 m, sisplau. Exacte. Què passa amb el que no som tan alt?
1: Reivindiquem els que no fem 1,80 m.
6: Exacte,
1: eh?
6: Sisplau.
9: I estan a la platja i es fan un petó. O sigui, per començar...
4: No.
9: La por que fa fer un petó així a una persona que ni siquiera és el teu nòvio és molt... molt, molt estranya.
10: O fet, també, espera, o també com la gent s'aprofita de burlar-se de tu per, tipus, diuen coses com ai, no mai tindràs parella perquè ets així, perquè, esclar, els nostres referents són tals. Clar. I tothom ha tingut els mateixos referents.
1: I què seria, no? Per tant, realista, un amor sincer, Aaron?
10: Divers,
6: jo crec
10: divers.
6: Que l'amor realista seria el noi o noia cagat, perquè estàs nerviós, perquè clar. Si t'agrada una persona, o sigui, tu fas una passa i et pregunta li haurà agradat aquesta passa que he fet pel caminant amb ella? Jo crec que un amor realista està ple de nervis, està ple de pors, però sobretot està ple d'amor. O sigui, està ple,
1: que bonic això, per favor.
6: Està ple de veure's, una abraçada.
1: Aaron, ets un romàntic, eh?
6: Sí, però és que...
10: Sí. O sigui, ho copio per un poema,
6: vale? Vale, perfecte, tot teu, però perquè un amor de veritat és aquell que sense petons, sense liar-se amb aquesta persona, una simple vista, mirada o abraçada, ho diu tot, sabeu?
10: És l'èxit.
1: Aquí, a veure, aquí escoltant l'Aaron, que ens acaba d'emocionar, quins serien els vostres referents, per exemple, musicals? Un grup, un cantant, que diguis, aquesta, quan escriu cançons, les fa des d'un realisme i des d'una cosa...
10: O que es gràcies.
1: Per què, cançons?
10: No, a mi jo que es gràcies, tot i que potser la gent digui que no parla d'amor directament, a mi també m'ha inspirat en aquest sentit. Vull dir, parla de ser tu mateix, de deixar-te portar, de viure la vida, i jo crec que l'amor també és això, a part de, amb el que ha dit l'Aaron, que és preciós, és quan tu tens una persona, bueno, la tens no, que és una mica possessiu, però coneixes algú i no és ni el físic ni l'intel·lectual que t'agrada.
9: És la persona.
10: És la persona, és simplement que t'agrada tant estar amb ella, estàs tan a gust...
6: Exacte.
10: És amor el que sents.
1: I el reggaeton dona aquesta imatge.
9: No.
1: Felipe,
9: no.
1: Què vols opinar sobre això?
9: Sí, mira, jo, a mi no m'agrada el reggaeton. O sigui, és... Perquè...
1: Però musicalment o a nivell de lletres? A nivell de lletres,
9: musicalment. Sí, vale. Jo crec que el pic del reggaeton, i quan el reggaeton era lo bo, era el 2017. Uh-huh. Amb la cançó de Xina o Gasolina, tot allò.
1: Tu creus
9: era...
1: que ara ha evolucionat d'una manera... Clar, sí, com sí. És ara? Que abans
9: o sigui, ara fan a la dona com... La fan sentir inferior o la idealitzen i és... O sigui, no sempre és així, perquè és la dona, saps? No és una cosa que no m'agrada gens.
10: Una persona. Romantitzen el fet de la violació sexual.
9: Exacte.
10: Què collons és això?
1: Clar.
10: Què és això? Sí, no, és una nada d'olla molt heavy.
9: I això que deies que hi ha música que de vegades com ens inspira, no?, en tema de l'amor. No sé si la coneixeu, però una cançó es va fer molt famosa, que es diu Laufey, o Luffy es pronuncia, que és la cançó de From the Start. Sí, això em va passar fa molt de temps, que jo estava, bueno, enamorat d'una altra persona, perquè soc molt enamorat. I doncs vaig escoltar aquella cançó i vaig dir, hòstia, és que representa la relació, perquè diu una cosa que és, no necessito un recordatori de que no m'estimes. I doncs clar, per mi era el mateix, perquè aquella persona estimava una altra. I clar, o sigui, sempre quan jo parlava, sempre deia, ai, és que estimo tant aquella persona, i és, no m'ho recordis.
1: Clar.
9: Si no necessito un altre recordatori de que no m'estimes.
1: Mira, diré més dades, una mica en relació també al que estàveu comentant del respecte, no? L'altra persona, un 45% dels joves d'entre 12 i 15 anys reconeixen haver consumit porno, i el més consumit és la pornografia dura, no?, que inclou humiliacions, sí. I violència.
10: Clar,
1: és el tema, jo crec que val la pena també, que no. Encara que no sempre està vinculat amb l'amor, també parla del sexe, i clar, jo abans de passar una mica més enllà us preguntaria ràpidament, què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Un petó? La primera carícia? Què és el primer cop?
10: Bueno, depèn, hi ha primers cops de tot.
9: Exacte, hi ha tot.
10: Jo aquí em callo perquè no tinc ni idea.
6: No, però
10: sí, jo crec que tothom pot opinar aquí, vull dir, cadascú al seu temps.
9: Jo tinc una opinió.
10: Tots són primers cops, digues, Felipe.
6: Sí, digues.
9: Perquè el primer cop, vale, si estem parlant del sexe, parlem sense tabús, si estem parlant del sexe...
1: Exacte, i tant.
10: Sexe.
9: Jo crec que la pornografia, o sigui, no, els sentiments que hi ha en aquells vídeos no és real, perquè la gent ho fa per diners.
6: Exacte.
9: O sigui, venen al seu cos i ho fan per diners, i clar, tot això que ja no són sentiments reals. Clar, jo penso que el primer cop ha de ser com natural, bonic, amb consentiment dels dos, i no necessarem pornografia dura d'aquesta que dius, no? Que, bueno, no sé.
6: Jo, de fet, aquí tinc una mica de sort, perquè ahir vaig tindre una xerrada sobre això, i vaig estar d'acord amb una cosa que va dir, i és que a gran part de la pornografia... tot el que gira al voltant del vídeo és l'home, o el 99% dels vídeos és l'home.
10: El plaer de l'home.
6: Llavors, tu quan estimes una persona en la vida real, que per cert, un petit incís, el primer cop
2: s'ha de recordar amb un somriure. No s'ha de recordar i per dir el dia després, a l'hora del pati, amb els amics, hòstia, pues mira, pues, he tingut el meu primer cop amb fulanita. És un primer cop que has de somriure i has d'estar d'acord, com tu vens, Narcís, Felipe, amb el consentiment.
1: Que important és també parlar d'aquest tema també a classe, si us sembla. Anem a escoltar Patis de veritat també, sí. Què opinen sobre aquesta qüestió. Vinga. I seguim comentant.
20: Crec que tinc la suficient informació sobre el sexe, però no em veuria preparat per mantenir relacions sexuals perquè em faltaria informació sobre la persona.
11: Sí, jo crec que tinc prou informació. Crec que estic preparat perquè sóc una persona molt responsable de les seves accions. Vull dir, em sento preparat.
20: Està tenint una relació més aviat llarga abans de mantenir relacions sexuals.
15: Crec que m'han explicat del sexe, però tampoc tinc molta informació i ara mateix amb l'edat que tinc no em veig preparat.
21: Soc verge i no tinc pressa per al meu primer cop.
22: Una família que sempre m'ha ajudat molt, m'ha donat informació, no ha tingut molts temes tabús, s'ha pogut parlar tranquil·lament i preguntar.
21: Des de que he tingut una edat prudent, els meus pares han sigut unes persones que m'han informat molt i m'han dotat de suficients coneixements des de respecte fins a en malalties de transmissió sexual, en límits, de tot.
20: No tinc cap mena de pressa a l'hora de mantenir relacions sexuals per primera vegada. De fet, tot el contrari. Prefereixo que passi quan hagi de passar i no forçar res.
22: Crec que m'agradaria, no vaig a mentir, però com tot adolescent, però la veritat és que no tinc cap pressa.
21: I el que se troben al buscar informació sobre sexe, molts cops és porno, i el porno no és una bona manera d'educar-se.
1: Clar, jo tinc una pregunta, una pregunta que vull que respongueu rapidíssimament. Sí. Si teniu un dubte sobre sexe, on aneu?
4: Els pares.
1: Els pares, tu a qui vas?
9: El meu germà.
1: Tu, Júlia?
4: Buah, de moment no m'ha sorgit així especialment cap dubte, no, en concret. Mm-hmm. No sé.
2: Jo estaria una miqueta amb la Júlia perquè dubtes... quasi no tinc, perquè els meus pares, i això és un gran punt a favor seu, és que sempre ha sigut molt natural a mi casa el parlar sobre el sexe.
4: Molt oberts.
2: Exacte, sí, sobre relacions i tot. I crec que si tingués alguna pregunta sí que aniria als pares.
10: Mm-hmm. Sí, la confiança que tens amb ells. Exacte, per parlar-ho. Sí.
4: Si tingués algun dubte de veritat d'ostres, no sé què fer ara, exacte, doncs jo crec que els pares podria confiar perfectament.
1: Com sí, que sí. Estàvem una mica comentant també que a vegades el porno ens dona aquesta imatge desigual, no? Aquesta mm-hmm. imatge de poc respecte a l'altre. Tornant una miqueta al tema de l'amor, no? Jo crec que la gelosia moltes vegades està vinculada amb sentiment amorós, que sembla que com més gelós siguis, més estimes, i jo crec que això és un tema molt arriscat, però, molt perillós.
4: Sí, sí.
1: Felipe, què opines sobre això? Perquè aquí també el tema del control cap a l'altra persona, de veure què és el que fa a les xarxes socials...
2: Tu que estàs enamorat, conta.
4: Sí, sí. Exacte, va, explica.
9: Sí. És... Ai, és que no sé, o sigui, per exemple, posaré quan lo de la cançó, que no sé, tu recordatoris, era, doncs, sí, jo estava evidentment gelós, perquè, o sigui, jo volia que aquella persona estigués amb mi, i que, doncs, és, sí, em fa estimar encara més, perquè és com un sentiment que tens dintre teu, que és com, l'has d'estimar, i ho has d'aconseguir, però clar, com no pots, la gelosia i tot això, sí, et fa sí. estimar més.
4: Jo entenc el punt del Felipe, vull dir, entenc que aquest sentiment de gelosia, no, que pots tenir, però jo crec que hem de partir de la idea que cadascú és una persona lliure, diguéssim.
9: Clar.
4: Que cadascú s'enamora de qui s'enamora, i igual que tu tens el dret, diguéssim, d'enamorar-te de qui sigui, si no funciona pel que sigui amb una altra persona, doncs ho has d'acabar com acceptant, diguéssim.
9: Clar,
4: no?
9: Clar.
4: No vull dir que no lluitis, per amor, però de vegades la gelosia pot portar a sensacions que t'acaben perjudicant també tu. I no
2: clar, cal. Però, Júlia, una de les passes més dures de la gelosia sobre l'amor, perquè l'amor, al cap i a la fi, són reaccions biològiques, que ens sentim còmode amb aquella persona, clar. I pues, té unes reaccions al nostre cos. Però una de les passes més dures de la gelosia, jo crec que és també, si realment estimes aquella persona, realment t'has enamorat d'aquella persona, crec que el més bonic que pots fer és deixar anar-li, perquè si aquella persona no vol estar amb tu, pues, perquè el dia d'abans...
1: Acceptar-ho, no? Acceptar-ho i també fer una part del respecte. No?
2: I sobretot, quan s'ajunti amb una altra persona que està amb tot el seu dret, respectar-ho, respectar-ho. Et pots estar morint per dins, pots estar feliç, però ho has de respectar i no has de molestar, ni has de pujant notetes, perquè a les xarxes socials s'utilitza molt. Això de...
1: Saber acceptar el no també forma part d'aquest respecte.
2: I deixar anar.
1: I Sara, tu creus que series capaç de mirar-li el mòbil a la persona que t'agrada per aquella cosa d'inseguretat?
3: No, però m'agradaria tornar un moment al moment del sexe, parlant del sexe, perquè no sé si us heu adonat, m'estava sentint increïblement incòmoda, perquè a sobre amb coses com el reggaeton, coses així, hi ha moments que em sento com si la gent aconsegueix que em senti com una mena d'acudit sexual, saps? Hi ha moments que et prenen com una broma, no?, que només tens valor pels teus aparells reproductors, saps? I hi ha moments que m'han fet sentir així, saps? I m'ha deixat amb el petit trauma de que cada cop que fem xerrades sexuals a l'escola o sempre sento aquesta incomoditat perquè em fa recordar això i estic
4: que malament.
1: Per tant, tu, evidentment, no miraries mai a ningú res d'això, perquè forma part d'aquest respecte que vols.
3: Fins i tot, no sé si seria per culpa o gràcies a... per la gent que m'ha fet sentir així, saps? Quan m'agradava aquest noi, perquè a mi m'havia agradat algú, quan m'agradava mai havia pogut veure aquella persona com una cosa sexual, perquè tenint en compte que acabo de passar per això i ja no veig el sexe com una cosa tan maca perquè m'han fet sentir com un puto acudit, doncs m'era impossible mirar aquella persona així.
1: Mira, us proposo una cosa molt ràpida, anem a fer... què no toleraríem a una parella i després què hauria de tenir perquè fos la nostra parella perfecta. Us demano que aneu pensant, per exemple, què no toleraríeu? Què no toleraries?
2: Jo...
1: Una cosa rapidíssima.
2: Fuà, és que el primer que se m'ocorreix és no toleraria el que no em deixés quedar amb amigues.
1: Molt bé.
2: Aquesta
1: falta de llibertat a tu, Julia?
2: Exacte.
4: Sí, no, jo el mateix, no? Aquesta llibertat de seguir sent qui sóc. I això, sí.
1: Felipe?
4: Sí.
9: Exactament el mateix, o sigui, que respecti la meva llibertat.
1: Amb això,
9: clar, i que això no em revisi el mòbil ni res, perquè...
1: I tu, què no toleraries?
3: Jo no toleraria com, tipus, certes creences que jo penso que no poden ser així, com per exemple ser bastant racista, homòfob, jo, la veritat, coses així, tipus...
4: La ideologia és molt important.
3: La ideologia.
1: Que sí que toleraria més que això, que sigui respectuós amb nosaltres, sobretot, oi que sí?
9: Felipe,
1: va, si us sembla, deixarem aquí el tema de com entenem aquestes relacions, perquè hem d'anar endavant i a més ara us encantarà, perquè entrem a la cosa sagrada de l'hora del pati, que és l'entrepà. És que a veure, a l'hora del pati hi ha papallones a la panxa, però el que hi ha, sobretot, és molta gana. El que farem és... funciona de la següent manera. Aquí teniu un entrepà, ja el veieu, aquí al mig de la taula.
4: Sí.
1: Un de vosaltres l'obrirà i allà s'hi trobarà una situació complicada.
4: I entre tots haurem
1: de trobar una solució. D'acord? Mira, ja, Sara, si et sembla, agafa l'entrepà.
9: Vinga.
1: Desembolica aquest entrepà i a veure de què és. A veure, obre aquest entrepà.
2: Després em menjo el pa, eh?
1: A veure si és d'embotir, si és de... Si...
9: És de paper.
1: Ah, és de paper. Hi ha alguna cosa? A veure.
4: No és de fuet.
1: Escoltem la Sara.
3: Definitivament no ho sabíem, que això era de paper. No ho sabíem, no teníem ni idea. No.
1: Escoltem, a veure. Has de llegir què diu aquí i entre tots haurem de buscar una solució a aquesta situació, d'acord?
9: Vale. Jo soc mediador.
1: Endavant.
3: Està bueno el xisme. Acabes de pillar en Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut i ell ho nega perquè té... por de les possibles represàlies.
1: Te'l repeteixo,
4: en Pau és el nòvio o...?
1: El Pau és un company de classe i diu, acabes de pillar el Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut i ell ho nega perquè té por de les possibles represàlies. Ja veieu que això de l'entrepà...
9: Però quin és el problema?
1: Això és el que ara hem de comentar, perquè ell no vol dir res, no? Sí. I ho té allà d'amagat. Per tant, nosaltres ara aquí, en aquesta situació, que per desgràcia es troba bastant més sovint del que ens agradaria, doncs hem d'intentar consensuar què és el que li recomanaríem al Pau. A veure, Felipe, tu això no ho entens com un problema, no?
9: No, o sigui... La teva orientació sexual no et defines com a persona. O sigui, tu
4: 100%
9: ets,
4: m'encanta,
9: clar,
4: això.
9: O sigui, tu ets en Pau i seguiràs sent en Pau, o si ets gay, si ets asexual, si ets bisexual...
1: I què li diries, per tant, al Pau, que està allà, que té aquesta por, aquest neguit, doncs, que no s'atreveix?
9: Li diria en Pau... O sigui, el que et diguin els altres, que t'entri per una orella i que et surti per l'altra. Sóc gay, vale, i què? I què? Yeah.
3: Bona tarda, segueixo sent la mateixa persona. Adeu. 100%.
1: Exacte. Júlia, què vols comentar d'això?
4: Jo diria, Pau, endavant. 100%, és això. Sin miedo. Tu tens molts factors que determinen la teva identitat com a persona. Ets el que transmets, no només ni el físic, ni l'orientació sexual, ni res. Jo li diria, Pau, sigues tu mateix,
1: i tu,
4: enamora't de qui t'enamoris. Sí.
2: Jo li diria una frase que em va dir un bon amic, i és, la vida és allò que passes mentre tens la por de fer alguna
4: cosa. Oh.
2: Llavors, jo li diria al Pau que sí que hi ha...
9: Otro poema.
2: Sí que hi ha molts motius, i pels que no, per la família, pels amics, pel que diran. Jo diria que els agafés tots en una bossa, els... Ho sento per la parolta, però els llancés a la merda,
9: sí,
2: i fossi com és. Perquè no canvia, com bé tu has dit, Felipe, i com ha dit la Sara, un moment, si la societat no t'accepta, pues, potser hem de canviar aquesta societat.
1: Creieu que,
9: és problema de societat.
1: Creieu que actualment els vostres companys bisexuals, homosexuals, sí, tenen les mateixes dificultats, tenen més dificultats, igual? És a dir, creieu que la situació està superada, però, o encara continua?
3: He perdonat, perquè jo no he dit el que jo li diria al Pau, que trist que t'hagis oblidat també. Ara estic parlant amb tu. Jo el que li diria és que tu estima a qui tu vulguis, sigues lliure d'estimar, però... mai t'oblidis d'estimar-te primer.
1: Això mateix.
3: Sempre t'has d'estimar tu.
1: Que important,
3: doncs, perquè,
1: és aquest missatge.
3: Si no,
2: moltíssim.
3: Sí, realment no ets molt capaç d'estimar qualsevol altra persona si no ets capaç d'estimar-te tu primer.
2: Uh-huh. Sara, com seria si la teva millor amiga, que abans has dit i que l'estimes molt, et digués un demà i que és homosexual, creus que se sentiria acceptada? Creus que seria rebutjada?
3: Mira. Si m'arriba la meva millor amiga i em diu, Sara, sóc lesbiana, l'abraço, me l'emporto cap a dalt i li dic, per què has trigat tant en dir-m'ho?
1: Perfecte.
9: Sí, mira, jo

0: posar un pas d'haver de sortir de l'armari, tot i que actualment, malauradament, és així.
1: Em molesta, mazo perquè és que últimament, no, hi ha una orientació sexual per a tot. He vist cada cosa d'orientacions sexuals que m'he quedat... Què és això?
0: És que jo no sé sí. Què sóc, de tot el que hi ha.
2: Jo no
0: sé com es deia, hi ha una bandera que...
1: Jo crec que al final l'objectiu és això...
3: Hi ha tantes coses que em sento abrumada. Tipo, què collons soc?
1: Al final l'objectiu plegat és ser respectuosos, no? Respectar la diferència. O sigui, i sí. Escoltant-vos, la veritat és que a mi em dona moltíssima tranquil·litat que la gent jove actual sigui tan respectuosa amb els altres i que, com dèieu, no? Convidar tothom a ser com és i acceptar-se. I estem a punt d'arribar ja al final. I ara sí que encarem la recta final d'aquest primer capítol de l'Hora del Pati amb una secció que ens farà pensar bastant. És molt senzill, jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de decidir qui s'ha de quedar sense pati perquè allò que ha dit és molt fort.
0: Vale. Sí, molt...
3: Espera, m'agafo la cadira.
1: Aviso, són parletes que no us deixaran indiferents i, per tant, no us serà fàcil prendre una decisió de qui es queda sense pati.
0: Concentració màxima.
1: Tindreu 2 minuts per decidir-vos, per tant, haureu de parlar.
0: Ah, vale, hem de dir una resposta entre tots.
1: Entre tots hem de decidir qui es queda sense pati.
0: Vale, va.
1: Us diré tres persones. El primer és el David. La seva parleta és que l'amor entre dues noies no és amor. Només són dues amigues molt amigues. Sí? Aquest és el David. La següent frase és de la Sheila, que ens diu: m'he posat a dieta perquè el noi que m'agrada no em mira. Sí? I el tercer és el Lleó, que la seva frase, la seva perla, és: he deixat de seguir totes les noies del meu Instagram perquè la meva nòvia no tingui gelos. Qui comença?
0: Vale, perdona,
4: el David.
3: Això d'anar a l'amor entre dues noies.
0: No la nòvia del Lleó, per mi.
4: Jo crec, si fos el tutor d'aquests tres alumnes, crec que no faria pati i faria una xarra de classe.
1: Amb els tres.
0: Sí.
4: Amb els tres.
0: A veure, nois,
4: entrem-nos. Em sembla una brutalitat.
1: Però hem de posar-nos d'acord, hem de trobar algú,
5: Sí, sí, sí. A veure, la segona noia...
1: El que considerem el més greu.
0: Sí, la segona
5: noia ha de tenir pati.
1: Sí, el primer era l'amor d'entre dues noies, no pot ser.
0: Sí, l'amor entre dues noies.
1: El de la dieta per agrada més a la seva parella i l'altre és el de que ha deixat de seguir a Instagram a tothom per no...
0: A veure, el tercer, que és un controlador, saco.
1: La red flags, clarament, les tres, oi que sí?
5: Sí, la tercera, jo crec que és més la nòvia, no?, que s'hauria de quedar sense pati, no el noi, pobret. Sí, la segona noia ja és més com un problema, jo crec que ja ve del noi, perquè, clar, li diu: estàs gorda, i és com un remordiment, però jo, sincerament, crec que en David s'hauria de quedar sense pati, perquè com pots dir
1: això? Tu has viscut una cosa així semblant d'algú amb Instagram que ha hagut de deixar de seguir o que hi ha hagut problemes a través de xarxes socials o el que sigui?
5: Mira, hi ha hagut problemes en xarxes socials, però no això de deixeu de seguir perquè em poso gelos, no.
0: Sense gelats, és extrem.
3: Tipo, les altres dues persones, tipo, no era culpa seva, saps?
5: Exacte, és en David.
3: El David és qui diu això, tu, sense pati. La resta és o a la nòvia o...
5: O l'altra persona.
3: Això.
4: Jo estic d'acord amb el...
0: El David és el de l'últim, el de l'Insta.
3: No, el David és el primer, el que diu de les noies.
0: Els dues noies, aquest sense pati, o què? Aquest sense pati, evidentment.
4: Jo estaria d'acord amb que el David sense pati, però la segona em pot recordar.
1: La Sheila deia que ella està a dieta per agradar més al seu nòvio.
4: Jo crec que amb la Sheila... m'estaria parlant una hora perquè...
1: Què li diries directament? A la Sheila, escolta.
0: Sheila.
3: Hòstia, per on comencem?
4: Usant els filtres de llenguatge, per no dir paraulotes, del seu nòvio, o de la seva persona que li agrada, jo crec que li diria que, resumint-ho tot, perquè ja et dic, estaria una hora parlant-ho amb ella, seria estimat a tu mateixa i que... et fotin completament els pensaments i t'has de més, perquè això sí que m'ha passat, això de, pues, no amb una persona
3: voler canviar
4: amb específic, sinó perquè
5: jo vull dir una cosa sobre això.
4: Exacte, perquè si no estàs amb els cànons estètics d'avui dia, pues són molts les preguntes i molts els pensaments de joder, pues jo és que no quedo per festes i tot això.
0: I és molta la gent que no està amb els cànons,
1: que no se'ns oblidi que hem de deixar algú sense pati,
4: el primer,
5: el David.
1: Felipe, tu volies dir alguna cosa?
5: Jo volia dir una cosa, que no és d'aquestes les persones, però jo tinc, en el meu cos, tinc dos problemes, que el primer és que tinc pectus excavatum, que crec que sigui, que és com tinc això cap a dins, i doncs tinc el pit com més marcat, i les meves dents, o sigui, no són perfectes, però jo, de fet, m'he canviat d'institut perquè em feien, doncs, assetjament.
4: Ho sento.
5: Llavors, em vaig canviar, i clar, vaig aprendre d'aquest assetjament, i doncs em vaig mirar al mirall, i vaig dir, és que aquestes dues coses em fan Felipe, o sigui, aquestes dues coses

0: soc jo i me miro al espejo i digo, Felipe, estàs boníssim, o sea, por favor.
1: Com ens hem de dir això de tant en tant, eh? Com ens hem de posar davant del mirall i dir-nos, escolta, ets un pibonazo.
2: Jo sempre abans d'anar-me a dutxar, em fico al mirall, me miro... Reina.
1: Això
2: ens ho diem amb la meva millor amiga.
1: Vale, doncs a veure, decidim, eh? Veredicte. Qui es queda sense pati?
0: El David
2: ens l'emportem. Aquest, l'Aaron, ens l'emportem.
1: I una bona xerradeta, no? Una bona xerradeta i veure el món d'una altra forma.
0: Que sí, sisplau.
1: Molt bé, doncs ara sí que hem arribat al final de l'hora del pati.
0: Però què dius?
1: Quatre magnífics tertulians i amb un debat d'aquells que no acabaríem ni que tinguéssim un curs sencer. Això sí, abans que soni el timbre, perquè sí que és a punt de sonar el darrer timbre, i que haguem de tornar a classe, us pregunto rapidíssimament, què és el que ens portem d'aquesta estoneta que hem parlat? A veure, alguna idea? Què m'ha après? Què hem comentat?
3: Si puc trencar el gel, jo crec que m'emporto a casa i a la meva... al meu cap, jo crec que m'emporto al que... algú estem fent bé perquè hi hagi gent en aquesta generació i que recapaciti i estem trencant amb totes les injustícies que estàvem acarreant des del principi.
1: Totalment d'acord.
2: Sí.
1: Júlia.
2: Sí, jo me'n vaig amb una molt bona sensació perquè he pogut parlar amb tres persones d'una edat molt semblant a la meva i que tenim una visió molt semblant i molt positiva respecte al tema de l'amor. L'amor pot ser molt bonic i no hem de patir més del compte.
1: Felipe, sobre l'amor, què m'ha après? A veure... Sí.
0: Sobre l'amor, mira, no ho sé encara, però sobre la societat em porto que encara hi...
2: Sobre la societat, toma, anem a
1: sobre l'amor, anem a l'amor, que avui estem parlant de l'amor. Bueno, vale. Avui estem tots enamorats.
0: Sobre l'amor que... pues pa'lante i si te dicen que no pues igualment pot ser amiga d'aquella persona i doncs seguir com amb una amistat doncs preciosa.
1: Molt bé, Sara, sobre l'amor, què ens quedem?
2: Jo surto d'aquí recordant-me a mi mateixa que jo puc estimar que em doni la gana la meva millor amiga, aquest noi que m'agradava, però sempre m'he d'estimar a mi mateixa i sempre m'estimaré.
1: Que preciós. Si sento algú que critica la gent jove actual, m'hi poseu a davant i us defensaré, perquè amb aquestes declaracions que heu fet, és que us admiro, soc fan absolut. Moltíssimes gràcies, Sara, Felipe, Júlia, Aaron, per haver estat aquí, per la vostra sinceritat, per les vostres anècdotes i pel vostre respecte. Ha sigut un plaer escoltar-vos, de veritat.
2: Moltíssimes gràcies a tu.
1: I aquells que ens heu escoltat des de casa, també gràcies per ser-hi. Ho hem de deixar aquí, l'hora del pati s'acaba i tothom que va a classe, fins al proper episodi.
0: Carreguem tant.

0: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.
1: Tot va començar de forma brusca. Em vaig despertar suada com qui fuig d'un malson. Sense saber que el malson tot just arrencava. Era en un lloc fred, humit. Tenia els ulls tapats i estava lligada, de mans i peus.

0: Què vols de mi? Deixa'm anar. No, que em deixis anar, he dit. Deslliga'm, hòstia, deslliga'm. Espera, no t'acostis. Qui ets? Qui ets?
1: Tu no em coneixes.
0: I llavors, per què?
1: Tu no em coneixes, però jo a tu sí.
0: I què vols? Què vols de mi, diners? Et puc donar diners?
1: No vull diners. El que vull no es pot comprar amb diners. Només em preguntava, Iris, que què series capaç de fer per allò que més estimes?
0: No t'entenc.
1: Ara ho entendràs.
0: Què li has fet? Deixa'l anar! Que el deixis anar! Ell no ha fet res, no ha fet res. Si teniu algun problema serà amb mi, no pas amb ell. No. El meu fill no té cap culpa, ell no, sisplau, ell no. No, què has fet? Què has fet? On és? Què li has fet? Pol, que em sents, Pol!
1: Ell està bé, de moment. Només he silenciat la càmera.
0: Deixa'm veure'l. Treu-me la cinta, el vull veure que està bé.
1: Això no funciona així, Iris. Tot té un sentit, saps? Tot. I si no et deixo veure-hi, és perquè vull que tastis què se sent quan vols saber i no pots. Quan vols comprovar que està bé i et resulta impossible. Quan saps que algú s'ha endut el teu fill i no pots fer res per trobar-lo. Res.
0: Algú té el teu fill?
1: És la meva filla. I els que l'haurien d'estar buscant han deixat de fer-ho. Ni una setmana passat i ja s'han oblidat d'ella.
0: Això no és com les pel·lícules. Les investigacions són llargues i sovint topen amb vies mortes i...
1: No n'hi ha cap aquí de via morta. Això és el que ells creuen, que és morta. Però no. Des del principi sentia que era viva i ara no sols ho sento, sinó que ho sé.
0: Això és bo. S'ha posat en contacte amb tu el segrestador. T'han demanat un rescat.
1: Que no va de diners, ja t'ho he dit. I no. El segrestador no. Ha estat ella. Ahir vaig rebre un missatge d'un número desconegut.
0: I què hi deia el missatge?
1: Segons els Mossos, res. Però per mi ho diu tot. Diu que és viva, que la continuï buscant. M'ha donat força, saps? El primer que vaig fer va ser anar corrents a comissaria. Pensava que ells també se n'alegrarien i la inspectora dels nassos em va tractar de boig.
0: Un moment. No sé si et segueixo. Què deia el missatge?
1: Era una sola icona, o emoticona, és igual com se'n digui. No és important el que era, sinó el que significava. La icona d'un ratolí. És així com li dèiem a casa de petita. Ratolineta. És una cosa que només sabem nosaltres, com una mena de codi. Ho va enviar sabent que jo ho entendria.
0: I tot això li ho has dit a la policia?
1: Esclar! A l'inspectora aquesta, la tal Merino, m'ha dit que deixés les dades a un dels seus companys i... Vaja, que se m'ha tret de sobre. Potser ella està acostumada a tractar amb desapareguts. Però és que no és una desapareguda qualsevol, joder, que és la meva filla. I només té 12 anys. Ah, si fos la seva filla, segur que ja hauria mogut cel i terra. Però no ho és. No en té ella de fills. No pot entendre què se sent quan t'extirpen allò més preuat. Ni tan sols pot imaginar la inseguretat que crea la incertesa. A quin mal ha fet ella perquè algú decideixi fer-li passar per això,
0: I tu has fet el mateix.
1: Perquè tu sí que em podries entendre.
0: Però jo no sóc mossa. Què?
1: No ets mossa, no. Però tu tens un podcast que investiga crims, oi? Segur que saps com s'ha de fer per trobar algú que ha desaparegut.
2: No sé què t'imagines de mi, però només tinc un podcast, eh? No és que sigui massa influent. I a més, no tinc gaires amics a la policia.
1: Prou, no parlis. Calla. O t'hauré de presentar també la boca. Només vull que diguis sí i no. Que ho has entès i que em faràs cas. I doncs, em faràs cas. Que si em faràs cas, he dit. Que no em sents? Que responguis? Em faràs cas?
2: Sí.
1: Què has dit?
2: Que sí.
1: Que sí, que què?
2: Que et faré cas. Deixa de fer-me mal. Et faré cas, però deixa'm anar.
1: Veus? Com ens entenem tu i jo?
2: I el meu fill? Si jo t'ajudo, el deixaràs anar?
1: Abans hem de trobar la meva filla.
2: No m'has respost. El deixaràs anar?
1: Tots dos sereu lliures. No sóc cap monstre.
2: I quina garantia en tinc jo d'això?
1: La meva paraula. No et sembla prou?
2: Primer, deixa'm parlar amb el Pol. Estarà molt espantat. Deixa'm dir-li que estic aquí i que sàpiga que...
1: Que estarà espantat? Doncs clar que estarà espantat. I com creus que estarà la meva filla? Les mateixes condicions. Recordes? Ara trucarem a la inspectora Merino i li exigiràs que busqui la meva filla.
2: T'estàs confonent amb mi.
1: Li diràs que té 48 hores per trobar-la.
2: I per què creus que em farà cas a mi?
1: Més val que ho faci. T'hi jugues tant com jo. Oi que m'entens?
2: Val, truquem-li. Com es diu la teva filla? I quan va desaparèixer?
1: Mònica Esteve. I no en sé res des del 22 de novembre. Fa una setmana i dos dies.
2: Alguna cosa més que necessiti saber? Què han investigat?
1: Això és tot el que et diré. Fes-t'ho com vulguis, però... Si dius que has estat segrestada, no tornaràs a veure el teu fill. Si demanes l'auxili, no tornaràs a veure el teu fill. Si jugues a fer-te la llesta i enganyar-me, no tornaràs a veure el teu fill. I si no aconsegueixes trobar la meva filla, doncs el que ja t'imagines, tu tampoc tornaràs a veure el teu fill. Ho has entès? Que si ho has...
2: Sí, ho he entès, sí.
1: Molt bé.

0: qui truca a aquestes hores? Hola? Que hi ha algú?
1: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Són les 11 de la nit.
1: Ràdio Rubí. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Ràdio Rubí, la primera en informació local. Sempre al teu costat.
7: És mitjanit.
8: Tot seguit us oferim la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui.
1: Bon dia, obrim per vacances.

0: musicalitzada aquesta cançó, ja veieu, amb les veus de Ella Fitzgerald i Louis Armstrong. El que passa és que aquest tema, que popularment coneixem com You Say Tomato, en realitat es diu Let's Call the Whole Thing Off, que ve a ser una, la traducció vindria a ser com, en plan, deixem-ho estar, eh? És igual, no passa res, deixem-ho estar. I és un tema que van escriure George Ira Gershwin, grans compositors, en fi, de música dels anys 30-40, i la van fer com a banda sonora, va ser el 37, això, la van fer com a banda sonora, cançó principal de la pel·lícula Shall We Dance, una cançó en què hi havia un número molt xulo de patins, de claquem patins, eh? Amb Fred Astaire, bé més que claqué, no eren patins, era un número de patinatge amb Fred Astaire i Ginger Rogers, i de fet, doncs, tenim una versió també cantada per ells dos. Però potser la que ha passat més a la posteritat, la que ens ve més al cap, no?, és aquesta en què Louis Armstrong i Ella Fitzgerald, doncs, feien aquest duet fantàstic, aquesta combinació de veus. Tot plegat per dir-vos que és difícil triar entre si dir tomato o tomato, potato, potato, o si dir gazpacho o salmorejo. I és que de tomàquets va el programa d'avui. Aina Barbany, Cardedeu TV. Bon dia. Ràdio Televisió, dic TV, no, Ràdio Televisió, si no, no estaríem aquí. Hola, Aina, què tal?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Doncs mira, hi ha una mica de divendres, ja patinant, eh? Mai millor dit, sí, com l'escena aquesta de la pel·lícula, patinant, perquè ja és com que ja no podem... No teníem encara una mica de ressaca post-eclipsi a Cardedeu?
1: Sí, una miqueta, sí. El que passa és que ja et dic, aquí ja ha començat la festa major.
0: Ah, clar. Bueno,
1: I la gent ja està a tope. De fet, avui, em sembla, ja hem començat a rebre àudios per al tema del dia, que és gazpacho i salmorejo. Quin preferiu, no? El gran dilema de l'estiu.
0: El gran dilema.
1: Sí. I tenim algun àudio ja que bueno, se sent una mica d'ambient festiu. És a dir, jo crec que
0: escoltem-hi àudios enviat... ara. Sí.
1: Si no, després.
0: Vinga, sí, em sembla bé, sí? Si ens posem el to. I tant.
1: Doncs mira, és la Maria de Cardedeu.
0: Hombre.
1: Que fa uns dies estava fent el Camino de Santiago, doncs avui la tenim a les matinades de la Festa Major d'aquí, de Cardedeu.
2: Bon dia des de les matinades de Cardedeu, plena Festa Major, bon dia obert per vacances.
0: Bon dia,
2: gazpacho, 100% gazpacho, el salmorejo després es repeteix tota la tarda, és horrible.
1: Bueno, doncs tenim aquesta primera resposta, que gazpacho.
0: Molt bé. Aina, una cosa, les matinades a quina hora són i en què consisteixen?
1: Doncs mira, si no vaig malament...
0: Més o menys, eh? Vull dir, és aviat, és aviat.
1: Comença a les 7, llavors consisteix en que el poble acompanya els músics a tocar música pels carrers, i com que els músics toquen música, els veïns els hi posen a esmorzar. Llavors, què passa? Que el poble segueix els músics, i igual que mengen els músics, menja el poble, sabeu? Llavors és com que van passant per les cases i els veïns donen menjar principalment a la gent que toca música, però també
0: a tothom,
1: pot ser que si sobra, doncs...
0: Tot el seguici. Però escolta, baixen en plan de tenir un menjar o han de pujar a cases?
1: No, baixen menjar i hi ha molts veïns que s'organitzen. Per exemple, hi ha un carrer que treu taules i llavors, doncs...
0: Deixen allà tot el menjar perquè vagin picant.
1: Exacte, llavors és una cosa molt clàssica, molt mítica d'aquí. Jo he de confessar que, bueno, ho he intentat més d'un any i he arribat just a l'inici de les matinades i de cop ja m'he quedat que no podia més i he tornat cap a casa. És a dir, que mai he aconseguit fer-les.
0: Jo, per mi, clar, perquè és una prova de resistència, gairebé. Jo, per mi, que això li passa a molta gent, eh? Aina, si vas de festa, no? És el que tenen les matinades.
1: Exacte, pot passar. Però, bueno, ja veieu que la Maria, tot i fer el Camino, està allà.
0: Clar, és que ella va preparar-se el Camino per poder ara fer les matinades. El Camino era no res.
1: Això mateix. Sí, sí, sí.
0: Vinga, doncs el debat està sobre la taula. Gazpacho, salmorejo o, jo vaig dir ahir, ajo blanco, que també té els seus... També és fresquet i té els seus... Bueno, no sé si molta gent li agrada per aquí l'ajo blanco, però hi ha llocs d'Espanya que sí que se'n mengen més. No sé, a veure què es diuen.
1: Que ens ho facin arribar a través d'Instagram i, si no, al nostre WhatsApp, vale, que el número de telèfon és 696-164-665.
0: Va, repetim-ho, sí, perquè això del WhatsApp com que l'hem d'incentivar. Què més? A veure,
1: 696-164-665.
0: Vinga.
1: D'acord? Podeu enviar notes d'àudio allà i us les posarem en la propera connexió.
0: Queda dit, queda explicat, ja sabeu que a les 10 escoltarem els vostres missatges. Aina Barbany, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
3: Concert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local. Amb Núria Cartanyà.
0: Doncs sí, ja veieu, l'Obert per vacances avui ve vermellet i és que parlarem molt del tomàquet. Aquí diem tomàquet, ja sé que en altres llocs dieu tomàquet o altres històries, com allò, com el que ens deien la Ela i el Lluís, però no, aquí diem tomàquet i així ho direm durant tot el matí, però sentirem diverses maneres de dir-ho perquè, de fet, ens arribarà un reportatge a vora les 10 que ens han portat els companys de Sant Cugat sobre una varietat, una de les moltes varietats autòctones i amb denominació d'origen que tenim a Tarragona, a Catalunya, perdoneu, que és el tomàquet mandó. Es conrea a Collserola, el tomàquet mandó, i, bueno, jo tinc curiositat per saber si és apte per amanir, per fregar, per fer gazpacho o salmorejo. Ens ho explicaran en un reportatge, com dèiem, dels companys de Sant Cugat. No serà l'única població o zona que visitarem. A més, físicament, avui marxem cap a Arenys, perquè allà estan de festes, festes de Sant Roc. Aquí a Tarragona són festes d'un barri, però allà són tota una festassa. També visitarem a Premià, de la mà del Manel Ferrer, l'arxiu de Premià. Sabrem, vaja, quins documents guarda i com els distribueix i també com en fa promoció, com en fa divulgació, que per això estan els arxius, no només per conservar, també per divulgar tot el patrimoni que tenen. I avui us convidem a fer un parell d'excursions. Mira, una visita, una guia ràpida per diferents pobles de Catalunya que es diuen que no ens els podem deixar de visitar abans de que s'acabi l'estiu. Sabrem quins són. I per altra banda, en la ruta de muntanya, avui ve una mica especial. Us proposem una ruta de muntanya, però subterrània. I és que anirem a les coves de l'Espluga per conèixer el passat prehistòric d'aquesta zona. Què m'he descuidat? Doncs bé, que posarem a punt el nostre català, revisarem una miqueta aquelles paraules que no diem bé o que manllevem d'altres llengües i no caldria, i sobretot també la primera entrevista arribarà en forma d'informació pràctica. Per tots aquells que comenceu vacances, avui és a 14, per tant aquest cap de setmana és com el trencament del mes d'agost, no? Hi ha persones que comencen, tornen i marxen, pels que feu bàsicament una quinzena de vacances. Bé, no sé com us ho munteu, però sí que és veritat que el dia 1 d'agost i el dia 15 d'agost són moments de molt de trànsit a les carreteres. Per això volem 4 consells per saber que tenim el cotxe, el nostre vehicle, a punt per poder viatjar. Avui visitarem un mecànic. Són a grans atrets i espero no haver-me deixat res els continguts de l'Obert per vacances avui, que comença, com és habitual, amb la ronda d'actualitat.
3: Obert per vacances.
0: Comencem amb la primera connexió des de Girona FM. Saludem el Pau Villafany. Pau, bon dia.
4: Molt bon dia, Núria.
0: Esteu bé?
4: Sí, com sempre.
0: Sí. Bueno, la primera notícia que ens portes és sobre seguretat ciutadana, crec, Lloret de Mar, que detecta 10 multireincidents, 260 detencions, i diu que es presentarà com a acusació. Estem parlant de casos de furts.
4: L'objectiu, expliquen des de l'Ajuntament de Lloret, és aconseguir més condemnes contra els lladres multireincidents i que alhora serveixi com una forma de dissuasió i evitar més furts. A més, el fet de personar-se en els procediments judicials en furts assenyalen des de Lloret de Mar que respon a la necessitat de portar elements de valor dels quals només disposa l'administració local. Adrià Lameles és l'alcalde de Lloret.
5: A partir d'ara, Lloret de Mar ens personarem com a acusació particular contra els delinqüents multireincidents que operen a Lloret de Mar, per justícia i per dignitat, perquè no podem permetre que a Lloret, doncs, hi hagi persones que com per exemple, que hi ha 10 persones que aglutinen 260 delictes. Això no té cabuda, no ho podem permetre, ni Lloret de Mar ni cap altre municipi, i per tant el meu deure com a alcalde és buscar tots els mecanismes, totes les eines i totes les opcions que tingui per garantir que aquestes persones, doncs, per desgràcia, hagin d'estar on estan o no han d'estar, que és a la presó o on pertoc.
4: En aquesta mesura, l'Ajuntament creu que servirà per mantenir viva l'acusació i el procediment en defensa de l'interès general, amb independència de si la víctima és persona o no. Així s'evitarà la impunitat per incompareixença de la víctima i es podran activar les resolucions cautelars d'allunyament i d'ingrés a la presó.
0: I a Llançà han detingut una dona per generar un incendi forestal de 1.200 metres quadrats.
4: Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 56 anys. Ho van fer a la Jonquera per uns fets que es remunten al 2 d'agost a 4:45 de la tarda, quan es va generar un incendi en una zona boscosa del Cap Ras. Els Mossos i els agents rurals van comprovar que les flames havien començat a prop d'una zona on hi havia una dona acampada i per això van iniciar una investigació conjunta. Finalment van determinar que l'incendi s'havia produït després que algú fes foc per coure menjar. A partir d'aquí van començar a treballar per saber la identitat de la persona que acampava a la zona.
0: Mor ofegat un home de 70 48 anys mentre es banyava a la platja Gran de Palamós.
4: El telèfon d'emergència 112 va rebre l'avís ahir cap a 3:15 del matí, alertant que una persona es trobava malament mentre era a l'aigua i el van haver de treure i portar-lo a la sorra per intentar reanimar-lo. Segons va informar Protecció Civil, el sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar dues ambulàncies, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra també van activar 3 dotacions i la comitiva judicial va fer aixecament del cadàver. Amb aquesta víctima ja són 19 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar oficialment la campanya de bany.
0: Doncs moltes gràcies per la informació que ens arriba des de Girona. Pau Villafañe, una abraçada i un molt bon cap de setmana, company.
4: Bon cap de setmana.
0: Saludem ara tot seguit la Tina Forès des de Cugat. Tina, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
0: Mira, amb una primera notícia que ens parla de tecnologia, la IA dispara la demanda de centres de dades i posa a prova la xarxa elèctrica.
6: El sector considera que Barcelona reuneix les condicions per consolidar-se com un dels principals hubs del sud d'Europa, però alerta que el principal obstacle per al seu desenvolupament és la disponibilitat d'energia. El catedràtic del Departament d'Enginyeria de la Universitat Pompeu Fabra, Vladimir Estivill, assegura que aquest nou escenari planteja un dilema moral, o sobirania digital, o impacte mediambiental.
7: Tens un dilema moral, un dilema ètic, de... posem aquestes centres de dades, garantiem la sobirania d'aquestes dades, o ens quedem una miqueta enrere i amb risco, vols posar la millor tecnologia que dona el millor servei, però hem de ser conscients que aquesta tecnologia té uns certs impactes ecològics.
6: Paral·lelament, entitats ecologistes avisen que l'elevat consum elèctric d'aquestes instal·lacions pot comprometre altres usos industrials i denuncien el risc d'una gentrificació energètica. Mentre aquest debat continua obert, el govern ha decidit apostar pels centres de dades com una infraestructura estratègica per al desenvolupament de la intel·ligència artificial i la sobirania digital, i ja ha identificat 26 projectes potencials per impulsar Catalunya.
0: Molt bé, per altra banda, també hem de lamentar un altre mort per ofegament, en aquest cas el d'una dona de 84 anys, ha passat en una piscina de Castelldefels.
6: Sí, exacte, es tracta de l'onzena víctima mortal en piscines catalanes, és a l'inici de la campanya de bany, que va començar el passat 15 de juny. L'avís al telèfon d'emergència 112 el van rebre a les 3 del migdia d'ahir per informar d'aquest incident. Malgrat les maniobres de reanimació, no es va poder fer res per salvar-li la vida. Des de l'inici de la campanya, una trentena de persones també han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants.
0: I una darrera notícia que ens du encara a fer balanç d'una manera doncs, sanitària de l'eclipsi, i és que prop de 450 urgències oftalmològiques han tingut lloc en 2 dies, tot coincidint, com dèiem, amb aquest episodi de l'eclipsi.
6: Gran part de les persones que van acudir a urgències per afeccions als ulls ho van fer el mateix dimecres, amb 239 urgències hospitalàries i 165 als CAPs. Les consultes per afeccions als ulls van augmentar, però tan sols van suposar entre un 2% i un 3% del total de l'activitat d'urgències hospitalàries. Alhora, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 115 trucades i 109 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi solar. 10 d'aquests van requerir la mobilització d'ambulàncies.
0: Tina Forès, des de Cugat Mèdia. Moltes, moltes gràcies i bon cap de setmana.
6: Igualment, Núria, que vagi bé.
0: I ara marxem cap a Terres de Ponent. Arnau Vilà, Emunt, bon dia.
8: Bon dia, Núria.
0: Bon dia, no sé cap al Pirineu, eh?
8: Doncs no, sobretot aquest cap de setmana.
0: Sí? Mira, us dic el titular, diu: el Pirineu de Lleida frega el ple aquest mes d'agost, especialment durant aquestes 2 setmanes centrals. Suposo que busquem fresqueta. Com ho tenim, això?
8: Sí, perquè el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu superar els 48.000 visitants entre avui, divendres i diumenge, amb una ocupació hotelera d'entre el 90 i el 100%. Els càmpings i bungalows arriben al 95%, mentre que el turisme rural registra una mitjana del 85%, amb comarques com els Pallars, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Solsonès i l'Aran al complet. Les altes temperatures han disparat també les activitats d'aigua, amb més d'un 80% dels serveis de rafting, caiac, piragüisme i barranquisme ja contractats. La majoria de visitants són catalans, tot i que creix l'arribada de turistes francesos, belgues i neerlandesos.
0: Així estan les coses al Pirineu. Ara ens posem més seriosos per explicar-vos que la Policia Nacional ha detingut almenys 33 persones en un operatiu contra una presumpta xarxa de tràfic de persones amb finalitats laborals, tot plegat vinculat a la campanya de la fruita.
8: La majoria dels arrestos s'han fet en una central fructícola de Soses, al Segrià, on els agents haurien localitzat treballadors sense documentació que presumptament haurien treballat utilitzant la identitat d'altres persones. Els empleats haurien estat contractats a través de filials i empreses de treball temporal i l'operació ara continua oberta i la brigada d'estrangeria investiga les persones que presumptament haurien reclutat els treballadors i n'haurien gestionat l'arribada a les empreses del sector.
0: També ens arriben els primers balanços sanitaris des de Lleida. Els serveis sanitaris han atès a Lleida més d'una vintena de persones per molèsties oculars després de l'eclipsi.
8: Sí, també tenim dades a la demarcació de Lleida i en total 13 van acudir als serveis públics d'urgències, 5 d'elles a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i 8 als centres d'atenció primària. En cap dels casos, però, s'han detectat cremades de retina. Les afectacions principals han estat molèsties, sensació de coïssor o l'empitjorament de patologies oculars prèvies. També s'han atès 3 persones per lesions lleus, principalment per caigudes en el moment de l'eclipse.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Arnau Vilà, des d'Emunt. Moltíssimes gràcies, companya, bon cap de setmana.
8: A tu, Núria, igualment.
0: Adéu. Vinga, va, que ara tornem cap a casa i ho fem amb el Pep Sunyer un dia més. Pep, bon dia.
9: Bon dia, Núria.
0: Mira, si veniu a Tarragona ens veureu que ja tenim el programa oficial de les festes de Sant Magí, que de fet ja han arrencat i estan en marxa i aquest cap de setmana serà potent. Acabem de passar les de Sant Roc, però encara tenim, no?, a nivell de titulars i del que parla la gent, aquella ressaca de l'eclipsi. Més de 27.000 persones i, si ara ens parlaven de repercussions oftalmològiques, aquí a Tarragona la repercussió més directa de l'eclipsi va ser el caos monumental, el caos ferroviari que vam tenir a l'estat de trens. Com ho tenim el tema?
9: Doncs mira, d'entrada l'alcalde de Tarragona lamenta aquesta manca de previsió davant d'una imatge que diu contrasta molt amb el que es va viure aquí a la ciutat. Rubén Viñuales afirma que el que va passar a l'estació de Tarragona de Renfe va provocar una imatge que no és admissible. Exigeix explicacions i reclama una solució immediata al preu que sigui. Es va saber, de fet, la petició de la plataforma Dignitat a les Vies. La seva portaveu, recordem, reclamava en aquest mateix programa un cop de puny sobre la taula per part dels alcaldes del territori. Per cert, que el sector turístic de Tarragona desconeix l'impacte de l'eclipsi en les reserves, per on celebra la projecció. La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona valora en positiu l'experiència que ha suposat un espectacle, diuen, gratuït pels clients i una eina de promoció i projecció pel territori. I el conjunt del territori, Núria, és notícia que l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant descarta tirar endavant el projecte per fer un centre per tractar el càncer amb protons.
0: Això es va presentar ja, no?, el 2021, recordo?
9: Sí, sí, el 21, i preveia de fet una inversió important, de 134 milions d'euros que es podria dur a terme un cop s'hagués desmantellat definitivament l'antiga central nuclear de Vandellòs 1, tancada des de l'any 1989.
0: Pare, que es nota que és divendres i anem espitosos i anem amb una mica de marge. Va, tornem a Tarragona, va, parlem de festes.
9: Doncs mira, festes, apunteu, Sant Roc encara continua, arrencava sí. Ahir, continua, el Cos del Bou, van començar ahir, s'allarguen fins diumenge, les festes de Ferran, Bona Vista i Sant Magí. De fet, els portants de l'aigua arriben diumenge a Núria a les Fonts de la Brufaganya.
0: A veure, això dels portants de l'aigua, perquè tu i jo ho sabem molt bé, però expliquem ràpidament a la gent, Sant Magí té una ermita, el que diuen Sant Magí lluny.
9: A Pontils, a la Fonts de la Bufaganya.
0: I allà hi ha unes fonts i hi ha tot un seguit de gent que va amb carros i caminant i van, agafen aigua, cantis d'aigua i els baixen caminant, fan tot el camí.
9: Amb les portadores de l'aigua de Sant Magí, l'aigua miraculosa, eh?
0: És aigua miraculosa. I tal.
9: Diumenge fan missa a les fonts i l'endemà, doncs, a ben d'hora, a les 7 de matí, fan el primer tram del recorregut entre les fonts de la Bufaganya i faran nit a Bràfim i l'endemà dimarts, 3:15 del matí, una part del recorregut, unes 120 persones i arribaran, doncs, a Tarragona per fer l'entrada triomfal a la tarda de dimarts.
0: Doncs tu hi aniràs, no? Fer aquest recorregut d'anar a buscar l'aigua. El Pep està beneït per això, perquè cada any agafa l'aigua a la porta, es banya amb l'aigua, no? És una cosa així com molt beneïda. Doncs connectarem amb tu el dimarts quan esteu de camí. Sí, que és tota una experiència. Escolta, i a nivell musical, de festetes, que tenim?
9: Doncs mira, una bona recomanació per demà dissabte al Capsa Music Festival, que arriba al Camp de Mart, i amb Chloe Riembau, que és la guanyadora del Zona 9 d'última edició i que serà, de fet, l'encarregada d'obrir tot un seguit de concerts, Camp de Mart dissabte.
0: L'Associació de Músics, que també participen molt activament a Lo Grande amb aquest festival al Camp de Mar. Perfecte, Pep Sunyer, moltíssimes gràcies.
9: Fins ara.
0: Tanquem ronda d'actualitat i entrem a la primera entrevista.
3: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: primera entrevista de la jornada ens la porta Ràdio Rubí i té molt a veure amb aquest cap de setmana, un cap de setmana de molta mobilitat, segona quinzena d'agost. Possiblement molts de vosaltres us desplaçareu per carretera, però es preveu que milers de persones ho facin d'aquesta setmana, o bé per tornar de vacances, bé per anar-hi, o bé per simplement fer una escapada de cap de setmana, doncs això, a mitjans d'agost. Volem saber com preparar el cotxe abans de sortir, què hem de tenir en compte per no tenir un ensurt, una mala experiència, doncs això, a mitja de la carretera, no? Especialment amb aquestes calors, que si se't para el cotxe allà al mig ja em diràs què fas. Saludem doncs la nostra companya, la Mariona Jerez, de Ràdio Rubí. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: T'imagines que vas per carretera i se't queda clavat el cotxe per autopista?
1: Bueno, això li ha passat a molta gent, a mi m'ha passat.
0: A tu t'ha passat? I què? I era estiu i plena calor i tot plegat o no?
1: Bueno, en el meu cas era una peça que es va sortir de lloc i amb una mica de celo i habilitat.
0: En sèrio?
1: Ho vam solucionar.
0: Vale, però primera recomanació, porteu sempre la cinta adhesiva al cotxe, no?
1: Bueno, però primer que parli el mecànic, que és l'especialista, i jo, perquè sóc una apanyada de la vida.
0: Vinga, preguntem-li doncs al convidat.
1: Sí, doncs avui tenim amb nosaltres a Juan Manuel Trancoso, el propietari de Taller Jomà. Bon dia, Juan Manuel.
2: Bon dia. Hola, bon dia.
1: Hola, explica'ns una mica. Hola. Arriba aquest cap de setmana d'agost i hi haurà molts desplaçaments. Què hauríem de revisar el cotxe abans de sortir?
2: Bueno, hi ha quatre punts molt importants. Un és l'aigua, l'aigua del motor, l'oli del motor, la roda, la pressió de l'aire. Això és una de les més importants de les peces que s'han de mirar.
1: I quins són els errors més habituals que cometem abans de fer un viatge llarg?
2: Pues això, de no revisar el cotxe. S'ha de portar al taller perquè facin una mica de posta a punt abans de sortir.
1: I
2: aquest tema, no?
1: Sí?
2: Els olis, els filtres, les rodes, les patilles de tren, tot això s'ha de portar amb molt de compte de que estigui bé abans d'agafar el cotxe. Fer-lo portar amb un taller que t'ho mirin.
1: I què pot passar si no fem aquestes revisions? Quins problemes ens poden donar a la carretera?
2: Bueno, per exemple, les rodes, si estan en mal estat, es poden punxar, es poden explotar i quedar-te tirada. I provocar un accident, també, clar. I la roda és una part molt important del cotxe. El freno, i llavors el nivell d'oli, aigua, el llum, si has d'anar a la nit, procurar que estiguin bé, que no tinguem tant llum fosa, són parts molt importants del cotxe per revisar.
1: I ara també...
2: L'ideal és portar-lo amb un taller. L'ideal és portar-lo en un taller de confiança i que t'ho mirin abans de sortir de viatge.
1: I ara trobem temperatures molt, molt altes i amb busos. El cotxe pateix més i les rodes, el fred, tot això?
2: Sí, sí, clar, i tant. Per exemple, aquestes calors que fan que pugi la temperatura i que el cotxe el fa i no té un adequat manteniment del que és el circuit de l'aigua. Això és molt important, sí, amb aquesta calor. I les rodes també, una part molt important de l'hora de viatjar, que estiguin bé, de la pressió d'aire i ve de desgast, que hi ha gent que va anar al cotxe i no miren les rodes i poden estar gastades i tindrà un problema, no? Sí, sí.
1: I així en resum, quins són els components que més hem de vigilar amb la calor? O sigui, quins són els que més són afectats per la calor?
2: Bueno, la calor no és un punt molt d'allò, però que abans de sortir de viatge, el que diem, portar-lo a un taller és el millor, un taller de confiança, un concessionari que et facin una mica de revisió. I, bueno, i també agafar, i si no, agafar i mirar la pressió de roda, obrir el capó, mirar l'aigua, mirar l'oli i els nivells que estiguin bé. És el més important.
0: De tota manera, intervinc, perquè, clar, la pressió, o sigui, l'aigua, l'oli, tot això, doncs, en un pim-pam s'arregla, s'anivella i tal, però, per exemple, les rodes, o sigui, hem de ser una mica vius de no portar-lo el dia abans de marxar de vacances, ni tan sols dos dies abans. No? Això s'ha de fer en previsió, perquè si trobem algun problema, alguna peça que s'hagi de canviar, o les mateixes rodes, que estan excessivament desgastades, clar, això té un procés, això tard, de veritat. Fem tard o acostumem a fer-ho en previsió? Quina és la vostra experiència?
2: No, normalment la gent va a l'últim moment.
0: Ah, que sí?
2: Ens trobem això, que arriba la gent, que han de marxar i que li mirem el cotxe. Llavors és el que tu estàs dient. A vegades dius, hòstia, pues si tens un amortiguador que està malament o tens una d'allò i s'ha de demanar el recanvi, i triga.
0: I triga.
2: Portar-lo, si has d'una setmana o dos abans de sortir de viatge, fer la revisió. És l'ideal, eh?
0: Una setmana o dos,
2: no
0: perquè...
2: No l'últim dia.
0: I al final, si s'ha de canviar alguna peça que no està prou bé i tal, la gent que acostuma, i no tenen temps, què acostumen a fer? És que, clar, te pot tirar les vacances en l'aire. O igualment, mira, doncs, dius, tanca'm el capó i jo ja tiraré i a veure fins on arribo.
2: I tiro a l'aventura, no?
0: Sí. Això passa, no?
2: Sí, hi ha gent de tot. I tant, que passa, i tant. Hi ha gent que arriba no, i has de canviar el pneumàtic, has de fer... Ja ho faré quan vingui i marxen. I clar, això però provocar un accident.
0: Perquè clar, a vegades sí, ens... Clar,
2: és que... de tot el color.
0: I a vegades...
2: El de tot el color.
0: Passa això, que no només has de pensar en la teva seguretat, sinó també en no provocar un accident. De tota manera, ara per vacances, com que no agafem carretera moltes vegades i tenim més consciència de preparació, però de fet el cotxe s'ha de mantenir durant tot l'any, no? Cada quan s'hauria de revisar tots aquests paràmetres bàsics?
2: Vale, ja el cotxe et diu, normalment, quan fem una revisió, posem a zero els comptadors i quan ja marca la llumeta o la clau allà al comptador, ja t'està dient que has de fer la revisió. Vull dir, ja posem el comptador en zero i ja... Normalment són 10-15 mil quilòmetres els canvis d'oli i rodes no té previst un d'allò, és més que anar mirant-lo.
0: Un consell molt important és que jo crec que tots hauríem de saber és quines eines hem de tenir bàsiques al maleter per poder parar el cop si tenim algun problema. Ara la Mariona, que és molt apanyada, jo portava cinta adhesiva, però jo crec que això és el de menys. Quines eines hauríem de tenir? Mariona, pren nota.
1: Prenc nota.
2: Jo soc partidari...
1: Sí.
2: De quan tenim una avaria o alguna cosa, mirar de buscar un lloc que no fem nosa, d'aparcar el cotxe i trucar a la grua, trucar a l'assistència. És l'ideal, eh? Perquè a vegades és l'ideal, trucar a l'assistència i portar-lo al taller.
0: De fet, això avui dia...
2: Portar els triàngulos, la llum del Gallibor i trucar a l'assistència. És el millor, eh?
0: De fet, amb els cotxes d'avui dia ja és així, no? Perquè abans sí que els cotxes tenien un punt més accessible, però és que avui dia està tot com molt blindat, no? I ja ha de ser un especialista qui s'ho miri. És de difícil accés, allò d'obrir el capó i veure el què, doncs poca cosa veuràs ja, no?
2: Correcte. Ara tot va passar bé per ordenador, mirar la varia que fos, poder mirar què és, i ara no és com abans. Ha canviat molt.
0: I quins apanyos podem fer? Hi ha algun consell per parar el cop, jo què sé, per si no podem parar o tenim a X metres un taller i intentem arribar-hi? Per exemple, solucions d'aquestes de MacGyver que dic jo sempre, que és, doncs, no sé, en vez del refrigerant, tirar aigua en el circuit. Això, invents, no n'hi ha cap, allò, per parar el cop, no?
2: No, jo a mi em truquen clients...
0: Sí.
2: Escolta, que m'ha quedat tirat, que em surt el llum de l'oli, que em surt el llum de l'aigua. Dic, pareu, amb un lloc que no feu nosa, poseu les senyals d'avaria, els triàngulos, i truqueu la grua. És el millor, perquè sí.
1: I t'anava a preguntar, si passa això, ens quedem tirats a la carretera i fa molta calor... Hi ha gent que potser està seduïda per la idea de quedar-se dins del cotxe amb l'aire posat. Què hauríem de fer realment per evitar situacions de perill o empitjorar l'estat del cotxe?
2: És que és el que diem, mirar de buscar un lloc que el cotxe no faci nostre i marcar-lo bé que els que venen no tinguin perill i de tindre un accident. I de vegades busca una ombra o alguna cosa que podem estar-hi fins que arriba la grua, que no hi ha una altra.
1: Sí, no podem esperar dins del cotxe.
2: Però els accidents... Sí, també. Però si té una avaria que es recalenta o que li falta, doncs el cotxe s'ha de parar i posar-lo... Millor buscar una ombra, un lloc que estigui a prop del cotxe i que no, no fem nosa.
0: I en un embús? Ara m'heu fet pensar en aquestes situacions en què hi ha un embús, no? I estem parats molta estona, perquè el cotxe no pateixi.
2: És complicat.
0: Però perquè no pateixi? Parem motor, el mantenim
2: complicat.
0: Engegat? Què fem?
2: No, és que si et dona una avaria d'excés de temperatura, de falta d'oli o alguna cosa, s'ha de mirar de parar el cotxe, perquè si no et carregues tot el motor. Llavors, buscar el lloc més aviat que puguem deixar el cotxe estacionat o a la cuneta i senyalitzar-lo bé i trucar assistència.
1: I...
2: És el que s'ha de fer, perquè un altre no hi ha.
1: I si hem preparat el cotxe, estem a punt d'enfrontar un viatge, bueno, d'aquests fins a Madrid o fins a París, què és millor pel cotxe? Fer-lo tot seguit o anar fent parades freqüents?
2: Fer parada pel cotxe i per tu, per la persona, fer parada. Dos, tres horetes de conduir i parar, fer un cafè, tirar el peu, deixar refredar una mica el cotxe i continuar. És l'ideal. Jo trobo una borrada aquesta gent que agafen el cotxe i fiquen 8 hores de viatge. Però... primer que agafen cansanci, que et poden fer un problema, i el cotxe tampoc li va bé. L'ideal és fer 2-3 horetes i parar. Fer un cafè, tirar peu, una aigua i de veritat retornar al viatge. Fa com vol, però jo penso que és el millor.
0: Hem estat parlant tota l'estona de cotxes, però hi ha altres vehicles que també entren en joc, que també entren a la carretera.

0: dia de fer. Són gent més, més d'allò, més conscients amb la mecànica. Sí.
1: Mm-hmm. I ja per acabar, així, en resum, si només haguessis de donar tres consells per la gent que comença ara un viatge de carretera per celebrar, doncs, les vacances que els hi queden, quins tres consells així ràpids donaries?
0: Bueno, el primer li diria que portés el cotxe a revisar, de cara a mirar nivells o canviar olis, i revisar. Revisada en general, rodes, motor, nivell, oli, pressió de rodes, mirar frenos, mirar llums, vull dir, fer una revisió general i ja està. El tema ja no pot anar tranquil.
2: Això serveix igualment, per ara més fer pensar per aquells cotxes que lloguem, cotxes de lloguer, anem a un lloc, no? Lloguem un cotxe per moure'ns, hi ha llocs en què pots confiar, hi ha llocs en què t'entreguen un cotxe que en principi, vist des de fora, dius, mare de Déu, què m'han donat aquí? També hauríem de mirar aquestes coses abans d'acceptar-lo? Hi ha algun consell de...
0: Bueno, no... El cotxe de lloguer és una història, perquè si et quedes tirat has de tocar la casa i ja s'espavilen. Va. Normalment aquests cotxes també el fan revisar, per això, en comptes que el tenen de renta i miren ells, el fan portar a l'atenció. Suposo que estan bastant al dia, aquest cotxe.
2: Important tenir el telèfon, el número del teu mecànic de confiança, Amat, trobo, no? El número de la grua.
0: I assistència.
2: L'assistència.
0: A la grua, correcte. Això que sembla que d'allò, però és molt important, perquè et treuen d'un problema de que estiguis tirat en un lloc i assistència, et venen a recollir de seguida i et posen un cotxe de substitució i ja, és el més important, eh?
1: Doncs, sí. Juan Manuel, doncs moltíssimes gràcies per respondre les nostres preguntes i fer del nostre estiu una mica més segur. I bueno, esperem que tothom que ho hagi escoltat els ajudi a tenir aquest quilometratge de cotxe de forma més còmoda i segura pel cotxe i per un mateix, no, Núria?
2: Sí, gràcies, Juan Manuel Trancoso, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Sí.
0: A vosaltres.
2: Avui hem tingut un... Moltes gràcies. Avui hem tingut un mecànic, per donar-los quatre consells. Mariona, ja veus que més important que la cinta adhesiva és més aviat tenir el mòbil. Si tu tens el mòbil carregat i amb possibilitat de trucar i cobertura i possibilitat de trucar a l'assistència, ja està, no cal que et preocupis massa més.
1: Per la pròxima ja m'asseguraré de portar el mòbil amb tota la bateria.
2: Molt bé, i una ampolla d'aigua, perquè clar... Hem parlat del cotxe, però nosaltres també ens hem de cuidar una miqueta si ens quedem enganxats a la carretera. Déu-n'hi-do. Mariona Jerez, moltíssimes gràcies, companya, des de Ràdio Rubí. Una abraçada.
1: Gràcies a tu, Núria. Adéu.
2: Adéu, adéu. I ara seguim endavant i vinga, és aquell moment en què fem autoreflexió, ens fustiguem una mica, i jo molt, la veritat, perquè ens n'adonarem de lo malament que tractem la llengua catalana. És un podcast que ens arriba des de la nova ràdio de Reus, que ens porten el David Fernández i la seva filòloga de confiança, l'Agnès. Tenen unes converses d'estiu molt, molt xules, però unes converses que ens fan envermellir, que ens fan adonar que a vegades no cuidem massa el nostre català. És moment de despertar la llengua.
3: Escolta, Agnès, a lo millor hauríem de començar a encendre el foc, que després se'ns farà tard i això de la barbacoa se'ns farà etern, eh?
4: David, jo començaria canviant una altra cosa.
3: Va, estic preparat. Què hem de canviar?
4: Aquest, a lo millor, en català, hauria de ser potser.
3: És veritat, potser ja hauríem de començar, doncs.
4: Això mateix, així m'agrada.
3: Bueno, doncs vaig a buscar el carbó.
4: Ja hi som, David, ja hi som.
3: Ara què?
4: Recorda que aquest bueno no és correcte. Si ja has dit doncs, directament es pot eliminar i ja està.
3: Doncs vaig a buscar el carbó.
4: Perfecte, ara sí.
3: Per si acas, però, agafaré una altra bossa, eh?
4: Per si de cas, David.
3: No em deixes passar ni una, Agnès.
4: És que dius barbarismes, acarretades, David.
3: I encara no hem començat a fer el foc, imagina't.
4: Però almenys...
3: Has dit almenys?
4: Sí, és clar. Com ho diries tu?
3: Per lo menys?
4: No, home, no.
3: Doncs mira, apunten una de nova, ja en porto quatre.
4: I això que la carn encara és a la nevera.
3: Què t'ha semblat la pel·lícula?
4: M'ha agradat molt.
3: A mi també.
4: Sobretot al final, no trobes?
3: No m'esperava aquell gir així, de repent.
4: De cop, David, de cop.
3: Ostres...
4: També pots dir de sobte, si vols.
3: Doncs de cop no m'ho

0: Farava?
1: Molt bé.
0: A veure si encara acabaré parlant millor que tu, eh?
1: Ai, David, no corris tant.
0: Home, per lo menos ja no dic vale.
1: Això és veritat, però se t'ha escapat un per lo menos, que ha de ser com a mínim.
0: Ai, sí, però quasi que tampoc dic bueno, eh?
1: Ja t'ha sortit un quasi.
0: Aquest també està malament?
1: No, quasi és correcte. T'ho deia com a compliment.
0: Ah, molt bé, així m'agrada.
1: Però també tenim gairebé.
0: Veus? M'agrada quan no tot és blanc o negre.
1: La llengua és plena de matisos.
0: Doncs això encara la fa més interessant. A veure si aquest prestatge, i no estanteria, queda dret.
1: Segur que sí, David, però les dues són correctes.
0: Ah, sí? Tant prestatge com estanteria?
1: Sí, sí. Actualment les dues s'han donat com a correctes.
0: Doncs intentaré posar-ho bé, però si no queda bé, no importa.
1: No passa res. No sempre cal traduir literalment del castellà.
0: És que no importa, em surt molt. No és correcte?
1: Home, més que res és que no passa res, és ben nostre.
0: Doncs no passa res.
1: Això mateix.
0: A lo millor fins i tot quedarà recte.
1: Potser.
0: Ai.
1: Ja ho sabies.
0: Sí, però havia de provar si estaves atenta.
1: I jo havia de demostrar que sí.
0: Tingues cuidado que aquest gos es tira molt.
1: Ves en compte, David.
0: Ai,
1: ves en compte.
0: És veritat.
1: Tenir cuidado, les coses com siguin, ho diu molta gent.
0: Perquè la gent també parla molt malament. No només sóc jo, Agnès.
1: Exacte, però anar en compte és igual de fàcil, no creus?
0: I tant, ves en compte.
1: Ara sí.
0: Mira, ja sembla que em surti sol i tot. Agnès, ja fem tard. Quan tantes sortim, millor.
1: David, com més aviat, millor en tot cas.
0: Ja m'ha sonat una mica estrany, ja. Però sempre l'opció que em dones és més llarga.
1: Una mica.
0: Però també sona més natural.
1: Exactament.
0: A veure, com més aviat, millor.
1: Ja ho tens.
0: I si acabem aviat, potser encara podrem anar a veure l'ocàs.
1: La posta de sol, David, però també has dit potser.
0: I també està malament, potser, eh?
1: No, per això, que n'has dit una de malament, però d'altra banda també vas millorant.
0: Ja no dic a lo millor.
1: Exacte. Vas progressant.
0: Poc a poc.
1: Bé, poc a poc, no. Més aviat, a poc. Però segur que això ja és important.
0: Fa estona que busco i no trobo les claus. Estic segur que eren damunt de la taula.
1: Segur, David?
0: Sí, si no les trobo m'agafarà un bon susto.
1: Un ensurt.
0: Ai, és veritat.
1: Els sustos els deixem pel castellà.
0: Doncs m'enduré un bon ensurt si no apareixen.
1: Has mirat més la jaqueta?
0: Ui, tenia raó. Eren aquí.
1: Ho veus?
0: Al final, l'únic ensurt ha estat el meu.
2: L'Agnès i el David amb aquestes converses d'estiu tan fresquetes per despertar el nostre català. El que fem ara és, abans de tancar l'hora, marxar cap a Arenys de Mar.
3: Ho has explicat molt bé, eh? Aquí...
2: Ara sí, presentem bé l'entrevista, i és que aquest cap de setmana serà un dels més intensos a Arenys de Mar. Al Maresme, el dia 16, és Sant Roc, i allà s'hi celebra el Vot de Vila. Té tres actes molt destacats dins del calendari festiu. El primer, avui mateix, una cercavila nocturna amb gegants, que a més una cercavila que està d'aniversari. Ara ens ho explicaran millor, eh? Mira, ja de fet podem connectar perfectament amb el nostre company d'Arenys de Mar, amb l'Oriol. Oriol Colomer, sí, ets tu, no, Oriol? Explica. Bon dia.
3: Doncs sí, efectivament, sí. Núria, mira, ho has explicat molt bé, eh? Aquí, a Arenys de Mar, diguem-ne que hi ha tres actes molt destacats en aquestes festes de Sant Roc, que són aquest cap de setmana, avui mateix comença, divendres, també dissabte i diumenge, i entre aquests tres actes, doncs, són la cercavila nocturna de gegants, també la commemoració de l'arribada de la pesta a Santa Maria d'Arenys, i la festa dels massips del dia 16, dia de Sant Roc. Doncs avui parlarem de la primera d'aquestes tres activitats, diguem-ne, tan importants en aquesta celebració del Sant Roc a Arenys de Mar, que és aquesta cercavila nocturna de gegants. Per això tenim aquí, a l'estudi, aquí a Radio Arenys, amb nosaltres, l'Oriol Colomer, que és un dels caps de colla de l'entitat. Oriol, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Bé, tenim avui mateix aquesta cercavila nocturna, i el primer que anem de dir és que estem d'aniversari, 30 anys, 3 dècades organitzant aquesta cercavila nocturna. Déu-n'hi-do, aviat és dit.
4: Sí, exacte, 30 anys. Mira, volia justament aclarir això perquè ens hem trobat gent que deia és la trentena, però clar, realment no és la trentena, no? Perquè hi ha hagut el Covid pel mig.
3: Clar.
4: Però sí que fa exactament 30 anys. També hi havia gent que ens hem trobat que feien 30 anys els gegants. No, que quedi clar que és que fa 30 anys de la primera cercavila nocturna que es va fer a Quirenys.
3: Mm-hmm. Déu-n'hi-do, vau ser pioners amb aquesta modalitat, amb aquest format de cercaviles nocturnes. Ara, poc o molt, la majoria de municipis tenen un dia o altre que surten els gegants al carrer de nit amb xaranga, però això és una idea que doncs, va sortir aquí, a Arenys.
4: Sí, no, clar, suposo que al final no, és un acte que atrau molta gent, sobretot públic jove, que és el que normalment es busca, no, en temes de cultura popular, no, intenta atraure els joves, i clar, suposo que al veure que el format funciona, doncs al final tothom ho adapta, evidentment, a la seva manera i en el nivell que pot, però sí, la veritat és que sí, va començar aquí i sembla que funciona.
3: I tant. Situem una mica els nostres oients, gent que no sigui d'Arenys que ens escolta. Què és aquesta cercavila nocturna de gegants? Si algú no l'ha vist mai, què és exactament aquesta cercavila de nit?
4: Doncs bé, bàsicament és això, no? El que dius, una cercavila que comença quan ja es fos. Normalment les cercaviles es fan al matí o a la tarda. Llavors aquí el que fem és canviar alguns elements tradicionals per altres elements diferents, no?, que no es veuen normalment, per exemple, el que és la música. De dia normalment sortim amb gralles, aquí sortim amb xarangues, no?, que fan més festes, més animat. També es busca sobretot jugar amb temes d'il·luminació, aprofitant que és de nit, i també amb decoració, confeti, petards, tot tipus d'elements que, doncs, que al final ho fan més festiu, no?, del que seria una cercavila normal.
3: Sí, sí, sens dubte, tot això li dona aquest aire especial, eh? No és només sortir amb gegants de nit acompanyats d'una xaranga, sinó que això sí que hi ha moltes poblacions que ho fan, diguem-ne que tot aquest muntatge que hi ha darrere de crear decoració, de crear doncs, ambientació, tirar confetis, és a dir, diferents elements, hi ha molts municipis on es fan nocturnes que això no es fa, però aquí a Arenys sí, això és imprescindible.
4: Sí, exacte, és al final... No ens interessa només el fet de sortir de nit, sinó el fet de crear un ambient, una festa, no? I creiem que això ha quedat com, ha calat molt entre la gent de Quirenys, i tothom s'ho espera, tothom busca això, i a més ens agrada molt muntar-ho. Per tant, creiem que el més especial no és el fet de sortir de nit, que també, sinó és el fet de tot aquest muntatge que fem.
3: Parlem d'aquest muntatge de cara a aquest any, Oriol, parlem d'aquesta nocturna que tindrem avui mateix, aquest vespre. Una nocturna que hem llegit que va inspirada en l'art, en la pintura, en els pintors. Explica'ns-ho, això.
4: Sí, bueno, cada any es busca al final alguna temàtica, no? Ja que hem de fer decoració, hem de muntar coses, doncs almenys sinta que tingui algun sentit. I aquest any va sortir una mica algo, perquè al final busquem coses que es puguin entendre, no? I va sortir el tema dels colors. I veureu que cada tram del recorregut, no?, pues està decorat o està il·luminat amb un color específic. Per exemple, un carrer està de color verd, un carrer està d'un altre color, tant el que fa la llum com les decoracions. I sí, és això que dius, no? Una mica la idea era buscar algun l'art amb la pintura, però a l'hora de plasmar-ho, no, al final el que fa lo fàcil és això, els colors.
3: I tant, home, sens dubte, sí. pot ser espectacular aquest recorregut de diferents colors. Clar, imaginàvem els gegants com a pintors, com a artistes, no sé si portaran algun element decoratiu que els assimili a això, si es pot dir alguna cosa en aquest sentit, o tot això és secret i fins aquest vespre no ho veurem.
4: Mira, és de les poques coses que encara mantenim en secret.
3: Poques, eh?
4: Sí,
3: doncs quan tenim. Sí, perquè Déu-n'hi-do, imagino que tota aquesta feinada, que al final es van filtrant coses, no? Es van sabent, perquè Déu-n'hi-do, la feinada de muntar una cercavila, no sé quant de temps us porta.
4: Clar, nosaltres comencem a quedar per organitzar-ho tot, temes més tècnics, no?, de quins grups volem contractar, etcètera, doncs potser el gener ja, no?, per anar avançant feina. Però clar, evidentment són els últims dos mesos, sobretot dos mesos, que ens hem de quedar molt més sovint, no?, perquè ja fer temes més, jo que sé, tallers per muntar les decoracions, per concretar més què posem a cada tram, què posem, inclús a quins balcons van cada cosa, perquè clar, al final les nostres reunions últimament són anar fent el recorregut i anar dient en aquest balcó hem de posar això, anem a veure qui viu aquí.
3: Clar.
4: I bàsicament consisteixen en això.
3: Clar, no, això és important, la col·laboració ciutadana, en el sentit d'això, de dir, mira, aquí ens agradaria posar això, confeti, globus, etc. Hem de pujar en aquest balcó, necessites que la gent que viu en aquella casa doncs, estigui predisposada a ajudar i a col·laborar.
4: No, no, totalment, vull dir, que si no, no, no ho podríem fer tal com ho fem ara. Ara mateix el... depenem d'això, perquè no, no, no hi ha infraestructures físiques on podem nosaltres muntar coses. Necessitem les cases de la gent per realment poder tenir-hi accés i poder realitzar el que necessitem, no? Des de penjar llums, a tirar confeti, tirar pilotes, el que sigui.
3: I a més, unes cases que normalment no poden ser sempre les mateixes, perquè una de les coses que també canvieu és el recorregut, és el punt de sortida, els carrers per on es passa. Aquest any, sembla que sortiu des de la plaça de les Olles, explica'ns una mica com sí. va tot plegat.
4: De fet, va bé aclarir-ho, perquè molta gent diu, ostres, on està la plaça de les Olles, no?
3: Sí, no, Google Maps em sembla que l'hem fet servir més d'un per dir, exactament, sí. A veure, doncs, sobretot...
4: És la plaça que queda al Rial Pau Costa, una mica més a prop del, més amunt del Bonpreu, diria que és.
3: Sí?
4: Doncs hi ha una petita plaça. La plaça en si és petita, però els carrers del voltant són amples i això ens permet doncs, tenir un inici espaiat, perquè sempre sabem que s'acumula molta gent i creiem que allà és un bon lloc per sortir. Diríem que ja vam sortir fa bastants anys, ens van comentar.
3: Pot ser.
4: Però bueno, sortim d'allà, baixem pel Rial Pau Costa i girem pel carrer de la Perera. Que crec que realment per els que vulguin buscar de fora és el carrer de Bisbe Català, diria.
3: Sí,
4: perquè clar,
3: sí.
4: Els de Quirenys el coneixen
3: sí.
4: diferent.
3: Sí, Quirenys és el carrer de la Perera, sí, però oficialment Perera. Té aquest nom.
4: Llavors sortim a la Riera i pugem pel Rial Sa Clavella fins al carrer de Bonaire.
3: Sí.
4: Un cop al carrer Bonaire, tornem a tirar avall cap al carrer Andreu Gurí, fins a la Riera un altre cop, i llavors tornem a pujar fins davant del mercat. També un altre cop un final ample,
3: sí.
4: perquè sembla que s'acumula molta gent, si es tiren petards, etc.
3: Que això també és una de les qüestions que heu anat incorporant en els darrers anys, eh? Aquesta combinació de no passar només per carrers estrets i petits, que va arribar un moment doncs, en què ja no s'hi cabia, potser als inicis, sí, evidentment, si hi ha menys gent, doncs pots anar passant per carrers estrets, que té Arenys, que en té molts, amb pujades, que sempre ho fan espectacular, però va arribar un moment en què calia fer aquesta combinació de no perdre l'essència, de passar en alguns moments també per carrers estrets i petits que donen aquesta màgia, però també un espai ample doncs, on sortir, on arribar, sobretot, tot, i que la gent ho pugui veure com és la Riera, sense cap gran aglomeració.
4: Sí, exacte. De fet, aquest any, realment, la majoria de carrers que no són la Riera o que no són l'inici al final, sí que són una mica estrets, i a veure què tal, no?, perquè també està una mica així, però també és veritat que tots tenen carrers annexes, que sempre va bé per si et vols posicionar, no? Dics, bueno, doncs veig al principi, després me'n vaig al carrer tal, per veure com passen, no?, en comptes d'anar-ho seguint tota l'estona, que potser pot ser agobiant, no?, per certes persones o per nens petits, per gent gran. També és un dels motius pels quals anunciem el recorregut, que fins fa 3 o 4 anys no ho fèiem i era sorpresa.
3: Clar.
4: Però clar, llavors tothom s'acumulava allà i era anar seguint. En canvi, ara... jo creiem que és més segur, sobretot perquè sí. la seguretat és més segur.
3: Si saps per on van, et pots sí. planificar. O sigui, els estàs seguint i dius, ara massa gent surts per sí. algun carrer d'aquests perpendiculars o així, que puguis agafar una cantonada i més tranquil. Et pots planificar, que això sempre és important. Sí. Doncs tindrem avui aquesta cercavila nocturna de gegants, però que també, de fa uns anys, no és només aquesta cercavila. Diguem-ne que tot plegat comença amb un sopar.
4: Exacte.
3: Això sí. també és important, que ho hem de dir. Com anirà això?
4: Doncs com cada any fem una botifarrada, bueno, com cada any des que hem començat, que fa 3 anys diria, l'organitzem juntament amb el casal Norai, aquí estem molt agraïts que ens ajudin, la veritat, perquè nosaltres la colla gegantera no podem organitzar-ho tot nosaltres sols. Llavors, el sopar es farà al pàrquing que hi ha al costat de l'antic escorxador, que és just allà a l'inici. Doncs allà hi haurà la barra per poder intercanviar el tiquet o per agafar el menjar. I just allà davant del carrer hi haurà unes taules. Llavors, aquest any hem incorporat la venda online, que creiem que és més fàcil, no?, per la gent que ve de fora, sobretot, perquè hi ha molta gent que ve de fora, o per no haver d'anar a un lloc concret, perquè si estem de vacances, el que sigui.
2: Doncs, Déu-n'hi-do, no sé per què totes les entrevistes han d'acabar parlant de menjar, que a mi a les 10 del matí ja m'agafa com a moltes ganes. Moltíssimes gràcies, doncs, per aquesta entrevista sobre les festes de Sant Roc a Arenys de Mar, especialment sobre aquesta primera cita que tenim avui, que és la cursa amb participació gegantera, la cursa nocturna dels gegants d'Arenys de Mar. Gràcies, company Oriol Colomer, de Ràdio Arenys. Una abraçada forta i bon cap de setmana. Segur que tindran molt bon cap de setmana Arenys, perquè estan de festa major, com a totes les altres poblacions que s'esteu escoltant i que també, d'una manera o altra, la feu grossa. És que, clar, Demà és dia 15. És que és una data molt, molt, molt significativa i molt important en el calendari festiu català. Nosaltres ho deixem aquí. De moment tanquem la primera hora de l'Obert per vacances, però a partir de les 10:03, més continguts.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: L'univers infinit.
8: Fritz Zwicky i la matèria fosca. Fritz Zwicky va néixer a Varna, Bulgària, no Barcelona, el 1898. Es va doctorar en física l'any 1922 a l'Institut Federal Suís de Tecnologia de Zúric. El 1925, la Fundació Rockefeller de la ciutat de Nova York li va oferir una beca per estudiar la física dels cristalls a l'Institut Tecnològic de Califòrnia. Allà va coincidir amb el físic experimental Robert Millikan, Premi Nobel. Dos anys després va canviar de camp i va començar a investigar galàxies. Va fer avançar l'astronomia durant bona part del segle XX, fent descobriments pioners sobre components del cosmos, des de les supernoves i les estrelles de neutrons fins a la matèria fosca i galàxies compactes. Va treballar en dos dels observatoris més importants de l'època, Mount Wilson i Mount Palomar. També va ser un gran innovador en el disseny de motors a reacció ajudats per coets per enlairar avions pesats. Quan va arribar a Pasadena, primer es va dedicar a l'estudi de la física de l'estat sòlid, la ionització gasosa i la seva termodinàmica. Però aviat va canviar de camp i va entrar a l'astronomia estudiant supernoves, noves i raigs còsmics. Al principi dels anys 30, mentre estudiava les observacions de Hubble sobre els cúmuls de galàxia de Coma, va observar una anomalia. Segons les mesures de la quantitat de massa visible, les galàxies individualment es movien massa ràpidament, massa ràpides com per mantenir-se lligades al conjunt. Va proposar que hi havia d'haver un nou tipus de matèria que no es veia i que va anomenar matèria fosca. Aquests treballs els va publicar el 1933 a la Societat Física de Suïssa. El 1934, en Walter Bade va proposar l'existència de supernoves, una nova classe d'explosions estel·lars, diferents a les conegudes fins als moments. Fent la hipòtesi de que eren un pas previ de les estrelles de neutrons, en va descobrir 18 entre 1937 i 1941, de les quals només 12 havien estat registrades. També plantejà que en les explosions de noves es produïa un escampall de partícules que podrien explicar els raigs còsmics detectats uns anys abans. En definitiva, Zwicky va ser un avançat a la seva època i va ser el primer que va parlar d'astres nous, com les supernoves, les noves, i va parlar de la matèria fosca a l'univers.
5: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
9: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C31 a Santa Cristina d'Aro, provoca congestió en sentit Maçanet de la Selva amb un carril tallat. També hi ha un vehicle avariat a l'AP7 a Santa Maria de Palautordera, volíem dir, en sentit Girona, que també provoca retencions en aquest punt. A banda, també a Barcelona, la B20, les obres provoquen retencions en sentit Nus de Trinitat, amb també un carril tallat, i a la 2 a Pallejà encara hi ha afectacions per l'incendi d'un camió amb només un carril obert. I a banda, pel que fa al servei ferroviari, Renfe informa que a causa d'una incidència tècnica, els monitors de les estacions poden no mostrar la informació actualitzada correctament. Es recomana consultar els panells laterals i frontals dels trens per tal de verificar la destinació i la informació del servei. I Renfe ha programat autobusos entre la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de l'R3 mentre es mantenen les afectacions a la línia. El servei alternatiu començarà avui i conviurà amb els trens, amb els autobusos cada hora des de la Garriga i cada dues hores des de Puigcerdà. La companyia atribueix les incidències dels últims dies principalment a diversos robatoris de cable i també la caiguda d'un arbre sobre la via durant els episodis de pluges intenses. i la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Junquesa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 les hectàrees adherides al sistema. I la Generalitat ha confirmat 4 nous casos positius de pesta porcina africana, 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei i 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins al 379 senglars. I els Mossos d'Esquadra han detingut 2 persones, un home de 46 anys i una dona de 50, per agredir violentament un home al seu domicili de Torelló. Els fets van passar la matinada del 10 d'agost, quan la policia va rebre un avís per un robatori en un habitatge i en arribar-hi va trobar la víctima ferida molt greu que va ser traslladada a l'hospital. La investigació encara es troba en una fase inicial i, de moment, els Mossos descarten que el mòbil de l'agressió fos un robatori. I una dona de 84 anys va morir ahir dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. També al matí, un altre home de 78 anys perdia la vida mentre es banyava a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya, 19 persones han perdut la vida a les platges catalanes, 11 en piscines i una trentena de persones han resultat ferides, també per ofegament en piscines catalanes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
7: Notícies en xarxa.

0: Doncs sembla més aviat rock balcànic que música balcànica, eh? Aquesta combinació, almenys amb aquest tema que ens ofereixen els doctor Prats. Música festiva, en tot cas, que ens trien des de Ràdio Televisió Cardedeu per il·lustrar el tema del dia. Aina Barbany, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Nyami, nyami. Ara et vindria bé, eh? Ja he fet el cafè amb llet, això ja està cobert, ja el tenim fet. Però ara sí. Un gotet, no?, de gazpacho, salmorejo. Bé, tu, Aina, ja ens vas dir ahir, vas confessar que no. Ni una cosa ni l'altra.
1: No, a mi... No m'agrada gaire.
0: Però per la tomaca o què?
1: Mira, no sé, és que crec que li tinc una mica de trauma, perquè quan era petita a casa meva... sempre
0: vas caure feien... dintre d'un pot de gazpacho, com
1: sí, l'Obèlix. Sí, sempre era com el got de gazpacho que... Ostres. Us l'heu de veure, no? I a mi no m'agradava gens i pues ara encara li tinc més coseta.
0: Home,
1: no sé.
0: Li vau fer avorrir a l'Aina, pobra.
1: Sí,
0: li vau fer avorrir.
1: Sí.
0: I ara quan vols menjar una cosa fresqueta així d'estiu, pim-pam, beguda, què fas?
1: Mira, doncs la veritat és que el que més m'agrada és aigua freda. O sigui...
0: Ja. Yeah.
1: Sí, sí, sí. I si no, de menjar, doncs mira, un bon gelat, mai diré
0: mira,
1: que no.
0: Mira, digue-li tonta, molt bé, molt bé. Jo gazpacho no, jo directament al gelat. Perfecte. Ah,
1: exacte, me'n vaig als postres directament i ja
0: molt
1: està.
0: Molt bé, bueno, que també hi ha gelat de tomaca, eh?
1: També? Ah. Què dius ara?
0: I tant, gelat de tomaca. Home, no és dels típics que s'acostumen a posar amb el, no?, amb el cono i o la, no és dels típics
1: tarrina.
0: Que la tarrina, però sí. Que s'acostuma a fer per acompanyar plats. Salats. Sí, sí, sí.
1: Doncs no ho sabia,
0: mira,
1: a
0: si ens ho voleu recomanar. Escolta, i què diuen els oients? A veure, gazpacho i salmorejo, que bàsicament canvia la textura, no? Algun ingredient deu canviar, però la textura no, que el salmorejo és com a més...
1: Més dens.
0: Més dens, ara ho has dit.
1: Sí. Sí, sí, sí, és així.
0: Sí, sí.
1: Doncs mira, Núria, de moment tenim a la Júlia, no sé si recordes l'altre dia, bueno, de fet ahir, la Júlia i en Marc.
0: Ah, aquella parella que no estaven d'acord en res.
1: Doncs, exacte, doncs avui només tenim a la Júlia, perquè en Marc doncs, no sé on és, però bueno, ens ha enviat un àudio, així que l'escoltem, si et sembla.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, Júlia.
2: Jo, entre gazpacho i salmorejo, sincerament em quedo amb el salmorejo perquè és com un àpat més complet, però en canvi és més habitual en el meu dia a dia el gazpacho. I és que a casa meva sempre hem fet molt de gazpacho. De fet, la meva iaia explica que quan era petita el detestava perquè com que no hi havia mini pimer, la seva àvia ho feia amb un bol i com si fos un morter, i quedava molt, molt grumós. Llavors, a casa meva sempre hem begut moltíssim gazpacho i jo en bec molt, però m'agrada més el salmorejo. I això és la meva opinió.
0: Bé. Pues gràcies, Júlia, molt bé, molt bé.
1: Quina clar. Feina de la seva àvia.
0: Sí, sí. Mira, per el que veig, el gazpacho porta alguna verdura més. Per exemple, porta cogombra i pebrot. Cogombra i pebrot, que el salmorejo no, però el salmorejo porta pa. Que és allò que deia que potser li dona aquella densitat, no?
1: Sí, és possible que sigui això.
0: Mm-hmm.
1: Sí, sí, sí.
0: Què més, què més? La Júlia ho tenia clar, però ella diu, bueno, més d'una cosa que de l'altra, una cosa és el que menjo i l'altra el que m'agrada més, no? Molt bé.
1: Ah, exacte, sí. Tenim també l'Eric i la Natàlia de Tarragona, que ens diuen el següent.
3: Hola, sóc l'Eric Granado de Tarragona.
0: Hola, Eric.
3: A mi m'agrada molt el gazpacho, a mi m'agrada molt. Molt, que és que està molt bo, que és un dels meus menjars preferits, bueno, beguda per mi, i però el del iaio, que ja és una mica menjar, que el menjo amb ou dur, està molt més bo que el comprat que tinc, vale? Adeu.
0: Adeu, Eric.
4: Jo sóc la Natàlia Segura i jo estic d'acord amb l'Eric. El gazpacho porta molt més verdures, hortalisses, porta pa, porta tomàquet, porta pebrot, porta cogombra.
0: Ah,
4: mira. El salmorejo és tomàquet amb pa triturat. Això no té cap gràcia. Vinga, bon estiu.
1: Bon estiu.
4: Gràcies.
0: Mira, aquí ja apuntem coses, eh? Que el gazpacho, jo no sé si amb el salmorejo també es fa, però hi ha el gazpacho que normalment es posa amb dauets de verdures, no?
1: Sí.
0: I amb ou dur, deia l'Eric.
1: Ah.
0: Mola molt. Doncs,
1: sí, sí, mira, sí, veus, un altre ingredient.
0: En un sol plat ja ho tens tot una mica, ja tens tot el dinar fet. I entra ràpid.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Què més, què més?
1: Tenim la Martina de Puigcerdà que ens diu això.
5: Bon dia, jo prefereixo el gazpacho. Al final crec que la textura és una cosa que li dono molta importància, el que és l'alimentació, els productes, i el gazpacho ho trobo més líquid, més fresc, i el salmorejo sí que és veritat que ho trobo més dens i hi ha una textura més, més semblant a el que és una crema, un puré, i personalment a mi aquestes textures no m'acaben de fer el pes.
1: Bueno,
0: una qüestió de textura, això està clar. Sí que és veritat que el gazpacho no, te'l pots tant posar en plat com veure-te'l amb un got. I sí, el salmorejo és més de cullera.
1: Exacte, mira, el gazpacho me'l posaven en un got.
0: Ai, pobra, tens un trauma. Amb canyeta o sense canyeta?
1: Sense canyeta. No, home, com no. Si fos aigua, però sense ser aigua.
0: Has de treure't els traumes, eh? Jo et convido que quan acabis programa ho provis una miqueta.
1: Potser sí, potser li he de donar una altra oportunitat. He de dir, Núria, que jo pensava... Hi ha coses, no, que agraden molt a la gent, com ara la horchata...
0: Ai, tant.
1: Aquestes coses, jo no sóc gens fan. Mira, et diré una altra cosa, no sóc gens fan de la sopa.
0: I ara...
1: Vale? I la gent em mira molt malament quan dic que no m'agrada la sopa.
0: Està bé perquè t'està servint de teràpia. A l'Obert per Vacances, Aina, te n'estàs adonant de coses...
1: Sí.
0: Que no és normal, que no és normal. No t'agrada la sopa a l'hivern? Bueno, ni a l'estiu
1: no,
0: és difícil.
1: No, ni a l'estiu.
0: Però...
1: O sigui, no m'agrada la sopa en general. I la gent em mira molt malament. I podria ser el cas de, ara, no? El del gazpacho o el salmorejo, que tampoc m'agrada. Però llavors rebem àudios com el de la Dolors d'Arbúcies i ja em sento una mica millor.
6: Vinga. Ho sento moltíssim, però no m'agrada ni el gazpacho ni el salmorejo. El gazpacho un dia el vaig provar, i el vinagre i la combinació, no. I el salmorejo tampoc. Ho sento moltíssim, però no m'agrada ni l'un ni l'altre.
0: No ho sentis.
1: Dolors, jo t'entenc.
0: No passa res. De tota manera, no teniu problema en menjar una tomaca amanida, no? Una tomaca
1: no,
0: talladeta,
1: si és
0: amanida,
1: que és més bé al contrari. M'encanta el tomàquet, veus? Però el gazpacho i el salmorejo és com que se'm fa una mica de bola. No,
0: també
1: no
0: us dic una cosa, ara dèiem el vinagre i tal. Clar, la gràcia de facis gazpacho o salmorejo, la gràcia és que hi ha d'haver tomàquet, sí o sí, i a partir d'aquí tu poses el que tinguis i el que vulguis.
1: Clar.
0: Que dius, tinc cogombres, venga, saco, que no tinc pebrot, és igual, clar. Que només tinc verd, vale, només vermell, bé...
1: Sí, vas fent.
0: Passa'm el que tens.
1: I ja està. Sí.
0: Sí, és així. Doncs bé, l'important és el tomàquet, però ha de ser bo, no? Ha de ser dolç, ha de ser sucós...
1: Ha de ser un tomàquet com Déu mana, i tant.
0: I després sembla que perquè no et queden aquells grumolls típics de la pell i tot plegat, s'ha de passar per un color d'oxino, que diuen, un d'aquells finets.
1: Sí.
0: Té feina, sí. No és tan fàcil fer gazpacho a casa.
1: És complicat.
0: Tu recordes la teva àvia si li quedava la cuina tota amb esquitxos de tomàquet? Te'n recordes d'això? No.
1: La veritat és que no ho recordo, però sí que ha de ser complicat,
0: Més que complicat, brut. No? Després vols de netejar tot, però bueno.
1: Sí, és el dolent de la cuina, no? A mi m'agrada molt cuinar, però el que ve després, que és netejar-ho tot, ja fa una mica més demanda.
0: Jo crec que aquí no hi hauria discussió, no caldria que féssim una enquesta perquè tothom diria el mateix, m'assembla a mi.
1: Em sembla que
0: sí. Tenim alguna comentari més? Aina,
1: mira,
0: ho deixem
1: tenim
0: aquí? Digues.
1: Un últim de la Inés, que ens diu això.
7: Bon dia. Jo prefereixo gazpacho en comptes de salmorejo. No em desagrada el salmorejo, sí que és veritat que potser pues, estic molt més acostumada al gazpacho perquè bàsicament a casa és el que s'ha pres sempre o el que sempre s'ha comprat. I sí que és veritat que també pues, el gazpacho, no sé, sempre ho he relacionat més com l'estiu, més fresc. El salmorejo també sento que és com més dens i tampoc sento que tingui com tant sabor com el gazpacho.
1: Bueno, coincideix amb molta gent així. Sí,
0: però fixa't les barreges que fa la gent, perquè l'Eric, per exemple, ara estic mirant i és habitual que el salmorejo vagi acompanyat d'ou dur picat i de trossets de pernil salat.
1: Sí.
0: I en canvi l'Eric em deia que això de l'ou dur, sí, però que no amb el salmorejo, amb el gazpacho. Vull dir que al final ho barregem tot.
1: Al final cadascú s'ho adapta com vol i ja està.
0: I l'ajo blanco, ningú ha dit res de l'ajo blanco, eh?
1: No, ningú ha dit res.
0: Bé,
1: ostres.
0: Aquí potser no hi ha tanta tradició. Crec que la base són les ametlles. Les ametlles crues, i això li dona aquest puntet blanc i tal.
1: Bé, de totes maneres, a veure, que encara poden seguir enviant àudios i si tenim temps al final del programa, doncs els posem.
0: Doncs vinga, a partir d'ara és de l'ajo blanco. Em falta algun input, alguna valoració d'aquest menjar també fresquet de cara a l'estiu.
1: I tant.
0: Molt bé. Aina, tornem a connectar encara que sigui ràpidament abans de tancar el programa, abans de les 11, d'acord?
1: Perfecte, Núria, fins ara.
0: Una abraçada. Bé, Aina, no sé si encara hi ets, però també el repte seria si ara mateix agafes un bric de gazpacho, no et dic que el facis tu, que això és més difícil, que no tenim temps, però i el proves i abans de les 11 ens dius què tal, si t'has sentat bé o no.
1: És complicat, eh?
0: Ai, tens por de no tenir programa.
1: Em vindria més de gust un segon cafè.
0: Vinga, va, doncs també. Gràcies, bonica, fins ara.
1: Fins ara, una abraçada.
0: vigent. Ah, dèiem que feu el que feu, les barreges que feu, sigui gazpacho, sigui salmorejo, el tomàquet és imprescindible. És que és el kit de la qüestió. Si és un tomàquet d'aquells madurs, dolcets, sucosos, a més que us dona com a molt de líquid, no? Després hi podeu posar fins i tot, que d'això no n'hem parlat i també ens ho podeu dir, hi ha gent que fa sopa de meló, hi ha gent que al gazpacho li posa síndria també perquè li acaba d'arrodonir el vermell i li dona una frescor encara més aiquosa, però vaja, si teniu un bon tomàquet, poca cosa més necessiteu. I on tenen molt, molt bon tomàquet és a Collserola. Allà es conrea el tomàquet mandó. Però això ens ho explica millor el Pau Vázquez, el company de Cugat Media.
8: Doncs és un miracle, o sigui, fins ara no havíem trobat cap cultiu que la gent apreciés tant, diguéssim, ja que amb la globalitat de fruita i verdura que arriba de tot el món, doncs costa distingir-se i fer algo únic com s'ha fet.
9: Un miracle. Així defineix Pol Domènech el que ha passat amb el tomàquet mandó. Ell és productor de Can Domènech, una finca de Collserola on fa anys que intenten mantenir viva l'activitat agrícola. I no és habitual que un tomàquet es converteixi en un símbol local. Però el mandó ho ha aconseguit. Té una fira pròpia, ha entrat a les cartes dels restaurants i cada vegada és més conegut entre els consumidors de Sant Cugat.
8: Crec que el 2008 vam començar a fer proves. I des de llavors, doncs, cada any una mica més.
9: El mandó és una varietat tradicional de Collserola. El nom prové de la masia de Can Mandó, on se'n van conservar les llavors durant generacions. És un tomàquet gros, carnós, de pell fina i d'un color entre vermell i ataronjat. Recuperar la llavor, però, només era el primer pas. Calia comprovar si es podia cultivar de manera estable i, sobretot, si podia donar una sortida econòmica a la pagesia.
8: És un gust de tomàquet d'abans, no? I la gràcia de produir-lo aquí a Collserola és que el collim al matí i a la tarda es consumeix, no? Llavors partim d'una genètica antiga amb una part de gust molt bona i sumat a que no passa per càmera. Llavors això fa que al final sigui molt bo quan arriba el client.
9: Del camp al plat en qüestió d'hores. Aquesta és una de les claus. La pell fina fa que sigui un tomàquet delicat, poc amic de les cambres frigorífiques i dels viatges llargs. Això, que pot semblar una feblesa comercial, és també el seu principal valor. Es pot collir madur i consumir molt a prop d'on ha crescut. Però arribar fins aquí ha requerit anys de proves, cultius que no han funcionat, inversió i molta perseverança.
8: La clau són moltes, eh? És haver estat 15 anys buscant tots els cultius i amb molts que s'han perdut pel camí, però aquest ha aguantat. I també agricultura de muntanya, agricultura professional, i hi ha molt, molt, molt esforç al darrere que ara està començant a donar resultats.
9: Recuperar una varietat i conservar-ne la llavor és una cosa. Convertir-la en un producte viable és més difícil. S'ha de produir en prou quantitat, cal trobar punts de venda i restaurants, i hi ha d'haver consumidors disposats a escollir-la davant de tomàquets més barats o fàcils de trobar. Íñigo Jauregui, de Rabassaires, explica que durant anys molts pagesos no ho veien clar.
10: Sí que és cert que durant molt de temps molts pagesos eren reacis, perquè és un tomàquet que no és improductiu, té un preu molt elevat, és difícil de comercialitzar. El món del tomàquet és un món molt ampli, a l'estiu hi ha tomàquet de tots els colors i de tots els tipus i de tot arreu del país, però jo crec que la fermesa, una mica la perseverança, ha fet que sigui un fet. I ara el tomàquet mandó, com a mínim a nivell local, a aquesta part de Sant Cugat i del Vallès, és un fet.
9: El mandó competeix en un mercat que acostuma a premiar l'abundància, la resistència i la facilitat de transport. Ell ofereix gairebé el contrari: menys rendiment, una temporada curta i molta delicadesa. Per això la diferència no la marca només el gust, sinó tot el que hi ha al darrere. El projecte ha crescut perquè productors, administracions, restauradors i consumidors han començat a treballar en la mateixa direcció.
11: Sí, jo crec que la clau una és l'aposta de la pagesia pel tomàquet, és a dir, que la pagesia s'hagi associat, s'hagi unit i cregui en que hi ha un producte que és clau, que és estrella, que es pot conrear i que pot apropar a la ciutadania i apostin pel mandó, això crec que és clau. I després és clau també que l'administració, en aquest cas l'Ajuntament de Sant Cugat, també el Parc de Collserola, el Consorci, apostin per apropar aquest producte que uneix a la pagesia als ciutadans del municipi.
9: La història del mandó també serveix per reconnectar Sant Cugat amb el seu passat agrícola. Abans de convertir-se en una ciutat residencial, universitària i empresarial, bona part del municipi vivia de la terra. Encara en queden masies, camps, vinyes i projectes que intenten fer viable la pagesia, a tocar d'una de les zones més urbanitzades del país. Bernat Picornell, tinent d'Alcaldia de Comerç i Dinamització de la Ciutat, ho planteja també com una recuperació de la memòria local.
12: Pot semblar que el tomàquet mandó sigui només un tomàquet que et menges, que compres, que menges i ja està, no? I el projecte del tomàquet mandó va molt més enllà. Va molt més enllà en diferents sentits. Primer, en el sentit històric de Sant Cugat, no? Tornar a reviure, no?, aquells anys en què Sant Cugat, doncs, ens dedicàvem, doncs, a la pagesia, i ho feien, doncs, molts veïns i veïnes de la ciutat. I, per tant, des de la perspectiva històrica, és una bona notícia que això funcioni i funcioni molt bé.
9: Però recuperar camps no és només una qüestió de memòria. Una terra treballada crea espais oberts dins el bosc i ajuda a trencar la continuïtat de la massa forestal. No substitueix la gestió forestal ni les franges de protecció, però contribueix a formar un paisatge més divers i més resistent davant dels incendis.
12: També per una qüestió mediambiental. En un context d'emergència climàtica, d'incendis, d'aquesta, no?, por que tenim, doncs, d'un gran incendi forestal a Collserola, tenir cada cop més explotacions agràries, doncs, que treballin la terra, doncs, és fonamental. Aquests dies ho estem veient amb molts incendis, no?, que els bombers demanen als pagesos, doncs, que llaurin els camps, no? Doncs nosaltres estem convençuts que quantes més explotacions agràries hi hagi a Sant Cugat, doncs, millor ens anirà, més protegits estarem des de la ciutat.
9: L'èxit ja es pot mesurar en quilos. Aquesta temporada els productors preveuen arribar a unes 8 tones de mandó sempre que el temps respecti la collita. I durant l'estiu, prop d'una vintena de restaurants de Sant Cugat l'han incorporat als seus plats. Per a Linino Jauji, comprar-ne no és només triar una varietat de tomàquet, és decidir quin paisatge i quin model de producció es vol sostenir.
10: I després, compromís per part de la ciutadania, és a dir, la ciutadania saber que quan vas a una botiga i tens al davant diferents tomàquets o diferents orígens i hi ha el mandó, entendre que el valor del mandó va molt més enllà d'un tomàquet, és un tomàquet, però és territori, és proximitat, és prevenció d'incendis, és Collserola, és casa, i jo crec que això és un valor que no té preu, evidentment, però és que, a més, estàs pagant per un producte que té una qualitat excepcional.
9: I si tot això acaba al plat, la pregunta és inevitable. Com ens hem de menjar un mandó? El cuiner Manel Guirado defensa que amb un producte així no cal complicar-se gaire.
13: D'entrada és un tomàquet, jo us diria, molt de menjar cru, diguem-ne, amanit. És molt carnós, és molt alhora suau, diguem-ne. Vull dir, és dolç, és aromàtic, però no és agressiu. Amb la qual cosa, d'entrada, us diria, simplement amanit amb una mica de sal, un bon oli i una mica d'alfàbrega, tallat a trossos mal tallat, o si voleu, a làmines fines estil carpaccio, com us doni la gana.
9: I si és massa madur, per tallar-lo encara pot acabar en un gazpacho o un salmorejo. En tots els casos, la pell fina que en dificulta el transport és la mateixa que permet que maduri a la planta i arribi a la taula en el seu millor moment.
13: Clar, mira, aquí l'Iñigo que explicava que el hàndicap que té és que és un tomàquet que viatja malament, perquè en seguida, al tenir la pell molt fina, es podreix, però per mi és un valor positiu. És a dir, el fet que no pugui viatjar permet que és un tomàquet que maduri a la planta, això sempre és molt millor que si madura fora de la planta, amb la qual cosa estem consumint un producte de proximitat, tot allò que implica, però que a més sempre serà més bo que qualsevol tomàquet de característiques similars però que vingui de molts quilòmetres, que per força s'ha hagut de collir una mica abans.
9: El 6 de setembre el Mandó tornarà a ser protagonista a la 5a Fira i Mercat Agrícola de Collserola, a la plaça de Barcelona de Sant Cugat. Però la seva història no s'explica només en una fira. Comença amb una llavor conservada durant generacions. Continua amb més de 15 anys de proves i necessita pagesos, cuiners i consumidors per mantenir-se viva. Potser el miracle de què parlava el Pol no és tan misteriós. És un tomàquet collit al matí que al vespre encara té gust de casa.
0: Imagina't si és fàcil i si és difícil de trobar això avui en dia. Una petita joia que surt de la terra de Collserola. Moltíssimes gràcies, Pau Vázquez, company de Cugat Mèdia, per aquest reportatge que ens ha fet venir gana i també, mira, una mica de llàgrimes als ulls perquè trobo que és entranyable, no?, un producte de l'horta que ens vincula tant a la terra. Vinga, seguim endavant. A mi em ve de gust ara, com sempre, amb aquesta hora, avui una miqueta més tard, marxar a premiar.

0: Fotografies de documents, d'històries que ens ajuden a entendre el passat d'aquesta població de Premià de Mar. Avui ens acostem a la feina que fa l'Arxiu Municipal i una de les persones que fa més anys que en té cura. Ara ens la presenta el Manel Ferrer, de Premià Mèdia. Manel, bon dia.
1: Bon dia, com estàs? Doncs sí, una persona que en té moltíssima cura des de fa molts anys i, a més, Núria, estem gairebé porta a porta amb la ràdio, amb l'Arxiu Municipal.
0: Ostres,
1: i avui havíem de fer aquesta parada. Som veïns de porta. I avui us volem presentar l'Àngels Costa, ella és l'arxivera municipal de Premià de Mar i amb ella ens repassarem una mica què fa un arxiu, què fa una arxivera i també doncs, com ha estat el seu pas dins d'aquest arxiu perquè en uns mesos, l'Àngels, bon dia, Àngels, com estàs?
2: Molt bon dia.
1: Tens previst jubilar-te, per tant, ja com la llum al final del camí aquest laboral, eh?
2: Sí, encara queden uns mesos, però, bueno, queda a partir un any una mica menys.
1: Escolta, anem al principi de tot. Com arribes tu a l'Arxiu de Premià de Mar? Perquè ja fa molts anys aquesta relació que tens amb l'Arxiu de Premià de Mar. Com va començar tot plegat?
2: Doncs és una relació que va començar l'any 2003, al febrer. Jo no havia vingut mai a Premià, només hi passava amb el tren, perquè sóc de la comarca i sabia que hi havia aquest poble. Però bé, vaig veure una convocatòria al DOC i bé, m'hi vaig presentar.
1: Molt bé, i d'aquell dia fins al dia d'avui, quina valoració em fas de totes les coses que heu fet, perquè després en parlarem, l'arxiu ha canviat també de lloc, però quina valoració em fas de tota aquesta trajectòria des de l'any 2003?
2: Doncs que com a arxivera podríem dir que he fet de tot. Tot el que es pot trobar un arxiver en la seva trajectòria com a professional, crec que m'ha tocat fer tot. I encara veig que encara en queda alguna cosa i estic descobrint noves maneres de fer. Però bé, crec que he passat per tot.
1: Que bé.
2: Per tot.
1: Perquè ara molta gent ens estarà escoltant i dirà, escolta, què fa un arxiu o què fa una arxivera doncs en un lloc com aquest a Premià de Mar? Explica'ns una mica quines són les funcions o què hi pot trobar la gent a un arxiu com aquest.
2: Bé, doncs en principi l'arxivera el que fa amb un ajuntament com Premià de Mar, que té cap a 30.000 habitants ja, el que fa en principi és, com t'ho diria, gestionar els documents, tot el cicle de vida dels documents, des de que s'ingressen a l'arxiu en qualsevol suport i en qualsevol format. Tots els documents que genera l'Ajuntament, tots, és a dir, els arxius administratius, van a parar a l'arxiu municipal. I aquesta és la funció principal. Diguem-ne que seria gestionar tot aquest volum, tots aquests documents que neixen, que es creen en el registre i a les oficines municipals fins que es tanquen els procediments administratius i els registres i ningú sap on van els documents, van a l'arxiu.
1: I van a l'arxiu, eh? Sí. Escolta'm, amb això que ens explicaves, i abans estàvem parlant fora de micro, teniu comptats quants arxius actualment o quants documents teniu ara mateix en aquest espai?
2: Doncs en aquest espai no sabem exactament la quantitat, però 8.000 i pico de caixes segur. N'hi caben més de 10.000. Encara ens queda una mica d'espai, però bé, degut a les circumstàncies que ens hem trobat pel canvi d'edifici, doncs, i les noves infraestructures, doncs bé, ens hem vist obligats a deixar uns espais lliures per poder seleccionar per insuficiències d'àrees de treball, etc., i de recursos. Documentació que no podem absorbir ara mateix, que necessitem espai d'emmagatzematge per poder ingressar adequadament o bé seleccionar o avaluar i tractar adequadament aquesta documentació per a ser ingressada o bé eliminada. Això és un dels problemes que tenim ara actualment, que en som plenament conscients i des de que estem aquí a l'arxiu nou, diguem-ho així, estic parlant des del juny o juliol del 2023, estem treballant en aquesta direcció per absorbir, no?, tot aquest volum documental que la majoria, jo crec que cap, s'ha de conservar permanentment, però que ja expressament ja no vam traslladar aquí per la insuficiència d'instal·lacions. És a dir, llavors tenim aquest problema infraestructures, però crec que amb l'Ajuntament, nosaltres com a arxiu estem treballant en aquesta direcció. Hem traslladat molta documentació que ja no s'ha ingressat físicament, sinó que ja s'ha passat a l'eliminació o se n'ha conservat una part, és a dir, fem la tria i eliminació dels documents, i per tant el mostreig dels documents que ens interessa complementar perquè l'arxiu no perdi la informació bàsica i essencial. I bé, això és el que estem fent. Encara ens queda molta cosa per fer i tenim ara, doncs, que estem en contacte amb la secretària general, que és la meva cap, i amb la gerència, per trobar una manera més ràpida per poder buidar aquests edificis que són realment que no toca tenir arxius, però que els hi tenim perquè no sabem on posar-los. Però, de fet, no es poden llançar així alegrement, perquè s'han d'arxivar i tractar d'acord amb la normativa que dictamina la Generalitat de Catalunya.
1: Això és importantíssim. De fet, Núria, que bé que ens vindria un àngels a la nostra vida, perquè nosaltres tenim tres calaixos a casa i tenim un enredo de papers tremendo. Imagina't aquests milers de capses que té l'Àngels aquí, no, Núria? No sé si tens alguna pregunta per l'Àngels.
0: Sí, justament, se m'acudia que un dels requisits que ha de tenir un lloc així és l'espai. L'espai deu ser, clar, segons ens explicava l'Àngels, una necessitat imperiosa, però també quina és la qualitat que ha de tenir un bon arxiver o arxivera? L'ordre, Àngels, seria això?
2: Sí, clar. L'ordre, I ser molt sistemàtic i molt planificador.
0: I respectuós, i tenim una amb mena... tot això.
2: Molt, molt. Sí. És un respecte terrible, el que tenim.
0: Sí.
2: Molt, molt.
0: A mi saps què passa?
2: La documentació ens fa molt, molt de respecte, però no li tenim por,
0: Això és important.
2: No, cap ni una.
0: A mi em passa que guardo coses, sí. Guardo papers perquè li tinc... Sí, dic, no m'atreveixo a llançar-ho per si de cas, però clar, jo no tinc el segon pas, que és l'ordre. Ja que ho guardes, ordena-ho, no? En el vostre cas hi ha un protocol, a més, molt estricte, no?, que ja marca la Generalitat, molt, un protocol.
2: Molt, molt, molt, molt. I això és difícil per nosaltres,
0: sí.
2: Perquè en general, les administracions, ningú hi pensa, en això. Entens? No és que no ho valorin, és que no hi pensen, la gent no hi pensa. La gent no sap que darrere un cable elèctric hi ha un expedient. I tu dius, bueno, hi ha un butlletí d'instal·lació elèctrica, entens? I dius, bueno, i aquest butlletí me'l puc llançar o no? Depèn d'on estigui col·locat, depèn de moltes coses. I tu has de saber això. Això ho dona molt experiència. Això, d'entrada, és una feina que jo no ho sé com ho faran els joves d'ara, però jo crec que ens necessiten per poder explicar-los tot aquest mamotreto que suposa el llegir els documents i saber la inversa, la directa i la passiva i la perifràstica, no? És a dir, la informació és tota la mateixa. D'aquest arxiu te'n vas a l'arxiu, per exemple, d'arquitectes, del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, no? I dius, bueno, aquí tinc els... Què faig amb els expedients d'obres? Jo els tinc que guardar, i són els projectes de llicències. Però és que ells els llencen. Entens?
1: És important això perquè jo crec que aquestes capacitats que ens està explicant avui l'Àngels, Núria, els joves els hem de tenir cada cop més presents, perquè cada cop tenim pisos més petits, per tant, menys lloc per guardar coses. Per tant, les coses que guardem han de ser especialment importants, Núria.
0: Passa que també hi ha molta digitalització, També es deu trobar l'Àngels amb molt de document digitalitzat, que això també ocupa espai, doncs, a... virtual, però que també és molt, és el que ens passa per traspolar-ho, el que ens passa a nosaltres quan fem fotografies, que en vez de fer-ne 10, en fem 20, perquè és igual, perquè ja estan i no les esborrem, doncs amb els documents digitals deu passar una mica això, no?, que hi ha molt de volum.
2: Passa el mateix, però les normes són les mateixes, entens? Vull dir, nosaltres ja produïm electrònicament i digitalitzem documents que tenim autèntics aquí a l'Ajuntament, perquè són els actes de fe d'un acte administratiu o d'un fet que ha passat en el moment. I aquests documents s'han de guardar com, bueno, i són els que el secretari vol per poder certificar. D'acord? Llavors, és clar, això tu ho pots duplicar si és tan important. Per exemple, les actes municipals són la Bíblia de l'Ajuntament. Són la Bíblia, bueno, són sagrades. És allà on és la vida de l'Ajuntament. És tot.
1: De fet, amb això, i no podem, no se'ns pot acabar el temps sense preguntar-li a l'Àngels una mica quines són les joies a la corona d'aquest arxiu. Quins són aquests documents, em deies abans, hi ha molts, però una mica què és el que podríem destacar d'aquest arxiu?
2: Bueno, aquí som un arxiu municipal i, per tant, tenim de tot. Tenim, bàsicament, és el fons municipal, des de que es va constituir com a ajuntament el 1836 fins a l'actualitat, fins al dia d'ahir, que ens van portar coses. Uh-huh. Val? Les transferències també seran digitals i també haurem de gestionar l'arxiu digital, que amb això també hi estem ficats. Uh-huh. D'acord? Després també tenim els documents que són emblemàtics o més, però en tenim moltíssims, perquè, com hem dit, tenim documents del segle XIX, de principis del XX, tenim algunes de la postguerra, tenim documents de la transició democràtica, uh-huh, i dels últims, de l'últim, que és per mi, doncs, el més, el que seria com més reclamat, no, uh-huh, per la ciutadania, com a patrimoni. I després també tenim els documents que ens ingressa la gent del poble, perquè no perdeu de vista que l'Ajuntament promociona la protecció del patrimoni, clar, documental, i nosaltres, com a arxivers, hem de facilitar aquesta feina.
1: Doncs això és importantíssim. Se'ns acaba el temps, Àngels, però tornarem un altre dia a veure. Ja veus que la ràdio va molt ràpid i l'Obert per Vacances, doncs, ha de continuar. Gràcies per haver estat amb nosaltres avui aquesta estona.
2: D'acord. Molt bé, tenim, gràcies, molts documents, si voleu, on podeu filmar algun.
1: Exacte, i podeu venir també a veure-ho, lògicament amb hores concertades, però podeu venir a veure aquest arxiu també. Núria, ja ho veus, se t'acomoden els plans per fer a Premià de Mar quan vinguis.
0: Molt bé, m'agrada perquè l'Àngels té un altre ritme del que portem tu i jo, Manel, tu i jo amb, sí, nena casalat, i l'Àngels és com a, tranquil.
1: Clar,
0: clar que sí, com ha de ser.
1: Pausa, responsabilitat, i nosaltres som uns kamikazes, Núria.
0: Nosaltres ho trencaríem tot, ara em passo un paper i el trenco. Molt bé.
1: Exacte.
0: Manel Ferrer, des de Premià Mèdia, molt bon cap de setmana,
1: bé,
0: company.
1: Igualment.
0: El que fem nosaltres ara és seguir endavant i em ve de gust una passejada per la muntanya. El podcast de muntanya avui ve especial perquè en vez de fer-lo per sobre la muntanya, el farem sota terra, a les coves de l'Espluga, també anomenades la nevera de Catalunya.

0: molt ben acompanyats, perquè és moment de conèixer tot el que amaguen les coves a l'Espluga de Francolí. Xavier Lozano, guia de l'Espluga. Bon dia, Xavier.
1: Hola, què tal, Laia? Bon dia.
0: Hola, comencem aquesta aventura amb tu i és una aventura fresqueta, no?, per l'estiu.
1: Sí, de fet, el que visitarem és el que està considerat, de fet, en alguns titulars, en alguns reportatges surt així, com la nevera de Catalunya, perquè en ple mes d'agost, a 33-35 graus a l'exterior, i a dins d'aquest lloc on ara entrarem, estarem a 15 graus de temperatura amb un 90% d'humitat. Per tant, és un lloc fresquíssim.
0: Quin lloc és aquest? On estem?
1: A les coves de l'Espluga de Francolí, una de les cavitats de roca de conglomerat més llargues del món.
0: Anem a entrar, si et sembla, perquè la porta ja és una porta de ferro gran,
1: sí,
0: pesada.
1: I tant, obrirem aquesta porta de ferro que tapa l'accés al que és una de les coves de l'Espluga. El poble té tres cavitats diferents que formen part d'un mateix sistema de coves, un sistema horitzontal, és un sistema que transcorre per la plana de la Conca de Barberà, al peu de les muntanyes de Prades, en què es forma una gran canonada subterrània, un conducte subterrani que comença als peus del barranc de Castellfollit, que està a uns 6-7 quilòmetres d'on ara ens trobem, i que arriba fins aquí, al poble de l'Espluga, en un sistema de coves que passen per sota de les cases i els carrers d'aquest poble, per on transcorre un riu subterrani, que va ser el que va crear aquesta gran cavitat.
0: Mm-hmm. Només entrar ja en la frescor, com dèiem, és més que notable, aquí s'està molt bé, i deies aquest gran sistema de coves, nosaltres aquí podem veure una petita mostra que ja és molt gran, però hi ha una gran part que encara no s'ha pogut explorar.
1: No, de les coves de l'Espluga s'han explorat pràcticament 3.600 metres de galeries, totes a la zona suburbana. S'ha aconseguit recórrer un conjunt de conductes del riu subterrani, tant la part seca, per on ja no passa el riu des del final de l'última glaciació, des de l'últim canvi climàtic, fa uns 10.000 anys en què es va començar el clima actual, el clima mediterrani, el riu va deixar d'utilitzar part de les galeries, que són les que ara es poden visitar en una ruta turística convencional que es fa durant tot l'any i que permet descobrir, doncs, l'encant d'aquesta cavitat i també l'ocupació que han fet els éssers humans. Però també hi ha una gran part de les galeries que són les que encara estan ocupades pel riu subterrani, doncs que amaguen moltes sorpreses, perquè només s'han pogut explorar fins a l'altura d'un sifó, un segon sifó, que és una part de la cavitat que està per sota del nivell de l'aigua, està submergida, per tant està completament inundada, i aquesta part només es pot creuar amb equip de submarinisme.
0: Més endavant parlarem d'aquesta part que dius tu, aquàtica, no? També ho parlarem amb un altre professional, perquè aquí
1: sí,
0: ens podem vindre a mullar.
1: També es pot visitar, sí.
0: Exacte, sí. Però primer de tot i ens centrem una mica en la història, no? Perquè com deies, són unes coves molt grans, molt còmodes per venir a poblar, crec jo, i això té datat de fa molts milers d'anys.
1: Sí, aquesta cavitat es va formar fa milions d'anys. Primer de tot es va formar una gran roca de conglomerat, després el riu la va perforar, i aquest riu a poc també va anar acumulant el fang i els sediments que van taponar una part d'aquesta cavitat. Els humans la van començar a utilitzar sobretot des de l'arribada de l'Homo sapiens aquí a les nostres terres. L'Homo sapiens va arribar a la península Ibèrica fa uns 40.000 anys, procedent d'Àfrica, i va començar a poblar aquest territori que estava gelat, glaçat, era l'última glaciació, el Paleolític Superior, i per tant aquí es va trobar amb uns homínids que ja hi vivien, que eren els homes del Neandertal, que probablement van passar per aquestes coves, però ells aquí no hi van deixar evidències perquè aquestes coves estaven completament plenes d'aigua. On som ara nosaltres, Laia, era un riu subterrani de banda a banda i, per tant, era una cova no habitable. Però en l'última glaciació el riu va anar perdent cabal i els Homo sapiens ja sí que van trobar lloc per habitar en aquestes coves, principalment per refugiar-se, però aquest no és l'ús més important que es va fer d'aquesta cavitat durant la prehistòria.
0: Mm-hmm. I quin és l'ús més important?
1: Doncs principalment és l'ús com a lloc de culte, com a santuari, com un espai sagrat, que ho va ser durant pràcticament 35.000 anys. I aquesta és la gran meravella d'aquest conjunt de coves, perquè han estat considerades un espai sagrat durant pràcticament tota la prehistòria, pels Homo sapiens, fins a l'arribada dels ibers. Per tant, estem parlant d'uns quants milers d'anys d'usos pràcticament continuats d'aquestes coves, com un lloc on s'hi celebraven diferents tipologies de rituals. Aquests eren els primers coneixements que es tenien des de les primeres excavacions d'aquesta cova, però ara fa 6 anys es va fer el més gran descobriment, que va deixar clar que aquesta cavitat ja era un lloc sagrat

0: Des de l'arribada de l'Homo sapiens. Des de fa almenys 37.000 anys, que és la data en què s'ha pogut doncs, datar el conjunt de gravats paleolítics més antics que es van descobrir aquí, en aquesta cova, l'any 2019.
1: Va ser un moment històric descobrir aquests gravats, gravats, a més, que estan datats com molt importants per seu gravat en si.
0: Sí, estem parlant d'un conjunt de gravats de diferents mil·lennis. La majoria pertanyen a l'època del Magdalenià o al premagdalenià, és a dir, fa uns 10.000, 15.000, 20.000 anys, i estem parlant d'un conjunt de dibuixos, la majoria abstractes, també alguns animals, i dibuixos molt antics que es van gravar en aquestes parets, com us he dit, fins fa doncs, 30.000, 37.000 anys. Per tant, estem parlant de la mostra d'art més antiga localitzada a Catalunya i també doncs, el que es coneix com la província paleolítica mediterrània, tot el llevant de la península ibèrica. És peculiar perquè aquí no hi ha pintures, tots són gravats i amb una única finalitat. Escrivien aquests detalls simbòlics, aquests dibuixos dirigits a la divinitat, a la Mare Terra, i els escrivien en un lloc on no calia que hi accedís ningú.
1: És, per desgràcia, un conjunt que encara no podem veure, que esperem no, que en un futur proper pugui estar de cara al públic, però està en una zona complicada. Xavier, moltes gràcies per tot això. Et deixarem de la mà, agafarem de la mà l'Arnau per mullar-nos una mica. Moltes gràcies.
0: Cap dins de l'aigua, doncs. Que vagi bé. Gràcies a vosaltres.
1: Doncs ara seguim amb l'Arnau Bosch, responsable de Gorka Aventura, per mullar-nos una mica els peus, però hem de fer una mica un pas enrere perquè ens hem de preparar. Bon dia, Arnau.
2: Bon dia, què tal?
1: Ens hem de preparar, no per anar a l'aigua?
2: Sí, correcte. Per equipar-nos i per entrar dintre la cova, doncs ens hem d'equipar amb el tema del neoprè. Llavors haurem de tornar enrere per poder entrar.
1: Què hem de fer? Com ens preparem per anar a l'aigua?
2: Doncs mira, realment com que dintre de la cova trobem el curs aquàtic, ens hem de preparar amb un tratge de neoprè, vale? Tenim tant el que és els mitjons de neoprè com el tratge complet. A part d'això, en aquesta part sí que entrem amb casc i frontal.
1: I un cop ho tenim tot, anem cap a la cova, no? Ara sí, tornem.
2: Exacte, tornem, llavors ens ha deixat el Xavier. A partir d'aquí nosaltres doncs, avancem més endavant, que ja podrem veure que la cova cada cop es fa més estreta i no tenim doncs, aquesta part del museu o llum artificial, diguem.
1: Aquí és on comença l'aventura de veritat. Ho pot fer tothom, primer de tot?
2: Sí, a veure, realment no està recomanat per gent amb claustrofòbia, vale? Ja que la part aquesta de la cova, de la ruta aventura, és més estreta que la part del museu i normalment ho recomanem a partir dels 7-8 anys.
1: Tenim un primer tram, només començar, que és el que ens imaginem quan anem no, a fer aquest tipus d'activitat.
2: Sí, exacte.
1: Molt estret.
2: Exacte. Només començar ja veiem que la cova cada cop es fa més estreta fins a arribar a un pas de gatera, que són més o menys uns 30 metres, en els quals l'alçada màxima és de 1,15 m a 1,20 m.
1: Però després la cosa canvia, vull dir, s'obre la cova de nou.
2: Correcte, un cop arribem al curs aquàtic, a partir d'aquí ja pràcticament podem anar de peu en tot moment i trobem que la cova és bastant més ampla.
1: Que som dins, tanquem els frontals i què?
2: No veiem res.
1: Res.
2: Absolutament res. Justament és una cosa que fem nosaltres dintre, que és el fet de descobrir la foscor absoluta. És a dir, estem durant un minutet aproximadament que tanquem tots els llums i llavors vivim una miqueta l'experiència d'estar dintre una cova i escoltar doncs, el seu moviment.
1: Doncs Arnau, moltes gràcies. Ara sortirem, ens secarem una mica, però ja ben refrescats.
2: I tant, ara s'agraeix.
1: I ara hem sortit fora, però hem tornat a entrar perquè tornem a estar molt fresquets amb una altra cova molt petiteta que justament és on es fa un dels tallers, que és el taller de prehistòria. Ho fem acompanyats de la Chantal Puig, membre de Drac Actiu, encarregats dels tallers. Bon dia, Chantal.
3: Hola, bon dia, Laia.
1: Bon dia, aquí també s'està molt bé ara per l'estiu. Quins són els tallers que feu?
3: Doncs mira, aquí a la cova s'ofereixen normalment dos tallers. Un és el taller que diem de prehistòria, que és el que fem en aquesta cova, la cova del Castell, que és un taller en el que expliquem una miqueta com es vivia durant el neolític i el paleolític. Aleshores es fa una cabana paleolítica amb uns pals i unes pells, que es fa, aquesta part és la que es fa fora, i aquí dintre doncs, ensenyem als nens el tema de la il·luminació, com s'utilitzava el foc a dins de les coves, i aleshores parlem del que tenim aquí, a Muntanyes de Prades i a les coves de l'Espluga en concret, que és el tema de l'art. Fan una lloseta de pedra que per una banda fan una pintura com les que tenim aquí a Muntanyes de Prades i per l'altra banda fan un gravat com els que tenim aquí a les coves.
1: I en teniu un altre taller.
3: Sí, després hi ha el taller d'excavació arqueològica, que és el que es fa a les cabanes que hi ha a la sortida de la visita, els que heu vist abans a la recepció, com si diguéssim, i en una d'aquelles cabanes, la més gran de totes, hi ha un jaciment simulat. O sigui, no és un jaciment arqueològic de veritat, però sí que hi ha una zona preparada on hi ha objectes enterrats, i aleshores el que fem és explicar la feina dels arqueòlegs i les arqueòlogues, i aleshores els nens el que fan és, per grups, doncs intentar desenterrar restes que hi puguin haver-hi allí enterrades.
1: I Chantal, per acabar, hi ha alguna anècdota que recordis, algun moment així especial en aquests tallers?
3: Bueno, anècdotes n'hi ha moltíssimes, pensa que fa 20 anys que fem aquests tallers, o sigui, en tenim moltes, però bueno, així com a part curiosa, a la part de l'art d'aquí de la prehistòria, potser et diria el que més em va sorprendre una vegada va ser un nen que a la part de la pintura va pintar tota la llosa, i quan li vaig preguntar què representava, doncs em va dir que era la cova, a dins, la cova, que no es veu res i està tot fosc. Em va semblar molt graciós.
1: Chantal, moltíssimes gràcies. Acabem amb tu tota aquesta ruta que hem passat per tot tipus de fases, no? Dins de les coves, i recomanant totes aquestes activitats ara a l'estiu també són una molt bona opció.
3: Sí, perquè més aquí dins és com dius tu, estem fresquets i la calor de fora s'aguanta molt millor.
1: Moltes gràcies.
3: A vosaltres.

El que fem és agrair moltíssim als companys de l'Espluga, de Ràdio L'Espluga, per aquest reportatge que ens ha dut no a dalt de la muntanya, sinó per dintre la muntanya, a visitar un dels llocs més espectaculars, fresquets i en fi, amb més història que tenim aquí a prop del territori, les Coves de l'Espluga. Vinga, va, que després d'aquesta passejadeta, d'aquesta proposta de pla pel cap de setmana, el que fem és buscar-ne d'altres i arriba l'agenda d'activitats.

0: Activitats per un cap de setmana intenset. És 15 d'agost, recordo. Moltes poblacions estan de festa major, no podem passar per totes, però mira, ens en fa una selecció la Lídia Porta, la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia, Núria.
0: Vinga, ho hem reduït a 3, això et deu haver costat, eh?
1: Sí. Dia, vull dir, que avui només he portat una festa major. La setmana que ve ja sí que venim plens.
0: Vinga, tu mateixa. Escolta, comencem parlant de màgia, d'un festival de màgia relativament jove, tercera edició del Creixell Màgic.
1: Sí, tenim el Creixell Màgic aquí a Creixell, com bé deies, que avui i fins aquest diumenge 16 se celebra aquest festival, que és internacional i que és un punt de trobada pels amants de la màgia, amb propostes que hi ha espectacles, com per exemple el campió mundial de mentalisme Javier Botía, que fa un espectacle, també tallers pels més petits i un mercat amb material del món màgic per comprar-hi cartes, el típic set de màgia borres, que dic jo.
0: Oh, això mola molt, que vagi acompanyat del festival d'un mercat per comprar, perquè sí que hi ha botigues especialitzades, però normalment a les nostres poblacions no n'hi ha, ja te n'has de desplaçar a Barcelona i així.
1: Sí, jo quan ho vaig veure vaig dir, ostres, mira, que xulo que a la gent que li agrada podrà anar a renovar les seves cartes i les seves coses sense moure's gaire lluny. I bé, clar, el mercat i els tallers són gratuïts, mentre que els espectacles, doncs hi ha alguns que són de pagament i alguns que són gratuïts.
0: Molt bé, doncs això passarà a Creixell, tercera edició del Creixell Màgic, des d'avui divendres i fins a aquest diumenge, un cap de setmana intenset. I música, molta música.
1: Sí, tenim... Només tenim aquesta vida graciosa i divertida des que vas arribar al bar. Prometo draves i ratllades algun dia. Aquests són Ginestà, els germans Serrasoles.
0: Es nota, de seguida que els sents ja dius Ginestà.
1: Correcte.
0: Tenen una marca doncs, molt clara.
1: Aquests germans són els encarregats de donar el concert de festa major de Badalona, que... d'avui i fins diumenge se celebra coincidint amb la festivitat de l'Assumpció de la Mare de Déu i Sant Roc, que són els copatrons de la ciutat. I bé, doncs, Ginestà presentarà el seu nou àlbum i això serà demà a 11:45 de la nit al passeig de la Rambla. A part del concert de Ginestà, doncs, hi ha altres activitats com una catifa de flors dintre de l'església, menjars populars habituals, cercaviles, matinades, una miqueta el que s'ha parlat aquest dematí a les primeres hores.
0: Sí. Doncs Badalona, que també està de festa major, l'Assumpció, deies, i Sant Roc també, eh?
1: Sí, vull dir que tots som una miqueta iguals i diferents al mateix temps.
0: Bé, 15 d'agost. Ja.
1: És el que té
0: 15 d'agost. Ginestà, que seran protagonistes d'aquesta festa major de Badalona, plena d'actes. I ara, per canviar de tipus de música, jazz. Lídia, em portes molta música avui, eh? Això mola molt. Està molt xulo.
1: Per donar-li una miqueta de
0: color. De
1: exacte. Molt bé. Doncs bé, sí, a tots els diumenges d'agost, fins al 23, que serà la setmana vinent, Olot té un cicle de concerts i hem volgut destacar el d'aquest diumenge a 6:45 de la tarda, que és precisament un concert de jazz del Punx Trio i Samuel Marte. Punx Trio és un trio, com diu el propi nom, d'artistes que toquen un jazz molt concret que es diu jazz manouche, que és un jazz que la traducció seria jazz gitano, és una cosa així
0: qual,
1: com a...
0: Sí, així. Tal qual, sí.
1: I també hi ha Samuel Marce, que és un trombonista de França. I bé, és un format que al trio habitual se li afegeix a aquest trombonista per portar doncs, aquest tipus de jazz i també un altre tipus de jazz que es diu hard bop. Jo
0: aquest ja sí que no controlo.
1: Desconeguda. Jo no sabia que hi havia subgèneres dintre del jazz, però bueno... desconeixement meu, no passa res, sóc bastant inculta en aquest sentit.
0: Bueno, però per això està, per això fem el programa.
1: Per això serveix l'agenda.
0: Per això l'agenda i tot el programa, que jo estic descobrint un munt de coses xules, també.
1: Doncs això, i el concert es farà al Parc Nou de la capital de la Garrotxa, d'Olot.
0: Que xulo, doncs un parc fantàstic, el Parc d'Olot, estic veient imatges i és una meravella. Jo crec que la tardor fins i tot ha de guanyar molt més, però bé, de moment tenim el que tenim aquest diumenge a 6:45, a concert de jazz amb Punx Trio i aquest músic també francès. Moltes gràcies, Lídia. Acabem així amb tu. Moltes gràcies.
1: Bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana. Doncs jo crec que queda explicat, que no fem el programa per vosaltres, amb tots els respectes el fem. 70 ràdios de Catalunya fem el programa per nosaltres, per aprendre una mica les unes de les altres i saber tot el que passa a tot Catalunya. Jo estic adonant que he de viatjar molt quan acabem programa, quan acabem temporada, me faré un fart de viatjar i conèixer totes les emissores amb qui hem estat contactant aquests dies. I segur que passo per Cardedeu. Aina, vindré. Vinc a veure-us,
1: Sisplau, Núria, aquí t'esperarem,
2: O baixeu vosaltres també a Tarragona.
1: També.
2: Això és un momentet, que feu la bici i cap aquí. Aina, ens queda un parell de minuts. No sé si tenim algun altre comentari sobre gazpacho o salmorejo, que és el tema del dia.
1: Sí, via Instagram, la Pilar i la Núria ens han dit que gazpacho, sense cap mena de dubte.
2: Guanya el gazpacho.
1: Sí, i després tenim un últim missatge que és especial i ara us explicaré per què. Anem a escoltar-lo, és l'Estela.
3: Molt bon dia, Obert, per vacances. Doncs, entre aquestes dues grans opcions, jo escolliria el salmorejo, però un salmorejo molt especial, que és el que fa la meva sogra. És un plat que no pot faltar a l'estiu i per mi, sincerament, me'l podria menjar durant tot l'any. Vull dir, soc addicta al salmorejo.
1: Tenim varietat.
2: Tupers, aquests tupers, que ja esteu tardant en fer-nos arribar. Que rolin.
1: Sí.
2: Ja està, queda dit.
1: I Núria, per què deia que aquesta última nota era especial? Doncs mireu, es tracta de l'Estela i és la persona que estarà a Cardedeu la setmana vinent, Anna. Perquè jo avui ja tanco per vacances.
2: És veritat, Aina, sí, m'ho he enxivat i no n'he sigut conscient. Sí. Aina, i ja no et tornarem a recuperar?
1: No, però seguiré ben atenta al programa. Vinga. Des de l'altra banda de la finestra, diguéssim.
2: Molt bé.
1: I l'Estela ho farà superbé també.
2: Doncs vinga, Aina Barbany, moltíssimes gràcies, companya de Cardedeu, Ràdio Televisió, que aquests dies has estat amb nosaltres proposant-nos temes del dia. Fes l'altre, fes-ho al revés. Ara envia'ns tu comentaris i àudios,
1: vale? Exacte. Jo us enviaré àudios i seguiré ben atenta. Gràcies a vosaltres, a tot l'equip.
2: Molt bé.
1: I una abraçada molt forta a tots els oients, també.
2: Una abraçada, Aina. Moltíssimes gràcies. I dilluns connectem amb l'Estela i amb més temes del dia i amb més propostes i més continguts. 3 minutets i seran les 11. Passeu molt bon cap de setmana. L'últim alè per resistir i una
4: cançó. La xarxa de comunicació local.
5: Continguts en xarxa.
6: Entre les estrenes de la setmana destaca El final de Oak Street, una proposta de ciència-ficció dirigida pel reconegut director David Robert Mitchell. També arriba Palestina 36, un drama històric ambientat durant la revolta palestina de 1936 contra el domini colonial britànic. I Chema de la Peña estrena Días de Agosto, un conte d'estiu protagonitzat per Maggie Cibantos.
7: ¿No visteis anoche esa extraña luz?
8: ¿Qué extraña luz?
7: El viento empezó a soplar muy fuerte. Starbuck estaba asustado y no paraba de ladrar. A
6: lo mejor el final de Oak Street segueix una família que després d'un misteriós fenomen còsmic veu com el seu barri és arrencat del món quotidià i transportat a un entorn i una època completament desconeguts i infestats de criatures prehistòriques. Per tal de sobreviure, els protagonistes hauran de mantenir-se units. Amb Anne Hathaway i Ewan McGregor de protagonistes, el film també es podrà veure en sales IMAX.
9: ¿Por qué vas tantas veces a Jerusalén?
10: Porque allí tengo un buen empleo. Perdemos tierras cada día. Muchos han sido expulsados de sus tierras.
6: A Palestina 36, la cineasta Maggie Jassy ens mostra les aldees palestines de 1936 rebel·lant-se contra el colonialisme britànic. El jove Yusuf dubta entre protegir la vida que coneix o unir-se a aquells que ho arrisquen tot per la llibertat del seu poble. La pel·lícula destaca especialment pel seu repartiment, amb noms destacats com el de Jeremy Irons o l'actriu i directora Hiam Abbas.
11: Después nos bañamos.
6: El film Días de Agosto, de Chema de la Peña, és un thriller espanyol ambientat durant unes vacances d'estiu que es compliquen quan apareixen secrets familiars i relacions inesperades. Amb les Canàries com a escenari, Días de Agosto no és només una pel·lícula sobre el que deixem enrere, sinó sobre tot allò que, malgrat el temps, encara ens continua perseguint.
8: Hola.
11: ¿Quién te quiere? ¿Estás montando una película tú sola?

0: Ei, què fas? T'estic esperant al casal.
1: Sí, ja vaig, estic acabant de sortir de casa. Merda, m'he deixat les claus a dins.
2: Museu particular. Capítol 9. Les claus.
3: Hola, Àlex.
1: Ei, Anna, hola. Què? Parlem de les claus?
3: Esclar.
2: Museu particular.
1: Les claus, no et semblen un objecte fascinant, les claus?
3: Sí, són molt úniques, cada una, sí.
1: Però a banda de que siguin úniques, a mi em sembla fascinant perquè són un objecte tan petit, però que alhora el que fa és representar una cosa tan gran i tan important com podria ser, per exemple, la intimitat, no? És a dir, la clau de la casa és aquell petit objecte que et permet entrar a això, no? Precisament a la teva intimitat més pregona. I, a més, també ens acaba parlant, sobretot, d'un tema que és la propietat privada, no? Al final, les claus sempre serveixen per protegir, no? Si parlem una miqueta de la història, sabem que existeixen les claus des de, com a mínim, fa 6.000 anys. És a dir, que fa uns quants segles i uns quants mil·lennis que existeixen. Tant els assiris com els egipcis ja n'utilitzaven de claus, sobretot lligat a cadenats, que utilitzaven precisament per això, per protegir aquelles coses que eren importants. I saps què eren aquelles coses que eren importants per aquesta gent?
3: Algo relacionat amb la feina, cases... Algo que se n'obtenia diners, imagino.
1: Doncs sobretot els magatzems, és a dir,
3: clar,
1: tot el que era doncs, la intendència, no? El gra, el menjar i demés, tot això doncs, era el que realment s'havia de protegir, però també les tombes i també la mort. Perquè
3: estan tancades amb clau.
1: Clar, evidentment, havien de protegir tant la pròpia memòria o no, la pròpia integritat d'aquell cos que havien enterrat, però alhora també havien de protegir també tot aquell aixovar funerari que acabaven posant, no? És a dir, si no, el descobridor de Tutankamon, si només hi hagués hagut el cos allà, tia, no hagués tingut
3: gràcia.
1: La fama, segurament, no? Doncs és molt estreta també aquesta relació de les claus i la mort, no? I aquesta necessitat d'haver de tancar amb clau aquella persona que s'ha mort. Pensen que avui amb els nínxols.
3: És el que t'anava a dir. A casa meva hi ha el típic clauer nínxol. I són les clauetes
1: no?
3: petitones del vidre.
1: I les discussions familiars que hi arriben a haver per aquesta minúscula clau de qui la té, qui no la té, qui té accés en aquest nínxol i qui no el té. De fet, ara no són tan comunes perquè molts dels taüts, dels fèretres que es fan ara, simplement es tanquen com una espècie de clau Allen, però fins fa no res era molt comú que els fèretres també portessin clau i després et quedaves aquella clau, no? I tu portaves a sobre aquesta clau del fèretre de la padrina, del padrí de qui fos. De fet, ja dins no, de la història d'Espanya, la que, pobra, no?, i malament l'hem anomenat Joana la Boja, Joana I de Castella, que estava doncs, obsessionada amb el seu marit, Felip el Vell, que van trigar 8 mesos a enterrar-lo des de que es va morir. No? I es diu que si ella sempre portava al coll la clau del fèretre, no?, i que de tant en tant l'obria només per poder-lo admirar no? i besar-li els peus. Aquesta cosa
3: per favor.
1: De no voler deixar marxar. Però torno a la història, que potser m'he anat una miqueta. Estàvem amb els egipcis, els egipcis ja en feien servir de claus, feien servir unes claus que eren de fusta, que utilitzaven pius i pistons per obrir aquests panys.